0: del seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogačar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
1: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral als dos extrems, a matí de sol amb alguns núvols al nord-est i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts. Benvinguts. Us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tanca encara en els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està al risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
1: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
1: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar.

0: A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roques Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
1: Després que al migdia el foc hagi augmentat intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres al matí a la Serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
0: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
2: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
3: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
2: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
4: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
2: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
6: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
0: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padrón.

0: Pedro, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'experts a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
1: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
0: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3Cat Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
2: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
0: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'Estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
3: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
4: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
3: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
5: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
3: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
6: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogó, fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
0: Trescat Info. Trescat Info. Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
7: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'una

0: assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions. En resposta, també han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
1: Aquí a casa nostra la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien lògicament aquesta situació.
2: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
3: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
4: Vinc des de Piera, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
1: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4 i el temps del trajecte s'acumula.
5: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
6: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
1: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
7: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
1: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per les persones amb VIH. Beatriz Domínguez-Gil és la directora de l'entitat.
9: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
1: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandijaume.
10: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
1: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carles Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
11: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer. Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
12: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
11: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
8: Esports.
1: Amb el David Ubach.
13: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici quatre jugadors del primer equip: Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
14: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
13: Precisament, el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piva Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
8: 3CAT Info.
13: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
15: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
13: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
8: L'actualitat esportiva a fons.
13: El Barça ha anunciat el seu vuitè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió a uns 12 quilòmetres de l'arribada i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
16: It's very cool.
15: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.

0: was riding for the teammates today.
1: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alt d'Huez. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Evorg 200 i l'Alt d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarén.
2: 3CAT Info.
1: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Slàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca s'ha dit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
2: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una cinquantena de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. S'ha restringit atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est. Cada matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2:45, som-hi una setmana després que la Justícia Europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
2: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la Justícia Europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
3: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
2: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les

0: competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
1: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
0: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
2: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
2: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i hi ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
8: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
9: rivales.
2: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós,

0: va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
1: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
2: Primer, el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
1: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
2: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot a vestir l'expedient.
1: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Basserra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Basserra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
3: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnització als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
4: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
3: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En un altre altra ciutat.

0: de Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
1: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies, cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
2: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa, en aquest cas.
3: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
4: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
5: Home, miro els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
6: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
7: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent, només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que es replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent.

0: mantenir-ho, i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
1: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
2: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no? En un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
1: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
3: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
1: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
4: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Mino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar a la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió, com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
1: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz, passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per aquesta efemèride. Es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
5: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
6: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la

0: mobilitat doncs quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies, fent alguna fotografia.
1: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
2: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
1: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip: Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa per al club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
2: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aleta nord-americà de 27 anys, Tallis Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebowman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere. Tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
2: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alp d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
0: 3CAT Info.
2: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies.

0: que és a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
0: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
2: Trescat Info.

0: Són les 3.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent, el canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per a les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
2: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogačar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
1: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral, els dos extrems,

0: temps, matí de sol amb alguns núvols al nord-est i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
1: Trescat Info.
0: Ara passen 4 minuts. Benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa, Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell, Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
2: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
3: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
2: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
4: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
5: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
2: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
6: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
2: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
7: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
7: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis al sud. També preocupa a aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats.

A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal en

0: que hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
1: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
2: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
3: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
2: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
4: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
2: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
1: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
6: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
1: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'expert a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
7: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
1: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
8: No pot ser una paràlisi per a l'acció. perquè segurament

0: El PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
1: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
2: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
3: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
2: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
4: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
2: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
1: El temps. Amb la Gemma Puig.
5: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent, només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
1: Trescat Info. Trescat Info. Ara passen 2 minuts d'un quart, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
6: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de

0: ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
1: Aquí a casa nostra la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien lògicament aquesta situació.
2: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
3: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
4: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, que ens ha fet el mitjà gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
1: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
5: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
6: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
1: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. La Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
7: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
1: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
9: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
1: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Santdijaume.
10: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
1: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
11: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
12: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
11: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló,

0: el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
1: Esports. Amb el David Ubach.
2: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stenzne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
3: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
2: Precisament, el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
1: 3CAT Info.
2: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
4: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
2: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat al Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió a uns 12 quilòmetres de l'arribada i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
2: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alp d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Evorg 200 i l'Alp d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarén.
1: 3CAT Info.
2: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
1: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una 50 de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. S'ha restringit atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports.
2: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2 minuts a 2:15, som-hi una setmana després que la Justícia Europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
3: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la Justícia Europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
4: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
3: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
5: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
3: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia

0: a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals davant la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
1: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
2: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
3: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
4: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
1: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
5: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
1: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
6: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més

0: de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
1: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
2: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
1: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
2: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot a vestir l'expedient.
1: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Basserra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Basserra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
3: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnització als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
4: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat, i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
3: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
5: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
5: 3Cat Info.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En un altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts.

0: segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
1: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
2: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
3: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
4: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
5: Home, miraria els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
6: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que es replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça.

0: Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
1: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no? En un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al Nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
2: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
3: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Nino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar en la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió, com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz. Passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per aquesta efemèride. Es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
4: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
5: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies fent alguna fotografia.
4: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
6: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30, si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
4: L'eclipsi es podrà veure entre 7:45

i les 9 del vespre serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casador. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament, el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Pipa Ávila, signa per al club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
2: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'ala nord-americà de 27 anys, Tallis Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebowman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere. Tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
2: Segons dades oficials, s'estima que hi havia mig milió de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
0: 3CAT Info.
2: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
2: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge

0: als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La vagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
1: Trescat Info.

0: Son las 4.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent al canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
2: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
1: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral als dos extrems, a matí de sol amb alguns núvols al nord-est i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 4 minuts. Benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures,

0: El vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa, Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
1: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
2: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
3: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
4: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
1: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami i ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
5: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
1: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
6: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
6: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis. Al sud també preocupa aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roques Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: Després que al migdia el foc

0: les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
1: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
2: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
3: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
2: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
4: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
2: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
1: Aquest divendres el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
6: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
1: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'expert a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
7: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
1: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
8: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
1: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
9: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos

0: sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
1: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
0: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
2: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i seran de manera permanent.
0: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
3: El temps. Amb la Gemma Puig.
4: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Ara passen dos minuts d'un quart, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de dos israelians i quatre palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
6: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de dos israelians i quatre palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
5: Aquí a casa nostra, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien, lògicament, aquesta situació.
7: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
8: Una odissea. Tardes menys en anar

0: en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
1: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
2: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
3: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
4: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
2: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
5: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
2: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
7: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
2: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandijaume.
8: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
2: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Julià Albacar.
9: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
10: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò, molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò, també treballar-se la posteritat.
9: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
2: Esports. Amb el David Ubach.
11: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hans

0: que ha fet jugar d'inici quatre jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
2: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
0: Precisament al Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
1: 3CAT Info.
0: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
3: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
0: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça ha anunciat el seu vuitè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió a uns 12 quilòmetres de l'arribada i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
3: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: Segons dades oficials, s'estima que hi havia mig milió de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alt d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Ebourg d'Oisens i l'Alt d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarén.
1: 3CAT Info.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
1: Són 4:45.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una 50ena de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. Es restringirà atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2 minuts a 2:15, som-hi una setmana després que la Justícia Europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
2: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la Justícia Europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
3: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
2: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
4: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
2: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals davant la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó-Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
5: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
6: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
5: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
7: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
8: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
5: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
9: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
5: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
10: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
11: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
12: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
11: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
12: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver

0: D'uns dos treballadors podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot vestit l'expedient.
1: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Bassa-Serra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Bassa-Serra.
2: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
3: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnització als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
4: Quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
3: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En un altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
6: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies, cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
2: I derivat de tota aquesta situació geopolítica,

0: que l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa, lògicament, els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
1: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa, en aquest cas.
2: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
3: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
4: Home, miraria els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
5: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que es replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no? En un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys.

0: I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
1: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari quatre dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
2: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Mino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar a la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió, com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz, passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per aquesta efemèride, es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
3: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra, Núria Parlon, consellera d'Interior.
4: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies, fent alguna fotografia.
3: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
5: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30, si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
3: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: Tots de la pretemporada amb una victòria per 4 gols a 1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casadó. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial d'Arrà, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
0: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
1: 3CAT Info.
0: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aleta nord-americà de 27 anys, Tallis Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot Georgia Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere. Tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
3: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
1: 3CAT Info.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leiton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
0: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
1: Trescat Info.

0: Són les 5.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent, el canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per a les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carla Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
2: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva John Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
1: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral, els dos extrems, a matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts. Benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tanca encara en els parcs de Tivissa, Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan

0: actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
1: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
2: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
3: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
4: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
1: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
5: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
1: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
6: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
6: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis al sud. També preocupa aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roques Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres al matí a la Serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant

0: Les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
1: Trescat Info.

0: de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
1: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
0: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
2: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
0: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
3: Aquest divendres el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ena d'exalcàrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
5: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
3: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'expert a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
6: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
3: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
7: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
3: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'Estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
8: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
9: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
8: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors

0: Els privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
1: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
0: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
2: El temps. Amb la Gemma Puig.
3: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
2: Trescat Info. Trescat Info.
4: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
5: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
4: Aquí a casa nostra, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien, lògicament, aquesta situació.
6: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
7: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
8: Vinc des de Piera, a Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
4: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
9: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
10: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
4: Aquest dissabte, DIFI i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
11: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
4: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retorn a casa seva.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
12: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
4: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandijaume.
13: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
4: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adeu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Júlia Albacar.
14: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
15: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò, molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò, també treballar-se la posteritat.
14: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
2: Esports.
4: Amb el David Ubach.
16: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip: Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
17: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
16: Precisament al Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Pipa Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
2: 3CAT Info.
16: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
18: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
16: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països. Pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
16: El Barça ha anunciat el seu vuitè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, a uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
18: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
16: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Ebourg 200 i l'Alpe d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarén.
2: 3CAT Info.
16: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sharif.
2: Són 2:15.

Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees.

0: A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una cinquantena de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. Es restringirà atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est. Cada matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant 2:02, som-hi una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
2: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
3: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
2: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
4: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
2: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la 30ena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als 2 extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I, mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones.

0: Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
1: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
2: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
3: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
4: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
1: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
5: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
1: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i hi ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
6: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
7: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
8: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
7: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
8: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot vestit l'expedient.
7: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Bassa Serra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Bassa Serra.
0: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
9: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, al límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia encaix jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnitat als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
10: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i, efectivament, ens va ser estimada per la pròpia Generalitat i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
9: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En una altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
12: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa, lògicament, els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
13: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa, en aquest cas.
14: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar

0: fa més el transport públic.
1: Bueno, pues yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
2: Home, mira, jo els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
3: El temps.
4: Amb la Gemma Puig.
5: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent, només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que se replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una biga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no? En un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.

0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari quatre dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
1: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Mino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar a la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz, passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per aquesta efemèride, es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
2: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent aturada a les vies, fent alguna fotografia.
2: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
4: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30, si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
2: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Precisament, el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa per al club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
2: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tallis Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere. Tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
2: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alt d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
0: 3CAT Info.
2: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Traver ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
2: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
0: 3cat info.

0: Són les 6.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana

0: Després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent, el canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogacar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral, als 2 extrems, a matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
2: Trescat Info.
0: Ara passen 4 minuts. Benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als 2 extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests 2 incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que baja

0: Los vientos también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
2: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
3: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
1: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
4: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
1: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
5: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. L'aeroport de Bordeus no està operatiu.
6: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
5: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
6: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
5: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis. Al sud també preocupa a aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roques Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: Després que al migdia el foc hagi augmentat intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres al matí a la Serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
5: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
8: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Roger Torrent i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia.

0: Sabadell, Matías Sarracán, setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
1: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
0: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
2: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals. I en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
4: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
2: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'expert a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
5: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
2: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
6: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
2: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
7: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
8: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
7: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
9: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
7: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
3: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
10: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant. Pel que fa a la temperatura, dormirem millor aquestes

0: properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge, i sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent, només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor. A més, amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Ara passen dos minuts d'un quart, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de dos israelians i quatre palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
3: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de dos israelians i quatre palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
2: Aquí a casa nostra, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona, de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien, lògicament, aquesta situació.
4: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
5: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
6: Vinc des de Piera, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, que ens ha fet el mitjà gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
2: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4, i el temps del trajecte s'acumula.
7: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
8: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etcètera. Una bogeria.
2: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. La Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
9: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
2: I com dèiem, els veïns estan organitzant

0: en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retornar a casa seva.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
2: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
0: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Santijaume.
3: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
0: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adeu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Júlia Albacar.
4: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
5: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
4: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
1: Esports.
0: Amb el David Ubach.
6: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici quatre jugadors del primer equip: Stenzne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
7: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
6: Precisament al Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de

0: futbol internacional.
1: 3CAT Info.
0: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
2: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
0: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça ha anunciat el seu vuitè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat al Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alp d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió a uns 12 quilòmetres de l'arribada i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
2: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: Segons dades oficials, s'estima que hi havia mig milió de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alp d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Evorg 200 i l'Alp d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarén.
1: 3CAT Info.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
1: Són 2:15.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una cinquantena de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. S'ha restringit atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa.

0: El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
1: I aquest cap de setmana serà de canvis. Pel que fa al temps, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol, amb alguns núvols al nord-est, i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est. Cada matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord. Ara passant dos minuts a dos quarts, som-hi una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
2: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de dos anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
3: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
2: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
4: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
2: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
1: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60,000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20,000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid. Àngels Lafuente.
5: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
6: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma

0: más importante que las ráfagas de viento, y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
1: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
2: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
3: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
1: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
4: Y sobre todo la prioridad, que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
1: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
5: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i hi ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
6: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
5: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
7: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
8: Primer, el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments, i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
7: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
8: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot a vestir l'expedient.
7: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir provats els projectes de l'itinerari La Pera per la Bàsserra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Bàsserra.
5: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
9: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnització als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
10: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i efectivament ens va ser estimada, per la pròpia Generalitat, i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.

0: aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria. Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al 1 milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva.
1: 3CAT Info.
2: El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En una altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
3: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
2: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
4: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
5: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
6: Bueno, pues yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
7: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
1: El temps.
2: Amb la Gemma Puig.
8: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'aixafogor, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar

a una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que se replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una biga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no? En un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Mino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar en la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit.
6: I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come, un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
0: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz. Passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per aquesta efemèride. Es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
7: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
8: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent aturada a les vies fent alguna fotografia.
7: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
9: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
7: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici 4 jugadors del primer equip: Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casadó. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Precisament, el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa per al club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip Sabadell,

0: Bellenc, n'ha parlat el seu jugador Albert Orriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
0: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
2: Trescat Info.
0: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aleta nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosan Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere, tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
3: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: Segons dades oficials, s'estima que hi havia mig milió de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alt d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
2: Trescat Info.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
0: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
2: Trescat Info.

0: Són les 7.
1: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat 20.000 hectàrees. A França, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Catalunya queda exclosa de l'informe PISA després que el Departament d'Educació hagi detectat un error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Això farà que els resultats no es puguin comparar amb edicions anteriors. La consellera assegura que investigarà per què es van excloure de les proves més alumnes del compte. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permanent al canvi d'ús d'oficines, hotels, apartaments en alçada i locals comercials a peu

0: de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Aquests habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar només a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Aquesta intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per a les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. I uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar per al seu comiat han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva John Gamper sense el debut encara de Kadim Adeyemi. El Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I Tadej Pogačar ha guanyat la seva 5a etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslové s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, que és el belga Remco Evenepoel.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte, amb tramuntana i mestral als dos extrems, a matí de sol amb alguns núvols al nord-est i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar també al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
2: Trescat Info.
0: Ara passen 4 minuts. Benvinguts, us informa Sara Riera. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tanca tancaran els parcs de Tivissa, Vandellós, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 de Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Això a Catalunya. Mentrestant, hi ha màxima preocupació pels incendis que estan cremant, en aquest cas, a Madrid i a Àvila. Les flames allà estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque Al principio no veíamos llama, no veíamos nada, solamente una cortina de humo.

0: y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
1: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
2: Y sobre todo, la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
1: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
3: Doncs bé, això és el que està passant en aquests moments a Espanya. A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi, que és el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. A l'aeroport de Bordeus no està operatiu.
4: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
3: El govern demana als ciutadans dels municipis d'aquesta zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més, dels bombers també s'ha demanat el suport de les forces armades.
5: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
3: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis al sud. També preocupa aquesta hora el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també molt les feines en un altre foc que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Tornem aquí a Catalunya perquè els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció d'un altre incendi forestal, en aquest cas a la Serra de Roc Escudolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport, lògicament, dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. Aquest foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
6: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres al matí a la Serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
3: Ara passen 10 minuts de l'hora en punt. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicada a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
7: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
8: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
7: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde

de Sabadell, Matías Sarracant, setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que

0: Aquest divendres, el govern de Salvador Illa, per cert, ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'ex als càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5,5 milions d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Atenció a aquesta notícia. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin representatius ni comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer aquestes proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. Doncs bé, a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. Sentim Sònia Fernández, que és la directora general de Currículum.
2: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
0: El Departament d'Educació diu que ho investigarà i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà les exempcions a partir d'ara. Es tracta d'una situació inèdita, segons Francesc Padró, que és catedràtic de la Pompeu Fabra amb experiència al comitè d'expert a l'OCDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre.
3: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
0: A tot això, l'entitat Equitat.org, el nou nom de la Fundació Bofill, lamenta l'error de la mostra, però avisa que no pot servir d'excusa perquè el departament no actuï davant l'emergència educativa. N'ha parlat a 3CAT Info la directora d'aquesta entitat, Mònica Nadal.
4: No pot ser una paràlisi per a l'acció, perquè segurament el PISA 2025, que no tindrem prou bé, ens diria coses que ja sabem. Les coses no han canviat tant respecte del PISA anterior perquè tampoc no s'ha fet res massa diferent.
0: Els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol. El govern i els comuns impulsen ara una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i també locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges, diuen, de protecció en els pròxims 4 anys. Rafael de Ribot.
5: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
6: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
5: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
7: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
5: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
8: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral, els dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I, sobretot, notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus, cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes, que creixeran amb ganes després de molts dies de calor, a més amb aire fred a les

0: capes més altes farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.
1: Trescat Info. Trescat Info.
2: Ara passen 2:15, situem-nos a Jerusalem. Israel ha desfermat una onada de violència amb una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El govern de Netanyahu, reunit d'urgència, ha aprovat algunes mesures, entre les quals l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada d'aquests colons. Anem, doncs, a Jerusalem. Jordi Brascó.
3: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
2: Aquí a casa nostra la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona de Barcelona. La circulació allà segueix tallada entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien lògicament aquesta situació.
4: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
5: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
6: Vinc des de Piera, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fins a pel mitjà gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
2: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4 i el temps del trajecte s'acumula.
7: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
8: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
2: Aquest dissabte, difia el Ministeri de Transports, haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. El govern anuncia que d'aquí 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc que van provocar les obres de l'L9 al Putxet a Barcelona. I, mentrestant, els veïns el que estan fent és organitzar-se per tramitar ja reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
9: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
2: I com dèiem, els veïns estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retorn a casa seva.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Una de les bones notícies del dia és que l'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona ara favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
10: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
2: Aquesta operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar finalment l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. Aquesta nova norma també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Santijaume.
11: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
2: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I a Balaguer, els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adeu a un prolífic escriptor que va morir dimarts, amb 103 anys. Anem a Lleida, Júlia Albacar.
12: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
13: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò, molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò, també treballar-se la posteritat.
12: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
1: Esports.
2: Amb el David Ubach.
14: El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici quatre jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, al Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça, passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
15: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
14: Precisament el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Pipa Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. Ávila, de 28 anys, prové del Ludogorets búlgar. Parlem ara de futbol internacional.
1: 3CAT Info.
14: Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
16: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
14: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo.

0: Obrim pàgina a Poliesportiva ara parlant de bàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau Blaugrana serà Tosin Ebouman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió a uns 12 quilòmetres de l'arribada i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
2: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alt d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Aquest dissabte, 20a etapa. Seran 171 quilòmetres novament d'alta muntanya entre l'Ebourg d'Oisens i l'Alt d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, el Galibier, amb el Telegraf de primera i també al final a la Sarenne.
1: 3CAT Info.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Afegim, encara tocant aigua, que la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, a Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I en tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La begurenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif.
1: Són dos quarts de vuit.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres de sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants que van estar condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Tot això mentre s'incrementa el risc d'incendi a Catalunya. Segons els agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Els focs a Madrid i Àvila continuen descontrolats i han obligat a confinar o evacuar 65.000 persones. S'han cremat ja 20.000 hectàrees. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones a prop de Bordeus. I a partir d'ara també us explicarem que la pagesia de la Plana de Lleida s'ha mobilitzat aquest divendres en contra de la fauna cinegètica i les zones d'especial protecció per les aus. Una 50ena de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, durant 4 hores. I us parlarem també del dispositiu especial de mobilitat que s'ha organitzat per l'eclipsi del 12 d'agost. Es restringirà atenció a la circulació de camions a l'AP7 i molts més detalls.
1: Esports. El Barça ha saldat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi, el nou fitxatge.
0: I aquest cap de setmana serà de canvis pel que fa al temps. Farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral, els dos extrems, al matí de sol amb alguns núvols al nord-est i a la tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada també podran arribar al litoral. Diumenge continuarà aquesta inestabilitat i baixarà una mica més la temperatura i es reforçarà el vent del nord.

0: Ara passant dos minuts a dos quarts, som-hi una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia. El Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat ara a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i també un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que han signat aquesta resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
1: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de dos anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
2: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
1: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
3: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
1: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: Aquest divendres el govern també ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre, i Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat aquesta baixada de temperatures que us explicaven, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar aquest mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies i el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cordó Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit als parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, per tant, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, que és el nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà aquest cap de setmana més de 200 municipis. I mentrestant, a Madrid hi ha màxima preocupació, com és obvi, pels incendis que cremen aquesta comunitat i també Àvila. Les flames estan actives, estan descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de més gran encara. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control d'aquesta situació després de declarar l'emergència. Anem, doncs, a Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
5: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
4: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
6: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
7: Bastante caro.

0: Caótico desde mi punto de vista, porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo, y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
1: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
2: Y sobre todo la prioridad, que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
1: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
3: Doncs bé, a França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcachon. L'incendi és el més important de la trentena que hi ha al país i ha cremat més de 14.000 hectàrees i un centenar de cases també, i ara avança cap a Bordeus, on aquest divendres s'ha tancat l'aeroport. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que han mobilitzat les forces armades.
4: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
3: Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 3.000 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten també moltíssim les feines en un altre incendi. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. Aquí a casa nostra, el departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar, ho recordareu, el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Ens ho explica des de Girona la Laia Claret.
5: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
6: Primer, el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments, i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
5: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
6: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot a vestir l'expedient.
5: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Basserra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Basserra.
3: La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Aspa, al Segrià, ara fa 9 anys. Un canvi normatiu ha permès que el departament es faci càrrec d'aquesta quantitat. Els dos agents van morir pels trets d'un caçador. Lleida, Noelia Caselles.
7: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular va declarar el caçador culpable d'assassinat per unanimitat i l'audiència el va condemnar a 45 anys de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i la seva assegurança va pagar 300.000 euros a les famílies, el límit del capital assegurat. L'assegurança del govern també va pagar una indemnització als fills de les víctimes. Quedava, però, una part important. Les famílies les van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret d'indemnització als agents rurals. Ho explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
8: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat, i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
7: Aquest doble crim va comportar canvis en els protocols i mesures de seguretat en el cos d'agents rurals, com ara les armilles antibales o les patrulles triples amb un agent armat.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: Ara falten 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts. El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que Martínez Sola va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia aèria.

0: Calama també ha citat el conseller delegat, Roberto Rosselli, tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies de l'expresident espanyol, com per exemple quan es van muntar. També vol més certesa sobre el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies en l'entrevista de Televisió Espanyola de dijous, en què va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. Es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir a qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen també que la petició es va fer dies abans d'aquesta entrevista televisiva. 3CAT Info. 3CAT Info. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, anirà la setmana que ve a Washington per reunir-se amb Donald Trump, segons ha informat la Casa Blanca. L'anunci s'ha produït en una jornada particularment sagnant entre Rússia i Ucraïna, amb almenys una vintena de morts als dos països en guerra. L'atac més potent s'ha produït a prop de Kiev durant una exhibició de drons organitzada per empreses del sector de la defensa militar. Míssils russos han caigut sobre el lloc on es feia aquesta mostra i han matat 10 persones i n'han ferit més de 100. En una altra ciutat, Sloviansk, més a prop del front de batalla, han mort 5 ucraïnesos per bombes guiades llançades per Moscou. Ucraïna ha llançat una ofensiva de drons contra magatzems de l'empresa Wildberries, que és un gegant del comerç en línia al país, acusats de col·laborar amb l'exèrcit rus. Aquests atacs han estat a Sant Petersburg i a Crimea. El balanç de víctimes, 6 morts i 26 ferits. I malgrat que els Estats Units continuen atacant a l'Iran cada dia i la República Islàmica respon amb bombardejos a països aliats de Washington, hi ha converses entre les dues parts, segons assegura com a mínim el president Donald Trump. El mandatari de la Casa Blanca ha reiterat que el seu exèrcit està preparat per fer un atac massiu contra el país persa, pitjor que el de l'inici de l'operació Fúria Èpica. Però també diu que dels contactes amb Teheran a través de la mediació pakistanesa es desprèn un canvi d'actitud dels negociadors iranians per bé.
1: Estem parlant amb ells ara mateix. Crec que a mesura que passen els dies cada vegada són més seriosos per raons òbvies. Ara bé, també estem preparats i a punt per atacar fort. Però estem parlant amb ells, així que crec que mentre parlem ja veurem què passa.
0: I derivat de tota aquesta situació geopolítica, l'inici del mes d'agost ens vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, en què desapareixeran ja aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa lògicament els conductors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
2: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
3: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
4: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
5: Home, miraria els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
6: La situació canviarà aquest cap de setmana. Després de molts dies de calor, d'això fogó, la situació anirà millorant pel que fa a la temperatura. Dormirem millor aquestes properes nits i matinades, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, que reforçarà encara més de cara a diumenge. I sobretot notarem aquest descens de la temperatura. Dissabte, les temperatures més altes, 34-35 graus cap a la Catalunya central, cap a Ponent. Només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el mestral rescalfat, poden pujar una mica més, cap als 36 o 37 graus. I diumenge encara quedaran més baixes. Els valors més alts se situaran entre els 33 o 34 graus. Però del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que creixeran amb ganes. Després de molts dies de calor, a més amb aire fred a les capes més altes, farà que les nuvolades creixin amb força. Avisos d'intensitat en aquest sentit al Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte a la tarda, comarques del nord-est, punts del prelitoral, a la nit matinada de dissabte a diumenge poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge es repetirien cap al sector del nord-est.

0: Una cinquantena de tractors han tallat durant 4 hores la C14 a Tàrrega, a l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats han protestat contra la fauna cinegètica i la ZEPA, que són les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que se replantegi aquesta normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, en declaració a 3Cat Info.
1: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: Exigeixen també més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica. Estem parlant de conills, cabirols, senglars, als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
2: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantar. Ja ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. A Barcelona, mentrestant, un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia, com diem, treballs de pintura, en aquest cas, en una plataforma elevada a les obres del Camp Nou del Barça. Carlos del Barrio, el responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
3: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no? En un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat que tocaven. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar aquestes obres ara fa 3 anys. I detingut a Badajoz, Extremadura, un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, el tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
4: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
0: És el baixista Marcus Miller que ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Anem a Barcelona, ho ha seguit en Marc Ruiz.
5: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Mino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar a la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra

0: Mà extern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió. Com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come, un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
1: Doncs aquest concert d'aquesta superbanda que ens explicava el Marc Ruiz. Passem ara a parlar de l'eclipsi del 12 d'agost. Hi haurà un dispositiu especial de mobilitat per a aquesta efemèride. Es restringirà la circulació de camions a l'AP7. La Generalitat i els ajuntaments han previst 23 punts oficials d'observació que estaran distribuïts en 18 municipis. Per contemplar el fenomen, amb seguretat es distribuiran també 150.000 ulleres homologades. Miquel Jarque.
2: L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la 240 i els accessos al Delta de l'Ebre, que s'espera que sigui un dels llocs més visitats. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin, per exemple, els vorals, per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies fent alguna fotografia.
2: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
4: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30, si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
2: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre. Serà total en el terç sud del Principat. En els punts oficials d'observació es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach.
2: El Barça ha saldat el primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Segons l'acte de la Federació Catalana, Hansi Flick ha fet jugar d'inici quatre jugadors del primer equip: Stensne, Christensen, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Marc Casado. Els gols els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, i Flavio, per l'Europa. En clau de mercat, d'altra banda, afegim que la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Afegim que el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 del primer equip. I afegim que la també defensa blaugrana Carla Julià ha renovat en el seu cas fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça saltem a l'Espanyol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament, el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Piba Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
2: Dit això, obrim pàgina poliesportiva, parlen de bàsquet.
0: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aleta nord-americà de 27 anys, Tallis Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent de

0: Arriba al Palau Blaugrana serà Tosan Ebowman, un aler britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'aler pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat, mentre que el pivot nord-americà Moses Wright ja l'han anunciat com a nou jugador del Milà, un cop que ha pagat els 900.000 euros per trencar el seu contracte amb el Barça sense ni tan sols debutar. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Per explicar que Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió cada etapa de 31 anys enrere, tot plegat després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap.
1: Very cool. Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: Segons dades oficials, s'estima que hi havia 500.000 de persones aproximadament a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. A la general, Pogačar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel.
2: 3CAT Info.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Eslàlum i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. D'altra banda, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per a la final de la Copa del Món de Waterpolo. A Sydney, Austràlia, el combinat de Jordi Valls ha superat Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leiton ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen molt llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
0: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final. I la selecció espanyola masculina, per la seva banda, es jugarà aquest dissabte al 5è lloc davant de Montenegro, després d'haver superat Croàcia aquest divendres per 18-14. En tenis, Paula Badosa ha estat eliminada als quarts de final del torneig d'Hamburg. La Bagorenca ha cedit en 3 sets contra l'egípcia Mayar Sherif. En futbol sala s'han sortejat els aparellaments de la Supercopa masculina, que es disputarà al Palau Blaugrana el 5 i 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Gen. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma.
2: Trescat Info.

Bon dia, són les 8. Gairebé 200 municipis catalans d'una vintena de comarques estan avui en risc extrem d'incendi forestal. Això obliga a prohibir o restringir l'accés a molts parcs naturals i aturar moltes tasques agrícoles. Mentrestant, més de 160.000 persones evacuades entre Espanya i França. Els focs que cremen a Madrid i Àvila ja han calcinat 20.000 hectàrees i més de 22.000 el que crema a Bordeus, que ha obligat a tancar l'aeroport. Donald Trump ataca periodistes i rivals polítics al sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que fa uns mesos es va anul·lar per un intent de magnicidi. Trump també ha fet broma sobre la possibilitat d'aspirar un tercer mandat, una opció que als Estats Units és inconstitucional. El Tribunal Penal Internacional ha destituït el seu fiscal en cap per conducta sexual inapropiada, Karim Khan, que es va fer conegut per dictar ordres de detenció contra Netanyahu per crims de guerra a Gaza, ha dit que recorrerà una decisió que considera injusta. Dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els cités a declarar a començaments de setembre. Aquesta setmana tots dos van reconèixer davant del magistrat que havien pagat una comissió a la trama de Zapatero pel rescat de la companyia. Aquest matí es preveu que DIF i el Ministeri de Transport concretin la data de restabliment de les línies de Rodalies R2 i R11 sense servei des de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac per l'esfondrament provocat per les obres de soterrament de les vies. Mentrestant, els inquilins del 40% dels pisos evacuats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona encara no tenen data de retorn a casa seva. Demà els pagesos tornaran a tallar la C14 a Tàrrega per exigir mesures per contenir la fauna cinegètica i protestar contra les zones d'especial protecció per a les aus. La setmana que ve repetiran les mobilitzacions.

0: precipitacions a Maials, al Segrià. Les onades de calor també afecten la fauna salvatge. A Catalunya, el Centre de Recuperació de Fauna de Torrefarrussa ja han batut el rècord d'ingressos diaris, una situació semblant amb què s'han trobat els altres tres centres de recuperació que hi ha al país. El baixista Marcus Miller homenatja Miles Davis en un concert al Palau de la Música en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. Sobre l'escenari s'han pogut escoltar quatre dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell.
1: Esports. El Barça s'ha estrenat a la pretemporada amb una victòria per 4 gols a 1 contra l'Europa. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper sense el debut encara de Karim Adeyemi. Avui a 2:15 del matí, dos partits amistosos més amb presència catalana, Espanyol Sabadell i Girona Alavés. I Tadej Pogačar ha guanyat la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França. L'eslovè s'ha imposat en solitari a l'Alpe d'Huez de la General. Pogačar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte a Remco Evenepoel. Avui, etapa reina.
0: I pel que fa al temps, avui baixen les temperatures i augmenta la possibilitat de tempestes. El matí serà bastant assolellat, però amb nuvolades que aniran creixent a la costa central i possibles gotellades, que a la tarda seran tempestes al Pirineu, comarques gironines i l'interior de les Terres de l'Ebre. Localment podran ser fortes i acompanyades de calamarsa i ventades.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions a aquesta hora d'Eva Compte Martí.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: I comencem destacant que avui gairebé 200 municipis de 19 comarques catalanes estan sota un risc extrem d'incendi forestal i 200 més es troben en un nivell molt alt de risc d'incendi, segons la previsió dels agents rurals. La situació obliga a prohibir l'accés als parcs de Tivissa, Vandellòs, Cardó-Boix, a les muntanyes de Prades i als ports, i continuaran amb l'accés restringit als parcs de Montmell, Marmellà i també la Serra del Montsant. Mentrestant, els focs, tant a l'estat espanyol com a França, han obligat a evacuar 160.000 persones. Els bombers miren d'evitar que els dos focs de Madrid i Àvila, que ja han cremat 20.000 hectàrees, s'uneixin en un sol front. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, confia que les condicions meteorològiques afavoreixin el combat contra les flames.
3: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
0: A França, aquesta matinada, s'han hagut de fer més evacuacions a l'entorn de Bordeus i s'ha hagut de tancar l'aeroport, segons Laurent Núñez, ministre de l'Interior francès.
4: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: Davant la gravetat del foc, el govern francès també desplegarà efectius militars per mirar de controlar-lo.
2: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Ara passen 6 minuts de les 8 del matí. Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca d'aquesta matinada a Washington.
5: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa. El 93%. Llavors, com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?
0: El sopar que es va anul·lar, recordem, fa 3 mesos per un intent de magnicidi, Donald Trump també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a un tercer mandat.
5: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
0: Just després d'aquestes declaracions, Donald Trump s'ha posat la seva característica gorra vermella amb el seu nom i l'any 2028. El president nord-americà també ha fet mofa, dient que bombardejarà l'Iran encara amb més força, a mesura que el conflicte s'estén amb atacs dels rebels hutis del Iemen contra l'Aràbia Saudita. Dilluns que ve, Trump té previst reunir-se un altre cop amb el seu aliat a la regió, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca. i el Tribunal Penal Internacional

0: Nacional, ho destacava amb els titulars, ha destituït el seu fiscal en cap, Karim Khan, per conducta sexual inapropiada. Una decisió sense precedents en els prop de 25 anys d'història d'aquest Tribunal de Justícia, que persegueix persones que han comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El ja exfiscal, que sempre ha negat les acusacions d'una de les seves assistentes, ha dit que el procés ha vulnerat els seus drets fonamentals i ha anunciat que recorrerà la decisió per totes les vies legals. Fa un parell d'anys que Karim Khan, de 56 anys, va acaparar l'atenció mediàtica per dictar ordres de detenció per crims de guerra a la Franja de Gaza contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i el seu exministre de Defensa, Yoav Galant. La votació per destituir el ja exfiscal en cap del TPI s'ha fet en secret i a porta tancada, amb 82 dels 125 vots a favor. I dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els hagi citat a declarar a començaments de setembre. El president Julio Martínez Sola i el conseller delegat Roberto Rosselli estan investigats pel préstec públic de 53 milions d'euros que va rebre la companyia durant la pandèmia. Aquesta setmana van reconèixer davant l'Audiència Nacional Espanyola que Plus Ultra va signar un contracte amb l'empresa d'un íntim amic de Zapatero per pagar-li l'1% del rescat una mica més de mig milió d'euros. Tot plegat al dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. Sospita que poden tenir més valor que els 1.300.000 euros que els pèrits han estimat en un primer estudi preliminar. Fins ara, Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies. Dijous, en una entrevista a Televisió Espanyola, es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir qui li va fer. Sí que va voler destacar que tenen un valor inferior al 1.000.000 d'euros.
1: 3Cat Info.
0: Més coses. Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat a quatre causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. Entre els magistrats que signen la resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea. Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
2: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
0: La resolució també inclou tres manifestants condemnats per desordres públics i l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán, condemnat per desobediència. Sarracán diu que està content de girar full, però recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
3: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
0: A més, ahir el govern de Salvador Illa va demanar al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Mentre DIF anuncia la instal·lació d'una conducció provisional per permetre la circulació de l'aigua del rec Comtal, l'esvoranc provocat per les obres del soterrament de les vies continua comprometent la mobilitat dels usuaris de l'R2 i l'R11. Aquest matí, l'empresa ferroviària i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es podrà restablir el servei d'aquestes dues línies tallades entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Alguns usuaris ens resumeixen la seva odissea particular.
4: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
5: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
6: Vinc des de Piera, al Ferrocarril de la Generalitat, que és una meravella, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
0: La intervenció d'ADIF hauria de permetre restituir el cabal al canal després que s'hagi desviat per evitar la filtració d'aigua al forat i treballar en sec en la reconstrucció. Això pel que fa a l'esvoranc de Montcada i pel que fa a l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona, la setmana que ve i la següent podran tornar a casa els veïns dels dos blocs, de dos blocs més dels vuit que es van veure, que es van haver de desallotjar per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 del metro. D'aquesta manera, el 60% dels pisos afectats podran ser reocupats, però la resta dels evacuats encara no tenen data de retorn. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.

0: d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
1: Com dèiem, els veïns s'estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. I un treballador va morir ahir, divendres, en un accident laboral a les obres del camp del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una biga pels vols de les 3 de la del migdia mentre feia treballs de pintura en una plataforma elevada a les obres del camp del Barça. Carlos del Barrio, responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
2: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
1: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat corresponents. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha al nou Camp Nou des que van començar les obres ara fa 3 anys. I mig centenar de tractors van tallar ahir a la tarda a la C14, a l'altura de Tàrrega, a l'Urgell, en direcció a Agramunt, per protestar contra la sobrepoblació de conills i les zones d'especial protecció per a aus, perquè diuen que els perjudiquen les collites. Demà els pagesos repetiran l'acció, també al mateix punt, i la setmana que ve preveuen fer talls a la C12, a Maials, al Segrià. Quan hi ha unanimitat a reconèixer que l'abandonament del camp afavoreix la propagació dels incendis forestals, Carol Aixut, d'Unió de Pagesos, demana que s'atenguin les demandes del sector.
3: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la CEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
1: Amb aquestes protestes, els pagesos volen que el Departament d'Agricultura implementi mesures urgents i efectives per combatre la sobrepoblació de conills que afecta els camps de les comarques de Ponent i perquè replantegi també la gestió de les EPAs.
4: El temps.
1: I quan és un quart de vuit, el temps amb en Tomàs Bolina.
5: Avui canvi de temps, un canvi que portarà un descens de les temperatures, però també un augment de la inestabilitat. Un matí majoritàriament assolellat a bona part del país, però amb intervals en núvols ja en punts de la costa central, comarques gironines, àrees del Pirineu, podrien donar ja alguna primera gotellada al llarg del matí d'avui, especialment cap a la costa central, i després ja a primeres hores de la tarda els ruixats podran començar a afectar alguns punts que començaran per la zona del Vallès, però també l'interior de les comarques gironines, l'Alt Pirineu, també l'Aran, ruixats que localment podran ser de caràcter tempestuós i que podran anar acompanyats de calamarsa o fins i tot de pedra i també d'alguna ventada forta. Durant la tarda, els ruixats apareixeran també a l'interior de les Terres de l'Ebre, també localment podran anar acompanyats de calamarsa. Les temperatures clarament a la baixa, amb un ambient que serà menys calorós que no pas els últims dies. Diumenge persistirà la situació d'inestabilitat. De fet, durant la nit i la matinada de diumenge, els ruixats podran ser freqüents en alguns punts de la costa central, localment amb tempesta. I durant el dia, les nuvolades tornaran a créixer i a la tarda repetiran aquest diumenge a l'interior de les comarques gironines i en tota l'àrea del Pirineu alguns ruixats, localment alguna tempesta, que també podrà ser forta.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Gràcies, Tomàs Molina. I encara sobre la calor, la setmana que ve Europa enfronta una nova onada de calor i Alemanya està preparada per al fred, però no pas per a les altes temperatures que aquest estiu han fos, recordem, les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta al món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per a la calor, cosa que crea malestar entre els ciutadans i augmenta també la mortalitat. Anem a Berlín. Jordi Regàs.
6: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
7: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.

0: Das ist natürlich hochgradig problematisch.
1: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henning Werner.
2: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
1: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya, el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
3: Un parell més de qüestions sobre la calor. Les onades de calor incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. I aquest estiu, amb tres de seguides, els números ja estan pujant. El centre de Torrefarrussa ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris, Montse Poblet.
4: Segons ha pogut saber 3CAT, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torrefarrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
5: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats, ¿vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
4: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
6: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però inclús també doncs, a alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, salten del niu. No?
4: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.
3: I més conseqüències de la calor. Les altes temperatures també alteren la feina als jaciments arqueològics del Pallars Jussà. Les campanyes d'excavació de l'Hort del Cavaller, a Isona, i del Castelló Sobirà, de Sant Gervàs, han hagut d'adaptar els horaris per evitar les hores de màxima calor, una situació que obliga a reduir el temps d'excavació i alenteix, per tant, l'avenç dels treballs. Isona i Conca Dellà, Pau Rovira.
7: Els responsables de les campanyes adverteixen que aquests episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i ja s'han incorporat carpes per generar ombra i han reforçat les mesures de protecció, amb hidratació constant, gorres i crema solar. Alerten, però, que si aquesta tendència es manté, caldrà repensar la manera d'organitzar les excavacions arqueològiques, tot i que el calendari universitari dificulta canviar-les d'època. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés, des del jaciment de l'Hort del Cavaller, a Isona.
8: Al treballar amb estudiants universitaris, ens limita bàsicament als mesos de juliol, agost, principis de setembre. No? Les mesures que prenen aquest any hem instal·lat uns toldos que ens ha cedit el Centre d'Estudis d'Isona. També fem pauses per hidratació, hem après de les competicions esportives recents i hem adaptat també els horaris. Aquest any estem començant mitja hora abans i finalitzem mitja hora abans.
7: En alguns jaciments la jornada comença a les 6 del matí i s'acaba abans del migdia. Durant les hores de més calor, els equips deixen el treball de camp i continuen la recerca en espais interiors, on aprofiten per netejar, catalogar i dibuixar les peces recuperades. L'arqueòloga Marta Sancho explica que la calor els obliga a replantejar el ritme de les excavacions.
9: Que comença a fer moltíssima calor. De tota manera, per exemple, la setmana que ve comencem a Castelló Sobirà i ja parlàvem de fer un horari de 6 del dematí a 1.
7: Al cor del dia, quan fa més calor i les temperatures són més altes, es dediquen a fer treball de laboratori, però alerten que tot plegat alenteix l'avenç dels treballs.
3: Música. I el baixista Marcus Miller ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Reunit sobre l'escenari, quatre dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell, Marc Ruiz.
10: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Mino Cinello i el guitarrista Mike Stern, conjuntament amb Miller.

0: van participar a la gira de retorn que va fer Miles Davis al 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles. I aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió, com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Amb Baida, de 1981, la trompeta fa pensar en Sketches of Spain mentre treballa sobre la base funky que proposa Miller amb el baix. Amb Fat Time, de 1980, la trompeta sona solemne i del lament allargassat passa un núvol de pensament sobre el coixí dels teclats. El saxo és càlid i líquid, sinuós, com una nit xafogosa d'estiu. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I així ho demostren en una classe magistral d'improvisació quan ensenyen com cada músic improvisa sobre la melodia senzilla de Jean-Pierre per crear una cosa nova. La banda de We Want Miles no oblida l'època elèctrica de Davis i es permet perdre's al bosc de psicodèlia d'In a Silent Way i la delirant Bitches Brew. Marcus Miller ha rematat la feina fusionant Someday My Prince Will Come amb Tutu, cançó seva, però que dona el títol al disc de Miles Davis dedicat a Desmond Tutu. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
1: Esports. Francesc Ripoll, bon dia.
2: Bon dia. El Barça ha saltat el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada per la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Hansi Flick ha fet jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford i Bardaggi, mentre que al segon temps han tingut minuts Ter Stegen i Casador. Els gols els han marcat Héctor Ford i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un partit amistós contra el Birmingham. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat tots els arrels fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Joan Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i el rival serà l'Al Ahly.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Avui hi ha dos amistosos més en presència catalana. A 11:15, Espanyol-Sabadell i Girona-Alavés. Blanquiblaus i Arlequinats s'enfronten a la ciutat esportiva de Nejarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt a la Lliga. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
4: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
2: En clau marcat el migcampista Antonio Roca Marce s'ha dit al Mallorca de segona divisió la propera temporada i el Sabadell va fer oficial que un ex de l'Espanyol, el defensa Pipa Ávila, signa pel club Arlequinat fins al 2027. El lateral de 28 anys prové del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
2: D'altra banda, el Girona juga davant l'Alavés en el tercer partit de pretemporada dels gironins, que tancarà l'estatge de l'equip a la Vall d'en Bas. Fins ara el Girona ha empatat a 0 contra l'Alcadi Aixi, ha guanyat l'Olot per 1-3 al partit a porta tancada i es podrà veure al canal de YouTube del club. A la Lliga F, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada.

0: temporada arribarà a les 14 al primer equip i la defensa blaugrana Carla Julià ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Parlem de ciclisme. Tadej Pogačar va guanyar ahir la seva cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i sentencia encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió, uns 12 quilòmetres de l'arribada, i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant fins a l'últim quilòmetre, on ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz. Sentim Pogačar.
1: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: A la general, Pogačar conserva el mallot groc del líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Avui, 20a etapa, etapa reina, 171 quilòmetres d'alta muntanya entre les Bourdes i l'Alpe d'Huez, amb ascensions de categoria especial al Croix de Fer, al Galibier, amb el Telegraph de primera i també amb el final a la Sarenne.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat seu al Campionat del Món d'Eslàlom i Kayakross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. I en hoquei patins, ahir es van celebrar sortejos de diferents competicions europees de la Champions, que estrena format Lligueta. Jugaran la primera jornada Calafell Liceo, Igualada Tricino i Saint-Omer Barça.
3: Ara són 8:45, moment de repassar les notícies més destacades a aquesta hora. Uns 200 municipis de Catalunya estan avui en risc extrem d'incendi forestal. Això mentre continuen cremant els focs de Madrid i Àvila, que han calcinat 20.000 hectàrees. També segueixen actius sense control els focs de Bordeus, que han obligat a tancar l'aeroport a causa dels incendis d'Espanya i de França. Hi ha més de 160.000 persones evacuades. Mentrestant, Donald Trump ataca periodistes i rivals polítics al sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que fa uns mesos, recordareu, es va anul·lar per un intent de magnicidi. Trump també ha fet bromes sobre la possibilitat d'aspirar un tercer mandat, una opció que als Estats Units és inconstitucional. En la pròxima mitja hora, a més d'aquestes notícies, també us explicarem que el nou jutjat de violència contra la infància de Barcelona ja ha assumit 1.700 casos des del gener i 27 sumaris. El deganat de Barcelona diu que aviat necessitarà un reforç per atendre aquestes víctimes vulnerables i demana que es creï una segona plaça de jutge. També ens farem ressò que avui comença el festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses. Pablo Alborán obrirà avui la nova edició del certamen en l'únic concert que té previst per aquest estiu a Catalunya. Entre les actuacions programades al festival fins al 10 d'agost també hi ha un concert de l'Ax en Busto i Gossos i la triple actuació dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. I en esports, Francesc?
0: Que destaquem que el Barça s'ha estrenat a la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa en un partit a porta tancada. Avui dos partits més amb presència catalana, Espanyol, Sabadell i Girona a la vez.
3: Tot això en un dissabte en què baixen temperatures i augmenta la possibilitat de tempestes. El matí serà encara bastant assolellat, però amb nuvolades que aniran creixent a la costa central i possibles gotellades, que a la tarda seran tempestes al Pirineu, comarques gironines i interior de les Terres de l'Ebre. Localment podran ser fortes i acompanyades de calamars i ventades. Avui, gairebé 200 municipis de 19 comarques catalanes estan sota un risc extrem d'incendi forestal i 200 més es troben en un nivell molt alt de risc d'incendi, segons les previsions dels agents rurals. La situació obliga a prohibir l'accés als parcs de Tivissa-Vandellòs, Cardó-Boix, a les muntanyes de Prades i als ports, i continuaran amb l'accés restringit als parcs naturals de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. Mentrestant, els focs, tant a l'estat espanyol com a França, han obligat a evacuar 160.000 persones. Els bombers miren d'evitar que els dos focs de Madrid i Àvila, que ja han cremat 20.000 hectàrees, s'uneixin en un sol front.

0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, confia, però, que les condicions meteorològiques afavoriran la lluita contra les flames.
1: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
0: D'altra banda, aquesta matinada a França s'han hagut de fer més evacuacions a l'entorn de Bordeus i s'ha hagut de tancar l'aeroport, segons Laurent Núñez, ministre de l'Interior francès.
2: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: Davant la gravetat del foc, el govern francès també desplegarà efectius militars per mirar de controlar-lo.
3: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca d'aquesta matinada a Washington.
4: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa, el 93%. Llavors, com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?
0: El sopar, que es va anul·lar fa 3 mesos per un intent de magnicidi, Donald Trump també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar precisament a un tercer mandat. I encara de la crònica internacional, Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret. Tot plegat després d'un tiroteig on van morir 4 palestins i 2 israelians. Els fets van tenir lloc a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
5: Els colons jueus més violents instal·lats a Cisjordània han sortit a la caça de palestins clamant venjança per la mort de 2 israelians ahir a Tal, en un enfrontament on també van morir 4 palestins. Els colons es veuen encoratjats també pel desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià ordenat per Netanyahu, que va donar permís als soldats per a actuar contundentment en tots els pobles que considerin necessari. A més, el primer ministre israelià va anunciar mesures per accelerar la legalització dels anomenats punts d'avançada, els embrions dels assentaments, una legalització que només és vàlida a ulls d'Israel, ja que el dret internacional els considera il·legals.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal de Violència contra la Infància i l'Adolescència, que va començar a funcionar a principis d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Per la qual cosa, el deganat de Barcelona reclama que es creï una segona plaça de jutge. Escoltem la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando.
6: Son causas que afectan todas a víctimas vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio que requiere una especial dedicación y mayores recursos.
0: Són declaracions de l'Agència Catalana de Notícies. Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona. També aborda tot el que està relacionat amb l'impagament de pensions als fills o pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents perquè les víctimes sempre són vulnerables. I parlem ara d'educació. Les ràtios a les aules, que marca l'actual llei a Catalunya, són de les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana de països de l'OCDE. Segons la normativa actual, les aules a infantil i primària poden ser de 25 alumnes per aula i a secundària de 30. És un nombre d'alumnes per classe que només trobem a Xile, al Japó i al Regne Unit, amb 31, 27 i 26 alumnes per aula de mitjana, respectivament. En canvi, a Grècia o Itàlia, amb una mitjana de 17 i 18 alumnes per aula és on els grups són més petits. La baixada de ràtios a les aules ha estat una de les principals reivindicacions de les protestes dels docents aquest curs, Sara Canyeter.
7: Segons dades de l'OCDE, a Catalunya la mitjana d'alumnes per aula és de 20 a primària, una xifra que s'explica perquè quan dividim el nombre d'aules pels alumnes, les zones rurals i més despoblades compensen les zones metropolitanes, com Barcelona, on es concentra un terç de l'alumnat de tot Catalunya. En

0: En tot cas, la disparitat del nombre d'alumnes a les aules dels diferents països s'explica també perquè fins ara la recerca no ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes i els resultats educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
1: No podem establir una relació directa, tant de bo ho poguéssim fer, entre tamany de classe i resultats escolars. Perquè aleshores, escolta, seria tan senzill com dir posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
0: Els experts coincideixen que una baixada de ràtio general és una mesura cara i amb un baix impacte i diuen que on s'ha de posar el focus és en atendre la diversitat i reduir la ràtio, aquí sí, als centres de màxima complexitat o en funció dels alumnes amb necessitats especials que hi ha a cada aula.
1: Quan tenim escoles o tenim aules que tenen alumnes que tenen dificultats en un nombre més gran, han de tenir lògicament, una atenció docent més elevada. Això significa més hores docents. I això significa, per tant, un tamany de classe més reduït.
0: També aconsellen donar més autonomia a les direccions perquè puguin modificar aquest nombre d'alumnes a classe en diferents moments del dia, com es fa, per exemple, a Finlàndia.
1: En el cas de Finlàndia, normalment aquesta atenció no es dona simultàniament a més de 3 alumnes a la vegada. Això vol dir una distribució del temps entre els docents diferent, on no tots fem les mateixes hores de pissarra i els grups d'alumnes van rotant, sinó que tenim estratègies diferents. Tenim vegades en les quals les classes són nombroses, d'altres vegades que donem classe o atenem els alumnes pràcticament a escala individualitzada.
0: L'acord del departament amb els sindicats preveu una baixada de ràtios progressiva als propers cursos que retallarà aproximadament uns 5 alumnes per grup. Això coincideix amb el projecte de llei sobre ràtios que s'està acabant de tramitar al Congrés dels Diputats i que també preveu que els alumnes amb necessitats especials com l'autisme o la discapacitat intel·lectual comptin per 2 a l'aula, de manera que també retallaria el nombre d'alumnes per grup.
2: I ara música.

0: Aquesta nit torna a Barcelona el cantant i compositor britànic Morrissey, després d'una dècada sense actuar a Catalunya. Amb una carrera de 4 dècades i 25 àlbums, el top 10 britànic, el que va ser líder dels Smiths, actua al Poble Espanyol per presentar el nou disc. Morrissey és el nom que tanca el Festival Bars, que l'últim mes ha programat una vintena d'artistes a la capital catalana. I el músic Pablo Alborán serà l'encarregat avui d'obrir una nova edició del Festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses, en l'únic concert previst per aquest estiu a Catalunya. De la desena de propostes per als pròxims dies, en destaquen dues: un concert conjunt de l'Ex Embusto i Gossos i la triple actuació, el dia 31 de juliol, dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. Ens ho explica des de Roses Fèlix Martín, amb el muntatge musical de Josep Lluís Santissó.
1: El concert del dia 31 l'han batejat com el del so d'una generació.
2: L'home que treballa fent de gos a les festes infantils.
1: En Ferran Piqué, dels Amics de les Arts, ho qualifica d'ocasió única.
3: Nosaltres estem fent la gira de celebració dels 20 anys, però, evidentment, no, el sonar d'una generació doncs, portarà això molta gent a reviure moments de fa dies. I crec que l'espai és immillorable, Sons del Món, allà a la Ciutadella de Roses, és un espai fantàstic.
1: I en Ramon Mirabet posa de relleu la feina de tots aquests anys.
4: Tenim en comú que hi ha molta feina al darrere que no es veu. Que si els Amics, Blaumut, jo mateix portem tants anys sobre els escenaris, és perquè al darrere hi ha un públic que té ganes d'escoltar-nos.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
1: Dels Blaumut, Xavi de la Iglesia destaca que serà la primera vegada que compartiran tots tres escenari.
5: Interessant, perquè no ha passat mai. No ha passat mai, i la veritat és que ja ens hem trobat alguns cops amb els companys i ostres, tenim moltes, moltes ganes de que passi aquest concert.
1: Serà una nit per recordar els èxits d'avui, però també els de fa 20 anys o més, que van fer ballar tota una generació. Ha destacat el director del Festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
6: La majoria doncs, de seguidors que segurament tenen canalla petita, doncs inclús l'eslògan estem dient deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia...

0: gastronomia, food trucks, no? I és una nit doncs, per passar-ho bé i que, bueno, d'alguna manera, encara no s'havia pogut veure doncs, aquests tres artistes junts en un mateix festival. No nos ha ido
1: mal porque no esperaba tanto. Per a l'estrena d'avui, els Sons del Món acollirà l'única actuació d'aquest estiu a Catalunya de Pablo Alborán, que està de gira amb la proposta Global Tour Kilómetro Cero. El concert començarà a les 10 del vespre. En els pròxims dies també seran a la Ciutadella de Roses Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà, Fangoria i Nancis Rubias. Tot això sense oblidar l'oferta del Village, amb food trucks i les propostes de cellers de l'Empordà, amb música fins a la matinada.
2: I de l'Empordà anem cap a Barcelona, perquè aquesta nit hi ha hagut un concert accidentat de Lola Índigo, que ha donat el tret de sortida a la primera jornada del Xer Festival, que es fa al Parc del Fòrum de la capital catalana.

0: bolquer.
1: Lola Índigo, que ha fet pujar la temperatura de l'escenari principal amb un show enèrgic i visual acompanyada d'un cos de ball per interpretar temes com Mujer Bruja, Casanova, que sentim ara de fons, o Ya no quiero na, no ha pogut acabar la seva intervenció per una indisposició, segons ha informat l'equip de l'artista. El festival que posa al centre la música urbana ha comptat amb noms també com Mike Towers, Juan Magán, J.C. Reyes, De La Rose, Kid Badu o Alejo. Una de les artistes més esperades, però, ha estat Lola Índigo, que ha fet parada a Catalunya en el marc de la seva gira Romance de una noche de verano.
2: Trescat Info. Trescat Info.
1: I a França, notícia destacada, un nou robatori en un museu de França. Mesos després de l'anomenat robatori del segle, el Museu del Louvre, aquest divendres, ha desaparegut una joia celta del famós tresor de Vix, al museu de Châtillon-sur-Seine, a la regió de la Borgonya. Ja hi havia hagut dos intents previs de robar aquest collaret de gairebé mig quilo d'or i enterrat fa 2.500 anys. Formava part de la tomba d'una princesa celta que va ser descoberta el 1953 a l'actual població de Vix. Malgrat que les autoritats havien invertit a millorar la seguretat del museu, els lladres han aconseguit endur-se el botí en aquest tercer intent. Vestits de turistes i a cara descoberta han trencat la vitrina on s'exposava la joia i han pogut marxar del museu sense cridar l'atenció del personal de seguretat. En declaracions a mitjans locals, l'alcalde de la població ha dit que van actuar amb la rapidesa i la logística de professionals. S'ha obert una investigació per robatori amb banda organitzada.
2: El temps.
1: Amb en Tomàs Molina.
3: Avui un dia en què les temperatures baixen, l'ambient serà menys calorós ja que la setmana passada. Tot aquest cap de setmana l'ambient serà menys calorós, però també més inestable. Aquest matí, amb moltes estones amb sol, però ja amb algunes nuvolades a la costa central, que al llarg del matí ja podrien donar alguna gotellada que podria afectar l'àrea de la costa de Barcelona i també l'interior de les comarques de Barcelona i Girona. De fet, a partir de mig matí, migdia, els ruixats ja apareixeran en aquests sectors, localment amb tempesta. També n'hi haurà al llarg de la primera part de la tarda, que afectaran punts de l'Alt Pirineu i de l'Aran, i durant la tarda vespre aquests ruixats es mantindran presents a la meitat nord del país. Localment podran acompanyats, ja ho diem, de calamars o de pedra i també de ventades fortes. Al llarg de la tarda vespre podrà aparèixer també algun ruixat o alguna tempesta a l'interior de les Terres de l'Ebre. Durant la nit i la matinada de diumenge, els ruixats també apareixeran de nou en àrees de la costa central, localment amb alguna tempesta forta que pot arribar fins i tot a l'àrea de la costa de Barcelona, amb ventades que poden anar associades a aquestes precipitacions. Al llarg de diumenge, el dia serà variable, moltes estones amb sol, però també amb aquestes nuvolades que tornaran a créixer en tota l'àrea del Pirineu i que durant la tarda tornaran a descarregar ruixats i tempestes que podrien anar acompanyats de calamarsa o de pedra. La temperatura, amb tendència a la baixa, amb un ambient que serà més normal per l'època de l'any.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
1: L'inici del mes d'agost vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 cèntims per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, data en què desapareixeran aquestes ajudes públiques que es van implementar per

0: amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa els conductors, que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
1: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa, en aquest cas.
2: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
3: Bueno, pues yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
4: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
0: Alguns consumidors tenen la percepció que quan el preu del barril de petroli augmenta, la pujada es plasma ràpidament a les benzineres, però en canvi, quan baixa, triga més temps a reflectir-se als assortidors. I front comú del Consell General i dels Ajuntaments aranesos contra el Pla Plàter, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Denuncien que el pla vulnera les competències de la màxima institució aranesa i que no té en compte les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la Vall d'Aran. Viella, Sofia Cabanes.
5: El Consell General i els 9 ajuntaments de la Vall d'Aran consideren que el procés per tirar endavant el Plàter ha vulnerat el que estableix la Llei de Règim Especial de la Vall d'Aran i evidencia un desconeixement de la realitat territorial i de la viabilitat de determinades energies renovables a la vall. Maria Vergés, síndica d'Aran.
6: Dibuixé un territori en cas de la Vall d'Aran que ha poca veïda amb la seva realitat, poca veïda amb aquesta reserva de la biosfera i amb el treball que s'ha mis a terme en territori, en aquest cas, amb el desenvolupament d'energies renovables.
5: Els alcaldes són contundents en contra del Plàter. Oriol Sala, alcalde de Vilamòs, i Juan Antonio Serrano, de Viella.
7: Al final pensam que i un document completament caciquista, on se mos ha imposat des d'un govern superior hagués model, no?, energètic.
8: Ja mos han pres bastant peu de que hagi en llum o energia aquesta gent, que se quedi genèric en un mar molt preciós davant de casa seva, i aquí segurament els molins de vent funcionen perfectament.
5: Els representants territorials aranesos remarquen que no són contraris a les energies renovables com l'hidràulica o la biomassa presents a l'Aran.
9: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: A Catalunya hi ha més de 500.000 d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. Ho constata en un estudi el Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, que reclama a les administracions millores en la informació i la simplificació dels processos per garantir que tots els ciutadans amb dret a vot puguin votar en els comicis de l'any que ve. Txell Vallespí.
10: De les 500.000 persones estrangeres que poden votar a les eleccions municipals a Catalunya, n'hi ha més de 275.000 que provenen d'algun país de la Unió Europea. La resta són ciutadans de 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya, com el Regne Unit, Corea del Sud, el Perú, Xile o Colòmbia. Tots s'han d'inscriure al cens electoral abans de cada convocatòria, però molts no ho saben per falta d'informació. Ho explica 3Cat Info Gemma Pinyol Jiménez, que és coordinadora de l'informe del CIEMEN.
11: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
10: Per Pinyol Jiménez, l'altre problema és l'accés de burocràcia i la complexitat dels tràmits, que fa que molts ciutadans estrangers amb dret a vot quedin fora del procés electoral, com va passar el 2023.
11: Les anteriors eleccions municipals, de les 450.000 comunicacions que es van enviar perquè la gent s'apuntés, no es van arribar a inscriure més de 50.000 persones. Estem parlant més o menys d'un 10%.
10: Per això la coordinadora de l'estudi del CIEMEN reclama més campanyes permanents d'informació i sensibilització per a votants estrangers i la simplificació dels tràmits i la inscripció al cens electoral.
11: Quan una persona s'inscriu al padró o entra a demanar atenció a l'oficina de ciutadania i forma part d'algun dels col·lectius de persones que tenen dret a vot, això es pot ja facilitar. I això seria un registre automàtic, no? Es pot entendre com a silenci administratiu positiu, si una persona que s'ha inscrit en algunes es podria fer en les altres.
10: Els països amb més ciutadans amb dret a vot a Catalunya són Colòmbia, Itàlia, Romania, el Perú i França, amb xifres que oscil·len entre les 50.000 i les 93.000 persones. A Barcelona es calcula que hi ha 180.000 votants estrangers potencials, un 14% del cens.
0: Una experiència audiovisual dissenyada per acompanyar pacients pediàtrics durant les proves de ressonància magnètica pot reduir l'estrès dels infants, segons un estudi europeu liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu. Adrià Clotet.
12: La ressonància magnètica pot resultar especialment intimidant pels infants. La mida de l'equip, el soroll i la

0: necessitat de romandre immòbils durant fins 40 minuts poden fer que l'experiència sigui exigent. La recerca, publicada a Pediatric Radiology, es va fer amb 175 nens i nenes de 6 a 12 anys en 6 hospitals europeus. Emili Narejos, director del diagnòstic per la imatge de Sant Joan de Déu, diu que els resultats del programa Ambient Experience són favorables.
1: Mitjançant l'ús de l'eina aquesta que tenim, que es diu Ambient Experience, podem reduir el nivell d'estrès dels nens en aproximadament un 43% i després també podem reduir fins a un 69% les interrupcions que els nens fan durant la prova.
0: Els continguts creats de la mà de Philips i The Walt Disney Company han desenvolupat una experiència audiovisual immersiva que combina imatge, llum i so amb altres continguts específics per aquest tipus de prova. L'estudi destaca que fer l'entorn més comprensible i amable ajuda a millorar l'experiència dels infants en una prova angoixant.
2: Esports. Amb en Francesc Ripoll fins a arribar a les 9 del matí. Bon dia.
3: Bon dia. El Barça va estrenar-se ahir a la pretemporada amb el primer amistós, amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de Primera Federació, un partit disputat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper i sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Hansi Flick va fer jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps van tenir minuts Ter Stegen i Marc Casador. Els gols els van fer Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un amistós contra el Birmingham. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que ja s'han solucionat els serrells físics. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Més futbol, avui a dos amistosos més en presència catalana, 10:45, Espanyol-Sabadell i Girona-Alavés. Blanquiblau gerlaquinats s'enfronten a la ciutat esportiva de Nijarque amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
5: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
3: Un Sabadell que va fer oficial ahir un fitxatge ex de l'Espanyol, el defensa Gonzalo Pipo Ávila, que arriba al club arlequinat procedent del Ludogorets búlgar. Del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat el seu jugador Urri en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
3: D'altra banda, el Girona juga contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada dels gironins, que tancarà l'estatge de l'equip a la Vall d'en Bas. Fins ara, el Girona empatat a 0 contra l'Alcadia, i ha guanyat l'Olot per 1-3. El partit serà porta tancada i es podrà veure al canal de YouTube del club gironí. Ahir també es va estrenar el Real Madrid de Mourinho amb una victòria davant l'Alcorcón de la Primera Federació per 1-0. I a la Lliga F, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada, arribarà a les 14 al primer equip, afegint també que la defensa blaugrana Carla Júlia ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou entrenador i seleccionador, en aquest cas alemany, fins al 2030, en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
7: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
3: En ciclisme, avui es disputa l'etapa reina del Tour de França en la penúltima jornada de la Ronda Francesa. 171 quilòmetres, novament d'alta muntanya, entre Le Bourg-d'Oisens i l'Alpe d'Huez, amb les ascensions de categoria especial, la Crua de Fe, el Galibier amb el Telegraf de primera i també el filià amb final, la Sarén. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte al segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel, tot plegat després de l'exhibició ahir de l'eslové de l'Alpe d'Huez. Ahir va guanyar la seva cinquena etapa d'aquesta edició, batent el rècord de l'ascensió, que datava de 31 anys enrere després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogacar va atacar el tram final de l'ascensió a uns 12 quilòmetres de l'arribada i va acabar engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que ja a l'últim quilòmetre va superar el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz. Sentim Pogacar.
7: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
3: Segons dades oficials, s'estima que hi va haver mig milió de persones a l'ascensió a l'Alpe d'Huez. El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. El Barça de bàsquet es tracta de l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martins, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. El següent d'arribar al Palau serà Tosin Ebwomba, un alè britànic de 25 anys que ha jugat als Charlotte Hornets. En canvi, l'alè pivot georgià Shengelia marxarà, llevat d'un gir de guió inesperat. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les properes dues temporades.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Bon dia, són les 9.
4: A Catalunya Ràdio tot es pot parlar amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
8: És dissabte 25 de juliol. Bon dia, Domènec.
9: Bon dia, Núria.
8: I avui seguim molt pendents dels incendis de Madrid i Àvila, que continuen cremant sense control, tot i que aquesta nit han baixat d'intensitat, però el vent ha de bufar de nou aquest matí. Els focs han obligat a confinar i evacuar 65.000 persones i amenacen en convertir-se en un front únic mentre Isabel Díaz Ayuso i el ministre Òscar Puente s'enganxen amb retrets per la reacció als focs. A França, que també hi ha una trentena d'incendis, els evacuats ja són 140.000 pel més important, que és a l'entorn de Bordeus.
10: Aquí, a Catalunya, mentrestant, 200 municipis de 19 comarques catalanes estan sota un risc extrem d'incendi forestal i 200 més es troben en un nivell molt alt de risc d'incendi. Estem pendents de DIF, que avui podria anunciar la data en què es reprendrà la circulació de les línies R2 i R11, afectades, recordeu, per l'esvoranc de Nou Barris.
8: I aquesta matinada, Donald Trump ha fet broma sobre l'opció de tornar-se a presentar les eleccions per tercera vegada, cosa que la Constitució nord-americana prohibeix. En el sopar de corresponsal que s'havia ajornat fa mesos per un intent d'atemptat, el president nord-americà ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics.
10: I el Tot es pot parlar avui. A banda d'estar pendents de tota l'actualitat, us explicarem què és el moviment dels Passport Bros, sorgit sobretot a les xarxes. Homes occidentals que se'n van a viure a altres països on confien trobar parelles submises i tradicionals. Argumenten que a casa seva, sobretot països anglosaxons, és molt difícil tenir cites i sentir-se ben tractat. D'aquí a un moment també entrevistarem el Tot es pot parlar la portaveu de la plataforma SOS Socorristes, que aquest matí tenen previst protestar per la precarietat en el sector i per reclamar una llei urgent de socorrisme.
8: I ja sabeu que cada dissabte i cada diumenge a aquesta hora fem una volta pels bars de Catalunya per saber de què parla la gent. Avui hem anat al Pallars Sobirà, a les Valls d'Àneu, al restaurant Bodega La Tona, a Isil, i ens han explicat això.
11: La gent del poble parla molt de l'hort, sempre el pregunten. Com tens l'hort, no sé què. Hi ha competició d'horts. A veure qui el té més maco i qui cull més carbassons, que és l'excedent.
12: L'excedent mundial de carbassons.
11: Exacte. I si fas ruta per aquí, veuràs qui guanya de calle. El meu, no.
13: M'han preguntat com està el lloguer aquí a dalt. En plan, quant costen les cases i aquestes coses. I jo no els he sabut respondre perquè no en tinc ni idea.
11: Bueno, i fa uns dies comentaven si havien vist l'os perquè va baixar aquí a prop.
14: Diuen que
9: Bueno, que va venir l'os en una granja aquí del poble i va matar 3 ovelles. I després, una miqueta més aquí dels afores, va matar 2 poltres. I la gent pues,

0: està molt contenta amb l'os, sobretot, molt moltíssim, estem molt contents.
1: L'os, bueno, la calor, evidentment.
2: El pobre gos perdut.
1: Quin gos perdut?
0: Tenim un gos perdut per aquí.
3: Ah, que bé.
0: Hi ha un gos que va voltant per aquí, però no sabem de qui és.
3: Una matxina?
0: Si algú ha perdut un gos per la zona de les Valls d'Àneu, està per aquí.
4: A les Valls d'Àneu parlen de l'os, però també de la calor, i justament això és el que volem explicar nosaltres ara, com tenim les temperatures, com tenim la meteorologia. Tomàs Molina, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
4: Tomàs, bones notícies, no? És el que estem sentint des de primera hora del matí.
5: Sí, però també alerta per la presència del Venus, un mestral que continuarà bufant i que, de fet, es reforçarà de cara al vespre a les Terres de l'Ebre, i per això aquesta dicotomia. Parlem de baixar la temperatura, parlem d'ambient menys calorós, però encara parlem, com ho fèiem fa un momentet, d'aquest risc d'incendis que és molt elevat i d'un pla alfa que està molt activat, especialment a les Terres de l'Ebre, perquè doncs, el vent de mestral guanyarà protagonisme, i això doncs, és el que pot ser el responsable de que s'iniciï un foc i que corri amb rapidesa. Però avui serà un dia de canvi, un dia amb sol en conjunt a la major part del país i amb nuvolades que aniran creixent al llarg del matí. Ja podrien donar alguna primera gotellada en algun punt de la façana litoral al llarg del matí, i després a la tarda serà quan es desenvolupin les nuvolades amb més força i acabaran donant ruixats i tempestes. Hi ha avisos a Servei Meteorològic de Catalunya d'intensitat que podrien anar també a les tempestes acompanyades de calamarsa o de pedra i de ventades. Es donaran sobretot a l'interior de les comarques gironines, nord de Barcelona i en tota l'àrea del Pirineu, però també podrien aparèixer cap a les Terres de l'Ebre al llarg de la tarda vespre d'avui. Durant la nit i la matinada, les tempestes poden afectar també algun punt de la costa central, localment acompanyades de ventades. I diumenge serà un dia un altre cop amb sol en conjunt, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i de tarda els ruixats, les tronades donaran un altre cop, descarregaran amb força, es produiran a l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona, i de nou localment podrien ser intenses i acompanyades de calamarsa. La part més bona és que porten aire una miqueta més fresquet, que farà que les temperatures es normalitzin per l'època de l'any.
4: Doncs, Tomàs, moltes gràcies. Estarem pendents d'aquest canvi i molta atenció també a aquest vent que ens deies a primer, a tot just començar. Gràcies i bon dia.
5: Bon dia.
6: 9 i 5, avui molt pendents del risc d'incendi a Catalunya, també d'aquest canvi de temps, però també dels focs que afecten Madrid, Àvila i França.
7: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Núria Pujades i Domènec Subirà.
8: Per més que caiguis d'un pogrí.
9: Y nos han dejado abandonados. Han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
10: Bastante caótico desde mi punto de vista, porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo.
11: Hem rebut l'alerta d'evacuació a les 6 del matí i sense realment saber com fer-ho, hem agafat el vaixell directament cap a Arcaixun.
12: Directament per Arcaixun. Pots donar-li el tom al desastre.
13: En estos momentos alcanzaríamos una cifra de más de 25.000 personas evacuadas y más de 20.000 personas confinadas en la Comunidad de Madrid.
14: Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.
15: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
16: Esperemos que el viento, esas son las previsiones de AEMET, afloje razonablemente y que tengamos una ventana importante durante...
14: Y sobre todo, la prioridad, que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.

0: Continuen cremant sense control els incendis de Madrid i Àvila i també a França, a l'entorn de Bordeus. Milers de persones evacuades i milers d'hectàrees cremades, però hi ha qui sempre troba el moment per la picabaralla política. Això sí que és un desastre. Ara sentíem la resposta de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso al tuit del ministre Òscar Puente, que li retreia que demani ajuda a l'Estat mentre redueix impostos als rics. Però més enllà del cop de Twitter i de la declaració més calenta, la preocupació és màxima per controlar aquests focs que cremen a Madrid i a Àvila. Aquesta nit la situació ha millorat, però s'espera que el vent torni a bufar aquest matí. D'aquí a menys d'una hora, i ho seguirem aquí al Tot es pot parlar, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha de visitar la zona un cop l'Estat n'ha assumit la gestió després de declarar l'emergència.
1: Aquest matí s'han de sumar les tasques d'extinció als mitjans aeris d'Itàlia i Grècia després que el govern espanyol sol·licités l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea. Hi ha més de 60.000 persones desallotjades i confinades i més de 20.000 hectàrees ja calcinades. Els focs actius a l'Estat també han provocat el tancament de 35 carreteres a Guadalajara, Àvila, Terol, Huelva i a la Comunitat de Madrid. Justament a Madrid, Àngels Lafuente.
2: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
3: Cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas.
2: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc. La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant.
0: Mentrestant, a França hi ha una trentena de focs actius, amb dos focs especialment importants al sud. Un és a la badia d'Arcachon, on aquesta matinada s'han hagut de fer més evacuacions a l'entorn de Bordeus i ja són 140.000 les persones evacuades. S'ha hagut de tancar l'aeroport, segons Laurent Núñez, ministre de l'Interior francès.
4: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
1: Aquest ja és el foc més important. Ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. Davant la gravetat, el govern francès també desplegarà efectius militars per mirar de controlar-lo. Al sud també preocupa el foc de Biscarros, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats en aquest cas. I a l'est del país, al departament del Var, els canvis de vent dificulten ara mateix molt les feines en un altre incendi que ha arribat a les portes de diverses localitats.
0: A Catalunya, aquest dissabte, gairebé 200 municipis de 19 comarques estan sota risc extrem d'incendi forestal, malgrat que estem esperant un canvi de temps que ha de portar doncs, una mica més d'aire fresc i també pluges en alguns punts. Es manté la restricció d'accés als parcs naturals del Montmell Marmellà i el Montsant i s'amplia la restricció també al parc natural dels Ports, Cardoboix, Tivissa, Vandellòs i Prades.
1: Els bombers continuaran treballant avui amb l'incendi del municipi de Ferrera, el Pallars Sobirà, un foc que afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència de la seva banda confien que, si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant aquesta mateixa jornada de dissabte.
5: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
0: I continua el periple pels usuaris de Rodalies afectats per l'esvoranc del barri de Vallbona causat per les obres de soterrament de les vies.
6: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
7: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni.
0: Ara els passatgers que van cap al Vallès han de baixar a Sant Andreu i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Avui Adif ha denunciar, o hauria denunciar, la data en què es podrà reprendre la circulació de les línies R2 i R11. De moment, ni avui ni demà circularan trens entre Sant Andreu, Comtal i Montcada i Reixac. Previsiblement, la normalitat no reprendrà fins la setmana que ve.
1: I d'un esvoranc a un altre, els qui també continuen fastiguejats són els veïns del Putxet de Barcelona, que encara no poden tornar a casa per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro. El govern assegura que d'aquí a 15 dies ja hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
8: Aquesta setmana serien 11 habitatges més quatre locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
1: Aquesta és la previsió per una data, però a hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen cap data de retorn.
0: I als Estats Units, aquesta matinada, al sopar de corresponsals de la Casa Blanca, ha passat això.

Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho

0: tota la regió amb atacs també contra l'Aràbia Saudita, objectiu ara dels rebels hutis del Iemen. De fet, fa uns minuts aquesta milícia pro-iraniana ha reivindicat un atac amb míssils contra l'Aràbia Saudita. Recordem que l'acte amb els corresponsals de la Casa Blanca es va anul·lar fa 3 mesos perquè un home va entrar amb una pistola a l'hotel on tenia lloc aquell tradicional sopar de la premsa amb el president dels Estats Units.
1: I justament en la trobada amb els corresponsals, Trump ha anunciat que la setmana que ve rebrà a Washington el primer ministre israelià, una cita en plena ofensiva militar a Cisjordània.
0: D'una banda, Benjamin Netanyahu ha llançat una operació a gran escala en aquest territori ocupat i de l'altra ha provat accelerar la legalització dels enclavaments de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret. Tot plegat després d'un tiroteig on van morir ahir 4 palestins i 2 israelians. Els fets van passar a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat palestí. Jerusalem, Jordi Berscó, bon dia.
2: Bon dia. Els colons jueus més violents instal·lats a Cisjordània han sortit a la caça de palestins clamant venjança per la mort de 2 israelians ahir a Tal, en un enfrontament on també van morir 4 palestins. Els colons es veuen encoratjats també pel desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià ordenat per Netanyahu, que va donar permís als soldats per a actuar contundentment en tots els pobles que considerin necessari. A més, el primer ministre israelià va anunciar mesures per accelerar la legalització dels anomenats punts d'avançada, els embrions dels assentaments. Una legalització que només és vàlida a ulls d'Israel, ja que el dret internacional els considera il·legals.
1: I en les últimes hores, el Tribunal Penal Internacional ha destituït el fiscal en cap Karim Khan per conducta sexual inapropiada.
3: L'Assemblea ha decidit, per una majoria de 82 estats membres, que el fiscal electe Karim Khan va cometre una falta greu de conducta i un greu incompliment de les seves obligacions i ha acordat destituir-lo del càrrec.
1: I així anunciava la destitució de Khan la presidenta de l'Assemblea dels Estats Membres. Khan havia generat molta expectativa fa 2 anys, quan com a fiscal va dictar ordres de detenció contra Benjamin Netanyahu per crims de guerra a Gaza.
0: A Khan l'investigaven des de feia 2 anys per les acusacions d'una antiga col·laboradora i la decisió de cessar-lo l'han avalat la majoria de països membres del TPI, del Tribunal. Un pas sense precedents en els props de 25 anys d'aquesta entitat, d'aquesta institució de justícia que persegueix, recordem-ho, persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El GEX fiscal nega les acusacions i denuncia una campanya política contra ell.
1: Els 2 màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra han dimitit després que el jutge del cas Zapatero els hagi citat a declarar a començaments de setembre. El president Julio Martínez Sola, el conseller delegat Roberto Rosselli, estan investigats pel préstec públic de més de 50 milions d'euros que va rebre la companyia durant la pandèmia.
0: Aquesta setmana van reconèixer davant l'Audiència Nacional Espanyola que Plus Ultra va firmar un contracte amb l'empresa d'un íntim amic de Zapatero i li van pagar l'1% del rescat, és a dir, més de 500.000 euros. La Fiscalia Anticorrupció també ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. Fins ara, l'expresident no ha donat explicacions sobre l'origen d'aquestes joies.
1: I encara en plana política, política judicial, Esquerra celebra que el Tribunal Suprem finalment hagi aplicat l'amnistia als membres de la mesa del Parlament, encapçalats per Roger Torrent, per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia el 2019. Els republicans celebren que s'enterri aquesta causa, però creuen que era inevitable després de la decisió de la justícia europea. Josep Costa, aleshores membre de la mesa per Junts, treu ferro a la decisió del Tribunal perquè, diu, no li reconeix cap autoritat.
4: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin. Jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
0: A banda dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament, també han amnistiat 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. És l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, i diu que està molt content de Girafull, però recorda que queden encara molts independentistes per amnistiar.
5: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
0: Entre els magistrats que signen la resolució hi ha Manuel Marchena i també Carmen Lamela.
1: I I un treballador de les obres del Camp Nou va morir ahir en un accident laboral. Segons ha pogut saber aquesta emissora, es tracta d'un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys. L'home hauria rebut un cop al cap amb una biga mentre feia treballs de pintura en una plataforma.

0: forma elevada.
1: Carlos del Barrio, responsable d'acció sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
2: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no? En un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
1: Comissions Obreres demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat corresponents. És el primer accident mortal laboral que hi ha al nou Camp Nou des que van començar les obres ara fa 3 anys.
3: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
7: No ho comparteixo.
6: El que he dit?
7: No, la banana. Aquesta setmana la banana 0,99 al quilo.
6: I la nectarina 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
7: Que costa comprar bé.
8: Una cigarreta... o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: El Club Capbravo fa 30 anys i aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte. Amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capbravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
10: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
11: Oh, capità, el meu capità.
12: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
11: Ja no sé què em passa.
12: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
13: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
12: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
13: Això sona brillant.
12: Nit d'Oscars. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
3: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
15: Amb el Joan Antoni Fletxa.
16: El més difícil que tenia el
15: Ràdio. I amb la Mireia Benito.
3: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
17: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
18: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
19: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
18: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
19: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
20: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
3: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
1: Són les 9:20. La setmana que ve Europa enfronta una nova onada de calor. Alemanya està preparada per al fred, però no per les altes temperatures que aquest estiu han fos fins i tot les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta al món, si ho recordeu. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea malestar entre els ciutadans i augmenta també la mortalitat, malauradament. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
21: Bon dia. És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
22: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
21: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments alemanys no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Hennig Werner.
0: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
21: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
4: I les onades de calor incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. I aquest estiu, amb tres de seguides, els números ja estan pujant. El centre de Torrefarrussa ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Montse Poblet, bon dia.
16: Bon dia. Segons ha pogut saber Trescat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torrefarrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica, bàsicament, pels efectes de les altíssimes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
23: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor, i aquí és una mica això el grau diferencial, perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor doncs també afecta també als animals.
16: Entre els animals que ingressen als centres per la calor predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o per buscar aigua i després no hi poden tornar.
1: I quan falten 5 minuts per 9:45 del matí, el Tot es pot parlar, volem parlar de la plataforma SOS Socorristes, perquè aquest matí està fent i farà accions en diverses platges per protestar per la precarietat en el sector i per reclamar una llei urgent de socorrisme. Ho fan avui amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments, tot plegat després que aquest estiu ja hagin mort 24 persones per ofegament a Catalunya. Ariana Grau, portaveu de SOS Socorristes, bon dia.
24: Hola, bon dia.
1: Ariadna, Catalunya, 25 de juliol, ho dèiem ara, ja hi ha pràcticament el mateix nombre de morts per ofegament que en tot l'estiu de l'any passat. Està fallant alguna cosa? Hi ha alguna circumstància que ho pugui explicar?
24: Hola, bon dia. Bueno, sí, hi ha diverses circumstàncies. Realment nosaltres reclamem una precarietat al servei de socorrisme important. Bueno, des de millors infraestructures, més temporalitat i sobretot més socorristes, perquè considerem que falten socorristes a tot el litoral de Catalunya.
1: Clar, però aquesta qüestió de que falten socorristes a tot el litoral de Catalunya ja comença a ser com endèmica, no? Cada estiu tenim aquest mateix debat, no? Què s'ha de fer perquè hi hagi més socorristes? És només una qüestió, bueno, de voluntat política? S'ha de reclutar més gent? No hi ha interès per part de possibles persones a fer aquesta feina?
24: Bueno, nosaltres portem des de l'any 2018 reclamant aquesta situació, que és una situació que portem anys reclamant, i com estem veient, i com tu deies al principi, cada any tenim més víctimes per ofegament. Llavors, el tema és que la llei que regula actualment el socorrisme a Catalunya és una llei de l'any 1972. Llavors, està totalment obsoleta, i com parlàveu abans del canvi climàtic, etc. Llavors, cada vegada hi ha més gent a les platges, i el tema és que al no haver-hi una llei reguladora que estipuleixi uns mínims de socorristes, segons els ràtios d'usuaris que hi hagi a les platges, etc. Cada ajuntament realment fa el que considera segons la seva bona voluntat. Llavors, al no haver-hi un marc legal que ho emmarqui tot, doncs depenem directament de cada ajuntament i de la seva bona voluntat. I nosaltres, bueno, com et comentava, considerem que es tindria que duplicar, com a mínim, la quantitat de socorristes que tenim a tot el litoral de Catalunya.
1: Parlant, Ariadna, del que està passant aquest estiu, no? O sigui, hem posat el focus ara, com deies tu, doncs en els recursos, en la voluntat política, en les vostres reclamacions. Hi ha també un problema de consciència per això? Perquè aquest estiu, sincerament, parlant doncs aquí amb companys a la redacció sobre aquesta qüestió, molta gent sortia sovint al tema de jo he vist socorristes xiulant a la platja i gent que no els hi fa cas. Això encara passa massa, potser?
24: Això encara passa massa, potser. Bueno, al mar crec que se li ha de tindre cert respecte, no por, però sí un respecte, que potser no tothom té, potser no és igual de conscient del perill, I bueno, el que tindrem que fer és cas dels professionals, al cap i a la fi, no? Molts dels ofegaments que succeeixen són a platges no vigilades o són abans d'horari o fora d'horari de servei. Llavors, crec que és important que la societat també estigui conscienciada de sempre fer cas

0: del socorrista, fer cas de la bandera que posem, que la posem perquè som els professionals i entenem la platja, entenem les marees, entenem les corrents, etc. I moltes vegades costa. A vegades sembla més que estem molestant que no que estem intentant protegir els ciutadans, a la ciutadania.
1: Ja, això us hi trobeu, no? Aquest sentiment el teniu, no?
0: Per desgràcia, sí.
1: Totes maneres, recupero la primera pregunta. Hi ha més morts ara a Catalunya, 25 de juliol, pràcticament el mateix nombre de morts que en tot l'estiu de l'any passat. Hi ha alguna circumstància concreta que aquest any pugui explicar això? Perquè, d'altra banda, la majoria dels ofegats són a les costes de la demarcació de Tarragona i de Terres de l'Ebre. No sé si aquí també hi ha alguna explicació. Falten més socorristes allà, concretament, potser?
0: Bueno, justament a Tarragona és on pitjor estan i en pitjors condicions estan, com et deia, pel tema dels ajuntaments i els seus criteris a l'hora de contractar el servei. Però és una cosa que portem avisant-la, com et deia, des de l'any 2018. Ho anem dient, cada vegada hi haurà més morts, més ofegats. Nosaltres no volem participar d'això. Nosaltres volem que la gent sigui conscient i sobretot la Generalitat, que ens escolti. Perquè, com dèiem, cada any tenim més morts i això cada any anirà incrementant. Cada vegada fa calor abans, l'estiu dura més, fins a l'octubre tenim gent a les platges. Hi ha moltes platges que el 31 d'agost acaben servei i allà acaba. I la gent continua anant a la platja tot el setembre, tot l'octubre, inclús ara ja comencen a anar-hi abans. Al maig ja hi ha gent a les platges, a l'abril ja hi ha gent a les platges, les guinguetes estan obertes, els pàrquings estan oberts, i en canvi no hi ha servei de salvament.
1: Clar.
0: Llavors, clar, es lucren de pàrquings, es lucren de les guinguetes, com dèiem, els xiringuitos, però en canvi aquest servei de salvament i socorrisme doncs sembla que no és tan important, potser perquè no genera tants diners a simple vista. Lògicament, un socorrista que et prevengui un ofegament és molt més barat que un helicòpter, que tindrà una persona a la UCI, etc.
1: Ariadna, no sé si tot això és el que hauria de regular aquesta llei que reivindiqueu, una llei de socorrisme. Què hauria de regular exactament?
0: Bueno, tindria que, primer de tot, es tindria que veure el litoral català i hi ha diferents platges amb diferents nivells de perillositat. Lògicament, no és el mateix una platja, no sé, com per exemple Vilassar de Mar, que és una platja petiteta, que una platja com pot ser Sitges, com pot ser Mataró, bueno, com pot ser Gavà, Castelldefels, platges amb molta més afluència de gent. Llavors, el primer és classificar les platges per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
1: És Ariadna Grau, portaveu de SOS Socorristes de Catalunya, aquesta plataforma que avui reivindica justament millores per poder fer bé la seva feina. Moltes gràcies i bon dia, Ariadna.
0: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia també. Bon dissabte.
2: Catalunya Ràdio, tot es pot parlar.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
5: 51.937 51937 de la sèrie 14.
4: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
2: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
6: Passen 2 minuts de 2:15 del matí. Més temes. El Tribunal de Violència contra la Infància i l'Adolescència, que va començar a funcionar a principis d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Els sumaris són casos especialment greus i complicats i mentre que un jutjat d'instrucció ordinària en sol tenir 4 de mitjana en mig any, aquest ja n'acumula una trentena.
1: Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar el nou tribunal amb un altre magistrat i més funcionaris i, en un futur, consolidar una segona plaça per aquesta secció creada fa poc arran de la nova llei d'eficiència judicial.
7: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables, són todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio que requiere una especial dedicación y mayores recursos.
1: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas de nadó maltractat a Barcelona. També aborda tot el que està relacionat amb l'impagament de pensions dels fills o, per exemple, la pornografia infantil.
6: I l'Institut Català de Finances ofereix a les empreses de lleure i als autònoms afectats per la reducció de la seva activitat préstecs bonificats d'entre 25.000 i 100.000 euros.
1: L'Institut vol ajudar així un sector que ha vist com la demanda de reserves de cases de colònies ha caigut en picat per la protesta dels docents de no fer ni colònies ni sortides escolars al curs que ve. Les associacions ACLEC i ACAC, que són les patronals del sector, però consideren del tot insuficient aquest préstec perquè comporta demanar un crèdit, segons han explicat a l'Agència Catalana de Notícies, i també han reclamat al Departament d'Empresa que activi les ajudes.
6: I quan encara cueix la controvèrsia per l'errada tècnica del Departament d'Educació que deixarà Catalunya fora dels resultats de l'informe PISA del curs que ve, avui sabem que les ràtios en les aules catalanes són de les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana dels països de l'OCDE.
1: Segons la normativa actual, les aules a infantil i primària poden ser de 25 alumnes per aula i a secundària de 30. És un nombre d'alumnes per aula que només trobem a Xile, al Japó i al Regne Unit. En canvi, a Grècia o Itàlia, amb una mitjana de 17 i 18 alumnes per aula, és on els grups són més petits. Malgrat tot, els experts asseguren que no s'ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes per aula i els resultats educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa de la Universitat Pompeu Fabra.
8: Seria tan senzill com dir, posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
1: L'acord entre els sindicats i ensenyament preveu retallar uns 5 alumnes per grup en els pròxims anys.
6: A Catalunya hi ha més de 500.000 d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. És la conclusió d'un estudi del Centre Internacional Escarrer per les Minories Ètniques i Nacionals, el CIEMEN, que reclama a les administracions millores en la informació i els processos administratius. Gemma Pinyol Jiménez ha coordinat l'informe i constata dificultats per registrar-se al cens.
9: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
1: Segons Pinyol Jiménez, l'altre problema que deixa fora de les eleccions als estrangers és l'excés de burocràcia i la complexitat dels tràmits. Reclama més campanyes permanents d'informació i la simplificació de tots aquests processos administratius. Des de les 500.000 persones estrangeres que poden votar en les eleccions municipals a Catalunya, més de 275.000 provenen de la Unió Europea. La resta són de 13 països amb acords de reciprocitat.

0: I en plana cultural, el baixista Marcus Miller ha celebrat el llegat de Miles Davis en un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari quatre dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell i que ha seguit des de Barcelona el Marc Ruiz.
1: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Mino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar en la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert de Tòquio amb el títol We Want Miles, i aquest és el nom de la banda. I la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar. Ho han fet amb It's About That Time de 1988, amb la trompeta fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió, com dient: som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. I han creat sobre temes dels 80, però també sobre la psicodèlia de Bitches Brew o la delicadesa de Someday My Prince Will Come. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
2: No!

0: canvi d'estil musical. El públic Pablo Alborán serà l'encarregat... El públic, no, el músic Pablo Alborán serà l'encarregat avui d'obrir una nova edició del Festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses. En l'únic concert previst per aquest estiu a Catalunya, el festival es farà en aquest recinte fins al 10 d'agost i després continuarà amb concerts de petit format en diversos cellers de l'Empordà. Fèlix Martín, bon dia.
1: Hola, bon dia. Pablo Alborán està de gira amb la proposta Global Tour Kilòmetre Zero i a Roses hi serà avui a partir de les 10 del vespre. Després del concert, la festa continuarà al Village amb música dels 90. I per als pròxims dies destaquen dues propostes. Un concert conjunt amb Lacs amb Bustó i Gossos el dia 1 d'agost i la nit abans la triple actuació dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. Ho destaca el director del festival, Xavi Pasqual.
2: La majoria doncs, de seguidors que segurament tenen canalla petita, doncs inclús l'eslògan estem dient deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia, food trucks, no? I és una nit doncs, per passar-ho bé i que bueno, d'alguna manera encara no s'havia pogut veure doncs, aquests 3 artistes junts en un mateix festival.
1: També seran en aquest festival a Roses Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà o Fangoria a la Ciutadella i Carlos Núñez, Manu Guix i Roger Mas als cellers de l'Empordà.
3: I un altre salt de registre musical, perquè aquesta nit torna a Barcelona el cantant i compositor britànic Morrissey després d'una dècada sense actuar a Catalunya.

0: Amb una carrera de 4 dècades i 25 àlbums al top 10 britànic, el que va ser líder dels Smiths, si el recordeu, actua al poble espanyol per presentar un nou disc. Morrissey és el nom que tanca el festival Barts, que l'últim mes ha programat una vintena d'artistes a la capital catalana.
1: In her mind of blank. I encara en plana cultural, Lola Índigo va haver de suspendre ahir la segona part del seu concert al Cher Festival de Barcelona perquè va tenir una lipotímia. Pareix un gat ara en mi casa nova. Sabe que si lo pillo juguemos. La cantant es va trobar malament a mig concert i després el seu equip va anunciar que se suspenia l'actuació. El Festival Cher de Música Urbana va comptar també amb els concerts de Mike Towers, Juan Magán, Kid Voodoo i Alejo. I nou robatori en un museu de França, mesos després de l'anomenat robatori del segle al Museu del Louvre. Aquest divendres ha desaparegut una joia celta del famós tresor de Vix al Museu de Châtillon-sur-Seine a la regió de Borgonya.
0: T'he deixat la part difícil per tu, eh?
1: Sí, a veure com es diu bé això, Domènec.
0: No,
1: és que jo...
0: Ha quedat molt ben dit, deixem-ho aquí. De fet, tothom ha pensat en aquest robatori del Museu del Louvre perquè ja hi havia hagut també dos intents previs de robar aquest collaret en aquest castell, un collaret de gairebé mig quilo d'or i enterrat fa 2.500 anys. Formava part de la tomba d'una princesa celta que va ser descoberta el 1953 a l'actual població de Vix. Malgrat que les autoritats havien invertit a millorar la seguretat del museu, els lladres han aconseguit endur-se el botí en aquest tercer intent. Vestits de turistes ho han fet i a cara descoberta van trencar la vitrina on s'exposava la joia i van poder marxar del museu sense cridar l'atenció del personal de seguretat. En declaracions a mitjans locals, l'alcalde de la població ha dit que van actuar amb la rapidesa i la logística de professionals. S'ha obert una investigació per robatori amb banda organitzada.
1: I una informació de servei. A aquesta hora suspesa la circulació a l'R3 per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit. Es deriven els usuaris a l'R4 entre l'Hospital i Fabra i Puig i a servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. I de seguida els esports amb el Francesc Ripoll, que ja el tenim aquí. Bon dia, Francesc.
2: Hola, bon dia.
1: Ara anem a tu. Parlarem del primer amistós de pretemporada del Barça, dels partits que juguen avui l'Espanyol, el Girona i el Sabadell, i d'una nova exhibició de Tadej Pogačar al Tour de França.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana, o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Un minut per 3:15 del matí, als esports. Victòria del Barça en el primer partit de pretemporada. L'equip de Hansi Flick ha derrotat l'Europa, equip de primera federació, en un enfrontament a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, Francesc.
1: Sí, Hansi Flick ha fet sortir d'iniciar 5 jugadors del primer equip. Són Stenzner, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort i Bardaggi. A la segona meitat han jugat Ter Stegen i també Casado. Els gols del Barça els han fet Héctor Fort, del primer equip, també jugadors del filial, Diarra, Ebrima i Àlex González, d'aquests tres del Barça. Flavio va fer el gol de l'Europa. Tot això sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana, Karim Adeyemi, que estava a la banqueta, estava convocat per aquest partit, però que no va tenir minuts. Dilluns, demà passat, el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un partit amistós contra el Birmingham. En clau del mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que ja s'han solucionat tots els serrells fiscals. I d'altra banda, el Barça va confirmar ahir que el trofeu Gamper es disputarà el dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre. El rival serà l'Al Ahly egipci.
2: Va, que no només de Barça viu el futbol. Aquest matí, Francesc, també hi ha dos partits amistosos més amb presència catalana, que són l'Espanyol Sabadell i el Girona Alavés, no?
1: Sí, tots dos són a 2:15 del matí. Blanquiblaus i Arlequinats s'enfrontaran a la ciutat esportiva Dani Jarque, amb la intenció de seguir amb la posada a punt de la Lliga, que començarà d'aquí a menys d'un mes. D'aquesta pretemporada en parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
3: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
1: Aquest partit, com dèiem, a 2:15, a la mateixa hora començarà el partit del Girona, que rep l'Avés, juga contra l'Avés en el tercer partit de pretemporada dels gironins, que tancaran així l'estatge de la Vall d'en Bas. Fins ara el Girona ha empatat un partit a 0 contra l'Alcadies i ha guanyat l'Olot per 1-3 aquest partit, però és a porta tancada. I un apunt més de futbol, la Lliga F, el Barça femení, la defensa Marta Torrejón, de 36 anys, renova per una temporada, arribarà a les 14 el primer equip. També la defensa blaugrana Carla Julià renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip.
0: I en ciclisme, francès, nova exhibició de Tadej Pogacar al Tour de França.
1: Sí, l'eslové va guanyar ahir la seva cinquena etapa en aquesta edició de la ronda francesa. A Pogacar, de l'equip Emirates, es va imposar en solitari al cim de l'Alpe d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió, que era de fa 31 anys. Pogacar ha atacat el tram inicial d'aquesta ascensió, uns 12 quilòmetres de l'arribada, i van superant tots els ciclistes escapats que tenia al davant.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
1: A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Avui més Tour, avui etapa reina, en final també a l'Alpe d'Huez.
2: Felicitats a Pogacar, però també tenim quatre esportistes catalans que aconsegueixen una medalla d'or.
1: Sí, mira, en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travel ha guanyat en la modalitat seu del Campionat del Món d'Eslàlom i Kayakross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. En atletisme, el Campionat d'Espanya de Màlaga, ors de Guillem Crespí als 100 metres, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath als 10.000 metres marxa. I acabo amb dos apunts de bàsquet. El Barça de bàsquet ha anunciat el vuitè fitxatge d'aquest estiu. Es tracta de l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que firma per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. En canvi, l'alè pivot georgià Shengelia marxarà, llevat un gir de guió inesperat. I notícia bomba a l'NBA, LeBron James té nou equip als seus 41 anys, deixarà els Lakers per jugar als Philadelphia 76ers les dues properes temporades.
0: Gràcies, Francesc.

0: A aquesta hora fem el repàs de la premsa amb la Gemma Bonet i la Núria Har. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Abans, però, només un apunt. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja ha arribat al centre de comandament avançat de Cenicientos, a Madrid, on assistirà a la reunió del comitè de coordinació d'aquests incendis que afecten Madrid i Àvila, que sembla que han passat una nit en què no ha anat a més, però és un incendi molt important. Hi ha milers d'evacuats, 20.000 hectàrees afectades. Ja ha agafat el comandament el govern espanyol, el Ministeri de l'Interior, i per tant aquesta visita de Pedro Sánchez, que us n'informarem puntualment aquí al Tot es pot parlar. Abans, però, mentre no comparegui el president espanyol, com dèiem, repassem les portades dels diaris. Gemma?
1: Doncs sí, efectivament, portades avui destacades especialment sobre això que deies, els incendis a Madrid i Àvila són la foto de totes les portades de la premsa editada a Barcelona i a Madrid, i emergència nacional, aquest és el terme més repetit. Gairebé tots els diaris destaquen també en portada l'amnistia del Suprem a 8 acusats del procés independentista. No ho fan ni El Mundo ni l'ABC. A la premsa catalana hi ha una altra coincidència, el que l'Ara titula com a fiasco d'educació amb les proves PISA.
0: Gemma, què t'ha cridat l'atenció?
1: Doncs mira, el tema de portada del periòdico, que la Generalitat avança en la iniciativa de crear una companyia nacional de dansa. Hauria de ser una realitat el 2027, una companyia que tindria seu al Teatre Nacional de Catalunya. I a La Vanguardia hi llegim que el Tribunal Suprem ha confirmat la destrucció del material intervingut pels Mossos l'1 d'octubre del 2017. És a dir, les urnes, les paperetes i els sobres de la votació. El líder de Junts, Carles Puigdemont, havia sol·licitat custodiar-ho per el valor històric que té aquest material, però finalment el tribunal ho ha desestimat i confirma que és un material que es destruirà. Si us heu perdut en la guerra entre Google i la Unió Europea, avui el País la reconstrueix. 10 anys en conflicte amb 5 sancions milionàries, sobretot per conductes contra la competència i amb una pressió de Trump creixent sobre Brussel·les. I encara, Núria, una altra curiositat. El País destaca també que Madrid escala posicions en el mapa del luxe. 3 nous clubs privats oberts en 2 anys. No sé què et sembla.
0: Doncs que segurament no hi podrem anar, em sembla.
1: I a l'Ara hi trobo, en canvi, que els britànics estan perdent la seva icònica cultura dels pubs.
3: Què dius, ara? Britànics sense
1: això
3: pubs,
1: tan britànic.
3: Costa d'imaginar. Sí. Justament, ja que parlem del Regne Unit, Núria Har, què diu la premsa internacional?
2: Doncs mira, els britànics no es fixen en els pubs, en què es fixen també a fora són en els incendis d'Espanya i de França, que ocupen bona part d'aquesta premsa internacional. Ara mateix obren la digital de la BBC i del The Guardian, que posen el focus en els més de 200.000 evacuats per les flames. Però l'altre gran tema dels internacionals ara mateix és el discurs d'aquesta matinada de Donald Trump en el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, sobretot els mitjans nord-americans. La CNN diu que les bromes de Trump han sigut tot un fracàs, i la CNN ho diu amb tota la intenció, perquè el president dels Estats Units ha carregat, com és habitual en ell, contra la seva corresponsal a la Casa Blanca, la més jove en la història de la CNN.
4: La Caitlin és una dona jove i atractiva, però no somriu mai. Li he dit: Caitlin, tens un somriure? Somriu. Tens una bona posició. Treballes per les notícies falses de la CNN. Hauries de ser una persona feliç. Així que somriu, Caitlin. Només somriu.
5: Just smile, Caitlin. Just smile.
3: Realment, Donald Trump acapara tots els titulars, perquè el New York Times obre edició amb una exclusiva sobre l'avió presidencial de Donald Trump.
2: Sí, recordem que és un avió que ha portat molta cua perquè és un regal de l'emir de Qatar, que ha generat, com és obvi, tot un debat sobre el conflicte d'interès. Doncs bé, ara el New York Times destapa per què Trump va tornar de la cimera de l'OTAN, que es va fer a principis de mes a Turquia, amb l'antic Air Force One. Segons el diari novaiorquès, una amenaça de l'Iran va obligar Trump a canviar d'avió i tornar a volar amb l'antic, cosa que posa en dubte la seguretat de la nova nau.
3: Va, i acabem a la cadena catariana de notícies. Al Jazeera posa el focus en la situació de l'Orient Mitjà.
2: Sobretot en la preocupació que el conflicte s'estengui a nous països com l'Aràbia Saudita, que fins aquesta setmana no havia entrat en escena. Ara aquesta monarquia del Golf s'intercanvia bombardejos amb la milícia proiraniana dels Houthis del Iemen.
0: I, Gemma, amb quines reflexions t'has quedat avui?
1: Doncs mira, els diaris amb la que fa l'historiador de l'art, Joan Maria Minguet, que en una entrevista a l'Ara defensa que el sistema, l'art, no l'ha preocupat mai, perquè acaba fagocitant qualsevol art que és de combat o que vol ser-ho. I també conclou que el sistema fagocita tot allò que va en contra del sistema. Això és el que explica en aquesta entrevista del diari Ara aquest historiador de l'art. I a El País, la columna La brúixola europea, el corresponsal el corresponsal Andrea Rizzi reivindica les armes de la Unió Europea davant de la guerra comercial de Trump. Defensa que davant l'embestida arancelària de Washington i l'asfíxia industrial de la Xina cal més política comercial comuna. Acabo encara amb un apunt. Al Punt Avui, l'escriptora Imma Tubella firma l'article Quan el futbol mostra la mentalitat colonial, on recorda que l'esport és política. Defensa que no es pot exigir a un català que s'emocioni davant la bandera espanyola, però en canvi molts catalans segueixen sentint que han de donar explicacions.
0: Núria, i què t'ha cridat l'atenció també pel que fa a les curiositats?
2: Doncs mira, un reportatge del The Guardian que explica que Gaza reprèn les classes de natació després de més de 3 anys de guerra. Al digital britànic hi veiem fotografies, també vídeos de centenars de nens i nenes de la franja que practiquen en piscines marines improvisades construïdes amb sacs de sorra i runa. Una cosa impensable aquests últims mesos de conflicte. Segons el diari britànic, la natació permet que els més petits recuperin durant una estona la normalitat en un lloc on, segons les Nacions Unides, el 96% de les criatures senten que la mort és una cosa imminent.
3: Va, Gemma, la feina en xucla, però també tenim temps per divertir-nos. No sé si podem donar un cop d'ull a l'agenda. Què podem fer aquest cap de setmana?
1: Doncs sí, moltes coses. Sobretot amb molta música, perquè començarem anant cap a l'Empordà, a la Bisbal, que déu-n'hi-do al festival que hi han muntat. I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. Aquesta cançó és dels Figaflowers i la Fúmiga, junts, i tots dos justament actuen a l'Empordà Music Festival, que té gent tan important i tan grossa al cartell com Ginestà. Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar. Prometo drames i ratllats. O també passen per aquest festival Nil Moliner.

0: mapa aquest festival de la Bisbal d'Empordà perquè aconsegueix reunir el bo i millor de casa nostra, perquè us en feu una idea i a la nit hi actuaven, per exemple, Joan Dausà, The Tyets, La Pegatina o La Gossa Sorda. És un dels exemples.
1: Què més, Gemma?
0: Doncs, per exemple, a la mateixa comarca, un altre festival, però més petit, és el FAST, el Festival d'Arts Escèniques de Micropobles. Pobles com Espolla, Rabós o Siurana es converteixen en escenaris per allò de si Mahoma no va a la muntanya, doncs... Sí, no?
2: La muntanya va acabar.
0: Sí, exacte.
1: I encara no ens movem,
0: doncs
1: Gemma.
0: Doncs no, seguim allà, perquè a Roses hi actua, com heu dit abans, sí, Pablo Alborán, que ja ho hem explicat, i també, atenció als concerts que ofereix aquest festival, el de Pablo Alborán, Amics de les Arts, Blaumut, Ramon Mirabet, tots tres junts, per primera vegada el dia 31 de juliol.

0: quan hi ha alguna delícia per picar. L'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'excés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i per a farmàcies.
2: Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
3: Comença l'espectacle.
4: Serà genial.
2: Aquest estiu, tots som supers.
5: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
6: Amb TMB ets a prop de tot, de la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve, cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites, sempre. TMB, a prop de tot.
7: Primer ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o de suadores per a ell, ara 9 euros. Texans per a ella, 10 euros. I pantalons de xandall per a infants a només 4 euros. Això només té un nom. Iconic. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's so Primark.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Són les 10, hora d'actualitzar-nos amb l'Eva Compte. Bon dia, Eva.
12: Molt bon dia, Núria.
11: Hi ha els incendis de Madrid que han baixat d'intensitat aquesta matinada i, per tant, han avançat poc, segons la delegació del govern espanyol.
12: Sí, una disminució de la intensitat del vent, un augment de la humitat i un descens de la temperatura han contingut l'avançament de les flames. Tot i això, es preveu que avui sigui un dia crític davant la possibilitat que el vent torni a bufar amb força i això podria enfortir, afavorir, volem dir, l'escenari més temut, el de la unió de l'incendi d'Àvila i el de Madrid. Mentrestant, al sud-est de França, el gran incendi que crema el departament de la Gironda, que ha obligat a evacuar 200.000 persones ja, sobretot per precaució arran del fum tòxic, i que ha cremat més de 22.000 hectàrees, segueix avançant cap a la ciutat de Bordeus i ha obligat a tancar l'aeroport.
11: I els bombers de la Generalitat donen per estabilitzat l'incendi que crema a Farrera, al Pallars Sobirà?
12: Sí, i que ha afectat una trentena d'hectàrees, segons les dades provisionals dels agents rurals. Segons els indicis, els bombers treballen amb la hipòtesi que aquest incendi l'hagi provocat un llamp.
11: I ara ho dèiem, els trens de la línia R3 han suspès la circulació a causa d'una incidència de DIF que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari.
12: S'ha restablert el servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Per arribar a Fabra i Puig hi ha servei de trens de la línia R4 entre aquesta estació i l'Hospitalet de Llobregat.
11: I tres persones han mort en un bombardeig rus contra un edifici de correus a la ciutat ucraïnesa de Sumy. Els atacs d'aquesta matinada també han deixat dos ferits més.
12: També en les últimes hores, Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. L'operació l'ha fet un caça F-16 en una zona deshabilitada a prop de la frontera amb Ucraïna. Deshabitada, volem dir. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia.
11: I la plataforma SOS Socorristes fa aquest matí accions en diverses platges per protestar per la precarietat en el sector i reclamar una llei urgent de socorrisme.
12: Ho fa avui a motiu del Dia Mundial per a la prevenció dels ofegaments, tot plegat després que aquest estiu ja han mort 24 persones per ofegament a Catalunya, pràcticament el mateix nombre de morts per ofegament que en tot l'estiu de l'any passat. En declaracions aquí, al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és renovar la llei fent una valoració del litoral i també que cal ampliar, diu, la plantilla de socorristes.
13: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a plat que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
12: Grau ha explicat que la llei actual data de l'any 1972 i que ha quedat obsoleta, entre altres coses, diu, pel canvi climàtic, ja que els socorristes acaben la temporada el 31 d'agost i per les altres temperatures hi ha gent banyant-se a les platges fins al mes d'octubre. Més coses també. La rifa de l'11 ha fet supermilionaris a Lleida amb un premi de, atenció, 71 milions d'euros en el sorteig d'ahir. És el premi més gran que ha repartit mai aquesta organització de suport als cecs en els seus sortejos. El premi ha sortit en la modalitat Eurojackpot. El venedor del cupo premiat amb aquests 71 milions d'euros fa venda ambulant al polígon del Segre i acostuma a repartir butlletes als bars de la zona. L'Eurojackpot és un model de sorteig que l'ONCE combina amb organitzacions

semblants en altres països europeus. I encara un últim apunt. Aquesta nit torna a Barcelona el cantant i compositor britànic Morrissey després d'una dècada sense actuar a Catalunya.

0: Amb una carrera de 4 dècades i 25 àlbums al top 10 britànic, el que va ser líder dels Smiths actua avui al Poble Espanyol per presentar el nou disc, Morrissey és el nom, que tanca el Festival Barts, que l'últim mes ha programat una vintena d'artistes a la capital catalana. I en esports, el Barça s'estrena a la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de primera federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara de Karim Adeyemi. Avui a 11:15 del matí, dos partits amistosos més en presència catalana, Espanyol-Sabadell i Girona-Alavés. Aquest migdia es disputa la penúltima etapa del Tour de França, amb final a l'Alp d'Huez per segon dia consecutiu. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara juga amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga de Red Bull, Remco Evenepoel. En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat del seu al campionat del món d'eslàlom i kayak cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units.
1: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.
2: Deu i cinc, i avui al Tot es pot parlar volem parlar àmpliament d'un fenomen nascut a les xarxes socials. Fins ara segur que heu sentit parlar dels gym bros o dels crypto bros. Doncs avui us presentem els passport bros.
3: Masculinitat, qüestions de les criatures que se suposa que havien de ser femenines i que un dia van ser femenines, vosaltres hauríeu de fer el que vaig fer, i es diu agafar el passport pill. Les 5 millors nacionalitats del Passport Pill són...
4: Número 3, colombianas. Número 2, brasileiras. Número 1, venezuelanas.
3: Els homes són fàcils, només recorda això. Donen menjar, folla amb mi i calla la puta boca. Bé, això de calla la puta boca no és obligatori, però sí que és desitjable.
2: Aquestes veus són les veus d'homes que representen aquest corrent que no és nou en contingut, però sí en forma.
5: Són els Passport Bros, homes occidentals organitzats a les xarxes socials que busquen parella en països del sud on esperen trobar dones que responguin, diguéssim, als seus valors tradicionals.
2: I per parlar-ne ens acompanya des de Londres la periodista Carla Subirana, periodista de The Economist, que va detectar aquest moviment i que va viatjar fins al Vietnam per parlar amb testimonis i conèixer millor el fenomen.
5: I per analitzar-ho tot plegat, comptem també amb Jordi Roca, que és doctor en antropologia per la Universitat de Barcelona i catedràtic del Departament també d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Rovira i Virgili. Bon dia.
6: Bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Escolteu, havíem sentit parlar dels crypto bros, gym bros, ara arribem, què, als passport bros? És un sufix que ja hem d'aprendre a conviure amb ell? Carla?
6: Sí, o sigui, bro ve de brother, però a la xarxa sí que es refereix a una identitat. És com una manera de veure el món que té un punt irònic, però molta la gent que forma part d'aquest entorn, com els passport bros, també l'utilitzen per definir-se. I ho porten amb molt orgull.
5: I qui són exactament aquests passport bros?
6: O sigui, són homes occidentals, sobretot de països anglosaxons, o sigui, Estats Units, Austràlia, Regne Unit, que decideixen buscar parella a l'estranger, perquè creuen que els seus països diuen que les relacions s'han tornat massa conflictives i que en altres llocs com a l'Amèrica Llatina, el sud-est asiàtic o l'est d'Europa, doncs trobaran dones que ells consideren més sumises, amb valors més tradicionals.
2: I Carla, com arribes tu a aquest fenomen? No sé també si li hem de dir fenomen, tendència, moda...
6: Doncs hi vaig arribar una mica per casualitat, la veritat. O sigui, una mica em va parlar dels passport bros i com segur que ens ha passat una mica a tothom, sembla que l'algoritme t'escolti perquè de sobte el meu TikTok, YouTube, se'm van com omplir de vídeos d'homes explicant això, que marxaven a Colòmbia, a Brasil, per trobar parella. I una cosa que em va cridar molt l'atenció era que eren homes molt joves, o sigui, i que tenien idees molt radicals. I eren homes com amb estudis universitaris, homes digitals, que jo com que m'identificava d'alguna manera més, que semblava molt al meu entorn. Uh-huh. I aleshores el que vaig pensar és això, que aquest fenomen és un fenomen que diu molt del món al que vivim, que hi ha com, sembla que hi hagi com una crisi de relacions, de masculinitat...

0: que també que passa molt, agafen idees com molt de nínxol i que de sobte es tornen virals en moviments globals.
1: Virals també a través de les xarxes, perquè l'origen de tot plegat també ho hem de trobar a TikTok i a Instagram, i perquè ens entengui la gent que ens està escoltant, això estem parlant d'una branca d'aquesta anomenada masclosfera?
0: Sí, o sigui, és un moviment que és un ventall molt ample, o sigui, per un costat hi ha casos que s'assemblen molt com el turisme sexual i després hi ha casos de persones que simplement han conegut la seva parella a l'estranger. Però jo sí que crec que el que els uneix és el discurs, o sigui, comparteixen idees molt semblants a la manosfera, que molts dels problemes que tenen aquests homes doncs venen perquè les dones occidentals doncs tenen més llibertat, són menys tradicionals, etc.
2: Escolta, Carla, tu acabes de centrar ara una mica, és com una barreja de turisme sexual, però també d'expatriats que troben parelles a fora, però també hi ha plataformes oficials, no?, amb agències de viatge, amb agències matrimonials, que posen en contacte aquests homes i dones, no?
0: Sí, la veritat és que això em va sorprendre molt l'organitzat que estava aquest fenomen, o sigui, inclús hi ha, per exemple, cursos sobre com lligar a l'estranger depenent de quina nacionalitat, sobre depenent del que busquis, que coach que s'adapten a tu al que estàs buscant, depèn de quin sigui el teu ofici, t'ajuden a trobar, o sigui que és un moviment molt organitzat i molt monetitzat.

0: I Carla, de quins països estem parlant? Abans deies que eren homes, sobretot de països anglosaxons. De quins països surten aquests homes i cap a quins països van a buscar aquestes dones?
1: Doncs els països més mencionats són Amèrica Latina, Colòmbia, Brasil, República Dominicana i després a Àsia, on hi ha també cultures així molt patriarcals com a les Filipines, a Tailàndia, Vietnam. I després ja menys freqüent seria doncs Japó i Corea del Sud i després també alguns països d'Europa, tipus Europa de l'Est i a... inclús a Europa del Sud, o sigui, a Espanya també va sortir en algun moment.
0: I quin patró comú tenen tots aquests països?
1: Doncs jo crec que el patró comú que tenen és que tenen el nivell de vida és molt més baix que a països occidentals, sobretot a Estats Units, i que són llocs on els moviments feministes doncs, encara no han arribat amb tanta força i que encara tenen valors molt tradicionals.
2: Jordi, tu tens detectat aquest moviment, aquest fenomen, aquesta tendència, com ara estàvem intentant etiquetar-ho?
3: Sí, tinc etiquetada i, de fet, no em sorprèn perquè, d'alguna forma, els Passport Bros, tot i que semblen un fenomen molt nou, perquè, sobretot, els hem descobert, com ja s'apuntava, a TikTok i a YouTube, des d'una perspectiva, podríem dir, antropològica més àmplia, formen part d'una història molt més llarga, la dels matrimonis i les parelles que podríem anomenar transnacionals, no? Que han existit sempre i que van créixer especialment amb la globalització, però que ara també s'han transformat. Diguem-ne que serien la versió més visible i digitalitzada d'un fenomen vell. Els matrimonis i aquestes relacions transnacionals.
2: Exacte.
3: No?
2: Exacte. Ara tindrem temps d'aprofundir amb això, però de moment hem emmarcat aquí una mica el que és aquest fenomen. Volem ara conèixer una mica qui són aquests Passport Bros amb carn i ossos, diguéssim, perquè és el que va fer la Carla.

0: parlar. Tu vas agafar la motxilla i vas anar cap al Vietnam a parlar amb aquests passport bros, amb aquests homes. Et va costar que parlessin amb tu i que t'expliquessin aquesta experiència que buscaven?
1: Sí, al principi sí. O sigui, és una comunitat que desconfia molt dels mitjans tradicionals perquè se senten molt jutjats i ridiculitzats. I bàsicament em va prendre una mica de temps, o sigui, però a poc a poc em van anar veient que els escoltava, sense prejudicis, es van anar obrint, però sí, vaig passar molt temps amb ells i no només fent entrevistes, sinó també veient una mica com era el seu dia a dia, acompanyant-los a trobades, al gimnàs, amb amics, i em vaig anar, doncs, a poc a poc fent un lloc a la seva vida.
0: Un dels caps visibles és en Mike, que, atenció, presumia així de la reacció de la seva dona tailandesa quan descobria que ell s'estava tallant les ungles. Si pareu atenció i sentireu com li diu, per què ho fas? Això és feina meva.
2: All right, so we're about to go out right now, but I need to clip my nails. Watch this.
3: Yeah? Nothing?
4: Hold on!

0: Carla, se sent clarament, com li diu, això és feina meva, com dèiem abans. Què et va dir Mike?
1: Sí, o sigui, el Mike és com un molt bon exemple de confusió.

0: les xarxes socials premien el contingut més polaritzador. O sigui, si tu dius les dones occidentals han destruït les relacions, jo tinc una nòvia que em tracta com un home es mereix, etc., doncs l'algoritme difon el contingut molt ràpid perquè genera debat, indignació i comentaris. I doncs, això crea com un incentiu perquè alguns creadors doncs, vagin radicalitzant el seu discurs amb el temps. I jo crec que els vídeos del Mike il·lustren molt bé aquest fenomen. And it was just very cute
1: and catering. I era molt tendre i servicial, i de seguida vaig saber que els comentaris serien terribles. Moltes dones d'Amèrica, i també alguns homes d'Amèrica, que crec que els han rentat el cervell, comentaven coses molt desagradables, com, ah, oh, o sigui, que tens una esclava.
2: Clar, aquí acabem de parlar de monetitzar aquests vídeos, per tant, un podria pensar que hi ha aquí un objectiu de fer diners, però ells, un dels arguments que donen és que és molt difícil tenir cites al seu país d'origen. Diuen que ho fan per això, no?
0: Sí, aquest és molt l'argument principal que donen ells. O sigui, ells el que expliquen és que estaven molt frustrats amb les cites que estaven tenint als seus països, perquè ho culpa molt a les aplicacions de cites, que diuen que han creat un mercat molt competitiu, perquè parlen molt de la idea que les dones busquen una parella que estigui una mica per sobre de la seva jerarquia social. Llavors això crea que en el sistema en el que estem, doncs molts homes queden fora. Llavors la idea és que si marxes a un país més pobre, doncs el teu sou, el teu estatus, el teu passaport et situen més amunt en aquesta jerarquia, i llavors tindràs accés a dones, bueno, entre cometes, com ells diuen, millors.
1: Sortir amb gent a l'estranger va ser realment refrescant, com ara si portes una dona a una cita i la convides, els agraïments... I això pot sonar una mica, com es diu, sexista. Però no crec que ella ho digués de manera sexista. Però et recull el teu pis, o quan ella passa la nit al teu apartament, l'endemà al matí ho recull tot...
0: Un altre dels passports amb els que vaig passar molt temps també és el Austin.
2: La que vam de sentir, sí.
0: Sí, que viu a Vietnam amb la seva nòvia filipina. I també hi diu això, que com les dones a Vietnam, a Filipines, el van fer sentir com estaven tan agraïdes de tot el que feia per elles, i que les dones americanes, doncs, això ja no passa, perquè ara tenen la seva independència. I el Mike també va dir coses molt semblants.
1: Però jo no diria que totes i cadascuna de les dones d'Amèrica no cuidin els seus homes o no es tractin bé, perquè personalment també he viscut experiències amb dones que em van tractar bé als Estats Units. No diria que al nivell del sud-est asiàtic, però també he conegut dones bones als Estats Units.
2: Veiem que parla de tractar bé, sentir-se tractat bé. És aquesta necessitat de tenir dones que compleixen un rol que ells anomenen tradicional, i això, Jordi, i torno a tu, enllaça amb el que ens deies abans, no? Que és un patró que s'ha repetit ja en altres ocasions, correcte?
3: Sí, correcte, correcte. Com deia, hi ha tota una sèrie de continuïtats, no? Hi ha elements que són comuns. Per exemple, jo en destacaria tres, per fer-ho sintètic, que seria, per una banda, la tendència a la internacionalització del mercat matrimonial, és a dir, cada cop més la parella es pot elegir i es pot trobar en un mercat matrimonial global. Abans la trobaves al costat de casa, al veïnat, a l'escola, no? Ara això cada vegada és més global. En segon lloc, la circulació d'estereotips de gènere associats a determinades nacionalitats, amb un pòsit important de desigualtat nord-sud, no? Normalment els homes buscadors pertanyen al nord global i les dones que són buscades pertanyen al sud global. I finalment, la tercera idea seria aquesta recerca de complementarietats conjugals que es perceben com a absents en el context local, no? I, per tant, això implica també elaborar ideals culturals sobre què hauria de ser una relació de parella i, concretament, també sobre les característiques suposadament naturals de les dones que es busquen.
4: I, clar, enmig de tota aquesta informació, Carla, tu també vas poder parlar amb les dones. Què hi diuen elles?
0: Sí, o sigui, per mi era molt important parlar amb elles perquè, si no, et falta mitja història.
4: Clar.
0: I una cosa que em va sorprendre és que moltes d'aquestes dones no encaixaven gens en l'estereotip de dona submissa. O sigui, eren dones amb opinions molt clares i moltes admetien obertament que la relació en la que estaven, doncs, els havia donat més estabilitat, més llibertat econòmica.
4: Llavors és una elecció per elles.
0: La meva conclusió una mica va ser que lo problemàtic aquí és que les dues parts no parteixen de la mateixa posició. O sigui,

0: moltes d'aquestes dones tenen moltes menys oportunitats econòmiques i venen d'entorns molt patriarcals. Aleshores, per elles, és racional sortir amb un home occidental, perquè t'ofereix una relació més progressista i més recursos. Però llavors jo, on veig el problema aquí, és que els passport bros s'aprofiten d'aquesta situació i van a llocs on els moviments feministes encara no han arribat perquè ja poden trobar una relació més tradicional. Però ells tenen més opcions, perquè ells tenen les opcions al món occidental i als països on van. I les dones no tenen aquesta doble opció. I llavors, tot això no és per dir que no hi hagi amor en aquestes relacions, però sí que és veritat que moltes s'han construït sobre una desigualtat.
1: Les escoltem.
2: It's actually funny because
3: en realitat és divertit, perquè quan vaig conèixer l'Austin no tenia cap desig de viure a Amèrica ni de viure en lloc fora de l'Àsia, perquè és massa lluny de les Filipines. Però quan la gent diu això, ho trobo divertit i una mica ignorant, també. És degradant per aquestes dones. I sobretot que diguin aquestes coses d'elles, que no considerin que hi ha dones que són educades i molt expressives o molt poderoses dins la relació.
0: Aquesta és la Jewel, que és la nòvia de l'Austin.
4: Veiem aquí com és important per ella, però veiem també com té molt en compte també el que és el context social, sí? I una cosa que és tradicional allà, ho explicava també en la conversa que va tenir amb tu, que és el tema de l'ajuda a la família, com això influeix en la relació que té ella amb l'Austin.
3: Sempre em diu, si vols deixar la feina, deixa-la. Si vols anar a estudiar, vés a estudiar. A les Filipines, la gent et faria sentir vergonya per cuidar-te primer de tu mateixa en lloc d'ajudar la teva família.
2: Instead of like helping your family.
4: Veiem que aquí hi ha el context social i és important per elles i han hagut de reaccionar al context social amb el que es troben en el seu país local.
0: Sí, clar, és el que comentàvem abans, que per ella estar amb l'Austin li ofereix una relació molt més oberta que la que tindria amb un home local. Aleshores, és com una mica com que les dues parts guanyen, perquè l'Austin vol una relació més tradicional i la Jul vol una relació més oberta, i llavors es troben una mica doncs, al mig.

0: Amb en Jordi ja hem dit que això no és nou, només canvia el nom, canvia també tot el context. Estem parlant de la masclosfera, estem parlant de les xarxes, que és una cosa que doncs, fa 10 anys, fa 15 anys, fa 20 anys no ho teníem, no? Però de totes maneres, Jordi, per què passa això de forma tan oberta i descarada? I a més, hi ha un argumentari aquí molt ben trebat, hem vist.
1: Sí, certament, és que de fet els canvis, com deia, són més del mitjà que del fons, perquè... Jo l'any 2007 vaig anar a Kiev, precisament en el context d'una agència que buscava o que ajudava homes espanyols, a homes europeus en general, a trobar dones eslaves, podríem dir-ho de forma global, i els discursos eren exactament els mateixos que ens explicava ara la Carla. El que passa és que hi havia algunes lleugeres diferències que crec que són interessants, perquè eren normalment homes majors de 40 anys, vidus o divorciats, que d'alguna forma el que buscaven era un model femení diferent de les dones de les que s'havien divorciat. I, en canvi, la gent jove que estava implicada en aquesta busca, en aquesta cerca de relacions amb dones internacionals, eren més aviat gent que utilitzava aquest mitjà com l'utilitzava per buscar feina, com l'utilitzava per tenir relacions d'amistat, no? I ara el que veiem aquí és que hi ha com una mena d'inversió en quant als prototips i als estereotips. Jo també hi ha un element que crec que és important i que la Carla també l'apuntava de passada, que és que convé evitar les simplificacions, no? No tots els emparellaments impliquen necessàriament relacions de dominació o d'intercanvi desigual. Jo he trobat homes com... Si bé la seva expectativa inicial era trobar no una eslava, sinó una esclava, que a més fos eslava, o una llatinoamericana, després, moltes d'aquestes dones, com apuntava també la Carla, el que buscaven era homes, diguem-ne, més, entre cometes, moderns o més progressistes que no els que pensaven que tenien en els seus països. I realment, moltes vegades, aquestes dones són dones amb agència, són dones que aconsegueixen, per tant, una relació molt més equilibrada, que és el que buscaven, i aquests homes que buscaven una relació bàsicament desigual, doncs acaben reconvertint.

0: parlar avui parlant del fenomen dels Passport Bros amb la Carla Subirana i el Jordi Roca. Un dels aspectes més perillosos també és la perpetuació de rols i de prejudicis molt tòxics, no? També, Carla, Jordi, de que les dones volen homes rics, homes que els mantinguin.
1: Jo crec que això, internet, és com que perpetua aquest missatge molt simplista de les dones tenen aquest rol, els homes tenen aquest rol, i també el que comentava el Jordi abans d'una idealització del passat una mica. O sigui, l'Austin, per exemple, em parlava molt del seu avi i la relació que tenia amb la seva àvia, que era tan idíl·lica, que tothom sabia el seu lloc, i segurament no era així en realitat, però és com que a través de les xarxes doncs es perpetuen aquests missatges molt simples.
2: Hi ha punts en els que no hi entrarem avui, però només perquè en prenguem consciència, per exemple, el tràfic de persones, explotació de menors. Aquí hi ha un altre camp, una derivada inquietant i preocupant que doncs, també pot estar lligada amb aquest nou fenomen. No? Però nosaltres, com a societat, com a individus, com hauríem de reaccionar a aquestes tendències, Jordi? Hem parlat amb alguns experts que ens diuen que és molt important, diuen, no atacar-los perquè només fa que donar més força al moviment. És curiós, això, no? És com si els ataques i llavors es produeix una reacció contrària, que és que el fenomen creix, no? Tampoc s'hauria de simplificar la seva ideologia, diuen. Què en penseu, Jordi?
3: Jo crec que és interessant també veure la narrativa, no? El que hi ha és com una idea de justificació natural biologista. Aquesta teoria evolucionista que comporten, diuen que els homes estarien biològicament predisposats a buscar joventut, bellesa i fertilitat. Que, curiosament, són tres característiques que aquests mateixos homes neguen a les dones de la seva pròpia societat, no? Mentre que, en aquesta mateixa línia, les dones estarien disposades a buscar seguretat, recursos i capacitat de protecció, no? Cosa que també diuen que les feministes, quan diuen feministes, doncs és totalment una simplificació, no? Estarien en contra d'això, no? I a partir d'aquí, doncs, alguns passports argumenten que les dones de determinats països representen millor aquests suposats patrons naturals. Clar. Perquè estan enfocades a la família, són menys individualistes, més receptives, no? I els rols de gènere tradicionals, no? Bé, això és interessant perquè és que la biologia humana funciona així, no? La biologia esdevé un llenguatge de legitimació. Durant dècades hem vist processos similars amb les diferències de gènere, amb les diferències racials, amb les desigualtats socials, amb els models familiars. És a dir, són fenòmens històricament i culturalment construïts, però que es redefineixen com a fenòmens cultural, com a fenòmens naturals, perdó. Quan apareix la biologia en els debats, sovint no actua només com una explicació, actua com una forma de legitimació. I això té una conseqüència analítica important, i acabo. L'argument cultural admet, almenys en teoria, la possibilitat del canvi social. És a dir, si algo ha estat construït culturalment, culturalment ho podem canviar. L'argument biològic, en canvi, tendeix a presentar les diferències com a permanents, com a universals i com a immutables.
2: És molt més determinista, sí, sí, sí.
1: I si puc afegir alguna cosa molt ràpid?
2: Vinga.
1: No, que això, és molt interessant això que diu el Jordi, perquè el que parlen els Passport Bros és molt sobre el cost de vida, que el cost de vida és molt més barat en aquests llocs, i jo crec que enllaça molt bé amb això que diu d'aquesta idea de les dones que busquen un home segur, busquen un home amb diners. Aleshores, l'argument és: tindràs més diners en aquests països, aleshores podràs aconseguir una dona millor, perquè les dones el que busquen són homes que els donin seguretat i diners.
2: Escolta'm, no m'has contestat una cosa per això, Jordi. A veure, digue'm, com hem de reaccionar, molt breument, com hem de reaccionar nosaltres?
3: Jo penso que hi ha reaccions de diferent nivell, no? Els periodistes podeu reaccionar d'una manera, però, per exemple, des del món acadèmic, jo crec que la reacció, el que ha de fer, el que ha de ser, és fer allò que la ciència social sap fer. Mm-hmm. És a dir, desmuntar. Aquest tipus de discursos legitimadors per veure'n qual és la real i la veritable funció, el veritable objectiu d'aquest tipus de moviments i quins són els perills que hi estan associats. És a dir, una cosa és que tu puguis, que el món s'hagi globalitzat, que tu puguis cercar parella on vulguis, però, evidentment, quan l'objectiu és cercar un tipus de parella perquè tens la convicció de que amb aquesta parella podràs exercir un tipus de relació clarament desigual, clarament opressiva, clarament controladora, etc, etc, etc, aleshores això òbviament s'ha de posar sobre la taula.
0: Yeah. Avui el Tot es pot parlar amb la Carla Subirana, periodista de The Economist, i amb el Jordi Roca, doctor en antropologia per la Universitat de Barcelona i catedràtic del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili. Hem intentat entendre una mica més aquest fenomen. Moltes gràcies als dos per acompanyar-nos.
2: Bon dia.
1: Moltes gràcies. Bon dia.

Posem el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana. Tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
4: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
3: Tota la informació a buitaull.cat.
4: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
5: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
6: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar. Ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
7: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
8: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
10: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: Amb TMB ets a prop de tot. De la feina i de les teves aficions, però també a prop del Pau, de la Berta i de casa l'àvia. A prop, d'aquí i d'allà, de qui va i de qui ve. Cada matí, de dilluns a diumenge. A prop de la rutina i a prop de trencar-la. A prop de tothom, quan més ho necessites. Sempre. TMB. A prop de tot.
12: Ja m'entens.
13: Un programa d'un altre gènere.
14: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
15: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
16: Amb David Ávila.
15: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
1: El dissabte, ara mateix, quan són 11:15, estem agafant el costum de viatjar a algun dels destins on hi treballen els corresponsals de Catalunya Ràdio. Núria, ara, per exemple, hem estat...
2: A Moscou, amb la Cristina Solías.
1: Exacte.
2: Vam estar també a Buenos Aires, amb el Joan Biosca.
1: A Argentina, exacte. I avui anem... Francesc Canals és qui sentirem ara, per tant, vol dir que anem a
2: la Xina.
1: És el so ambient, no sé si ho esteu sentint de fons, eh? Situeu-vos, estem com en un gran palau de congressos i de fons se sent el tema Going Home del saxofonista Kenny G. Tot un himne a la Xina que significa que la jornada s'està acabant i que és hora de tornar a casa. Francesc Canals, bon dia.
3: Bon dia.
2: Francesc, tu també has sentit en nombroses

0: ocasions aquest tema i l'última vegada fa ben poc.
1: Sona el saxofon de Kenny G a la megafonia del Saló de l'Automòbil de Pequín celebrat aquesta primavera. Quan miro d'acabar el reportatge sobre aquest sector, la resta de músiques dels estants es van apagant i la peça Going Home, una composició de principis dels 90, s'acaba imposant. Els passadissos del centre d'exposicions es van buidant a tota màquina, seguint els visitants el títol de la composició de Kenny G, Tornant cap a casa, perquè a la Xina, al llarg de més de 3 dècades, aquesta melodia amable s'ha generalitzat com el senyal que la biblioteca, els grans magatzems, el Saló de l'Automòbil o qualsevol certamen semblant tancarà les portes en mitja hora. El mateix compositor no ha entès mai per què. Són les circumstàncies particulars del desenvolupament de la Xina. Quan Kenny G va treure aquest tema el 1990, la República Popular havia iniciat l'obertura capitalista 10 anys abans. Va arribar la música occidental i a l'última dècada del segle passat es consolidava l'abundància de centres comercials. Se n'obrien molts de nous i uns van anar copiant els altres en l'ús d'aquesta música que convida, amb un punt de melanconia, a plegar i tornar a casa a descansar. Sona Kenny G, Going Home. Aquesta crònica des de Pequín s'està acabant.

0: Doncs després de passar per Pequín, quan són 4:45 del matí, ara d'aquí uns moments anem a fer la mirada cultural amb la Marta Romagosa, una mirada cultural, com sempre, molt particular.
1: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind.
1: I un dissabte més saludem la Marta Romagosa. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
1: Bé. Molt bé. Comencem forts avui amb aquesta música, no?
2: Sí, sí, comencem forts. Una pregunta. Aquesta tarda què feu vosaltres?
1: Mira, dormir.
3: Descansar.
2: Home, a veure, fins demà no teniu programa. Podeu descansar o podeu aprofitar per anar a la Sala Beckett de Barcelona a veure una doble funció de teatre a partir de les 6.
1: Ui, però doble funció. I a partir de les 6 ja ens enganxa unes hores una mica tard, no?
3: A més, doble funció encara es fa, això. A mi em sona com, sona com antic, una mica, eh?
2: Què et penses, que no ho fa ningú?
3: No ho sé.
2: No, això ho feia abans al cinema.
3: Sí,
2: sí, això és
3: exacte.
2: Veritat. Però no ho fa gaire gent. Bueno, ho va fer fa temps en Sergi Balbel i l'Enric Cambrai, amb un projecte que era el Hamlet 0.1 i el Hamlet 0.2, que expliquen en format de monòleg allò amb una stand-up comedy, aquesta coneguda tragèdia de Shakespeare, i fan el primer i el segon acte. I ara ho tornen a fer la Beckett amb el mateix dramaturg, justament britànic, i amb l'obra Ricard III. M'explico. Es pot veure Ricard de III, es diu així, i Ricard 111. La primera es va estrenar fa el 2014, atenció, fruit d'un projecte de la Beckett. Aleshores, Quim Ávila es posava la pell d'un adolescent tímid, allò introspectiu, que s'identificava, vaja, més que identificar-se, s'obsessionava amb el personatge de Ricard III de William Shakespeare. I tot plegat, la idea inicial de com convertir això en un muntatge teatral és de l'escriptor Gerard Guix.
4: L'any 2014, un amic em va llançar la idea d'unir les matances escolars als Estats Units amb el personatge de Ricard III de Shakespeare. Després d'un procés de creació de 10 mesos, amb la Montse Rodríguez i Clusella i en Quim Ávila, vam estrenar Ricard III a la Sala Beckett de Gràcia. Es tractava d'un monòleg on el protagonista quasi no parla, però ens mostra tota la seva desesperació, solitud, rebuig, i a poc assistim en directe a la seva terrible metamorfosi. 11 anys més tard, us presentem el nou muntatge de Ricard III, ara protagonitzat per en Brandon Carich, i ho fem amb un díptic. A la segona part, Ricard 111, en Quim Ávila reprèn el personatge a la maduresa, tancat a la presó, reflexionant sobre el passat i les seves conseqüències. Dues obres que parlen de la creació del monstre, de les seves ferides, de les seves contradiccions. Ho fem de manera molt diferent, encara que les dues obres són paral·leles i un reflexa una de l'altra. Fem preguntes, però no donem respostes, com ha de ser.

0: Sí. Una l'han recuperada, l'havien estrenat el 2014, l'han recuperada.
1: L'han recuperada amb un actor nou, perquè, clar, el que feia fa molts anys
0: d'adolescent,
1: doncs ara s'ha fet més gran, i fa aquesta segona part quan ell ja està a la presó, perquè Ricard III acaba com el Rosari de l'Aurora, per tant, el muntatge, no fem cap spoiler, si diem que també acaba com el Rosari de l'Aurora, amb Brandon Carriage, que és veritat que el veus actuar molt, però aquest primer muntatge parla poc. Hi ha moltes estones en què fa coses d'adolescent, de molt adolescent, comença l'obra que té 17 anys, però, en canvi, parla poc i s'obsessiona amb el llibre de Shakespeare i amb Ricard III. I, clar, com que el món està en contra d'ell i tots els altres, i ell és, com està, se sent sol absolutament, doncs tira pel costat més fosc absolutament de la vida, que és a buscar les armes, no? Vull dir, no estem dient cap cosa que no...
2: Llavors, costa parlar de teatre sense fer spoiler, eh?
1: Sí, sí, el que passa que aquesta, com que és prou coneguda, a més, en Gerard li vaig demanar que ens ho expliqués, perquè, clar, ell és qui va decidir i es va inspirar en les matances que hi ha als Estats Units, vull dir que, més clar, l'aigua, no? Però, clar, la gràcia és que ara la persona que feia aquest muntatge de jovenet, ara fa la segona part, quan ja ha estat condemnat i ha canviat l'institut per la presó, i ell, en Quim Ávila, que feia aquest personatge, en parla d'aquesta manera.
3: I veure'l en ell, una, em fa molta il·lusió, perquè és la primera vegada que podré veure Ricard de tercer. No, jo no l'he vista. L'he vista gravada, però no l'he vista mai en directe. Dues, que em fa molt feliç, i una de les coses que vam parlar molt com a companyia és que per nosaltres era important, evidentment, que qui agaféssim per fer aquest personatge fos la persona que fes la prova idònia i que, sobretot, ens encaixés per perfil. Però també hi havia una part nostra com a companyia, per principis, i també per l'experiència que per mi va suposar en el seu moment, que ens feia il·lusió que no fos algú que ja tingués un accés habitual a qualsevol

0: sala de teatre o a qualsevol prova.
1: És a dir, una cara nova. Eh? Mm-hmm. Algú que no poguessis associar amb un paper a la tele, amb un paper en alguna
2: sèrie.
1: Està
2: molt bé, això, perquè sí que de vegades, no? Catalunya és un país petit i en aquest cas sí que de vegades dius ai, mira, el que surt a no sé on, no? Sí. Però no. Aquí te l'has de creure fent de no sé què més.
1: Doncs jo no l'havia vist mai. En Brandon és nou, efectivament, segurament ha fet coses, però jo no l'havia vist, no el coneixia.
3: I per què es diu Ricard 111?
1: Perquè és la condemna als anys de reclusió de Ricard III. Clar, això encara ho podeu veure avui i demà a la Sala Beckett de Barcelona i al gener del 27 els dos muntatges, tots dos Ricards, el de tercer i el 111, faran una gira per tot Catalunya. Per tant, la gent que ens escolta d'altres llocs del país, que sàpiguen que s'ho apuntin per anar-ho a veure.

0: La Núria fins i tot ha plegat les mans així sota la barbeta.
1: Dic, a veure què ens espera ara.
2: A veure què.
0: Amb aquesta música tan suggerent.
2: A veure, sí, mira, escolteu-me bé. L'ambigüitat del malentès era la millor manera de fer créixer el desig.
0: I això? T'ho has inventat tu?
1: No. Ens ha fet un poema.
2: No,
1: ens ha dedicat un poema.
2: La frase és del Màrius Serra, el rei dels jocs de paraules,
0: sí.
2: I l'autor del llibre que us vull recomanar per aquestes vacances, perquè té tots els ingredients necessaris: intriga, seducció, aventura, secrets, acció, una trama, o jo diria unes trames molt ben travades, i uns personatges que no et deixen gens indiferent. Hi ha fins i tot crítics literaris que diuen que és una de les obres més ambicioses de Màrius Serra. El títol, El malentès.
3: Doncs la veritat és que la concepció del malentès ha estat progressiva en moltes capes. Hi ha un moment fundacional, potser fa molts anys, quan descobreixo l'etimologia de la paraula cangur, i a partir d'aquí em crida molt l'atenció i començo a fer un petit diccionari de malentesos en aquell cas colonials, entre colonitzadors i aborígens, però això va evolucionant i amb el temps cristal·litzen personatges, i aquests personatges, perquè sobretot és una novel·la de personatges, van prenent el protagonisme, les regnes de la narració.
2: La història segueix en Joan Ferrer, que és un traductor allò de vida tranquil·la, que veu com se li ensorra el món quan la seva dona, la Rosa, descobreix que li ha estat infidel amb la cangur de la nena. I poc després, la dona mor en un accident de trànsit i la nena sobreviu.
1: Però ens ho has explicat tot, Marta, ja.
2: No, dona. No.
1: Això és el començament?
2: Sí.
0: Però és una mica spoiler, no?
2: No és spoiler, perquè us asseguro que això passa al principi. I després teniu 512 pàgines per descobrir tota la trama dels personatges al voltant del traductor i com els afecta a tots plegats el pes de l'atzar. Perquè sabeu allò que a vegades diem de... Això marca un abans i un després...
0: Un punt d'inflexió.
2: Un punt d'inflexió. Doncs això, aquesta frase és un mantra que es va repetint a la novel·la. De Màrius, i que atrapa el lector fins al final. Tu saps que passaran coses, però no tens ni idea de quines coses connectaran els diversos personatges de la novel·la.
3: I el cas del malentès per mi ha estat una experiència gairebé d'autosorpresa, de com em anaven estirant els personatges a través de trames que ni tan sols havia sospitat que podrien sorgir.
2: El malentès l'ha publicat Proa, del grup 62. Per cert, que el Màrius Serra rebrà el 6è Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català.
0: Fa pocs dies que es va,
2: que es va fer públic. És una setmana que es farà del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys, i que, per cert, aquest any coincideix plenament amb les festes de la Mercè de Barcelona.
0: Mira tu.

0: Ja estem o encara tens ganes de més?
1: Home, jo tinc ganes de coses que no podré fer. Per tant, em quedaré amb les ganes d'anar a veure la Luz Casal aquesta nit al Festival Camp de Mar de Tarragona. Aquí presentarà el disc Me Voy a Permitir. Diuen els entesos musicals, els crítics, que és el treball més eclèctic i més inclassificable de la seva carrera, que ella es concedeix el caprici de mostrar 10 cares, tantes com cançons.

0: té aquest nou disc. Per tant, segur que encantarà més de 10 en aquesta actuació d'avui a Tarragona, així que us deixo amb la seva música i escolta'm, la setmana que ve torno, si voleu.
1: Home, i tant.
2: Sí,
1: tant.
2: Sí. Fins al final, aquí,
3: Marta. Ja serà l'última. Eres aquí al principi i has de seguir al final.
0: Vinga, doncs, fins la setmana que ve.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Tot es pot parlar.
1: Quan passen 5 minuts de 3 quarts d'11 del matí, seguim molt pendents d'aquesta evolució del gran incendi de Madrid i Àvila. Aquest matí el president espanyol està visitant la zona després que l'Estat hagi agafat el comandament de l'incendi. Després que es decretés l'emergència, l'hem vist arribar a Pedro Sánchez al centre de comandament avançat de Cenicientos i estem a l'espera de la seva compareixença. Justament el govern espanyol ha reclamat a la Generalitat a Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en incendis forestals. Ho acaba d'anunciar el president Salvador Illa en el seu viatge oficial al Vietnam. L'enviat especial a Vietnam és l'Albert Prat. Bon dia, Albert.
2: Què tal, Núria? Bon dia. Sí, podríem dir que el govern espanyol ha demanat al MESI dels bombers catalans perquè s'impliqui en aquestes tasques d'extinció com a analista, com a gran coneixedor. De fet, ho apuntaves, un dels majors especialistes en la gestió dels incendis forestals forma part del cos de bombers de la Generalitat. De fet, és el cap dels GRAF i Marc Castellnou i el seu equip que ja han viatjat cap a la Comunitat de Madrid. És la primera sessió que fa la Generalitat, és el primer suport, la primera ajuda que acaba d'enviar la Generalitat cap a aquests incendis que cremen al centre de l'Estat espanyol. Ho ha confirmat des d'aquí el president de la Generalitat, tan bon punt ha acabat d'aterrar a Hanoi, a la capital del Vietnam, i on també ha explicat que just abans de pujar l'avió també va enviar un missatge a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, justament per oferir-li el suport des de la Generalitat.
3: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge a la presidenta de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No? Estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
2: I a tot això, Núria, la Generalitat també està pendent de si cal enviar-hi més mitjans aeris. Ja els ha posat a disposició del govern espanyol, del Ministeri de l'Interior, que, com deies, és qui ha agafat el control i qui està coordinant els focs que cremen ara mateix.
1: Ho seguirem de prop, Albert, i a tu et seguim escoltant en aquesta aventura al Vietnam, en aquest viatge.
2: Perfecte, que vagi bé.
1: Fins ara.
0: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Les campiones van començar al pati. I ara em toca a mi. Compra Abacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Abacus.
6: El Club Capravo fa 30 anys. I aquest dissabte 25 de juliol et retornem el 100% de la teva compra gratis amb begudes amb vals de descompte. Amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
7: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
8: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Compartir una banana d'Aldi a l'estiu és el millor.
10: No ho comparteixo.
9: El que he dit?
10: No, la banana. Aquesta setmana la banana a 0,99 al quilo.
9: I la nectarina a 1,99 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB. Fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
12: Oh, capità, el meu capità.
13: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
14: Ja no sé què em passa.
13: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
15: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
13: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
16: Això sona brillant.
13: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: A Catalunya Ràdio, tot es pot parlar, amb Domènec Subirà i Núria Pujades.

0: 5 minuts i mig i seran les 11 del matí i és que som a la recta final del Tot es pot parlar, que avui l'han fet possible, com ho estem fent des de principis d'aquest mes de juliol, a la tècnica Albert Joder, a la producció Aina Grau i Elisenda Sort, a la coordinació d'informatius Joan Trias i Gemma Bonet, a la redacció Núria Hart, Montse Barcón, la Pilar de Pedro, en Gerard López, en Pau Rovira i t'ha fet tota la redacció d'informatius i el control central en Víctor Rodríguez. A partir d'ara, recordeu, a les 11 podeu seguir tota l'actualitat en antena conjunta a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info.
1: Com sempre, tanquem el programa amb la reflexió final de l'antropòleg Manuel Delgado. Avui una reflexió sobre el paper actual de l'esquerra política. Nosaltres hi tornem demà, Tot es pot parlar, diumenge a les 9 del matí. Que tingueu un bon dissabte. Adéu.
2: Preocupa l'auge de l'extrema dreta, sobretot quan descobrim que també tenim una d'específica al nostre país que ni ens ho imaginàvem. De preocupar no és, i és completament comprensible, que l'esquerra sobretot es plantegi com un dels seus objectius principals denunciar la seva amenaça i mantenir la ratlla. Efectivament, l'esquerra està en contra de l'extrema dreta. El que passa és que el que no queda clar és a favor d'aquesta. O sigui, a veure, quin és el seu projecte social? Quin és allò que dèiem abans, el seu horitzó històric? Jo me recordo quan l'esquerra volia assolir, no sé, el comunisme llibertari, el socialisme, no sé, una altra societat. Ara, l'esquerra més radical es proclama anticapitalista, però tampoc explica quina idea té del món que el substituiria. I així ens va amb l'esquerra. Que sort té de tenir l'extrema dreta per tenir alguna cosa a combatre, entre d'altres, perquè a part d'una societat sense racistes, sense masclistes i sense turistes, sembla que ni es plantegi allò que un dia fou la consecució d'una societat sense classes socials. Defensar això, una societat sense classes socials, és ara per ara una extravagància, és una estridència. A qui s'hi li acut? Una societat sense classes socials, quina tonteria. Per què? Perquè l'objectiu ja no és una societat més justa. L'esquerra el que busca és una societat més virtuosa, una societat igual d'injusta que l'actual, però políticament correcta.

Les 11 del matí, bon dia. Repàs aquesta hora en emissió conjunta 3CAT Info i Catalunya Ràdio, les notícies més importants.

63.000 persones evacuades a aquesta hora a l'estat espanyol i 200.000 a França pels incendis que estan cremant descontrolats. Focs a Madrid i Àvila que ja han calcinat 15.000 hectàrees i més de 22.000 en el que creme a Bordeus, que obligui a tancar l'aeroport. El govern espanyol ha reclamat a la Generalitat Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en incendis forestals, perquè se sumi a les tasques d'extinció d'aquests focs que cremen a Madrid. Els bombers catalans hi envien aquest especialista i d'altres membres de la unitat dels GRAF. I atenció, perquè avui tenim gairebé 200 municipis catalans d'una vintena de comarques en risc extrem de foc forestal. Això obliga a prohibir o restringir l'accés a molts parcs naturals i aturar moltes tasques agrícoles. Donald Trump fa broma sobre l'opció de ser president per tercera vegada, una cosa que de moment prohibeix la Constitució dels Estats Units. Al sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que s'havia ajornat per un intent d'atemptat, el president nord-americà ha carregat contra la premsa i els seus rivals polítics. El Tribunal Penal Internacional ha destituït el seu fiscal en cap per conducta sexual inapropiada, Karim Khan, que es va fer conegut per dictar ordres de detenció contra Benjamin Netanyahu per crims de guerra a Gaza. Ha dit que recorrerà una decisió que considere injusta. Dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Rodríguez Zapatero obligués també a declarar a començaments de setembre, amb una setmana en què tots dos van reconèixer davant del magistrat que havien pagat una comissió a la trama de Rodríguez Zapatero pel rescat de la companyia.

0: Aquesta hora, aquest repàs dels principals titulars l'interrompem perquè ja està compareixent en roda de premsa. Atenció als mitjans de comunicació. Pedro Sánchez, president del govern espanyol, per fer atenció a aquesta greu situació pel que fa als incendis que cremen a Madrid i Ávila. Una compareixença que fa des d'un dels centres de comandament i que mirem de seguir en directe a 3Cat Info perquè donarà dades actualitzades pel que fa a la devastació de les hectàrees que puguin estar cremant a aquesta hora, també els mitjans que hi puguin participar, sobretot la previsió que es fa de cara a aquestes pròximes hores d'aquest dissabte i també pel que fa als mitjans
1: a bona parte de la península ibérica i particularment a nuestro país. En segon lloc, sí quisiera trasladarle a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas que nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en sus vidas, en salvaguardar sus vidas, en defender los núcleos poblacionales, como en muchas ocasiones repite la UME, y finalmente en luchar contra los incendios. Por tanto, quiero también que se sepa por parte de los ciudadanos y ciudadanas que todo el Estado, y cuando hablo de todo el Estado no solamente me estoy refiriendo a la Administración General del Estado, también las comunidades autónomas afectadas, las diputaciones provinciales en el caso de Castilla y León, y finalmente también los ayuntamientos, están poniendo a disposición todos los recursos a su alcance para efectivamente

0: labores de prevención y también de concienciación a la ciudadanía y a las instituciones públicas. Creo que es muy importante que todas las instituciones públicas hagamos caso a la ciencia y que las instituciones públicas, como he pedido ya en reiteradas ocasiones desde el año pasado, donde por desgracia también en un verano como este sufrimos grandes incendios, grandes pérdidas de biodiversidad y también, lógicamente, hace poco en Almería, pérdidas de vidas humanas, hagamos entre todos posible un acuerdo, un pacto de Estado contra la emergencia climática. Porque, por desgracia, la ciencia, si algo nos dice, es que esas temperaturas, estos fenómenos climatológicos cada vez son más intensos, cada vez son más graves, cada vez tienen mayor incidencia en nuestra biodiversidad y en el día a día de muchísimos ciudadanos, con independencia de dónde vivan, y por supuesto también cada vez exigen de un mayor volcado de recursos económicos, de recursos humanos, en fin, de capacidades operativas que, por desgracia, pues evidentemente en muchas ocasiones no son suficientes para garantizar la vida y la conservación de nuestra biodiversidad. Y un último punto, y es que efectivamente hoy estamos en la lucha y en la extinción del incendio, pero lógicamente desde el Gobierno de España, como hemos hecho siempre, estamos preparados también para apoyar a los ayuntamientos, a las localidades, a las diputaciones provinciales y a las comunidades autónomas en la reconstrucción y en la recuperación de las zonas que, por desgracia, se están viendo afectadas como consecuencia de estos incendios. Y por mi parte, nada más, y de nuevo agradecer de corazón a los medios de comunicación que luchen contra la desinformación con datos e informando a los ciudadanos y ciudadanas con la información que merecen por su seguridad y por su tranquil·litat.
1: Són les paraules del president del govern espanyol, que ha confirmat que, malauradament, s'han fet bons les pitjors temences que tenien els bombers, en què els dos fronts dels dos incendis que cremaven a Àvila i a Madrid finalment s'han unit i, per tant, s'ha convertit en un únic foc, cosa que fa, però, que també el sistema sigui ja unificat tant de resposta com del que fa a les tasques d'extinció. El president del govern espanyol ha explicat que s'està en una situació operativa 3 que fa que sigui el govern espanyol qui lideri totes aquestes tasques, que, a més, es veuran complementades d'una banda amb un sistema de protecció civil europeu que s'activa de cara a la protecció de la ciutadania, que farà que arribin efectius de Grècia i d'Itàlia, així com també que arribaran 100 unitats de l'exèrcit de Portugal per ajudar a les tasques d'aquesta extinció, sobretot en el flanc d'Àvila. El president del govern espanyol ha matisat que avui encara es viu una situació complexa, per bé que les últimes hores els dos incendis havien baixat d'intensitat, perquè s'està molt pendent d'una banda de forts vents que hi pugui haver a la zona i també de tempestes seques, tot i que alhora, diu, s'acompanya en aquestes primeres hores de dissabte d'una finestra d'oportunitat davant aquest cap de setmana pel que fa a la lluita contra aquests focs que, com us dèiem, havien anat baixant d'intensitat, però que finalment han vist com s'unien en un sol incendi. En aquests moments, més de 30.000 persones evacuades, més de 20.000 de confinades, unes 15.000 hectàrees cremades. Això a Espanya. Al sud-est de França, gran foc que crema el departament de la Gironda, que ha obligat a evacuar 140.000 persones, sobretot per precaució pel fum tòxic, i que ha cremat més de 22.000 hectàrees, continua avançant cap a la ciutat de Bordeus i ha obligat a tancar l'aeroport. Davant de la gravetat de la situació, el govern ha ordenat a les forces armades el desplegament d'un avió militar, un A-400M, per combatre les flames, un aparell que descarrega 20 tones de producte ignífug, el doble de capacitat d'un avió bombarder Daesh. Aquí a casa nostra, a Catalunya, avui gairebé 200 municipis de 19 comarques sota un risc extrem d'incendi forestal, 200 més en un nivell molt alt de risc d'incendi segons les previsions que fan agents rurals. La situació obliga a prohibir l'accés als parcs de Tivissa, Vandellòs, Cardó, al Boix, també les muntanyes de Prades i els ports. Continuen amb l'accés restringit als parcs de Montmell, Marmellà i la Serra de Montsant. Un govern espanyol que ha reclamat a la Generalitat la figura de Marc Castellnou. És un dels principals experts mundials en incendis forestals perquè se sumi a les tasques d'extinció dels focs que cremen a Madrid. El president del govern, Salvador Illa, també ha enviat un missatge de suport a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunitat madrilenya, just abans de començar el seu viatge oficial al Vietnam, que seguim amb l'enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
2: Sí, la Generalitat ja ha enviat cap allà un equip de 4 especialistes del cos de bombers amb Marc Castellnou al capdavant a petició del Ministeri de l'Interior, que és qui coordina els diversos incendis que cremen ara mateix a l'Estat. Des del Vietnam, Salvador Illa, on acaba d'aterrar per fer una gira institucional de 6 dies, ha confirmat que el seu govern també està en coordinació amb la Comunitat de Madrid.
3: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir

Ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No? Estem a disposició, però sobretot un

0: estabilitzat l'incendi que crema a Farrera, al Pallars Sobirà, i que ha afectat una trentena d'hectàrees, segons les dades provisionals dels agents rurals. Segons els indicis, els bombers treballen amb la hipòtesi que aquest incendi l'hagi pogut provocar un llamp.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: En punt, 11:45. Àrea de servei, trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
2: Bon dia, Jaume. Començarem parlant de les retencions a la P7, que es troben del Papiol a Gelida en sentit sud i també en sentit sud a Martorell, des de l'accés d'aquesta via a la 2. També al tram nord de la P7 hi ha retencions de Mollet a la Roca del Vallès en sentit nord i intensitat a Llinars del Vallès en el mateix sentit. Pel que fa a la C65, situació complicada perquè hi ha un accident que talla un carril a Llagostera en sentit est cap a la costa. Aquest accident provoca també retencions de 8 quilòmetres a la C35, en aquest punt de confluència amb la C65 a Llagostera. Altres trams de retenció, la B24 a Vallirana en sentit Vilafranca, també la BB45-11 està tallada entre Callús i Santpedor, al Bages, per un accident. A la P2 hi ha retencions a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc i a l'N240 Montblanc en sentit sud, cap a Valls. A la C32, retencions a Sant Boi de Llobregat en sentit sud i a Montgat i Cabrera de Mar en sentit nord i també a la C32 a Tordera per enllaçar amb la G600. A la C60, Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32. A l'N2, entre Tordera i Maçanet de la Selva en sentit nord. A la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera. A la C-17, a Parets del Vallès, en sentit nord, i a la C-58 i C-33, des del punt de Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a causa d'un accident. A banda d'això, hem d'afegir que els trens de la línia R3 han suspès la seva circulació a causa d'una incidència per robatori de coure. S'ha establert servei per carretera entre Fabra i Puig fins a Puigcerdà, la Tor de Querol. Per arribar a Fabra i Puig hi ha servei de trens de la línia R4 entre aquesta estació i també l'Hospitalet de Llobregat. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
2: Bon dia.
1: El temps.
0: Previsió de Tomàs Molina.
3: Les properes hores parlem de diversos factors. El primer, de nuvolades que aniran guanyant terreny i s'aniran fent més destacables, especialment cap a la costa central, comarques gironines, àrees del Pirineu, una situació de nuvolades que aquesta tarda donaran ruixats, localment tempestes, que poden anar acompanyades de calamar-se i descarregar amb intensitat, especialment a l'interior de les comarques gironines i nord de les de Barcelona, però també es poden donar a la resta del Pirineu, a l'Alt Pirineu, a l'Aran, i fins i tot durant la tarda vespre podrien afectar algun punt de l'interior de les Terres de l'Ebre. Durant la nit les precipitacions apareixeran també fins i tot a la costa central. Nit matinada podria descarregar alguna tempesta forta entre la zona nord de la Costa Daurada i la costa de Barcelona. I de cara a demà tornarà a ser un dia que començarà amb força sol, però amb nuvolades un altre cop cap al nord-nord-est del país que a la tarda acabaran donant nous ruixats, noves tempestes, especialment a les comarques gironines i del nord de Barcelona. De segona part, la temperatura. Amb aquesta entrada d'aire més fresquet, les temperatures baixen i l'ambient serà menys calorós que no pas la setmana passada, amb temperatures normals per l'època de l'any aquest dissabte, diumenge i també dilluns. A les Terres de l'Ebre, però, el vent bufa de mestral i bufarà encara de mestral amb algunes ràfegues fortes que portarà, primer, un augment del perill d'incendis en aquesta zona. També a l'Empordà, a l'Alt Empordà, entrarà una miqueta de tramuntana que també farà pujar el perill d'incendi i, d'altra banda, una baixada de la humitat i una certa pujada de les temperatures a les Terres de l'Ebre perquè aquest vent arriba rescalfat i mantindrà doncs, les temperatures que encara avui podran arribar als 36-37 graus en punts del Baix Ebre i també del Montsià.
0: Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca d'aquesta matinada a Washington.
4: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa, el 93%. Llavors, com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?

0: el sopar que es va haver d'anul·lar ara fa 3 mesos per un intent de magnicidi. Donald Trump també ha fet broma, una vegada més, amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que actualment la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a aquest tercer mandat.
1: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
0: Just després d'aquestes declaracions, Trump s'ha posat la seva característica gorra vermella amb el seu nom i l'any 2028. El president nord-americà també ha fet mofa, dient que bombardejarà l'Iran, tot i que, amb més força dit, a mesura que el conflicte s'estén amb atacs dels rebels hutis del Iemen contra l'Aràbia Saudita la setmana vinent. Donald Trump té previst de reunir-se una altra vegada amb el seu aliat a la regió, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca. La Unió Europea s'ha mostrat preocupada per l'escalada de violència a Cisjordània, on aquesta matinada l'exèrcit d'Israel ha entrat en diverses localitats palestines. La intervenció militar forma part d'una operació a gran escala després que hi 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig, ha tocat d'uns assentaments de colons jueus en territori ocupat. Jerusalem, corresponsal Jordi Brescó.
2: Els colons jueus més violents instal·lats a Cisjordània han sortit a la caça de palestins clamant venjança per la mort de 2 israelians ahir a Tal, en un enfrontament on també van morir 4 palestins. Els colons es veuen encoratjats també pel desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià ordenat per Netanyahu, que va donar permís als soldats per a actuar contundentment en tots els pobles que considerin necessari. A més, el primer ministre israelià va anunciar mesures per accelerar la legalització dels anomenats punts d'avançada, els embrions dels assentaments. Una legalització que només és vàlida a ulls d'Israel, ja que el dret internacional els considera il·legals.
0: I continuen els atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen, que amenacen d'escalar encara més la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Un conflicte que esquitxa tota la regió de l'Orient Mitjà. A les últimes hores, la milícia pro-iraniana dels hutis ha reivindicat un atac amb míssils contra l'Aràbia Saudita que ha provocat alguns incendis a la província de Jazan, al sud del país. El sistema de defensa aeri, però, ha interceptat 2 míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. El govern de Iemen ha acusat els hutis, que controlen el sud i l'oest del país, de fer-li seguidisme a l'Iran. L'Aràbia Saudita també ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària de Hodeida, controlada per rebels iemenites. Els seus petroliers continuen sense poder passar per l'estret de Bab al-Mandeb, on a començaments de setmana els hutis de Iemen hi van declarar el bloqueig naval. Avui de matinada dels Estats Units no han bombardejat l'Iran, com han fet les últimes 2 setmanes, durant 13 nits seguides, però el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, Trump, com dèiem, es referia a l'amenaça d'intensificar aquests atacs com a resposta als bombardejos contra l'Aràbia Saudita. I el Tribunal Penal Internacional ha destituït el seu fiscal en cap, Karim Khan, per conducta sexual inapropiada. La presidenta de l'Assemblea dels Estats Membres n'anunciava així la destitució, que s'ha fet en secret i a porta tancada.
3: L'Assemblea ha decidit, per una majoria de 82 estats membres, que el fiscal electe Karim Khan va cometre una falta greu de conducta i un greu incompliment de les seves obligacions i ha acordat destituir-lo del càrrec.
0: El TPI ha pres una decisió sense precedents en els gairebé 25 anys d'història d'aquest Tribunal de Justícia que persegueix persones que han comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El ja exfiscal, que sempre ha negat les acusacions de les seves assistentes, ha dit que el procés ha vulnerat els seus drets fonamentals i ha anunciat que recorrerà la decisió per totes les vies legals. Ara fa un parell d'anys que Karim Khan, ara té 56 anys, va acaparar l'atenció mediàtica per dictar ordres de detenció per crims de guerra a la Franja de Gaza contra el primer ministre israelià i el seu ministre de Defensa, Yoav Gallant.
4: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: 6 minuts i seran 12:15.
4: Esports.
0: Francesc Ripoll, bon dia.
5: Bon dia, es porta en directe en joc 2 partits amistosos en presència catalana. Un d'ells és l'Espanyol Sabadell. Partit que tenim ara mateix al descans s'està disputant a la ciutat esportiva Dani Jarque i el resultat és d'empat a 0 aquest duel entre 2 equips catalans, l'Espanyol, que juga a primera divisió, i el Sabadell, que està preparant la

0: seva temporada del retorn al futbol professional després de l'ascens aconseguit a la nova Creu Alta fa poc més d'un mes. I l'altre partit que tenim en joc és el Girona a l'Alavés. També està a punt d'arribar al descans aquest partit perquè ha començat un pèl tard. S'està jugant a les instal·lacions esportives de Rull Albert, prop de les preses a Girona, i aquest partit va empat a 0. El Girona, recordem, en la seva temporada a segona divisió i on buscarà el seu retorn a primera. Per tant, els dos partits amistosos que tenim a aquesta hora, sense gols, Espanyol 0, Sabadell 0 i Girona 0, a la vez 0. Més futbol, el Barça va jugar ahir el seu primer amistós de la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana, Karim Adeyemi. Hansi Flick ha fet jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Gerard Martín, Héctor Forti, Bardaggi, mentre que al segon temps van tenir minuts Ter Stegen i Marc Casador. Els gols els van fer Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un partit amistós contra el Birmingham en clau de mercat. La sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial ben aviat, un cop que ja s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. De seguida parlem de més futbol. Abans, Tour de França.
1: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Perquè en ciclisme avui es disputa l'etapa reina del Tour de França en la penúltima jornada de la ronda francesa. 171 quilòmetres, novament d'alta muntanya, entre la Burg d'Oisens i l'Alp d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, el Galibier amb el Telegraf de primera categoria i també al final a la Sarenne. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel, tot plegat després de l'exhibició ahir de l'eslovè Alp d'Huez. Ahir va guanyar la seva cinquena etapa d'aquesta edició, batent el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere. Pogacar va atacar el tram inicial de l'ascensió a uns 12 quilòmetres de l'arribada, va anar engolint ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ja va superar Lenny Martínez i Richard Carapaz.
2: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Tornem a parlar de futbol amb un parell de punts de mercat. El Badalona Women va incorporar la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
4: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
0: I l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kangin Lee, mitja punta sud-coreà que arriba al Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat medalla d'or en la modalitat de CEU al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. I més medalles d'or en presència catalana. En atletisme, el Campionat d'Espanya, ors de Guillem Crespí, als 100 metres d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath als 10.000 metres marxa. I aquest matí s'ha jugat el partit pel cinquè lloc de la Copa del Món de Waterpolo. La selecció espanyola masculina ha guanyat aquest partit contra Montenegro a la tanda de penals i, per tant, queda en cinquè lloc.

0: Bon dia, són 11:45. Repassa les principals notícies a aquesta hora en aquesta emissió conjunta a 3Cat Info i Catalunya Ràdio. 63.000 persones evacuades a Espanya i 200.000 a França pels incendis que cremen descontrolats. Els focs de Madrid i Àvila s'han unit i ja són un únic incendi que de moment ha calcinat més de 15.000 hectàrees i més de 22.000 el que creme a Bordeus, que obliga a tancar l'aeroport. El govern espanyol reclama la Generalitat a Marc Castellnou, que és un dels principals experts mundials en incendis forestals, perquè se sumi a les tasques d'extinció dels focs de Madrid. Els bombers catalans hi envien aquest especialista i d'altres membres de la unitat dels GRAF. Aquí molta atenció i precaució perquè tenim gairebé 200 municipis catalans d'una vintena de comarques en risc extrem d'incendi forestal. Es prohibeix o restringeix l'accés a molts parcs naturals i s'obliga a parar moltes feines agrícoles. Donald Trump fa broma sobre l'opció de ser president per tercera vegada. Actualment la Constitució prohibeix, però, que es pugui presentar com a candidat a un tercer mandat. En el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que s'havia ajornat per un intent d'atemptat, el president nord-americà ha carregat contra la premsa i els seus rivals polítics. Des d'ara fins a les 12, entre diverses qüestions, farem atenció al front comú que han decidit de fer el Consell General i els ajuntaments aranesos contra el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Denuncien que és un pla que, afirmen, vulnera les competències de la màxima institució aranesa i que no té en compte les limitacions físiques i climàtiques de la Vall d'Aran. També parlarem d'una experiència audiovisual dissenyada per acompanyar pacients pediàtrics durant les proves de ressonància magnètica. És una iniciativa que pot reduir l'estrès dels infants, segons un estudi europeu liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu. En esports, a aquesta hora, Francesc Ripoll, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què destaques, Francesc?
1: Partits amistosos de tres equips catalans, Espanyol 0, Sabadell 0, al descans, també al descans, Girona 0, a la B 0.
0: Avui baixen una mica les temperatures, augmenta la possibilitat de tempestes, però amb un matí bastant assolellat, tot i que encara amb nuvolades que aniran creixent a la costa central i possibles gotellades que poden caure en forma de tempesta a la tarda al Pirineu, comarques gironines i interior de les Terres de l'Ebre. Localment podran ser fortes i acompanyades de calamarsa i ventades. Els incendis de Madrid i Àvila finalment s'han unit en un de sol com temia que podia passar als bombers i finalment, tot i que han baixat d'intensitat, continuen amb una situació complicada, amb un vent que encara la pot agreujar més perquè avui es previst que torni a bufar, entre 30 i 60 km per hora. En aquests moments hi ha més de 30.000 persones evacuades, més de 20.000 de confinades i unes 15.000 hectàrees cremades. En una declaració institucional des del comandament avançat a Cenicentos, ara fa uns minuts, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat als veïns, recordant-los que són la prioritat aprofitant una finestra d'oportunitat que s'obre, ha dit, aquest cap de setmana.
2: Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en sus vidas, en salvaguardar sus vidas, en defender los núcleos poblacionales, como en muchas ocasiones repite la UME, y finalmente en luchar contra los incendios.
0: Al sud-est de França, el gran incendi que crema al departament de la Gironda ha obligat a evacuar 140.000 persones, sobretot per precaució pel fum tòxic, i ha cremat més de 22.000 hectàrees. Continua avançant cap a la ciutat de Bordeus i ja ha obligat a tancar l'aeroport. Davant de la gravetat de la situació, el govern ordena a les forces armades el desplegament d'un avió militar, un A400M, per combatre les flames.

0: És un aparell que pot descarregar fins a 20 tones de producte ignífug, el doble de capacitat d'un avió bombarder Dash. A Catalunya, gairebé avui 200 municipis de 19 comarques estan sota un risc d'extrem incendi forestal i més de 200 es troben en un nivell molt alt de risc d'incendi, segons previsions dels agents rurals. La situació obliga a prohibir l'accés als parcs de Tivissa-Vandellòs, Cardó-Alboix, a les muntanyes de Prades i als ports, i continuen amb l'accés restringit als parcs de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. I el govern espanyol ha reclamat a la Generalitat la figura de Marc Castellnou, que és un dels principals experts mundials en incendis forestals, perquè se sumi a les tasques d'extinció dels focs de Madrid. El president Salvador Illa també envia un missatge de suport a la presidenta de la comunitat madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, just abans de començar avui el seu viatge oficial al Vietnam, que seguim amb l'enviat especial Albert Prat.
1: Sí, la Generalitat ja ha enviat cap allà un equip de 4 especialistes del cos de bombers amb Marc Castellnou al capdavant a petició del Ministeri de l'Interior, que és qui coordina els diversos incendis que cremen ara mateix a l'Estat. Des del Vietnam, Salvador Illa, on acaba d'aterrar per fer una gira institucional de 6 dies, ha confirmat que el seu govern també està en coordinació amb la Comunitat de Madrid.
2: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
1: La Generalitat també ha posat a disposició del govern espanyol mitjans aeris perquè s'assumin a les tasques d'extinció. Tot això mentre el president ha iniciat la seva agenda al sud-est asiàtic signant un acord amb el govern vietnamita per reforçar les relacions comercials entre un i altre país.
0: Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca d'avui de matinada a Washington.
3: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa. El 93%. Llavors, com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?
0: És el sopar que es va anul·lar fa 3 mesos per un intent de magnicidi. Donald Trump també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a un tercer mandat.
3: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me a un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
0: Trump també ha fet mofa dient que bombardejarà l'Iran, tot i que amb més força a mesura que el conflicte s'estén amb atacs dels rebels Houthis del Iemen contra l'Aràbia Saudita. La setmana vinent té previst de reunir-se una altra vegada amb el seu aliat a la regió, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca. 11:45. La setmana vinent, Europa s'enfronta a una nova onada de calor. Alemanya està preparada pel fred, però no pas per les altes, altíssimes temperatures que també estan vivint i que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que ara fa un mes va fer la volta al món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per aquesta calor, cosa que crea malestar i problemes entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Berlín, Jordi Regàs.
4: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
5: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
4: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henrik Werner.
6: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
4: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya, el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Unes altes temperatures que aquí també alteren la feina als jaciments

0: arqueològics del Pallars Jussà. Les campanyes d'excavació de l'Hort del Cavaller, a Isona, i del Castelló Sobirà de Sant Gervàs han hagut d'adaptar els horaris per evitar les hores de màxima calor, una situació que obliga també a reduir el temps d'excavació i que alenteix l'avenç dels treballs que es fan. Isona i Conca Dellà, Pau Rovira.
1: Els responsables de les campanyes adverteixen que aquests episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i ja s'han incorporat carpes per generar ombra i han reforçat les mesures de protecció, amb hidratació constant, gorres i crema solar. Alerten, però, que si aquesta tendència es manté, caldrà repensar la manera d'organitzar les excavacions arqueològiques, tot i que el calendari universitari dificulta canviar-les d'època. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés, des del jaciment de l'Hort del Cavaller, a Isona.
2: Al treballar amb estudiants universitaris, ens limita bàsicament als mesos de juliol, agost, principis de setembre. No? Les mesures que prenen aquest any hem instal·lat uns toldos que ens ha cedit el centre d'estudis d'Isona. També fem pauses per hidratació, hem après de les competicions esportives recents i hem adaptat també els horaris. Aquest any estem començant mitja hora abans i finalitzem mitja hora abans.
1: En alguns jaciments la jornada comença a les 6 del matí i s'acaba abans del migdia. Durant les hores de més calor, els equips deixen el treball de camp i continuen la recerca en espais interiors, on aprofiten per netejar, catalogar i dibuixar les peces recuperades. L'arqueòloga Marta Sancho explica que la calor els obliga a replantejar el ritme de les excavacions.
3: Que comença a fer moltíssima calor. De tota manera, per exemple, la setmana que ve comencem a Castelló Sobirà i ja parlàvem de fer un horari de 6 del matí a 1.
1: Al cor del dia, quan fa més calor i les temperatures són més altes, es dediquen a fer treball de laboratori, però alerten que tot plegat alenteix l'avenç dels treballs.
4: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Front comú del Consell General i dels ajuntaments aranesos contra el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables, denuncien que és un pla que vulnera les competències de la màxima institució aranesa i que no té en compte, afirmen, les limitacions físiques i climàtiques que caracteritzen la Vall d'Aran. Viella, Sofia Cabanes.
5: El Consell General i els nou ajuntaments de la Vall d'Aran consideren que el procés per tirar endavant el Plater ha vulnerat el que estableix la Llei de Règim Especial de la Vall d'Aran i evidencia un desconeixement de la realitat territorial i de la viabilitat de determinades energies renovables a la Vall. Maria Vergés, síndica d'Aran.
6: Dibuixé un territori en cas de la Vall d'Aran que ha poc a veure amb la seva realitat, poc a veure amb aquesta reserva de la biosfera i amb el treball que s'ha mis a terme en territori en aquest cas amb el desenvolupament d'energies renovables.
5: Els alcaldes són contundents en contra del Plater. Oriol Sala, alcalde de Vilamòs, i Juan Antonio Serrano, de Viella.
7: Al final pensam que hi ha un document completament caciquista on se mos ha imposat des d'un govern superior hagués model no, energètic.
8: Ja mos han pres bastant peu de que hagin llum o energia aquesta gent, que se quedi genèric en un mar molt preciós de guant de casa sua i aquí segurament els molins de vent funcionen perfectament.
5: Els representants territorials aranesos remarquen que no són contraris a les energies renovables com l'hidràulica o la biomassa presents a l'Aran.
0: Una experiència audiovisual dissenyada per acompanyar pacients pediàtrics durant les proves de ressonància magnètica pot reduir l'estrès dels infants, segons un estudi europeu liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu. És una informació que ha elaborat Adrià Clotet.
9: La ressonància magnètica pot resultar especialment intimidant pels infants. La mida de l'equip, el soroll i la necessitat de romandre immòbils durant fins 40 minuts poden fer que l'experiència sigui exigent. La recerca, publicada a Pediatric Radiology, es va fer amb 175 nens i nenes de 6 a 12 anys en 6 hospitals europeus. Emili Narejos, director del diagnòstic per la imatge de Sant Joan de Déu, diu que els resultats del programa Ambient Experience són favorables.
10: Mitjançant l'ús de l'eina aquesta que tenim, que es diu Ambient Experience, podem reduir el nivell d'estrès dels nens en aproximadament un 43% i després també podem reduir fins a un 69% les interrupcions que els nens fan durant la prova.
9: Els continguts creats de la mà de Philips i de Walt Disney Company han desenvolupat una experiència audiovisual immersiva que combina imatge, llum i so amb altres continguts específics per aquest tipus de prova. L'estudi destaca que fer l'entorn més comprensible i amable ajuda a millorar l'experiència dels infants en una prova angoixant.
0: Un noi de 21 anys ha mort ofegat avui de matinada al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta. Els bombers van rebre l'avís ahir a 3:15 de la nit que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal

0: i que no havia sortit de l'aigua. Els bombers han acabat localitzant el cos sense vida del noi cap a les 4 de la matinada, uns 7 quilòmetres més avall de l'últim albirament que se'n va fer. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des del començament de la campanya de bany, el 15 de juny. 3:15. Trànsit i temps a punt. Àrea de servei. Equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia, Jaume. Començarem parlant de l'AP7 i a retencions de Sant Cugat del Vallès a Gelida en sentit sud i també a Martorell des de l'enllaç amb l'A2. A l'AP7 també, de Mollet a Llinars del Vallès i a Maçanet de la Selva, tot això en sentit nord. D'altra banda, un accident a la C65 a Llagostera, que per la Vall d'Aro provoca cues en aquesta via que només té un carril obert. I també queden afectades la C35 i la C31, tot cap a la costa. A la C32, retencions a Sant Boi de Llobregat i també a Castelldefels, en sentit sud, i a Cabrera de Mar i a Tordera, en sentit nord. A la C60, a Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32. A la C17, a Parets del Vallès, en sentit nord. A la C55, a Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord, cap a Manresa. Tant a la C58 com a la C33, des de Montcada i Reixac, cap a Barcelona, per un accident a la C58. A Barcelona, a la Ronda de Dalt de Sarrià, a Pedralbes, en sentit Llobregat, i a Horta, en sentit Besòs. Hem de dir també que s'ha reobert la BB-4511, que estava tallada entre Callús i Santpedor a causa d'un accident. Retencions a la P2, a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc i a l'N240 a Montblanc en sentit sud cap a Valls. I afegirem que els trens de la línia R3 han suspès la circulació a causa d'una incidència per robatori de coure. S'ha establert servei per carretera entre Fabra i Puig fins a Puigcerdà a la Tor de Querol. Per arribar a Fabra i Puig hi ha servei de trens de la línia R4 entre aquesta estació i l'Hospitalet de Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
1: Bon dia.
2: El temps.
0: Tomàs Molina.
3: Molts factors en la situació meteorològica de les properes hores. De la primera, la davallada de les temperatures, que es donarà sobretot al centre i al nord del país, amb l'arribada d'aire una miqueta més fresquet, que les normalitzarà per l'època de l'any. Però justament l'arribada d'aquest aire fresc també farà augmentar la inestabilitat. Ruixats, tronades, que al llarg de la tarda d'avui es desenvoluparan i localment podran ser intenses, sobretot a l'interior de les comarques gironines i nord de les de Barcelona, però també a la resta del Pirineu, a l'Alt Pirineu, a l'Aran, i fins i tot de cara al vespre a l'interior de les Terres de l'Ebre. Localment podran anar acompanyades de calamars o de pedres, ja ho diem, i de ventades. Ventades que es poden donar també la nit i la matinada de diumenge a la costa central i al nord de la Costa Daurada, amb noves tempestes que creuaran i que passaran lliscant la façana litoral. Diumenge començarà en conjunt amb sol a la major part del país, amb restes de núvols allà on hi hagi hagut precipitacions, i a la tarda es repetiran les tempestes, que es donaran més probablement a l'interior de les comarques gironines, nord de Barcelona i en general en tota l'àrea del Pirineu, amb més sol a la resta del país i amb temperatura que continuarà en tendència a la baixa, aquesta tendència a normalitzar-se. Hem de destacar també la presència del vent, vent de mestral que bufarà a les Terres de l'Ebre, que mantindrà en aquest sector les temperatures altes, encara amb màximes que arribaran fins als 36-37 a les Terres de l'Ebre, al Baix Ebre o també al Montsià, i també tramuntana que bufarà a l'Empordà. Tot això farà que augmenti el perill d'incendi. Molta precaució les properes hores perquè algunes ventades doncs faran baixar aquesta humitat relativa i accentuaran aquesta situació de perill d'incendi.
2: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.

Aquesta nit torna a Barcelona el cantant i compositor britànic Morrissey després d'una dècada sense actuar aquí a casa nostra. Amb una carrera de 40 anys i 25 àlbums al top 10 britànic, el que va ser líder dels Smiths actua al poble espanyol per presentar nou disc. Morrissey és el nom que tanca el festival Barts, que l'últim mes ha programat fins a una vintena d'artistes a la capital catalana. I també aquesta nit, però, al festival de Cap Roig, Diana Krall actua a un

1:15 de la nit. A l'incomparable escenari dels jardins del castell de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, en el concert de la canadenca i pianista que va actuar ja la setmana passada al Palau de Pedralbes, avui s'acomiada de Catalunya amb un últim recital previst aquest estiu aquí a Catalunya.

d'avui serà Diana Grohl, però els pròxims concerts que ja tenen programats per anar acabant el festival seran els de Miki Núñez i Taburete, l'1 i el 2 d'agost.

0: aguanta'm bé, per la feina ja.
1: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3CAT Info.
2: Cap de setmana amb diades de primer nivell a Mataró i Vilallonga del Camp. A Mataró, aquest dissabte a les 5 de la tarda, diada de festa major de les Santes a la plaça Sant Anna. Hi actuaran els capgrossos, acompanyats dels castellers de Vilafranca i els minyons a Terrassa.
3: A Constantí també hi podreu veure dues colles de primera línia. Al carrer Major, dissabte, a 6:45, hi actuen la colla jove Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona. I a la plaça de l'Església del Morell, a les 7, hi serà la colla vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona.
2: Dissabte a la tarda hi ha un munt de diades més. Al passeig a l'Església de Begues, a les 5, hi actua la colla local dels Encantats i els castellers de Castelldefels. A Mediona, a 5:45, a la plaça dels Països Catalans, hi actuaran els castellers locals i els Xicots de Vilafranca. I a Vilanova i la Geltrú, a les 6, els bordegassos actuen a la Rambla principal amb els minyons a l'Arbós.
3: Dissabte a les 6, a la plaça de la Farinera de Reus, els Xiquets locals actuen acompanyats dels castellers de Sant Pere i Sant Pau i els Brivalls de Cornudella. I a la plaça dels Vents d'Altafulla, a les 7, hi haurà els castellers locals acompanyats dels Nois de la Torre i els Salats de Súria.
2: Al passeig de la Pineda, a Vilaseca, els Xiquets locals actuen a les 6 de la tarda al costat dels castellers de Tortosa i els Alfoix.
3: A Parets del Vallès, a la plaça de la Vila, la tarda, diada de festa major amb els Manyacs i els castellers de Rubí. I a Santa Cristina d'Aro, a les 6, els minyons de Santa Cristina, els Bailets de Gelida i els Xerrics d'Olot actuen a la plaça 1 d'octubre del 2017.
2: Diumenge a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església de Vilallonga del Camp, s'hi celebrarà el Memorial Pau de Magrinyà, amb la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona.
3: També el diumenge, però a les 12, diada de festa major a Salt, a la plaça Lluís Companys, hi actuaran els Marrecs, acompanyats dels castellers de Barcelona, els Xerrics d'Olot i els Tirallongues de Manresa. I el Vendrell, passades la 1 del migdia, dia de Santa Anna a la plaça Vella, càrrec dels nens locals.
2: Diumenge al migdia també hi ha diada de festa major a Gallecs, a l'ermita de Santa Maria, i actuaran els castellers de Mollet, acompanyat dels de Cerdanyola i de la colla de l'Alma Maresma i la Selva Marítima.
3: A la Pobla de Segur, a 12:15, hi actuen els castellers del Pallars, acompanyats dels de l'Adroc i els torraires de Montblanc. Finalment, a la plaça de la Vila de Sant Pol de Mar, a 7:45, hi podreu veure els maduixots, acompanyats dels castellers del Baix Montseny i els marjaners de Guissona.
2: Tota la informació del cap de setmana casteller la tindreu a punt diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu 3 Rondes de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
4: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
5: Sigui
4: bon
5: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
4: Denuncien l'accés de burocràcia...
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
7: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
6: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
4: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
6: I de la resta del món.
4: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
8: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conta.
2: 6 minuts i seran les 12.
1: Esports.
2: Francesc Ripoll, bon dia.
9: Bon dia i comencem aquest bloc esportiu a 3CAT Info amb esport en directe perquè tenim dos partits en joc amb presència catalana. Un d'ells és l'Espanyol Sabadell. L'està seguint en directe des de la ciutat esportiva Dani Harker, el Roger Serrat. Hola, Roger, bon dia.
10: Hola, bon dia. Minut 20 a la ciutat esportiva Dani Harker amb empat a 0 entre Espanyol i Sabadell. Partit molt descafeinat entre els dos conjunts catalans que n'han oferit molt.

0: joc. No hi ha un domini clar del joc per part de cap dels dos equips, però de moment és l'Espanyol qui té més control de la pilota i l'equip que ha tingut més arribades a l'àrea contrària aquesta segona part. De moment a la Ciutat Esportiva Dani Harker, resultat sense gols entre Espanyol i Sabadell.
1: Gràcies, Roger. Doncs aquest Espanyol 0, Sabadell 0. També tenim en joc el Girona-Alavés, un partit que s'està jugant a les instal·lacions de Rui Albert a porta tancada i que, com l'Espanyol Sabadell, està sense gols. Ara som al minut 13, gairebé 14, de la segona meitat. Girona 0, Alavés 0. Per cert, que Ivan Morande, migcampista, i una de les cares noves del Girona, de Quique Álvarez, ha hagut de ser substituït als primers minuts de partit per molèsties físiques.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça va jugar ahir i va saldar el primer amistós de la seva pretemporada amb victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació, un partit que es va disputar porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Hansi Flick va fer jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que al segon temps van tenir minuts Ter Stegen i Marc Casadó. Els gols els van fer Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra Ebrima i Àlex González pel Barça, també Flavio per l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un partit amistós contra el Birmingham. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop s'han solucionat els serrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Ahir també es va estrenar el Real Madrid de Mourinho en victòria contra l'Alcorcón de Primera Federació per 1-0 i aquest vespre a les 8 tenim el Nàstic Andorra. Tarragonins, equip de Primera Federació contra andorrans, equip de Segona Divisió.
2: 3CAT Info.
1: I alguns apunts de mercat. El Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
3: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
1: L'Ajax Blaugrana Salma Parayuelo ha fitxat per l'Olympique de Lió. Jugarà les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030 i l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kang In-Lee, mitja punta sud-coreà, que arriba al Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain. En ciclisme, avui es disputa l'etapa reina del Tour de França en la penúltima jornada de la ronda francesa, 171 quilòmetres, novament d'alta muntanya, entre l'Ebourg d'Oisens i l'Alpe d'Huez, amb les ascensions de categoria especial a la Croix de Fer, el Galibier amb el Telegraph de primera i també al final a la Sarenne. A la General Pogacar conserva el mallot groc del líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel, tot plegat després de l'exhibició ahir de l'eslové a l'Alpe d'Huez. Va guanyar la seva cinquena etapa d'aquesta edició, batent el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere. Pogacar va atacar el tram final de la sessió a l'ascensió a uns 12 quilòmetres de l'arribada i van engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ja va superar el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segons i tercers del dia. Sentim Pogacar.
4: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat seu al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Atletisme, el Campionat d'Espanya de Màlaga, ors de Guillem Crespí, als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath als 10.000 metres marxa. I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena finalment.

0: a la Copa del Món. Aquest matí ha derrotat Montenegro als penals. Recordem que l'equip femení, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final.
1: Trescat Info.

0: En punt les 12. Els serveis d'extinció i el centre de comandament avançat gestionen els incendis d'Àvila i de Madrid com un únic foc. Els incendis ja han obligat a evacuar unes 53.000 persones i han cremat més de 20.000 hectàrees. Al sud-est de França, el gran incendi que crema el departament de la Gironda ha obligat a evacuar 140.000 persones. Ja s'han cremat més de 22.000 hectàrees. A casa nostra, gairebé 200 municipis catalans d'una vintena de comarques estan avui en risc extrem d'incendi forestal. Això obliga a prohibir o restringir l'accés a molts parcs naturals i aturar moltes tasques agrícoles. Donald Trump ha fet bromes sobre l'opció de ser president per tercer cop, cosa que li prohibeix la Constitució dels Estats Units. En el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que s'havia ajornat per un intent d'atemptat, el president nord-americà ha carregat contra la premsa i els seus rivals polítics. El ministre d'Educació de l'Índia ha dimitit arran de les protestes juvenils per la filtració d'exàmens oficials. La renúncia representa una victòria per l'anomenat Moviment Popular de les Paneroles, que ha desafiat el govern del primer ministre Narendra Modi. Dimiteixen els dos màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els cités a declarar a començaments de setembre. Aquesta setmana tots dos van reconèixer davant del magistrat que havien pagat una comissió a la trama de Zapatero pel rescat de la companyia. El nou jutjat de violència contra la infància de Barcelona ja ha assumit 1.700 casos des del gener i 27 sumaris. El deganat de Barcelona diu que aviat necessitarà un reforç per atendre aquestes víctimes vulnerables i demana que es creï una segona plaça de jutge. Aquest matí es preveu que DIF i el Ministeri de Transport concretin la data de restabliment de les línies de Rodalies R2 i R11 sense servei des de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac per l'esfondrament provocat per les obres de soterrament de les vies. Mentrestant, els inquilins del 40% dels pisos evacuats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona encara no tenen data de retorn a casa seva. Les onades de calor també afecten la fauna salvatge. A Catalunya, el Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa ja ha batut el rècord d'ingressos diaris, una situació semblant amb què s'han trobat els altres 3 centres de recuperació que hi ha al país.
1: Esports.
0: En directe, dos partits de pretemporada aquesta hora en presència catalana. En joc l'Espanyol 0, Sabadell 0 i el Girona 0, Alavés 0. Ahir el Barça es va estrenar en la pretemporada amb una victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de primera federació. El partit es va disputar a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, sense el debut encara de Karim Adeyemi. I aquest migdia es disputa la penúltima etapa del Tour de França en final a l'Alp d'Huez, que per segon dia consecutiu a la General, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte al segon, el belga de Red Bull, Remco Evenepoel. I pel que fa al temps, tarda de tempestes que poden ser fortes i acompanyades de pedra al nord-est de Catalunya i ruixats a la tarda a les Terres de l'Ebre i a la nit a la costa central. Bufarà vent de mestral i tramuntana i la temperatura tendirà a baixar.
1: 3CAT Info.
0: Ara passant 4 minuts de les 12, bon dia, us informa Montse García.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Els serveis d'emergència ja es gestionen com un sol foc els dos incendis d'Àvila i de Madrid. Tot i que a les últimes hores hi ha hagut una disminució de la intensitat del vent, un augment de la humitat i un descens de la temperatura han continuat.

0: L'avançament de les flames. El president espanyol Pedro Sánchez ha alertat que les pròximes hores són clau per combatre el foc durant una declaració institucional des del comandament avançat a Cenicientos.
1: El gobierno de España, a petición de las dos comunidades autónomas, pasó a una situación operativa 3. Pasamos a liderar la respuesta a estos incendios diferentes que, como ha dicho antes el general de la UME, pasan a ser ya un único incendio y, por tanto, a contar con un sistema unificado operativo de respuesta.
0: El vent, que es preveu durant les pròximes hores amb ràfegues d'entre 30 i 60 km per hora, pot complicar les tasques d'extinció, però Sánchez ha posat en valor el suport de la resta de comunitats i dels països de la Unió Europea que estan aportant recursos per combatre el foc.
1: Ya son 10 las comunidades autónomas que están poniendo a disposición recursos de sus comunidades para la respuesta a este un único incendio en Ávila y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid. Y también, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el sistema de protección civil europeo, donde en el día de hoy se espera la llegada de recursos por parte de Grecia y también de Italia.
0: Segons Sánchez, en el que portem d'any s'han cremat unes 130.000 hectàrees, més que la mitjana de l'última dècada, que ha estat de 100.000 hectàrees anuals. Per això ha reiterat la necessitat de fer un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. I a Catalunya, avui gairebé 200 municipis de 19 comarques estan sota un risc extrem d'incendi forestal i 200 més es troben en un nivell molt alt de risc d'incendi, segons les previsions dels agents rurals. La situació obliga a prohibir l'accés als parcs de Tivissa, Vandellòs, Cardó al Boix, a les muntanyes de Prades i als ports. I continuaran amb l'accés restringit als parcs del Montmell, Marmellà i la Serra de Montsant. Mentrestant, al sud-est de França, el gran incendi que crema el departament de la Gironda ha obligat a evacuar 140.000 persones. Ja s'han cremat més de 22.000 hectàrees i el foc segueix avançant cap a la ciutat de Bordeus, on s'ha hagut de tancar l'aeroport. Davant la gravetat de la situació, el govern ha ordenat a les Forces Armades el desplegament d'un avió militar que descarrega 20 tones de producte ignífug, el doble de capacitat d'altres avions bombarders. Pel que fa a Catalunya, avui gairebé 200 municipis de 19 comarques estan sota un risc extrem d'incendi forestal i 200 més es troben en un nivell molt alt, tal com ara explicàvem. El govern espanyol ha reclamat a la Generalitat Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en incendis forestals, perquè s'assumi a les tasques d'extinció dels focs de Madrid. El president Salvador Illa també ha enviat un missatge de suport a Isabel Díaz Ayuso just abans de començar el seu viatge oficial al Vietnam. Enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
2: Sí, la Generalitat ja ha enviat cap allà un equip de 4 especialistes del cos de bombers amb Marc Castellnou al capdavant a petició del Ministeri de l'Interior, que és qui coordina els diversos incendis que cremen ara mateix a l'Estat. Des del Vietnam, Salvador Illa, on acaba d'aterrar per fer una gira institucional de 6 dies, ha confirmat que el seu govern també està en coordinació amb la Comunitat de Madrid.
3: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
2: La Generalitat també ha posat a disposició del govern espanyol mitjans aeris perquè s'assumin a les tasques d'extinció. Tot això mentre el president ha iniciat la seva agenda al sud-est asiàtic signant un acord amb el govern vietnamita per reforçar les relacions comercials entre un i altre país.
0: Els bombers de la Generalitat donen per estabilitzar l'incendi que crema Ferrera, al Pallars Sobirà, i que ha afectat una trentena d'hectàrees, segons les dades provisionals dels agents rurals. Segons els indicis, els bombers treballen amb la hipòtesi que aquest incendi l'hagi provocat un llamp. I un jove de 21 anys ha mort ofegat aquesta matinada al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta. Els bombers van rebre l'avís ahir a 3:15 de la nit que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i que no havia sortit de l'aigua. Els bombers han acabat localitzant el cos sense vida del noi cap a les 4 de la matinada, uns 7 quilòmetres més avall de l'últim albirament. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
4: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
5: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
6: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
5: 3 Rondes, diumenge de 9.

0: A 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
1: Escolteu-nos i fem pinya.
2: 5 minuts i arribarem a un quart d'una del migdia. Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca d'aquesta matinada a Washington.
3: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa, el 93%. Llavors, com carai s'explica que guanyés els eleccions amb tanta diferència.
2: El sopar, que es va anul·lar fa 3 mesos per un intent de magnicidi, Donald Trump també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a un tercer mandat.
3: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me a un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
2: Just després d'aquestes declaracions, Trump s'ha posat la seva característica gorra vermella amb el seu nom i l'any 2028. El president nord-americà també ha fet mofa dient que bombardejarà l'Iran encara amb més força a mesura que el conflicte s'estén amb atacs dels rebels hutis del Iemen contra l'Aràbia Saudita. La setmana que ve, Trump té previst reunir-se un altre cop amb el seu aliat a la regió, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca. I el ministre d'Educació de l'Índia ha dimitit arran de les protestes juvenils per la filtració d'exàmens oficials. La renúncia representa una victòria per l'anomenat Moviment Popular de les Paneroles, que ha desafiat el govern del primer ministre Narendra Modi. La Unió Europea s'ha mostrat preocupada per l'escalada de la violència a Cisjordània, on aquesta matinada l'exèrcit d'Israel ha entrat en diverses localitats palestines. La intervenció militar forma part d'una operació a gran escala després que ahir 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Els colons jueus més violents instal·lats a Cisjordània han sortit a la caça de palestins clamant venjança per la mort de 2 israelians ahir a Tal, en un enfrontament on també van morir 4 palestins. Els colons es veuen encoratjats també pel desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià ordenat per Netanyahu, que va donar permís als soldats per a actuar contundentment en tots els pobles que considerin necessari. A més, el primer ministre israelià va anunciar mesures per accelerar la legalització dels anomenats punts d'avançada, els embrions dels assentaments. Una legalització que només és vàlida a ulls d'Israel, ja que el dret internacional els considera il·legals.
0: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: Dimiteixen els 2 màxims directius de l'aerolínia Plus Ultra després que el jutge del cas Zapatero els hagi citat a declarar a començaments de setembre. El president Julio Martínez Sola i el conseller delegat Roberto Rosselli estan investigats pel préstec públic de 53 milions d'euros que va rebre la companyia durant la pandèmia. Aquesta setmana van reconèixer davant l'Audiència Nacional Espanyola que Plus Ultra va signar un contracte amb l'empresa d'un amic íntim de Zapatero per pagar-li l'1% del rescat, una mica més de 500.000 d'euros. Tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. Sospita que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits van estimar en un primer estudi preliminar. Fins ara, Zapatero no ha donat explicacions sobre l'origen de les joies. Dijous, en una entrevista a Televisió Espanyola, es va limitar a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir qui li va fer. Sí que va voler destacar que tenen un valor inferior al 1 milió d'euros. El Tribunal de Violència contra la Infància i l'Adolescència, que va començar a funcionar a principis d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris, per la qual cosa el deganat de Barcelona reclama que es creï una segona plaça de jutge. Escoltem la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando.
5: Son causas que afectan todas a víctimas vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio que requiere una especial dedicación.

0: i majors recursos.
1: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona.

0: Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia, Montse. Començarem a l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions de Sant Cugat del Vallès a Gelida, en sentit sud, i també a Martorell, des de l'enllaç amb l'A2. No ens movem de la P7, hi ha retencions de Mollet a Llinars del Vallès i també a Maçanet de la Selva en sentit nord. A l'N145 a les Valls de Valira en sentit Andorra. Un accident a la C65 a Llagostera cap a la Vall d'Aro provoca cues en aquesta via que només té obert un carril i també a la C35. En aquesta mateixa zona, a la C31, a Castell d'Aro també hi ha hagut un accident i un carril tallat en sentit cap a la costa. A la C32 hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat i també a Castelldefels en sentit sud i a Montgat, Cabrera de Mar i Tordera en sentit nord. A la C63 a Lloret de Mar cap a les platges. A la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32. A la C17 a Parets del Vallès en sentit nord. A la C55 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord cap a Manresa. A la C16 a Berga en sentit nord. A la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera. A la P2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc i a Montblanc, a l'N240, en sentit sud cap a Valls. A la C58 i C33, des de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona. A la Ronda de Dalt de Sarrià a Pedralbes, en sentit Llobregat, per un accident hi ha un carril tallat. També a l'altura d'Horta, en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral de la Mina al Poble Nou, en sentit Llobregat, i del Poble Sec al Poble Nou, en sentit Besòs. Hem d'afegir que els trens de la línia R3 han suspès la circulació de trens a causa d'una incidència a la infraestructura derivada dels treballs que s'hi fan. S'ha establert servei per carretera entre Fabra i Puig fins a Puigcerdà a la Tor de Querol. Per arribar a Fabra i Puig hi ha servei de trens de la línia R4 entre aquesta estació i l'Hospitalet de Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Amb en Tomàs Molina.
3: Les properes hores parlem de diversos factors. El primer, de nuvolades que aniran guanyant terreny i s'aniran fent més destacables, especialment cap a la costa central, comarques gironines, àrees del Pirineu. Una situació de nuvolades que aquesta tarda donaran ruixats, localment tempestes, que poden anar acompanyades de calamar-se i descarregar amb intensitat, especialment a l'interior de les comarques gironines i nord de les de Barcelona, però també es poden donar a la resta del Pirineu, a l'Alt Pirineu, a l'Aran, i fins i tot durant la tarda vespre podrien afectar algun punt de l'interior de les Terres de l'Ebre. Durant la nit les precipitacions apareixeran també fins i tot a la costa central. Nit matinada podria descarregar alguna tempesta forta entre la zona nord de la Costa Daurada i la costa de Barcelona. I de cara a demà tornarà a ser un dia que començarà amb força sol, però amb nuvolades un altre cop cap al nord-nord-est del país, que a la tarda acabaran donant nous ruixats, noves tempestes, especialment a les comarques gironines i del nord de Barcelona. De segona part, la temperatura. Amb aquesta entrada d'aire més fresquet, les temperatures baixen i l'ambient serà menys calorós que no pas la setmana passada, amb temperatures normals per l'època de l'any aquest dissabte, diumenge i també dilluns. A les Terres de l'Ebre, però, el vent bufa de mestral i bufarà encara de mestral amb algunes ràfegues fortes que portarà, primer, un augment del perill d'incendis en aquesta zona. També a l'Empordà, a l'Alt Empordà, entrarà una miqueta de tramuntana que també farà pujar el perill d'incendi i, d'altra banda, una baixada de la humitat i una certa pujada de les temperatures a les Terres de l'Ebre, perquè aquest vent arriba rescalfat i mantindrà doncs les temperatures que encara avui podran arribar als 36-37 graus en punts del Baix Ebre i també del Montsià.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Poc més de 10 minuts i arribarem a 12:15 del migdia, mentre DIF anuncia la instal·lació d'una conducció provisional per permetre la circulació d'aigua del rec Comtal. L'esvoranc provocat per les obres del soterrament de les vies continua comprometent la mobilitat dels usuaris de l'R2 i l'R11. Aquest matí, l'empresa ferroviària i el Ministeri de Transports concretaran quan es podrà restablir el servei d'aquestes dues línies tallades entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac. Alguns usuaris ens resumeixen la seva odissea particular.
4: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
5: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
6: Vinc des de Piera, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, que ens ha fet el mitjà gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
0: La intervenció de DIF hauria de permetre

0: restituir el cabal al canal després que s'hagi desviat per evitar la filtració d'aigua al forat i treballar en sec en la reconstrucció. Les onades de calor incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. I aquest estiu, amb tres de seguides, els números ja estan pujant. El centre de Torreferrussa ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
1: Segons ha pogut saber Trescat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torreferrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
2: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, en les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats. ¿Vale? Per què? Perquè igual que també ja afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
1: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les oranetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
3: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, a alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, salten del niu. No?
1: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.
0: La setmana que ve, Europa enfronta una nova onada de calor. Alemanya està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig. Una imatge que fa un mes va fer la volta al món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Berlín, Jordi Regàs.
4: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
5: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
4: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henrik Werner.
6: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
4: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya, el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Esports. Amb en Francesc Ripoll, bon dia.
7: Bon dia, i pendents de la recta final de dos partits amistosos en presència catalana que tenim aquest matí. Un d'ells és el que està jugant l'Espanyol i el Sabadell. Està seguint aquest partit des de la ciutat esportiva de Nijarkel. Roger Serrat, hola Roger, bon dia.
8: Bon dia. Final del partit a la ciutat esportiva de Nijarkel amb empat a un entre Espanyol i Sabadell. Partit on els dos equips han començat molt tous, però que ha agafat emoció amb el gol en pròpia porta de Rubén Sánchez. Al minut 74, Quique García ha empatat el partit amb un molt bon gol, la passada de Roger Hinojo. No hi ha hagut un clar domini del joc per part de cap dels dos equips, però el camp feia més baixada a favor de l'Espanyol, que ha merescut el segon gol. Final a la ciutat esportiva de Nijarkel, resultat de 1-1 entre Espanyol i Sabadell.
7: Gràcies, Roger. També tenim en joc el Girona a l'Alavés. Partit a la recta final. Som al minut 89 de partit i no es mou el marcador. Girona 0,

0: a la B0. Per cert, que hi va Morante, migcampista i una de les cares noves del Girona d'aquí, que Álvarez ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. El Girona, el Sabadell i l'Espanyol, que han jugat avui, mira, en el moment en què acaba de marcar l'Alavés. Marca el minut 89 de partit, l'equip basc amb una rematada d'un cap a la sortida d'un corna picat des de la banda dreta. Per tant, l'Alavés que s'avança al marcador, Girona 0, Alavés 1. Com dèiem, aquests són els partits que s'estan jugant avui. Ahir va jugar el Barça el seu primer partit de pretemporada, el va jugar contra l'Europa i va guanyar l'equip de Hansi Flick per 4-1. Un partit disputat a porta tancada, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Flick va fer jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stetsne, Christensen, Gerard Martín, Héctor Ford i Bardaggi, mentre que al segon temps van tenir minuts Ter Stegen i Marc Casador. Els gols els van fer Héctor Ford i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana, i jugarà un partit amistós contra el Birmingham en clau de mercat. La sortida via sessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els arrells fiscals. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà el dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Alali Egipci.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I alguns apunts de mercat. El Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
2: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
0: L'Ajax blaugrana Salma Parayuelo ha fitxat per l'Olympique de Lió, jugarà les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030, i l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kang In-Lee, mitja punt de Sud-Corea, que arriba al Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain. I del futbol passem al Tour.
3: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Perquè avui es disputa l'etapa reina del Tour de França en la penúltima jornada de la Ronda Francesa, 171 quilòmetres, novament d'alta muntanya entre Les Bourg-d'Oisans i l'Alpe d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, el Galibier, amb el Telegraph de primera i també amb el final a la Serena. A la General Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons. Respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel, tot plegat després de l'exhibició ahir de l'eslové a l'Alpe d'Huez. Ahir va guanyar la seva cinquena etapa d'aquesta edició, batent el rècord de l'ascensió, que datava de 31 anys enrere després dels 128 quilòmetres amb sortida de Gap. Pogacar, que va atacar el tram final de l'ascensió, uns 12 quilòmetres de l'arribada, i va anar engolint els ciclistes escapats que tenia per davant fins a entrar totalment sol a la meta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat seu al campionat del món d'eslàlom i kayak cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units.
1: 3CAT Info.

0: gestionen els incendis d'Àvila i de Madrid com un únic foc. Els incendis ja han obligat a evacuar unes 53.000 persones i han cremat més de 20.000 hectàrees. Al sud-est de França, el gran incendi que crema el departament de la Gironda ha obligat a evacuar 140.000 persones. Ja s'han calcinat més de 22.000 hectàrees. A casa nostra, gairebé 200 municipis catalans d'una vintena de comarques estan avui en risc extrem d'incendi forestal. Això obliga a prohibir o restringir l'accés a molts parcs naturals i aturar moltes tasques agrícoles. Des dels Estats Units, Donald Trump ha fet broma sobre l'opció de ser president per tercer cop, cosa que li prohibeix la Constitució. En el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que s'havia ajornat per un intent d'atemptat, el president nord-americà ha carregat contra la premsa i els seus rivals polítics. I el ministre d'Educació de l'Índia ha dimitit arran de les protestes juvenils per la filtració d'exàmens oficials. A partir d'ara escoltarem el resum de l'activitat parlamentària de la setmana a l'espai L'Hemicicle amb la Marta Corbalan.
1: Esports.
0: I Francesc Ripoll, crec que ara ens parlaràs de la pretemporada. Bon dia.
2: Bon dia. Sí, de tres equips catalans, l'Espanyol, el Sabadell i el Girona, que han acabat tot just ara els seus partits amistosos aquest matí. Espanyol 1, Sabadell 1 i Girona 0 a la Besom.
0: I pel que fa al temps, tarda de tempestes que poden ser fortes i acompanyades de pedra al nord-est de Catalunya i ruixats a la tarda a les Terres de l'Ebre. I a la nit, a la costa central, bufarà vent de mestral i tramuntana i la temperatura tendirà a baixar. Ara passen gairebé 2 minuts i mig de 1:15 del migdia.
1: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El Parlament ha acabat el curs polític amb deures fets, però també amb molts dependents que haurà d'entomar a partir del setembre després de les vacances d'estiu. La principal llei que s'ha aprovat aquest curs són els pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers del govern de Salvador Illa, que li permetran apuntalar la segona part de la legislatura. Una segona part de mandat en què el Parlament haurà de tramitar lleis rellevants per facilitar l'accés a l'habitatge, com la que prohibeix la compra especulativa d'immobles o la que permetrà incrementar l'oferta d'habitatge protegit. Avui entrevistarem la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Esther Capella. Benvinguts a l'Hemicicle. Després de 3 anys de pròrrogues, el Parlament ha aconseguit aprovar aquest mes de juliol uns nous pressupostos de la Generalitat. Són els primers de la legislatura i potser també els últims, perquè el 2027 i el 2028 són anys electorals i, per tant, no és l'escenari més idoni perquè els partits es posin a negociar. Els pressupostos s'han aprovat amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns, a banda del PSC, i donen oxigen al president Salvador Illa per afrontar els propers 2 anys de legislatura.
4: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
3: Esquerra i els Comuns han actuat durant tot el curs com a socis clau de Salvador Illa. Han garantit amb els seus vots la majoria parlamentària necessària perquè el govern pogués tirar endavant les seves principals iniciatives. De cara a la segona part de la legislatura, els dos socis ja han advertit que seran exigents amb el govern perquè compleixi tots els acords pactats. Sentim la portaveu republicana Esther Capella i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach.
5: Avui comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: President, el govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes. Habitatge, rodalies i serveis públics.
3: L'habitatge continuarà sent una de les pedres angulars del pròxim curs polític. El Parlament té previst aprovar a l'octubre una proposició de llei impulsada pels comuns per prohibir la compra especulativa de pisos i evitar així que es faci negoci amb l'habitatge. També es tramitarà una altra llei pactada pel govern i els comuns per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit a Catalunya. Es farà a partir de mesures excepcionals, com reconvertir oficines o hotels en immobles amb preus assequibles. Aquest curs polític, el Parlament ja va aprovar una altra llei clau, la que regula els lloguers de temporada i d'habitacions. La majoria de les lleis del pròxim curs també s'aprovaran amb el suport dels socis d'investidura si no hi ha un gir de guió. En canvi, la resta de partits de l'oposició tenen previst continuar marcant distàncies amb el govern del PSC. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, fa un balanç negatiu d'aquesta primera part de la legislatura.
7: Ni normalitat, ni estabilitat, ni tampoc bona gestió. En comptes de girar full, el president Illa ha girat el país cap per avall. Avui Catalunya està pitjor que fa 2 anys. Òbviament, amb la complicitat d'Esquerra i dels comuns, aquesta és la realitat.
3: El Partit Popular de Catalunya també ha estat molt crític amb el govern. Juan Fernández n'és el secretari general.
8: Ha assumit les polítiques del nacionalisme, ha assumit les exigències d'Esquerra, ha entregat la política econòmica als comuns i ha convertit la Generalitat en una peça més de l'estratègia política del sanchisme.
3: De cara al curs que ve, el Parlament també té pendent aprovar lleis que fa mesos que estan en tramitació, com la de memòria democràtica, que obligarà a retirar la simbologia franquista de l'espai públic. El Parlament també haurà de posar fil a l'agulla per encarrilar la reforma del reglament de la cambra per sancionar els discursos d'odi. El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP no volen que quedin impunes expressions com aquestes que fan servir Aliança Catalana o Vox per referir-se en aquest cas als republicans i als socialistes.
9: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
10: Gastar-se el dinero en drogas y putas como han hecho los socialistas.
3: La represa del curs després de les vacances d'estiu també estarà marcada pels moviments dels tribunals espanyols en relació amb l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. Si el Suprem acaba aplicant l'amnistia, els diputats de Junts, Carles Puigdemont i Lluís Puig, podrien tornar al Parlament i asseure's als seus escons, que ara estan ocupats per 2 llaços grocs.
1: Té la paraula...
11: Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya.
3: Benvinguda al programa L'Hemicicle. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar la setmana passada la llei d'amnistia. S'esperaven que els diferents tribunals espanyols no l'apliquessin directament?
11: Bé, ens esperàvem. Sempre penses que quan hi ha una sentència tan contundents, sense subordinades, tan clares, que les podem entendre, les entén tothom, el que diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sempre penses que, efectivament, ara ja no tenen cap excusa per aplicar doncs, la llei d'amnistia. Més si tenim en compte que algunes de les preguntes que es formulen al Tribunal de Justícia de la Unió Europea venen directament formulades per aquests tribunals. Doncs decebedor, perquè també acaba sent el test de la qualitat democràtica de l'Estat espanyol i dels seus tribunals, que han demostrat o que han donat sobrades mostres de la seva incapacitat d'entendre que la sobirania rau en les càmeres parlamentàries i que han d'aplicar la llei i que no hi cap interpretacions com les que pretenen fer. I que, per tant, escolti'm, allò que va ser un conflicte polític que persisteix encara a dia d'avui, la manera de solucionar-lo era amb la política i no amb la repressió i la judicialització. I tornem a estar allà mateix. La repressió no és la solució a un conflicte polític i, per tant, el conflicte polític persisteix.
3: Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per tenir paralitzada l'amnistia, tot i la sentència favorable de la Justícia Europea. Es plantegen seguir aquesta via des d'Esquerra?
11: Bé, crec que nosaltres tenim clara quina és la via. La via ja va ser la llei d'amnistia i, per tant, que nosaltres la vam picar pedra perquè arribés hi hagués la possibilitat i l'escenari per la llei d'amnistia. I com dic moltes vegades, el camí dels tribunals, en aquest cas del Suprem, cada vegada és més estret, no té escapatòria d'aplicar la llei d'amnistia, igual que el Tribunal de Comptes, igual que l'Audiència Nacional. És un test també de qualitat democràtica a l'Estat espanyol, i ha quedat molt mal parat, i els tribunals espanyols en el context europeu dels estats

0: plenament democràtics, doncs queden molt malparats de la seva qualitat democràtica i, en definitiva, que deixin de fer el ridícul. Aquesta seria la meva sentència, que deixin de fer el ridícul, que deixin de castigar de forma, de la manera que ho han fet a ciutadans que haurien ja d'estar plenament lliures i en l'exercici ple dels seus drets i llibertats, que és el que han de fer els tribunals, també garantir els drets i les llibertats del conjunt dels ciutadans.
1: Ha dit que el Tribunal Suprem i els altres tribunals espanyols que han d'aplicar l'amnistia no tenen escapatòria i, per tant, que tard o d'hora l'hauran d'acabar aplicant, però ja hem vist el Tribunal de Comptes que ha utilitzat alguna maniobra per dilatar, obrint un període d'al·legacions. Temen que tot això es pugui anar endarrerint?
0: Bé, utilitzen el temps com a element també per a impedir l'aplicació d'una llei d'amnistia. Per cert, també els dos mesos per l'aplicació de la llei el tribunal ho torna a repetir i, en definitiva, juguen a la dilació. Ells que han de garantir, com deia, no, la plenitud de drets i llibertats del conjunt dels ciutadans, juguen a través del temps a impedir l'exercici ple dels drets i les llibertats dels ciutadans. Això algun dia també haurà de tenir conseqüències per a aquests tribunals. I faig un apunt. Tots els procediments judicials endegats i de la forma que es van engegar, tot el cost també que ha representat, algun dia algú també els haurà de demanar responsabilitats. El cost personal, però també el cost en l'erari públic d'esmerçar esforços ingents per fer prevaldre la seva manera d'entendre i voler el món, que en definitiva és contrària a un sistema democràtic, a un estat de dret i, per tant, també doncs, a les accions que es van dur a terme durant el procés i, per tant, també la votació de l'1 d'octubre, que res tenen a veure amb el que els tribunals van acabar jutjant i condemnant.
1: Una altra opció, per exemple, si els tribunals espanyols es neguen a aplicar l'amnistia, seria presentar una querella per prevaricació contra els jutges que no l'apliquen?
0: Primer una cosa i després ja en parlarem. En tot cas, la història sí que els jutjarà amb ells, ja els està jutjant. Quina vergonya doncs, haurien de sentir o han de sentir quan els tribunals europeus els esmenen la plana a diari. Ha passat durant tots aquests anys tribunals d'estats federals que ja els han fet posar vermells, però que després ja ha passat amb resolucions judicials europees que els hi hauria de fer vergonya, els hi ha de caure la cara de vergonya. No són homologables als tribunals de països amb llarga tradició democràtica.
1: D'aquí pocs dies, en concret el 8 d'agost, farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa. Quin balanç en fa d'aquesta primera meitat de la legislatura?
0: Quin és el balanç? Home, doncs s'han d'aplicar. I aplicar vol dir que repetiran curs. Vol dir que han de tornar a estudiar perquè hi ha assignatures que no les passen i no passen l'assignatura de l'ambició nacional que cal. I quan l'Esquerra Republicana parla d'ambició nacional, parla també de l'ambició social. Sense defensar el que és Catalunya i el que representa Catalunya, tenint models d'estat diferents. Això ja ho ha repetit també el president Illa fins a l'infinit. Molt bé, ell s'autodenomina federalista. Bé, doncs estem molt lluny també d'aquesta reivindicació necessària d'un president de la Generalitat que parla de federalisme. Els estats federals es planten allà on toque per defensar el que li cal a la ciutadania del seu estat. En aquest sentit, nosaltres posem doncs un suspens gruixudet, si se'm permet l'expressió, en el sentit de que els manca aquesta ambició, aquesta capacitat d'exigir a l'Estat.
1: Precisament aquesta setmana el govern ja ha activat la maquinària per poder fer els pressupostos de la Generalitat de l'any que ve, els del 2027. Esquerra està disposada a negociar uns comptes nous?
0: Primer que facin el que toque. He dit abans, que se'n vagin de vacances, que treballin, que preparin bé els escenaris, que facin tot allò que toque. Acabem de desplegar tot el que s'ha de desplegar i quan arribem a

0: Aquell riu, veurem si hi ha un pont per passar-lo o no hi ha cap pont ni cap pedra per saltar.
1: Ens endinsem ara ja en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té previst fer algun viatge aquest estiu?
0: Viatge a per Catalunya, no per més enllà. Fa molta calor, fa mandra, fan mandra als aeroports. Arribem molt cansats.
1: Practica algun esport?
0: Bé, camino, faig pilates, voldria fer més coses, però no em dóna més de si al dia.
1: Amb quin diputat o diputada que no sigui d'Esquerra se'n podria anar, per exemple, de vacances uns dies?
0: Ui, això de les vacances ja és més complicat. Pensava que em diria un dinar o un sopar.
1: I amb qui se n'aniria a dinar o a sopar?
0: El que tinc pendent, amb el Pellicer, que no hi ha manera, que el tinc enfadat. No sé per què, però en tot cas ho tenim pendent.
1: Té algun llibre que ens recomanaria per llegir aquestes vacances?
0: Pues, la darrera traducció al català de l'Odissea, que crec que me l'emportaré per llegir-lo.
1: Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i bon estiu.
0: Molt bon estiu per tothom. Gràcies.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.

0: Passen dos minuts de tres quarts d'una. Connectem amb l'equip viari de Catalunya Informació per saber com se circula per carreteres i autopistes del país. Carmina Mala Garriga, bon dia.
1: Bon dia, Montse. Atenció, perquè està tallada la ronda litoral al Poblenou en sentit Besòs. Hi ha cua des de Montjuïc. També hi ha aturades a la ronda litoral, aquesta mateixa ronda litoral del Fòrum al Poblenou en sentit Llobregat. I ja que hi som a les rondes, continuarem, perquè a la ronda de dalt hi ha retencions de Sant Gervasi a Pedralbes en sentit Llobregat. Per un accident hi ha un carril tallat. I també a la ronda de dalt de la Bona Nova al Passeig Vall d'Aura en sentit Besòs. I ara sí, anem a la P7. Hi ha retencions del Papiol a Gelida en sentit sud i també a Martorell, des de l'enllaç amb l'A2. També hi ha un carril tallat a la P7 a Freginals en sentit sud per l'avaria d'un vehicle. No deixem la P7, retencions de Mollet a la Roca del Vallès en sentit nord. Un accident a la C-65 a Llagostera, que per la Vall d'Aro provoca cues en aquesta via, que només té un carril obert, i també a la C-35. A la C-31, en aquest mateix recorregut cap a la costa, a Castell d'Aro, hi ha un carril tallat per un altre accident. Retencions a la C-32 a Sant Boi de Llobregat i Castelldefels en sentit sud i també a Montgat, Cabrera de Mar i Tordera en sentit nord. A la C-63 a Lloret de Mar cap a les platges, a la C-60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C-32, a la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera i a la P-2 a l'Espluga de Francolí en sentit Montblanc i a Montblanc a l'N-240 en sentit sud cap a Valls. A la C-58 a Montcada i Reixac cap a Barcelona a causa d'un accident. I afegirem que els trens de la línia R3 han suspès la circulació a causa d'una incidència a la infraestructura derivada dels treballs que s'hi fan. S'ha establert un servei per carretera entre Fabra i Puig fins a Puigcerdà a la Tor de Querol. Per arribar a Fabra i Puig hi ha servei de trens de la línia R4 entre aquesta estació i l'Hospitalet de Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Amb en Tomàs Molina.
3: Les properes hores parlarem de ruixats i de tempestes. De fet, ja estan entrant per l'Alt Pirineu i s'aniran generalitzant en tot el Pirineu al llarg de la tarda. Localment poden ser intenses, especialment a l'interior de les comarques gironines i nord de les de Barcelona. Tempestes que poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra i que també poden tenir associades ventades fortes. Una situació que de cara al vespre també es pot donar a l'interior de les Terres de l'Ebre i que durant la nit i la matinada de diumenge apareixerà també en punts de la costa central, al nord de la Costa Daurada o també la costa de Barcelona. Les primeres hores del matí de diumenge seran de sol, però encara amb alguns intervals en núvols, fruit d'aquestes tempestes nocturnes i de matinada, s'imposarà el sol i a la tarda reapareixen els ruixats i les tempestes que afectaran un altre cop sobretot àrees del Pirineu i en particular l'interior de les comarques gironines i de Barcelona. Localment, de nou, poden ser intenses i podrien anar acompanyades de calamarsa o de pedra. Les temperatures amb clara tendència a la baixa, amb un ambient que es farà més normal per l'època de l'any. No estem parlant pas de fred, però sí, almenys, de no tanta calor. Dilluns serà un dia en conjunt amb sol, potser amb nuvolades a la tarda, però sobretot amb temperatures que seran les normals del mes de juliol.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori a l'Alt Empordà. Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar sense èxit. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada i els Mossos d'Esquadra ja han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Figueres i del Departament d'Empresa i Treball, tal com estableix el protocol en els accidents laborals amb víctimes mortals. El restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, tanca demà després de 71 anys davant del mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Sant Vicenç de Montalt, Marta Vallès.
4: Vaig deixant un lloc afortunat on la platja toca la muntanya. des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
5: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina el ritme frenètic de sempre i al davant la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar, els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
6: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe a DIF. El 2017 fan una demarcació de costes per la nova delimitació i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a DIF, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
5: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
6: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, dos dies abans, ens havia arribat el rebut de DIF, conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
5: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
6: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants... No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
5: La Mercè és la mare de l'Albert.
7: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me'n aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer de camareixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
5: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a La Caleta i 2 per la seva jubilació.
8: M'han roto el esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con las mujeres, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero para mí.
5: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a La Caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
6: Diuen, Albert, on tu vagis anirem, estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies, el telèfon no para, portem 72 hores que el telèfon és una bogeria, les redes socials no paren.
5: I molt decebut per la poca honestedat.
6: Jo m'he criat aquí dintre, és la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ja ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
7: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic.
4: I quina sort tenir el Maresme.
0: Esports. Francesc Ripoll, bon dia.
9: Bon dia. Aquest matí s'han jugat 2 partits amistosos amb presència catalana. L'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1. A la Ciutat Esportiva, Dani Jarque, els 2 gols han arribat a la segona meitat. I els arlequinats s'han avançat amb un gol en pròpia i poc després Quique García ha fet el gol de l'Igualada. La setmana que ve l'equip blanquiblau viatjarà a Anglaterra, on s'hi estarà uns dies. Allà disputarà un partit amistós davant el Burnley. Els arlequinats jugaran dimecres que ve un nou amistós, en aquest cas contra el Manresa, equip de la segona federació. D'altra banda, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els

0: Escurs han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Ivan Morante, migcampista i una de les cares noves, ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. Dimecres que ve, els gironins jugaran un amistós contra el Castelló a 7:15 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Girona.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: De seguida parlem de més futbol. Abans, l'actualitat esportiva també ens porta avui a parlar del Tour de França, perquè avui es disputa l'etapa reina, la penúltima jornada de la ronda francesa, 171 quilòmetres d'alta muntanya entre el Burg d'Oisens i l'Alp d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, el Galibier amb el Telegraph i de primera, i també al final a la Sarén. A la General, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons respecte del segon, el belga del Red Bull Remco Evenepoel. Tot plegat després de l'exhibició ahir de l'eslové a l'Alp d'Huez, ahir va guanyar la seva cinquena etapa d'aquesta edició, batent el rècord de l'ascensió que databa de 31 anys enrere després dels 128 quilòmetres amb sortida a Gap. Pogacar va atacar el tram final de l'ascensió a uns 12 quilòmetres de l'arribada i van engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que ja a l'últim quilòmetre va superar el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz, segon i tercer del dia.
2: Està molt bé guanyar aquí. Hem tingut un ambient increïble durant tot l'ascens. Ha estat gràcies a tot l'equip que he pogut aconseguir-ho. Sí, avui he pedalat pels companys.
0: I una altra notícia que ens deixava ahir, l'actualitat esportiva, és que en piragüisme el palista lleidatà Miquel Travé va guanyar l'hora la modalitat seu al campionat del món d'eslàlom i caia cross que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Més futbol, si abans parlàvem d'aquest amistós de l'Espanyol, el Sabadell i el Girona, el Barça va jugar ahir el primer amistós de la pretemporada, que va acabar amb victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de la Primera Federació. El partit s'ha jugat a porta tancada a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, sense el debut encara del nou fitxatge blaugrana Karim Adeyemi. Hansi Flick ha fet jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensne, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que la segona meitat van tenir minuts Ter Stegen i Marc Casador. Els dos gols els va fer Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra i Brima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un partit amistós contra el Birmingham. En clau de mercat, la sortida via cessió del porter blaugrana Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els arrels fiscals. D'altra banda, el Barça va confirmar que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. I alguns apunts de mercat. El Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F i que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
3: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
0: L'Ajax blaugrana Salma Parayuelo, fitxat per l'Olímpic de Lió, jugarà les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. I l'Atlètic de Madrid ha fet oficial també el fitxatge de Kang In Lee, mitjapunta sud-coreà que arriba al Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Més notícies en plena poliesportiva en atletisme, el campionat d'Espanya que es fa a Màlaga, Horts de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva al triple salt i de Paul McGrath als 2.000 metres marxa. I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món. Aquest matí ha derrotat Montenegro als penals. Demà jugarà la selecció femenina amb 13 de les 14 jugadores catalanes la final de la Copa del Món contra els Estats Units.
1: Trescat Info.

0: 63.000 persones evacuades a Espanya, 200.000 a França pels incendis que cremen, encara descontrolats. Els focs de Madrid i Àvila ja han calcinat 15.000 hectàrees i més de 22.000 el que crema a Bordeus, que ha obligat a tancar l'aeroport, i els focs de Madrid i Àvila s'han ara anunciat que ja són només un incendi. El govern espanyol reclama a la Generalitat la figura de Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en incendis forestals, perquè se sumi les tasques d'extinció dels focs. Aquí, molta atenció, molta precaució. Tenim gairebé 200 municipis en una vintena de comarques en risc extrem d'incendi forestal. El ministre d'Educació de l'Índia dimiteix arran de les protestes juvenils per la filtració d'exàmens oficials. La renúncia representa una victòria per l'anomenat Moviment Popular de les Paneroles, que ha desafiat el govern del primer ministre Narendra Modi. Donald Trump fa broma sobre l'opció de ser president per tercera vegada, cosa que li prohibeix la Constitució dels Estats Units. El sopar de corresponsals de la Casa Blanca, que s'havia ajornat per un intent d'atemptat, també carrega contra la premsa i els seus rivals polítics. Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Un company de feina l'ha portat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar, però sense èxit. El nou jutjat de violència contra la infància de Barcelona ha assumit 1.700 casos des del gener i 27 sumaris. El deganat de Barcelona afirma que aviat necessitarà un reforç per atendre totes aquestes víctimes vulnerables i demana que es creï una segona plaça de jutge. El baixista Marcus Miller homenatge a Miles Davis en un concert al Palau de la Música al marc del Festival de Jazz de Barcelona. Damunt de l'escenari es van poder escoltar quatre dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell.
1: Esports.
0: Avui al matí s'han disputat dos partits de pretemporada amb presència catalana. L'Espanyol 1, Sabadell 1. El Girona 0, Alavés 1. Avui al migdia es disputa la penúltima etapa del Tour de França, en final a l'Alpe de Huez, per segon dia consecutiu. A la general, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 segons i 11, amb 7 minuts i 11 segons, respecte del segon, que és el belga del Red Bull Remco Evenepoel. I el Badalona Women incorpora la davantera Sheila Guijarro, procedeix de l'Atlètic de Madrid. A l'Olímpic de Lió fitxen l'ex blaugrana Salma Parayuelo. Hi ha de moment de bonança meteorològica cap a una tarda de tempestes que podran ser fortes i acompanyades de pedra al nord-est i ruixats a la tarda a les Terres de l'Ebre. A la nit, també la costa central.
1: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de la una del migdia, us està informant Jaume Brufau. Els serveis d'emergència ja gestionen com un sol foc els dos incendis d'Àvila i de Madrid, tot i que les últimes hores hi ha hagut una disminució de la intensitat del vent, un augment de la humitat i un descens de temperatura que han contingut l'avançament de les flames. El president espanyol, Pedro Sánchez, alerta que les pròximes hores són clau per combatre el foc durant una declaració davant de la premsa, tot i que la situació, dit, és complexa.
2: El gobierno de España, a petición de las dos comunidades autónomas, pasó a una situación operativa 3. Pasamos a liderar la respuesta a estos incendios diferentes que, como ha dicho antes el general de la UME, pasan a ser ya un único incendio y, por tanto, a contar con un sistema unificado operativo de respuesta.
0: El vent que es preveu durant les pròximes hores, amb ràfegues d'entre 30 i 60 km per hora, pot complicar les tasques d'extinció, però el president Sánchez posa en valor el suport de la resta de comunitats i països de la Unió Europea que aporten recursos per combatre les flames.
2: Ya son 10 las comunidades autónomas que están poniendo a disposición recursos de sus comunidades para la respuesta a este un único incendio en Ávila y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid. Y también, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el sistema de protección civil europeo, donde en el día de hoy se espera la llegada de recursos por parte de Grecia y también de Italia.
0: Avui a Catalunya gairebé 200 municipis de 19 comarques sota un risc extrem d'incendi forestal, 200 més en un nivell molt alt de risc d'incendi. Això obliga a tancar els accessos als parcs de Tivissa, Vandellòs, Cardó, el Boix, a les muntanyes de Prades i als ports. Continuaran amb l'accés restringit als parcs de Montmell, Marmellà i la Serra de Montsant, prohibició també de fer tasques agrícoles. Al sud de França, el gran incendi que crema el departament de la Gironda obliga a evacuar 140.000 persones. Ja s'han cremat més de 22.000 hectàrees i el foc continua avançant cap a la ciutat de Bordeus, on s'ha hagut de tancar l'aeroport. La situació és greu. El govern ordena a les Forces Armades el desplegament d'un avió militar que descarregue 20 tones de producte ignífug amb el doble de capacitat d'altres avions bombarder. El govern espanyol ha reclamat a la Generalitat Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en incendis forestals, perquè s'assumin les tasques d'extinció. Salvador Illa ha enviat un missatge de suport a Isabel Díaz Ayuso just abans de començar el seu viatge oficial al Vietnam. Enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
3: Sí, la Generalitat ja ha enviat cap allà un equip de 4 especialistes del cos de bombers amb Marc Castellnou al capdavant a petició del Ministeri de l'Interior, que és qui coordina els diversos incendis que cremen ara mateix a l'Estat. Des del Vietnam, Salvador Illa, on acaba d'aterrar per fer una gira institucional de 6 dies, ha confirmat que el seu govern també està en coordinació amb la Comunitat de Madrid.
4: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
5: Posició per a tot aquell que quieran preguntar-nos.
0: Doncs una Isabel Díaz Ayuso que compareix aquesta hora davant dels mitjans de comunicació al voltant d'aquests incendis, ara un sol flanc, el de Madrid i Ávila, que s'han agitat, com explicava Pedro Sánchez ara fa una estona.
6: Parla davant dels periodistes. Población vulnerable y a partir de ahí pues seguir atacando el fuego y después evaluar los daños. Pues entre unos y otros hay que luego añadir población flotante, pero estaremos en torno entre desplazados y confinados 50.000. Sí.
7: Presidenta, yo quería preguntarle por las polémicas, las declaraciones que ha habido últimamente en redes sociales con algunos miembros del gobierno central. No sé si tiene alguna valoración que hacer.
6: No, ninguna.
0: La presidenta de la Comunitat Madrileña ha fet referència a l'estat d'aquest gran incendi que continua en una situació complicada.
8: Con el gobierno, las negociaciones
0: per aquest operatiu que encapçala el govern espanyol, perquè Sánchez ha apuntat som amb un nivell operatiu 3 que fa que el govern lideri totes les feines.
6: Juntas, afrontando un ya único incendio, nunca visto. Hemos estado esta mañana con el presidente del gobierno, aquí reunidos, trabajando y centrados en lo más importante ahora mismo. Y luego, pues, dando ruedas de prensa puntuales para tenerles a todos informados. Así que, bueno, estamos ahí, trabajando, juntos. Vamos a evaluar qué nos ha llevado a esta situación y vayamos a lo pragmático. Y en esto pues tiene que haber muchas, es un cúmulo de circunstancias, de bosques que hay que seguir limpiando, de vida rural que tiene que volver a los campos, de pueblos que no se han de abandonar, muchas cuestiones. No podemos, en nuestra mano como gobierno regional impedir que el verano se haya adelantado a mayo, pero sí que podemos ayudar a que cuando haya otro incendio en el futuro pues sigamos dotándolo de medios como hacemos. Quiero recordar que somos la región de Europa que mayores medios más efectivos por hectárea pone a disposición del patrimonio natural, pues seguir por ese camino, pero sobre todo yo lo que he pedido es que veamos qué nos ha llevado hasta aquí e intentar que esto pues no se siga reproduciendo no solo aquí, sino en el resto del país.
0: La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant dels mitjans de comunicació, també amb responsables de les administracions.
9: Sí, vamos a comentaros una novedad, el delegado y yo. Si quieres, delegado, la comenta respecto a la ubicación de este puesto de mando y esta,
10: gracias, consejero.
9: Y este municipio.
0: Detalls, doncs, que es donen al voltant ara ja d'aquest gran incendi, com dèiem, perquè Pedro Sánchez avui al matí amb una compareixença que també heu pogut ser

0: En directe a 3CAT Info avisava que s'havien fet malauradament bons els pitjors pronòstics dels bombers que els dos grans focs, Madrid i Àvila, que cremaven encara sense control des d'aquestes darreres jornades, finalment avui s'han convertit en un sol i gran incendi. El govern espanyol lidera l'operatiu, que també rep el suport de països com Grècia, Itàlia i Portugal, en les tasques d'extinció. Poc més de 4 minuts i serà un quart de 12.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El ministre d'Educació de l'Índia ha dimitit avui al matí per les protestes juvenils contra la filtració d'exàmens oficials. Aquesta setmana, milers de joves han llançat un repte majúscul al govern del primer ministre, Narendra Modi, que porta 12 anys al poder, i ho ha fet a través d'un moviment molt peculiar, anomenat Moviment Popular de les Paneroles, que ha celebrat la renúncia del titular d'Educació així. I és que el govern ha estès fins aquesta mitjanit l'apagada d'internet als telèfons mòbils al centre de la capital, Nova Delhi, amb manifestants que denunciaven que la policia ha fet servir gasos lacrimògens a les seves càrregues. Unes protestes que han evidenciat el descontentament social del jovent a l'Índia, que conforma l'espina dorsal del país i que ara demana profundes reformes estructurals. En fem una anàlisi d'aquesta qüestió amb el context de la història de l'Índia amb en Xavier Vilà.
2: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
3: Es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
2: Es diu Moviment de les Paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
3: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
2: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
3: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven pues a lo mejor no se ve identificada.
2: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
3: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
2: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
0: I als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca, fet avui de matinada a Washington.
4: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa, el 93%. Llavors, com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?
0: Aquest és el sopar que es va anul·lar ara fa 3 mesos per un intent d'atemptat. Donald Trump també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, per bé que en aquests moments la Constitució nord-americana prohibeix aspirar a un tercer mandat.
4: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
0: Just després de fer aquestes declaracions, Trump s'ha posat a la seva característica gorra vermella amb el seu nom i l'any 2028 i també fent mofa, dient que bombardejaran l'Iran encara amb més força a mesura que el conflicte s'estén amb atacs de rebels hutis del Iemen contra l'Aràbia Saudita.
1: 3CAT Info.

0: Mateix ha estat tallada la ronda litoral al Poble Nou en sentit Besòs. Hi ha retencions des de Montjuïc a la mateixa ronda litoral, retencions del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat. Pel que fa a la ronda de dalt, hi ha cues de la Vall d'Hebron a Pedralbes en sentit Llobregat a causa d'un accident. I a la mateixa ronda de dalt de Sant Gervasi al passeig Vall d'Aura en sentit Besòs. A Santa Coloma de Gramenet hi ha retencions tant a la B10 com a la B20 cap al nus de la Trinitat, a la C58, a Montcada i Reixac cap a Barcelona. També a la P7, retencions de Castellbisbal a Castellví de Rosanes en sentit sud i de Montmeló a la Roca del Vallès en sentit nord. Tant a la C65 com a la C35 hi ha retencions al punt de Llagostera cap a la Vall d'Aro. A la C32 hi ha retencions a Sitges en sentit sud i a Sant Vicenç de Calders cap a Calafell, mentre que al tram nord de la C32 hi ha retencions a Cabrera de Mar en sentit nord. A la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32. A la 2, retencions a Jorba en sentit oest cap a Cervera i finalment també direm que a la B22 hi ha dos carrils tallats entre Sant Boi de Llobregat i Viladecans en sentit sud a causa d'un accident. Això és tot per ara. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Carmina, gràcies. Bon dia.
0: Bon dia.
2: El temps.
1: Tomàs Molina.
3: Les tempestes estan apareixent ja en alguns punts de l'Aran, també de l'Alt Pirineu. Són tempestes que aniran guanyant terreny al llarg de les properes hores en tot el Pirineu i en particular a l'interior de les comarques gironines i nord de Barcelona, on localment podran ser intenses i podran anar acompanyades de calamarsa o de pedra i també fins i tot d'alguna ventada. També de cara al vespre apareixeran a l'interior de les Terres de l'Ebre. Un dia en què també, de fet, el sol s'imposa a la major part del país amb vent de component nord-nord-oest que anirà bufant cada vegada més a tota la zona de les Terres de l'Ebre i també tramuntana a l'Empordà. Per tant, això alerta, fa augmentar el perill d'incendi i pot fer doncs, que la vulnerabilitat augmenti molt. Molta, molta precaució al llarg de les properes hores. Durant la nit, les tempestes es donaran a àrees de la costa central, al nord de la costa Daurada i a la costa de Barcelona. Localment també podran ser intenses i acompanyades de ventades. Després, diumenge al matí, a primeres hores quedaran encara aquests intervals en núvols a fruit de les tempestes nocturnes i el dia tornarà a ser variable al matí amb més estones amb sol i a la tarda un altre cop amb nuvolades que creixeran sobretot al Pirineu i que tornaran a donar ruixats localment tempestes més probables al Pirineu Oriental, a l'interior de les comarques gironines i nord de Barcelona, localment de nou amb alguna tempesta que pot ser intensa i que podria anar acompanyada de calamarsa o de pedra. Tot plegat això és per l'arribada d'aire una miqueta més fresquet que farà que avui les temperatures siguin ja una mica més normals per l'època de l'any i que demà continuïn amb aquesta tendència. Dilluns serà un dia majoritàriament assolellat, potser amb nuvolades a la tarda, però sobretot amb temperatures que seran ja típiques de juliol.
1: I a aquesta hora a la redacció l'anem preparant.
4: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
5: Sigui
4: bon
5: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
4: Denuncien l'accés de burocràcia...
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
6: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
4: I a casa nostra tornen a sortir el carrer.
6: I de la resta del món.
4: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
8: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte.
1: Un operari de 66 anys ha mort avui de matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar sense èxit. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada. Els Mossos d'Esquadra ja han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Figueres i del Departament d'Empresa i Treball, tal com estableix el protocol en aquests tipus d'accidents laborals on, dissortadament, hi ha víctimes mortals. I els Mossos d'Esquadra, juntament amb la Policia Nacional, han detingut 4 persones acusades de pertànyer a una organització especialitzada en robatoris amb violència i intimidació, empresaris del sector de la producció de vídeos musicals. Els detinguts, 3 homes i una dona, tenen entre 19 i 32 anys. També hi ha 5 persones més investigades. L'operatiu es va engegar arran de diverses denúncies tant a Catalunya com a la Comunitat de Madrid. Els lladres seleccionaven les víctimes a les xarxes socials, simulaven contractar-ne els serveis i després els citaven en habitatges prèviament llogats. Un cop allà els assaltaven amb la cara tapada i amb armes blanques i de foc per obtenir les contrasenyes de comptes corrents. Després, els

0: abandonaven al mateix lloc, lligats i immobilitzats. El Tribunal de Violència contra la Infància i Adolescència, que va començar a funcionar tot just a començaments d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris, per la qual cosa el deganat de Barcelona reclama que es creï una segona plaça de jutge. N'ha parlat la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando.
1: Son causas que afectan todas a víctimas vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio requiere una especial dedicación y mayores recursos.
0: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona. També aborda tot el que està relacionat amb l'impagament de pensions als fills o pornografia infantil. El deganat remarca que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents perquè les víctimes sempre són vulnerables. Ha mort un noi de 21 anys, ofegat, avui de matinada, al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta. Els bombers van rebre l'avís ahir a 3:15 de la nit que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i que no havia sortit de l'aigua. Els bombers van acabar localitzant el cos sense vida del noi cap a les 4 de la matinada, a uns 7 quilòmetres més avall de l'últim lloc d'on l'havien vist. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des del començament de la campanya de bany, el dia 15 de juny. I la plataforma SOS Socorristes fa avui al matí accions en diverses platges per protestar per la precarietat al sector i per reclamar una llei urgent de socorrisme. Ho fa avui amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments. Tot plegat, després que aquest estiu ja hagin mort aquestes persones que apuntaven, 25 ja, per ofegament a Catalunya. En declaracions al Tot es pot parlar d'aquesta emissora, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és renovar la llei fent una valoració del litoral, però també que cal ampliar la plantilla de socorristes.
2: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I lògicament aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau també ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, ja que els socorristes acaben la temporada el 31 d'agost i per les altes temperatures. Hi ha gent banyant-se a les platges fins al mes d'octubre. 3CAT Info. 3CAT Info. El baixista Marcus Miller ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Va reunir ahir, sobre l'escenari, quatre dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell, del qual en va ser testimoni privilegiat, en Marc Ruiz Serrano.
3: Marcus Miller ha portat al Festival de Jazz de Barcelona el saxofonista Bill Evans, el percussionista Mino Cinello i el guitarrista Mike Stern. Conjuntament amb Miller van participar a la gira de retorn que va fer Miles Davis el 1981, després de 5 anys de silenci, i van gravar el concert a Tòquio amb el títol We Want Miles. I aquest és el nom de la banda, ha dit Miller, que completen el bateria Anwar Marshall, el teclista Brett Williams i la decisió més difícil, el trompetista Russell Gunn, nascut a East St. Louis, el lloc on va créixer Miles Davis, precisament. Gunn ha tingut la responsabilitat d'arrencar, ho han fet amb It's About That Time, de 1988, amb la trompeta de Russell Gunn fent evolucions lleugeres, gairebé casuals, mentre Marcus Miller oferia la base sòlida sobre la que construirà la banda. El saxo frena el ritme, però de cop i volta arrenca i construeix un castell d'escales ràpides fins que es retroben amb la resta de músics i tornen a l'elegància del tema principal. La guitarra de Mike Stern explora i explora per lluir-se i fer una bona impressió, com dient, som aquí i hem vingut a sacsejar-vos. Amb Baida, de 1981, la trompeta fa pensar en Sketches of Spain mentre treballa sobre la base funky que proposa Miller amb el baix. Amb Fat Time, de 1980, la trompeta sona solemne i del lament allargassat passa un núvol de pensament sobre el coixí dels teclats. El saxo és càlid i líquid, sinuós, com una nit xafogosa d'estiu. Al final, però, els títols de les cançons són l'excusa per tenir una estructura sobre la que construir alguna cosa nova cada nit. I així ho demostren en una classe magistral d'improvisació quan ensenyen com cada músic improvisa sobre la melodia senzilla de Jean-Pierre per crear una cosa nova. La banda de We Want Miles no oblida l'època elèctrica de Davis i es permet perdre's el bosc de psicodèlia d'In a Silent Way i la delirant Bitches Brew. Marcus Miller ha rematat la feina fusionant Someday My Prince Will Come amb Tutu, cançó seva, però

0: que dona el títol al disc de Miles Davis dedicat a Desmond Tutu. Un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.
1: Esports.
2: Fins a 2:45 amb en Francesc. Francesc Ripoll, bon dia.
3: Bon dia, i dia d'amistosos també per equips de casa nostra. Sí. S'han jugat dos partits aquest matí en presència catalana. Un d'ells, l'Espanyol i el Sabadell, que han empatat a un a la Ciutat Esportiva de Nijarque. Els dos gols han arribat a la segona meitat. Els arlequinats s'han avançat amb un gol en pròpia i poc després Quique García ha fet el gol de l'igualada. Pol Lozano, jugador blanc i blau, fa la valoració d'aquest partit.
4: Sabíem que era un rival que vindria a competir, però bueno, jo crec que ens serveix molt, perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol, i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
3: I Ferran Costa, entrenador arlequinat, content amb el partit del seu equip.
5: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part hem estat fent el millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
3: La setmana que ve l'equip blanquiblau viatjarà a Anglaterra, on s'hi estarà uns dies. Allà disputarà un partit amistós davant el Burnley. Els arlequinats jugaran dimecres que ve un nou amistós contra el Manresa. I d'altra banda, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí.
6: Bueno, personalment bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat d'una lesió bastant dura i llarga, i bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment, i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
3: Ivan Morante, migcampista i una de les cares noves, ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. Tot això avui. Recordem que ahir el Barça va jugar el seu primer partit amistós de pretemporada. Va guanyar per 4-1 l'Europa, l'equip de la primera federació. Van jugar del primer equip Stenzner, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort i Bardaggio com a titulars. Ter Stegen i Marc Casado van sortir a la segona meitat. Héctor Fort, Diarra, Ebrima i Àlex González van ser els golejadors blaugranes. Flavio va fer el gol de l'Europa.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: I en ciclisme avui es disputa l'etapa reina del Tour de França en la penúltima jornada de la ronda francesa. 171 quilòmetres d'alta muntanya entre la Bourg-d'Oisens i l'Alpe d'Huez, amb les ascensions de categoria especial de la Croix de Fer, el Galibier amb el Telegraph de primera i també en final a la Sarenne. A la General, Pogacar conserva el mallot groc de líder, ara ja amb 7 minuts i 11 segons. Respecte del segon, el belga del Red Bull, Remco Evenepoel, tot després de l'exhibició ahir de l'eslové a l'Alpe d'Huez, on Pogacar va guanyar la seva cinquena etapa d'aquesta ronda francesa.
1: 3CAT Info.
3: I acabem els esports explicant que el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat seu al campionat del món d'eslàlom i kayak cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són dos quarts de dues. A aquesta hora destaquem que els serveis d'emergència ja gestionen com un sol foc, com un gran incendi, els dos focs que cremaven conjuntament Àvila i Madrid. S'han ajuntat. Les últimes hores hi ha hagut una disminució de la intensitat del vent, però la situació continua sent complicada. Pedro Sánchez apunta que el govern espanyol lidera l'operatiu per tal de fer front a aquestes flames i que hi ha també països com Grècia, Portugal o Itàlia que envien reforços i personal per combatre aquest gran foc. Aquí el govern espanyol ha reclamat a la Generalitat la figura de Marc Castellnou. És un dels principals experts mundials en incendis forestals perquè se sumi a aquestes tasques d'extinció. El president nord-americà Donald Trump ataca els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca d'avui de matinada a Washington i fa broma, torna a fer broma, amb l'opció de tornar-se a presentar les eleccions, per bé que actualment la Constitució nord-americana prohibeix aspirar a un tercer mandat. Des d'ara fins a arribar a les dues, entre diverses qüestions, farem atenció al fet que aquí, a Catalunya, hi ha més de mig milió d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però, alhora, la immensa majoria no hi participen perquè no tenen informació o perquè hi ha massa burocràcia. Ho ha constatat un estudi del Centre Internacional Lascarré per les minories ètniques i nacionals que desgranarem a 3CAT Info. Quan som a les portes que la setmana vinent torni una nova onada de calor, sobretot en punts i països d'Europa, farem atenció al fet que aquestes onades de calor, que ja estem vivint cada estiu, gairebé estiu sí, estiu també, incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. Aquest estiu, amb tres onades de calor seguides, els números pugen. I en els esports, aquesta hora, Francesc Ripoll, què destaques? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs dos partits amistosos que s'han jugat aquest matí. L'Espanyol 1, Sabadell 1 i el Girona 0, Alavés 1.
1: Arguments que es combinen a aquesta hora d'aquest dissabte de cara ja a una tarda amb tempestes que poden ser fortes i anar acompanyades de pedra al nord-est de Catalunya i ruixats a la tarda a les Terres de l'Ebre i a la nit a la costa central. Vent de mestral i tramuntana i temperatures amb tendència a la baixa. Els serveis d'emergència ja gestionen com un sol foc els dos incendis d'Àvila i de Madrid, tot i que a les últimes hores hi ha hagut una disminució de la intensitat del vent, un augment de la humitat i un descens de la temperatura han contingut l'avançament de les flames. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha alertat que les pròximes hores són clau per combatre el foc durant una declaració, tot i que la situació és complexa, ha afegit.
3: El gobierno de España, a petición de las dos comunidades autónomas, pasó a una situación operativa 3, pasamos a liderar la respuesta a estos incendios diferentes que, como ha dicho antes el general de la UME, pasan a ser ya un único incendio y, por tanto, a contar con un sistema unificado operativo de respuesta.
1: El vent que es preveu durant les pròximes hores, amb ràfegues d'entre 30 i 60 quilòmetres, pot complicar les tasques d'extinció, però Sánchez ha posat en valor el suport de la resta de comunitats i de països de la Unió Europea que estan aportant recursos i efectius.
3: Ya son 10 las comunidades autónomas que están poniendo a disposición recursos de sus comunidades para la respuesta a este un único incendio en Ávila y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid. Y también, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el sistema de protección civil europeo, donde en el día de hoy se espera la llegada de recursos por parte de Grecia y también de Italia.
1: Segons Sánchez, en el que portem d'any s'han cremat unes 130.000 hectàrees, més que la mitjana de l'última dècada, que ha sigut de 100.000 hectàrees cada any. Per això reitera la necessitat de fer un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Avui a Catalunya gairebé 200 municipis de 19 comarques estan sota un risc extrem d'incendi forestal i més de 200 es troben en un nivell molt alt de risc d'incendi, segons les previsions dels agents rurals. La situació obliga a prohibir l'accés als parcs de Tivissa, Vandellòs, Cardó, el Boix, a les muntanyes de Prades i als ports, i continuaran amb l'accés restringit als parcs del Montmell, Marmellà i la Serra de Montsant. El govern espanyol ha reclamat a la Generalitat, Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en incendis forestals, perquè se sumi a aquestes tasques d'extinció. El president Salvador Illa també ha enviat un missatge de suport a Isabel Díaz Ayuso, a la presidenta de la Comunitat de Madrid, just abans de començar el seu viatge oficial al Vietnam, que seguim amb l'enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
0: Sí, la Generalitat ja ha enviat cap allà un equip de 4 especialistes del cos de bombers amb Marc Castellnou al capdavant a petició del Ministeri de l'Interior, que és qui coordina els diversos incendis que cremen ara mateix a l'Estat. Des del Vietnam, Salvador Illa, on acaba d'aterrar per fer una gira institucional de 6 dies, ha confirmat que el seu govern també està en coordinació amb la Comunitat de Madrid.
4: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
0: La Generalitat també ha posat a disposició del govern espanyol mitjans aeris perquè s'assumin a les tasques d'extinció. Tot això mentre el president ha iniciat la seva agenda al sud-est asiàtic signant un acord amb el govern vietnamita per reforçar les relacions comercials entre un i altre país.
1: 3CAT Info. Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca d'aquesta matinada a Washington.
5: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual el 93% de la cobertura sobre mi és negativa. El 93%. Llavors, com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?
1: Aquest sopar és el que es va anul·lar fa 3 mesos per un intent de magnicidi. Donald Trump també ha fet broma una altra vegada amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, per bé que en aquests moments la Constitució nord-americana prohibeix poder aspirar a un tercer mandat.
5: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me a un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
1: Just després d'aquestes declaracions, Donald Trump s'ha posat la seva gorra vermella amb el seu nom i ara amb l'any 2028 imprès. El president nord-americà també ha fet mofa dient que bombardejarà l'Iran encara amb més força a mesura que el conflicte s'estén amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra l'Aràbia Saudita. La setmana vinent, Donald Trump té previst reunir-se una altra vegada amb el seu aliat a la regió, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca. 2:15. A Catalunya hi ha més de 500.000 d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o per excés de burocràcia. Ho constata un estudi del Centre Internacional Escarrer per les minories ètniques i nacionals, el CIEMEN, que reclama a les administracions millores a la informació i la simplificació dels processos per garantir que tots els ciutadans amb dret a vot puguin votar en els comicis de cara a l'any vinent ja. És una informació que ha elaborat la Txell Vallespí.
6: De les 500.000 persones estrangeres que poden votar a les eleccions municipals a Catalunya, n'hi ha més de 275.000 que provenen d'algun país de la Unió Europea. La resta són ciutadans de 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya, com el Regne Unit, Corea del Sud, el Perú, Xile o Colòmbia. Tots s'han d'inscriure al cens electoral abans de cada convocatòria, però molts no ho saben per falta d'informació. Ho explica 3CAT Info Gemma Pinyol Jiménez, que és coordinadora de l'informe del CIEMEN.
7: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
6: Per Pinyol Jiménez, l'altre problema és l'accés de burocràcia i la complexitat dels tràmits, que fa que molts ciutadans estrangers amb dret a vot quedin fora del procés electoral, com va passar el 2023.
7: Les anteriors eleccions municipals, de les 450.000 comunicacions que es van enviar perquè la gent s'apuntés, no es van arribar a inscriure més de 50.000 persones. Estem parlant més o menys d'un 10%.
6: Per això la coordinadora de l'estudi del CIEMEN reclama més campanyes permanents d'informació i sensibilització per a votants estrangers i la simplificació dels tràmits i la inscripció al cens electoral.
7: Quan una persona s'inscriu al padró o entra a demanar atenció a l'oficina de ciutadania i forma part d'algun dels col·lectius de persones que tenen dret a vot, això es pot ja facilitar. I això seria un registre automàtic, no? Es pot entendre com a silenci administratiu positiu, si una persona que s'ha inscrit en algunes es podria fer en les altres.
6: Els països amb més ciutadans amb dret a vot a Catalunya són Colòmbia, Itàlia, Romania, el Perú i França, amb xifres que oscil·len entre les 50.000 i les 93.000 persones. A Barcelona es calcula que hi ha 180.000 votants estrangers potencials, un 14% del cens.
1: Les ràtios a les aules que marca l'actual llei a Catalunya són de les més altes a Europa i estan per sobre de la mitjana de països de l'OCDE. Segons la normativa actual, les aules a infantil i primària poden ser de 25 alumnes per aula i a secundària de 30. És un nombre d'alumnes per aula que només trobem a

0: a Xile, al Japó i al Regne Unit, amb 31, 27 i 26 alumnes per aula de mitjana respectivament. Però, en canvi, a Grècia o a Itàlia, amb una mitjana de 17 i 18 alumnes per aula, és on els grups són més petits. La baixada de ràtios a les aules, Sara Canyete, ha sigut una de les principals reivindicacions de les protestes dels docents a aquest curs que hem viscut.
1: Segons dades de l'OCDE, a Catalunya la mitjana d'alumnes per aula és de 20 a primària, una xifra que s'explica perquè quan dividim el nombre d'aules pels alumnes, les zones rurals i més despoblades compensen les zones metropolitanes, com Barcelona, on es concentra un terç de l'alumnat de tot Catalunya. En tot cas, la disparitat del nombre d'alumnes a les aules dels diferents països s'explica també perquè fins ara la recerca no ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes i el resultat educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
2: No podem establir una relació directa, tant de bo ho poguéssim fer, entre tamany de classe i resultats escolars. Perquè aleshores, escolta, seria tan senzill com dir, posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
1: Els experts coincideixen que una baixada de ràtio general és una mesura cara i amb un baix impacte i diuen que on s'ha de posar el focus és en atendre la diversitat i reduir la ràtio, aquí sí, als centres de màxima complexitat o en funció dels alumnes amb necessitats especials que hi ha a cada aula.
2: Quan tenim escoles o tenim aules que tenen alumnes que tenen dificultats en un nombre més gran, han de tenir lògicament, una atenció docent més elevada. Això significa més hores docents. I això significa, per tant, un tamany de classe més reduït.
1: També aconsellen donar més autonomia a les direccions perquè puguin modificar aquest nombre d'alumnes a classe en diferents moments del dia, com es fa, per exemple, a Finlàndia.
2: En el cas de Finlàndia, normalment aquesta atenció no es dona simultàniament a més de 3 alumnes a la vegada. Això vol dir una distribució del temps entre els docents diferent, on no tots fem les mateixes hores de pissarra i els grups d'alumnes van rotant, sinó que tenim estratègies diferents. Tenim vegades en les quals les classes són nombroses, d'altres vegades que donem classe o atenem els alumnes pràcticament a escala individualitzada.
1: L'acord del departament amb els sindicats preveu una baixada de ràtios progressiva als propers cursos que retallarà aproximadament uns 5 alumnes per grup. Això coincideix amb el projecte de llei sobre ràtios que s'està acabant de tramitar al Congrés dels Diputats i que també preveu que els alumnes amb necessitats especials com l'autisme o la discapacitat intel·lectual comptin per 2 a l'aula, de manera que també retallaria el nombre d'alumnes per grup.
0: Les onades de calor que estem tenint aquests estius incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. Aquest estiu en portem 3 de seguides i els números han pujat. El centre de Torrefarrussa ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris, Montse Poblet.
3: Segons ha pogut saber Trescat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torrefarrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres 3 centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i 3 de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
4: S'incrementarà segur perquè ja portem 3 onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, en les onades de calor encara s'incrementa molt més el número d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats. ¿Vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor doncs, també afecta també als animals.
3: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
5: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, saltant del niu. No?
3: En tot l'any passat, els 4 centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars.

0: Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.
1: 3CAT Info.
2: Passa poc més d'un minut de 3:15. Àrea de servei a punt. Trànsit i temps. Comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
3: Bon dia, Jaume. Començarem dient que s'ha reobert la ronda litoral, que estava tallada al Poble Nou en sentit Besòs. Queden, però, retencions de Montjuïc al Poble Sec. També a la ronda litoral hi ha retencions del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat, a la ronda de dalt de la Bona Nova al Passeig Vall d'Aura en sentit Besòs. Hi ha aturades a la B22 d'entrada a l'aeroport a causa d'un accident. Retencions a la B20 de l'Hospitalet de Llobregat a Cornellà en sentit sud, a l'A2 a Cornellà de Llobregat cap a Barcelona, a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat i també cap al nus de la Trinitat, la B20 a Santa Coloma de Gramenet, a la C58 des de Montcada i Reixac cap a Barcelona. Hi ha retencions també a l'AP7, queden retencions, podríem dir, perquè ha millorat molt la situació a Montornès del Vallès i també a Cardedeu en sentit nord i de Castellbisbal a Gelida en sentit sud. Tant a la C65 com a la C35 al punt de Llagostera cap als nuclis de la Vall d'Aro. A la C32 a Sant Vicenç de Calders cap a Calafell i a Montcada i a Cabrera de Mar en sentit nord. A Tordera també hi ha un punt de retenció per enllaçar amb la G600. A la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32. A la P2 a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc i a Montblanc a l'N240 cap a Valls. A la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera i finalment també la C63 a Lloret de Mar cap a les platges. Hem d'afegir que els trens de la línia R3 han suspès la circulació a causa d'una incidència a la infraestructura derivada dels treballs que s'hi fan. S'ha establert el servei per carretera entre Fabra i Puig fins a Puigcerdà a la Tor de Querol. Per arribar a Fabra i Puig hi ha servei de trens de la línia R4 entre Fabra i Puig i l'Hospitalet de Llobregat. Fins aquí la informació viària.
2: Gràcies, Carmina. Bon dia.
3: Bon dia.
1: El temps.
2: Tomàs Molina.
4: Les properes hores parlarem de ruixats i de tempestes. De fet, ja estan entrant per l'Alt Pirineu i s'aniran generalitzant en tot el Pirineu al llarg de la tarda. Localment poden ser intenses, especialment a l'interior de les comarques gironines i nord de les de Barcelona, tempestes que poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra i que també poden tenir associades ventades fortes. Una situació que de cara al vespre també es pot donar a l'interior de les Terres de l'Ebre i que durant la nit i la matinada de diumenge apareixerà també en punts de la costa central, al nord de la Costa Daurada o també la costa de Barcelona. Les primeres hores del matí de diumenge seran de sol, però encara amb alguns intervals en núvols, fruit d'aquestes tempestes nocturnes i de matinada, s'imposarà el sol i a la tarda reapareixen els ruixats i les tempestes que afectaran un altre cop sobretot àrees del Pirineu i en particular l'interior de les comarques gironines i de Barcelona. Localment, de nou, poden ser intenses i podrien anar acompanyades de calamarsa o de pedra. Les temperatures amb clara tendència a la baixa, amb un ambient que es farà més normal per l'època de l'any. No estem parlant pas de fred, però sí almenys de no tanta calor. Dilluns serà un dia en conjunt amb sol, potser amb nuvolades a la tarda, però sobretot amb temperatures que seran les normals del mes de juliol.
5: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
6: Sigui
5: bon
6: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
5: Denuncien l'accés de burocràcia...
7: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
8: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
7: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
5: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
7: I de la resta del món.
5: Pendents de la cimera internacional...
7: Faci el temps que faci.
9: Més aviat sol i una petita interrupció...
7: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.

Morris Day torna aquesta nit a Barcelona després de 10 anys de no haver visitat el nostre país. El britànic, amb una carrera de 40 anys i 25 àlbums al top 10, que va ser líder dels Smiths, actua al poble espanyol per presentar nou disc. És el nom que tanca el festival Barts, que durant l'últim mes ha programat a Barcelona fins a una vintena d'artistes. Això a Barcelona, a Calella de Palafrugell. Citem Diana Grohl. Actua al Festival de Cabroig, el incomparable escenari que ens donen als jardins del castell de Cabroig. La cantant i pianista canadenca ja va actuar la setmana passada al Palau de Pedralbes a Barcelona i avui s'acomiada de casa nostra amb l'últim recital previst aquest estiu a Catalunya. Els pròxims concerts que acollirà el certamen seran els de Miqui Núñez i Taburete, l'1 i el 2 d'agost.

0: Aguanta'm bé, per la feina, ja.
1: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3 Catinfo.
2: Cap de setmana amb diades de primer nivell a Mataró i Vilallonga del Camp. A Mataró, aquest dissabte a les 5 de la tarda, diada de festa major de les Santes a la plaça Sant Anna. Hi actuaran els capgrossos, acompanyats dels castellers de Vilafranca i els minyons a Terrassa.
3: A Constantí també hi podreu veure dues colles de primera línia. Al carrer Major, dissabte, a 6:45, hi actuen la colla jove Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona. I a la plaça de l'Església del Morell, a les 7, hi serà la colla vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona.
2: Dissabte a la tarda hi ha un munt de diades més. Al passeig a l'Església de Begues, a les 5, hi actua la colla local dels Encantats i els castellers de Castelldefels. A Mediona, a 5:45, a la plaça dels Països Catalans, hi actuaran els castellers locals i els Xicots de Vilafranca. I a Vilanova i la Geltrú, a les 6, els bordegassos actuen a la Rambla principal amb els minyons a l'Arbós.
3: Dissabte a les 6, a la plaça de la Farinera de Reus, els Xiquets locals actuen acompanyats dels castellers de Sant Pere i Sant Pau i els Brivalls de Cornudella. I a la plaça dels Vents d'Altafulla, a les 7, hi haurà els castellers locals acompanyats dels Nois de la Torre i els Salats de Súria.
2: Al passeig de la Pineda, a Vilaseca, els Xiquets locals actuen a les 6 de la tarda al costat dels castellers de Tortosa i els Alfoix.
3: A Parets del Vallès, a la plaça de la Vila, a la tarda, diada de festa major amb els Manyacs i els castellers de Rubí. I a Santa Cristina d'Aro, a les 6, els minyons de Santa Cristina, els Bailets de Gelida i els Xerrics d'Olot actuen a la plaça 1 d'octubre del 2017.
2: Diumenge a les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església de Vilallonga del Camp, s'hi celebrarà el Memorial Pau de Magrinyà, amb la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla jove Xiquets de Tarragona.
3: També el diumenge, però a les 12, diada de festa major a Salt, a la plaça Lluís Companys, hi actuaran els Marrecs, acompanyats dels castellers de Barcelona, els Xerrics d'Olot i els Tirallongues de Manresa. I el Vendrell, passades la 1 del migdia, dia a Sant Anna, a la plaça Vella, càrrec dels nens locals.
2: Diumenge al migdia també hi ha diada de festa major a Gallecs, a l'ermita de Santa Maria, i actuaran els castellers de Mollet, acompanyat dels de Cerdanyola i de la colla de l'Alma Maresma i la Selva Marítima.
3: A la Pobla de Segur, a 12:15, hi actuen els castellers del Pallars, acompanyats dels de l'Adroc i els torraires de Montblanc. Finalment, a la plaça de la Vila de Sant Pol de Mar, a 7:45, hi podreu veure els maduixots, acompanyats dels castellers del Baix Montseny i els marjaners de Guissona.
2: Tota la informació del cap de setmana casteller la tindreu a punt diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu 3 Rondes de Catalunya Ràdio i 3 Catinfo.
4: Poc més de 5 minuts i seran les dues.
1: Esports.
4: Francesc Ripoll, bon dia.
5: Bon dia, i de seguida parlarem dels amistosos que han jugat l'Espanyol i el Sabadell, també el Girona, però tenim en marxa la 20a etapa del Tour de França, la penúltima és d'alta muntanya, en final novament a l'Alp d'Huez, amb nou ciclistes escapats, entre ells Richard Carapaz, que va lluitar ahir per guanyar l'etapa, també hi ha Ayuso, Sepkus, Arensman, vaja, noms de nivell en aquesta escapada, el líder de la general i virtual ja campió del Tour de França, Tadej Pogacar, roda a 4 minuts i mig. De seguida anem cap allà i connectem amb l'Isaac Vilalta. Però aquest matí han jugat l'Espanyol, el Sabadell i el Girona. L'Espanyol i el Sabadell han jugat entre ells i han empatat a un a la Ciutat Esportiva de Nijar, que els dos gols han arribat en la segona meitat. Els arlequinats s'han avançat amb un gol en pròpia i poc després Quique García ha fet el gol de l'igualada. Sentim Pol Lozano, jugador blanquiblau.
6: Sabíem que era un rival que vindria a competir, però bueno, jo crec que ens serveix molt, perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol, i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
5: I Ferran Costa, l'entrenador arlequinat, content amb el partit del seu equip.
7: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part no ha estat, penso que millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
5: La setmana que ve l'equip blanquiblau viatjarà a Anglaterra, on s'hi estarà uns dies. Allà jugarà un partit amistós contra el Burnley. Els arlequinats jugaran dimecres que ve un altre amistós, en aquest cas contra el Manresa. D'altra banda, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Podem sentir declaracions de Justin, jugador gironí, s'ha dit a l'Andorra la temporada passada.
8: Personalment bastant bones, vinc d'estar 4 mesos parat d'una lesió bastant dura i llarga i bueno, individualment bé i de l'equip bé, estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
5: De Girona al Tour. Perquè ho explicàvem al principi, tenim en marxa aquesta etapa del Tour de França que està seguint en directe l'Isaac Vilalta. Anem cap allà. Hola, Isaac, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda. Ara mateix, 86 quilòmetres per al final de l'etapa, els ciclistes, els que són cap de cursa, pujant al Telegraf. A partir d'aquí és un port de primera. A partir d'aquí els quedaran Llaçamo, Gali, Via, un port de categoria especial. I l'ascensió no final, a la Sarén. La Sarén és una de les vessants per arribar aquí a l'Alp d'Huez, perquè un cop es corona hi ha un petit descens i després una rampa final encara fins aquí a dins de les instal·lacions del poble de l'Alp d'Huez. Ara mateix es manté com a cap de cursa 9 ciclistes que formen part de l'escapada de la jornada, ja n'han perdut algunes unitats, però d'entre aquests 9 escapats destaca la presència de Juan Ayuso, 7è de la General, també hi ha Richard Carapaz, 8è de la General, i gent interessant com Tobias Johannessen o Sepp Kuss. Aquests 9 ciclistes que tenen 4 minuts i mig de marge respecte del grup on hi ha Tadej Pogacar i la resta d'homes importants, i veurem què passa en aquesta ascensió al Telegraf, després al Galibier, i insisteixo, al final, amb l'ascensió també a un port de categoria especial, a la Sarén, just aquí al costat de l'Alp d'Huez, on ara mateix el cel s'ha tapat i comencen a caure 4 gotes. La previsió, però, no és de pluja, haurem de veure com avança la tarda.
5: Gràcies, Isaac.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Matí molt entretingut esportivament parlant, futbol, ciclisme, ahir també van passar coses. Per exemple, va jugar el Barça el seu primer amistós de pretemporada amb victòria per 4-1 contra l'Europa, un equip de primera federació. Flick va fer jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stenzner, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort i Bardaggi, mentre que a la segona part van tenir minuts Ter Stegen i Casador. Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González van fer els gols del Barça, Flavio va fer el de l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i jugarà un amistós contra el Birmingham.
1: 3CAT Info.
5: I ha estat avui un dia molt mogut al mercat de fitxatges de la Lliga F. Per exemple, el Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, portera de 24 anys que arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca. I el Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro procedent de l'Atlètic de Madrid. I un exblaugrana, Salma Parayuelo, ha fitxat per l'Olímpic de Lió. Per tant, jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez.
1: Catalunya Ràdio.
10: Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant descontrolats. De fet, ara mateix estan desmuntant el centre de coordinació unificat per la proximitat del foc. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
10: Uns incendis que han cremat 24.000 hectàrees i que ja es tracten com un sol foc. Pedro Sánchez, president espanyol.
11: Passen a ser ja un único incendio y, por tanto, a contar con un sistema unificado operativo de respuesta.
10: Hi ha 80.000 evacuats i confinats. I ara s'hi ha afegit un incendi també a Castelló. És el segon, en el mateix dia, a la Vall d'Uixó. Mentrestant, a França, els focs que afecten les regions de la Gironda i les Landes ja han obligat a evacuar 200.000 persones.
12: I on va continuar a treballar surtout sur la lisière du feu, se preparer...
10: El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, que alerta que la lluita contra el foc serà llarga i complicada, diu. I a Catalunya, mentrestant, es manté el risc extrem d'incendi en prop de 200 municipis. A més dels focs, avui també us explicarem al Catalunya Migdia que un operari ha mort aquesta matinada mentre feia tasques de manteniment a la línia ferroviària a Sant Mori, a l'Alt Empordà. L'home de 66 anys i veí de Breda ha patit una descàrrega elèctrica mentre treballava a la catenària. Del món, avui tenim la mirada posada a l'Índia, on ha dimitit el ministre d'Educació per la pressió de l'anomenat moviment juvenil de les Paneroles, que protesta per la filtració d'exàmens oficials. I atenció també a aquesta notícia. A Lleida hi ha un afortunat o afortunada que s'ha endut 71 milions d'euros de l'Eurojackpot. És el premi més gran que l'ONCE ha donat mai fins ara a l'estat espanyol. I de la cultura, avui música, perquè és un cap de setmana farcit de concerts.

0: Sabrem qui són tots aquests artistes quan faltin uns 8 minuts per arribar a 2:15. I en esports fan en Sergi Poll quan faltin 5 minuts per arribar a 2:15. Què us explicarem?
1: Estarem pendents de la 20a penúltima etapa del Tour de França, en final un altre cop a l'Alpe d'Huez. Parlarem dels amistosos que han jugat avui l'Espanyol, el Sabadell i el Girona, i del que va jugar ahir el Barça.
0: I connectem ara amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, alguna incidència destacada a aquesta hora? Bon dia.
2: Bon dia, Eva. Els punts de retencions més importants els trobem a la C32, a Cabrera de Mar, en sentit nord, a la C65 i C35, a Llagostera, cap a la Vall d'Aro, i a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat. Afegim que els trens de la línia R3 han suspès la circulació a causa d'una incidència a la infraestructura derivada dels treballs que s'hi fan. S'ha establert servei per carretera entre Fabra i Puig fins a Puigcerdà, la Tor de Querol. Fins aquí la informació viària.
0: I tot això pendents avui de les pluges. Aquesta tarda s'ha activat la fase d'emergència, de prealerta del Pla Inuncat per les pluges que hi pot haver aquesta tarda, sobretot a la zona del Pirineu català.
3: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Les 2:04. Els bombers miren d'aprofitar la treva que ofereix el vent per avançar en les tasques d'extinció de l'incendi que crema a Madrid i a Àvila i que ja combaten com un de sol. De moment, hi ha més de 53.000 persones evacuades i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la prioritat és salvar vides i els nuclis de població davant una situació que continua sent complexa i ha reiterat la necessitat de crear un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Anem a les proximitats del centre de comandament perquè ja han desallotjat els periodistes que estan cobrint aquest foc. Allà hi tenim l'Alba Gil. Bon dia.
4: Molt bon dia, Eva. La situació és extremadament complexa, però la millora en les condicions meteorològiques obre una finestra d'oportunitat aquest cap de setmana. És l'expressió que més hem sentit en el centre de comandament per referir-se a la baixada de la temperatura, l'augment de la humitat i el vent que bufa amb menys intensitat. Tot i això, s'esperen hores complicades amb ràfegues que tornarien a arribar a entre 30 i 60 km per hora i que podria complicar les tasques d'extinció. Sentim Pedro Sánchez.
5: Agilidad, por supuesto, coordinación y eficacia. Eficacia en la respuesta. Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio y, por tanto, para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y, en definitiva, poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
4: Des de Cenicientos, el president espanyol ha insistit que la prioritat és salvar vides i ja són més de 50.000 les persones evacuades o confinades per unes flames que han devorat milers d'hectàrees. De fet, en el que portem d'any s'han cremat 130.000 per sobre de la mitjana de l'última dècada. Per això Sánchez ha volgut recuperar la proposta del Pacte d'Estat contra l'emergència climàtica que va llançar l'any passat i que va quedar en paper mullat. Un Sánchez que, per cert, ha coincidit al centre de comandament amb Isabel Díaz Ayuso, que un discurs més catastrofista deia això.
6: Se ha creado una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo. Al ser solo uno, toda esta zona está creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología y por eso esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas.
0: I des del Vietnam, el president Salvador Illa també ha ofert recursos de la Generalitat en el combat contra aquest incendi.
4: Sí, des de Vietnam, Illa ha confirmat que la Generalitat ja ha enviat recursos i personal dels bombers especialitzats, entre els quals hi ha Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en el combat d'incendis forestals.
7: Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No? Estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
4: El president també ha enviat un missatge de suport i solidaritat a Ayuso i als desallotjats per aquests incendis.
0: Gràcies, Alba. I al municipi de la Vall d'Uixó, a Castelló, un incendi de vegetació que havia començat fa un parell d'hores ara ha arribat cap a la zona forestal i crema amb intensitat. Els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i més d'una vintena de dotacions terrestres, segons els bombers. Ara mateix, l'evolució del foc és negativa. I a França, la situació també és molt complicada. A prop de 200.000 persones les han evacuades dels departaments de la Gironda i de les Landes. Això és al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són pròxims a Bordeus, on més de 6.000 persones estan refugiades. En el que portem d'any, ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, una xifra històrica, segons ha assegurat el ministre de l'Interior. Anem cap a França, la nostra corresponsal, Isabel Galí, bon dia.
8: Bon dia. De les 33.000 hectàrees cremades al sud-est de França, són gairebé 20.000 les que pertanyen al bosc de les Landes. Una vasta extensió de pinastres que es van plantar sobre la sorra de les dunes al segle XIX i que s'estén entre aquest departament i el de la Gironda. Les pluges intenses d'aquest hivern, combinades amb la sequera també intensa d'aquesta primavera, han deixat molta vegetació nova seca, una combinació similar a la dels incendis de Califòrnia. Tot plegat, afegit a la saba especialment inflamable d'aquesta espècie de pins, fan de l'extinció una tasca molt complicada. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, que encara està a 30 quilòmetres, però adverteix que la lluita contra el foc serà llarga.
9: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat, i continuarem treballant sobretot sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
10: Long et très difficile.
8: 7 nous municipis de les Landes i la Gironda han estat evacuats aquest dissabte. Les evacuacions s'han fet urgents perquè les flames no s'aturen als límits de les cases. Els estiuejants marxen cap a casa i els veïns dels pobles els traslladen cap a Bordeus, on el fum impregna tota la ciutat.
0: Ho dèiem ara en començar les dues. Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori. Això és a l'Alt Empordà, Quim Codinàs.
11: Sí, un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar sense èxit. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada i els Mossos d'Esquadra ja han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Figueres i del Departament d'Empresa i Treball, tal com ha establert el protocol en accidents laborals de víctimes mortals.
0: 5 minuts i arribarem a un quart de 3. Obrim ara Crònica Internacional. El ministre d'Educació de l'Índia ha dimitit arran de la pressió de les protestes juvenils que han desafiat el govern del primer ministre, Narendra Modi. El líder del moviment de les paneroles ho celebrava així. I és que la renúncia representa una victòria per a les protestes juvenils més importants dels últims anys a l'Índia, que van esclatar per la filtració d'uns exàmens oficials, Núria Har.
12: Sí, a l'Índia aquestes proves són molt importants perquè milions d'estudiants competeixen cada any per les places universitàries i llocs de treballs públics que molts veuen com la principal via de mobilitat social. Ara ho sentíem, la dimissió ha desfermat l'eufòria a la capital, a Nova Delhi. On a aquesta hora els joves celebren als carrers la dimissió del ministre d'Educació.
13: Aquestes protestes han estat tot un èxit per a nosaltres, els estudiants. L'any passat ja vam fer els exàmens i es van filtrar. Aquest any ha tornat a passar. Hem viscut

0: amb molta angoixa i inquietud. Només nosaltres sabem pel que hem hagut de passar. Per això aquesta notícia és una gran alegria pels estudiants de tot l'Índia. La renúncia ha arribat hores abans que s'acabés el termini que va donar el moviment juvenil al govern per complir les seves demandes. El fenomen de les paneroles, que va saltar de les xarxes socials als carrers, ha provocat les manifestacions més multitudinàries dels últims anys. Segons el moviment, el govern els ha assegurat que no presentarà càrrecs contra els manifestants.
1: El Tribunal Penal Internacional ha destituït el seu fiscal en cap, Karim Khan, de 56 anys, acusat de relacions sexuals no consentides amb una jove assistenta, Miquel Àngel Violant.
2: La presidenta de l'Assemblea l'Assemblea dels Estats Membres denunciava així la destitució, que s'ha fet en secret i a porta tancada.
3: L'Assemblea ha decidit, per una majoria de 82 Estats Membres, que el fiscal electe Karim Khan va cometre una falta greu de conducta i un greu incompliment de les seves obligacions i ha acordat destituir-lo del càrrec.
2: El Tribunal Penal Internacional ha pres una decisió sense precedents en els prop de 25 anys d'història de la institució que persegueix persones que han comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El ja exfiscal, que sempre ha negat les acusacions, ha dit que el procés ha vulnerat els seus drets fonamentals i ha anunciat que recorrerà la decisió. Fa un parell d'anys, Karim Khan va acabar l'atenció mediàtica per dictar ordres de detenció per crims de guerra a la Franja de Gaza contra el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu i el seu exministre de Defensa, Yoav Gallant. Tant el tribunal com el fiscal destituït havien rebut crítiques reiterades de corrupció i abús de poder per part de la Casa Blanca.
1: I als Estats Units, tres mesos després que un intent d'atemptat interrompés de forma sobtada el sopar de corresponsals de la Casa Blanca...
4: As I said 3 months ago, the show must go on.
1: Aquest cop sí, el president nord-americà ha pronunciat un discurs al més pur estil Donald Trump.
3: Sí, Trump s'ha ficat amb els periodistes, també amb els seus rivals polítics, però aquesta vegada no l'acompanyaven ni Melania Trump ni tampoc el seu vicepresident J.D. Vance i el secretari d'Estat Marco Rubio. Ha estat un discurs llarg, d'una hora, amb menys públic i en un altre hotel per temes, per qüestions de seguretat. Tot i que la Constitució nord-americana prohibeix als presidents aspirar a un tercer mandat, Trump ha fet broma amb aquesta opció.
5: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
3: I just després d'aquestes declaracions, Trump s'ha posat la seva característica gorra vermella amb el seu nom i l'any 2028, que és la data de les properes eleccions presidencials.
1: Tornant a casa nostra, un jove de 21 anys ha mort ofegat aquesta matinada al canal de la dreta de l'Ebre, en Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i de matinada n'han trobat el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist, que havien vist que es llançava a l'aigua. Precisament avui, la plataforma SOS Socorristes fa accions en diverses platges catalanes per protestar per la precarietat en el sector i reclama també una llei urgent de socorrisme, Montse Garcia.
6: L'avís que el noi s'havia llançat al pont a l'aigua es va rebre ahir a 3:15 de la nit i cap a les 4 de la matinada n'han localitzat el cadàver. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. I avui, amb motiu del Dia Mundial de la Prevenció dels Ofegaments, els socorristes protesten per la precarietat i la falta de vigilància d'algunes platges. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla de socorristes.
7: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I lògicament aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
1: A tot això, les onades de calor d'aquest estiu estan passant factura a la fauna salvatge i el centre de recuperació de Torrefarrossa ja han batut el seu rècord diari d'ingressos, 400 animals en un sol dia. Normalment, amb les onades de calor, l'entrada d'exemplars en aquests hospitals d'animals s'incrementa en un 40%, però els seus responsables donen per fet que aquest any la pujada encara serà més important, Montse Poblet.
8: Tres onades de calor seguides tenen efectes en tots els éssers vius, també en la fauna salvatge, sobretot en cries d'ocells i ratpenats, que quan els termòmetres es disparen, surten dels nius i es deshidraten. Tot i que encara no s'ha fet el recompte total d'ingressos als quatre centres de fauna salvatge de la Generalitat, Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora, dona per fet que els números es dispararan.
9: S'incrementa amb un 40% el nombre d'ingressos, quan hi ha una

0: de calor. Aquest any és excepcional, encara és molt més delicat, perquè ja portem 3 onades de calor, per tant, imagina't.
1: L'estiu és de per si l'estació de l'any en què hi ha més ingressos. En tot l'any passat, els 4 centres de recuperació de fauna salvatge

0: Eva, compte!
1: AMSA de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
2: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
1: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
2: Cobla amb so de dona, Filomena.
1: Memorial Ricard Vilarassau.
2: Revolucionem el so de la cobla.
1: Tota la informació a amsadecobla.cat.
3: Oh, capità, el meu capità.
4: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
5: Ja no sé què em passa.
4: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
6: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
4: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
7: Això sona brillant.
4: Nit d'Oscars. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
9: La cinta de Möbius.
8: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
9: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
8: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
9: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
10: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
11: I atenció a aquesta notícia que hem sabut aquest matí. El premi més gran de la història de l'ONCE a l'Estat ha caigut a Lleida. Ahir, el sorteig de la modalitat Eurojackpot hi va deixar 71 milions d'euros. El venedor del cupó premiat fa venda ambulant al polígon del Segre i acostuma a repartir butlletes als bars de la zona, a Mercamps.
12: El venedor Sergio Martín fa més de 3 anys que s'hi dedica i es mostra emocionat, ja que fins ara diu que sempre havia repartit premis menors. Afirma que encara no sap a quin client li ha tocat.
13: Creo que le habrá tocado algún trabajador, porque los que me suelen comprar son todos trabajadores. ¿Quién es? Pues no lo sé todavía. Hasta que no me lo diga, si me lo quiere decir, porque igual, como vea que le toca tanta pasta, igual ni lo dice. Pero bueno, estoy súper contento, estoy que me tiemblan las piernas y todo.
12: L'Eurojackpot també ha caigut a Badalona, on la venedora Nieves Fernández ha donat un premi de 53.000 euros en un bitllet de tercera categoria. L'ONCE gestiona l'Eurojackpot a l'Estat. És un sorteig europeu en què participen 19 països i consisteix en encertar 5 números d'entre 50 possibles i 2 sols d'entre 12.
11: Les ràtios a les aules que marca l'actual llei a Catalunya són de les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana dels països de l'OCDE. Segons la normativa actual, les classes a infantil i primària poden ser de 25 alumnes i a secundària de 30, David Àngela.
14: A Catalunya la mitjana és de 20 alumnes, més que Grècia i Itàlia i menys que Xile, el Japó i el Regne Unit. La recerca no ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes per aula i els resultats educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa de la UPF.
15: Seria tan senzill com dir, posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
14: Una baixada de ràtios general és car i té poc impacte.
11: I ara, cultura. El baixista Marcus Miller ha celebrat el llegat de Miles Davis amb un concert vibrant al Palau de la Música. Ha reunit sobre l'escenari 4 dels músics que van tocar amb el trompetista en un homenatge d'altíssim nivell. Barcelona, Marc Ruiz.
16: El concert que va fer el baixista Marcus Miller ahir al Palau de la Música és d'aquells que es recorden durant molt de temps. Celebrava el centenari de Miles Davis i ho feia amb 3 músics que conjuntament amb ell van acompanyar Davis a la minigira que va fer el 1981 després de 5 anys de silenci i que van gravar el disc We Want Miles. Mike Stern a la guitarra, Mino Cinello, que feia parlar la percussió, i Bill Evans al saxo. La banda d'ahir la completaven 3 músics més, entre els quals hi havia el trompetista Russell Gunn, que tenia el paper més difícil, fer de Miles. Van construir improvisacions en les que es podia lluir cada músic sobre temes dels 80, com Aida, Katembe o Hannibal, però també van recuperar la psicodèlia de Bitches Brew i la tendresa de Someday My Prince Will Come, una versió de la cançó de la Blanca Neu que va fer Davis el 1961. Després de més de 2 hores de malabarismes musicals, Marcus Miller rematava la feina amb Tutu, que va escriure ell mateix per al disc de Miles Davis dedicat a l'arcabisbe sud-africà, un concert èpic d'una superbanda capaç de construir monuments sonors a cada improvisació.

0: I avui, després del concert d'ahir a la nit de Marcus Miller, Morrissey serà l'encarregat de tancar el Festival Bars 2026 al Poble Espanyol de Barcelona, Quim.
1: La icona del pop britànic tornarà a cantar avui a Catalunya 10 anys després de l'últim concert i ho farà en el marc de la presentació del seu retorn discogràfic Make Up Is a Lie. No, no s'ha ido
0: más, porque no esperaba tanto. I el recinte emmurallat de la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, s'omplirà de música en directe des d'avui fins al 10 d'agost amb una nova edició del Festival Sons del Món.
1: Ja s'han venut més de 22.000 entrades de forma anticipada. Arrencarà aquest vespre amb l'únic concert a Catalunya de Pablo Alborán.
2: Pablo Alborán inaugurarà del vespre al festival i en els pròxims dies hi seran, entre d'altres, Rosana, Sergio Dalma, John Dousa i Fangoria. També hi ha ganes de veure el dia 1 d'agost l'únic concert per aquest any de gossos, conjuntament amb els Lacs en Busto, i la triple actuació la nit abans dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet, en el que s'ha batejat com el so d'una generació. Ho destaca el director dels Sons del Món, Xavi Pasqual.
3: La majoria doncs, de seguidors que segurament tenen canalla petita, doncs inclús l'eslògan estem dient deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia, food trucks, no? I és una nit doncs, per passar-ho bé i que bueno, d'alguna manera encara no s'havia pogut veure doncs, aquests tres artistes junts en un mateix festival.
2: Els Sons del Món aposta també per la promoció dels vins de la Via Empordà i, a més dels concerts a la Ciutadella de Roses, el mes d'agost també n'ha programat en cellers de la zona, amb Carlos Núñez, Roger Mas i Manu Guix. Now you
0: say you're lonely. I avui, a un quart d'11 de la nit, a Calella de Palafrugell, el Festival de Cap Roig acollirà el concert de la cantant de jazz canadenca, Diana Krall.
1: La cantant i pianista ja va actuar la setmana passada al Palau de Pedralbes i avui s'acomiadarà de Catalunya amb l'últim recital previst aquest estiu a casa nostra.

0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: I tenim 50 segons pel temps abans dels esports. Amb en Dani Ramírez, bon dia.
2: Bon dia. Situació que es va activant pel que fa a ruixats des de fa una hora aproximadament, des de la zona de Montserrat, la Mola, fins al Moianès, Osona. Ja tenim registres que s'acosten als 15 i 30 litres per metre quadrat. És el cas de Ceba, a la zona sud-oest de Ceba. Ja s'acosten aquests 30 litres. I estem pendents d'aquest pla Inuncat, que es manté avui actiu fins al vespre i després a la nit també a la costa i prelitoral entre Tarragona i Barcelona. I aquesta tarda, sobretot comarques de Girona, interior de les de Barcelona i especialment la Selva i la Garrotxa. Aquí poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Amb aquestes tempestes preveiem llamps i trons, alguna pedregada i algun aiguat. Precaució. A la resta del país hi pot haver algun ruixat, però cap al sud i cap a ponent, difícilment. Demà vent de mestral, baixa un pèl la temperatura i a la tarda més ruixats a Girona.
1: 5 minuts i arribarem a 2:45. Minuts, com sempre, pels esports. Ferran Sergi Poll, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. De seguida parlem dels amistosos que han jugat l'Espanyol, el Sabadell, també el Girona. Abans, parlem del Tour.
4: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
3: Perquè tenim en marxa la 20a i penúltima etapa d'Alta Muntanya en final novament a l'Alp d'Huez. Anem cap allà. Isaac Vilalta, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. 72 quilòmetres per al final. En queden uns 10 d'ascensió, una miqueta més d'ascensió al Galibier. Els ciclistes ja han superat el Telegraf. Primer de tot la Croix de Fer, després el Telegraf, ara el Galibier. I un cop coronin, els esperarà un llarg descens per afrontar ja l'ascensió gairebé final en un port també de categoria especial aquí tocar ja de l'Alt d'Huez, on s'acabarà l'etapa. Ara mateix són cap de cursa un grupet de 10 ciclistes, entre els quals hi és Juan Ayuso, millor classificat a la general, que és 7è. El grup de Tadej Pogacar amb la resta d'homes importants es troba a menys de 4 minuts. Estan retallant diferències perquè el Bahrain amb Lenny Martínez està interessat en retallar aquestes diferències i ara mateix està treballant per darrere. Dic que Mats Pedersen s'ha assegurat ja matemàticament el mallot verd, que Richard Carapaz, que forma part de la fuga, ha fet un pas important també per assegurar-se el mallot de la muntanya. En qualsevol cas, quedarà la lluita per la victòria d'etapa en aquest grupet de 10 amb Ayuso, amb Carapaz, amb Sepp Kuss i amb

0: gent important que tenen poc menys de 4 minuts respecte del grup de Tadej Pogačar.
1: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
2: Això és el que està passant ara al Tour de França. Aquest matí han jugat tres equips catalans, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un a la Ciutat Esportiva Dani Hart, que els dos gols han arribat a la segona meitat. Els arraquinats s'han avançat amb un gol en pròpia i poc després Quique García ha igualat el marcador. Pol Lozano, jugador blanquiblau.
3: Sabíem que era un rival que vindria a competir, però bueno, jo crec que ens serveix molt, perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol, i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
2: I Ferran Costa, entrenador arlequinat, content amb el partit del seu equip.
4: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part hem estat fins una millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
2: La setmana que ve l'equip blanquiblau viatjarà a Anglaterra, on s'hi estarà uns dies. Allà disputarà un partit amistós contra el Burnley. El proper partit dels arlequinats serà dimecres que ve contra el Manresa. I d'altra banda, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, ha jugat alguns minuts.
5: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga, i bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment, i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
2: Tot això avui. Ahir el Barça va jugar el seu primer amistós de pretemporada amb victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de primera federació. Flick va fer jugar d'inici 5 jugadors del primer equip, Stensna, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort i Bardaggi. També van jugar Ter Stegen i Casadó. Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça i Flavio per l'Europa van ser els golejadors. Dilluns el Barça viatja a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i disputarà un partit amistós contra el Birmingham. Dia molt mogut, també de mercat. A la Lliga F, el Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, portera de 24 anys que arriba a lliure procedent del Dallas Trinity, la Lliga estatunidenca. El Badalona Women ha anunciat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid, i la Jax Blaugrana Salma Parelluelo ha fitxat per l'Olímpic de Lió. Jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. Acabem explicant que el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat C1 del Campionat del Món d'Eslàlom i Kayakross, que es fa aquests dies a Oklahoma.
6: Trescat Info.

Molt pendents d'aquesta hora de l'incendi de Madrid i Àvila, que obliga a evacuar el municipi de Cenicientos i a desmantellar el punt de comandament avançat, on també hi ha les autoritats i els periodistes. Ja són més de 23.000 hectàrees cremades i més de 50.000 persones que han hagut de ser evacuades. També a França la situació és molt complicada. Prop de 200.000 persones les han evacuat dels departaments de la Gironda i de les Landes, al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són pròxims a Bordeus, on més de 6.000 persones estan refugiades. I un titular internacional, perquè el president ucraïnès ha denunciat la mort de com a mínim 6 persones i una desena de ferits més en diversos atacs russos. A les últimes hores, els bombardejos han afectat edificis residencials i una oficina de correus en ciutats com Sloviansk,

0: i Sumi. Més coses a partir de 3:15 aproximadament us explicarem que Alemanya està preparada pel fred, però no pas per la calor. I de calor aquest estiu en fa molta. Ni cases ni transports públics estan adaptats a les altes temperatures, cosa que crea malestar entre la ciutadania i augmenta la mortalitat. I anirem també a Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, perquè el restaurant La Caleta tanca demà diumenge després de 71 anys davant del mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Serà aquesta hora amb el... Francesc Ripoll, busquem els titulars esportius d'aquesta hora. Francesc, bona tarda.
1: Bona tarda. Estem pendents de la 20a etapa del Tour de França en final a l'Alp d'Huez. Després comentarem com està aquesta etapa i també parlarem dels partits amistosos de l'Espanyol 1, Sabadell 1 i del Girona 0 a l'Alavés 1.
0: Tot això en una tarda de tempestes que poden ser fortes i acompanyades de pedra al nord-est de Catalunya i ruixats a la tarda a les Terres de l'Ebre i a la nit a la costa central. Bufarà vent de mestral i tramuntana i la temperatura tendirà a baixar. Ara passen 3 minuts de 2:15. Els bombers miren d'aprofitar la treva que ofereix el vent per avançar en les tasques d'extinció de l'incendi que crema Madrid i Àvila i que ja combaten com un de sol. De moment, hi ha més de 80.000 persones evacuades i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la prioritat és salvar vides i els nuclis de població davant una situació que continua sent complexa i ha reiterat la necessitat de crear un pacte d'Estat contra l'emergència climàtica. Una desena de comunitats autònomes, entre elles Catalunya, estan oferint recursos a Madrid. Anem a les proximitats del centre de comandament, que, com dèiem, ha hagut de ser desmantellat. Han hagut de desallotjar periodistes que estan cobrint aquest foc, com la nostra enviada especial, Alba Gil. Endavant, Alba, com vulguis.
2: La situació és extremadament complexa, però la millora en les condicions meteorològiques obre una finestra d'oportunitat aquest cap de setmana. És l'expressió que més hem sentit en el centre de comandament per referir-se a la baixada de la temperatura, l'augment de la humitat i el vent que bufa amb menys intensitat. Tot i això, s'esperen hores molt complicades, amb ràfegues que tornarien a arribar a entre 30 i 60 km per hora i que podrien complicar les tasques d'extinció. Sentim Pedro Sánchez.
3: Agilidad, por supuesto, coordinación y eficacia. Eficacia en la respuesta. Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana luchar contra el incendio y, por tanto, para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y, en definitiva, poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
2: Des d'aquí, el president espanyol ha insistit que la prioritat és salvar vides. Per això Sánchez ha volgut recuperar la proposta de pacte d'Estat contra l'emergència climàtica que va llançar l'any passat i que va quedar en paper mullat. Un Sánchez que, per cert, ha coincidit al centre de comandament amb Isabel Díaz Ayuso, que amb un discurs més catastrofista deia això.
4: Se ha creado una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo. Al ser solo uno, toda esta zona está creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología y por eso esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas.
2: I des de Vietnam, Salvador Illa ha confirmat que la Generalitat ja ha enviat recursos i personal de bombers especialitzat, entre els quals hi hauria Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en el combat d'incendis forestals.
5: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
2: El president també ha enviat un missatge de suport i de solidaritat a Ayuso i als desallotjats per aquests focs.
0: I també hem d'explicar, com a notícia d'última hora, que al municipi de la Vall d'Uixó, a Castelló, un incendi de vegetació que havia començat fa un parell d'hores, ara ha arribat cap a la zona forestal i crema amb intensitat. Els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i més d'una vintena de dotacions terrestres. Segons els bombers, ara mateix, l'evolució del foc és negativa. I a França, com explicàvem també en titulars, la situació és molt complicada, molt complexa.

0: Exa, gairebé 200.000 persones les han evacuat als departaments de la Gironda i de les Landes, al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són pròxims a Bordeus, on més de 6.000 persones estan refugiades. En el que portem d'any, ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, una xifra històrica, segons ha assegurat el ministre de l'Interior. Corresponsal, Isabel Galí.
1: De les 33.000 hectàrees cremades al sud-est de França, són gairebé 20.000 les que pertanyen al bosc de les Landes. Una vasta extensió de pinastres que es van plantar sobre la sorra de les dunes al segle XIX i que s'estén entre aquest departament i el de la Gironda. Les pluges intenses d'aquest hivern, combinades amb la sequera també intensa d'aquesta primavera, han deixat molta vegetació nova seca, una combinació similar a la dels incendis de Califòrnia. Tot plegat, afegit a la saba especialment inflamable d'aquesta espècie de pins, fan de l'extinció una tasca molt complicada. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, que encara està a 30 quilòmetres, però adverteix que la lluita contra el foc serà llarga.
2: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat, i continuarem treballant sobretot sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
1: 7 nous municipis de les Landes i la Gironda han estat evacuats aquest dissabte. Les evacuacions s'han fet urgents perquè les flames no s'aturen als límits de les cases. Els estiuejants marxen cap a casa i els veïns dels pobles els traslladen cap a Bordeus, on el fum impregna tota la ciutat.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara falten 6 minuts per arribar a 3:15 de la tarda. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat la mort de com a mínim 6 persones i una desena de ferits més en diversos atacs russos. A les últimes hores, els bombardejos han afectat edificis residencials i una oficina de correus en ciutats com Sloviansk i Sumy. Per la seva banda, Rússia ha informat de la mort d'almenys 8 persones, entre ells 2 menors, en un atac aeri ucraïnès contra un campament turístic a la regió de Zaporizhia, que està sota control rus. Hi ha almenys 14 ferits. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli i una fàbrica amb components militars. Zelensky també diu que han atacat un vaixell de guerra rus i altres embarcacions amb càrregues militars vinculades amb l'Iran al mar Caspi. També a les últimes hores, Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. L'operació l'ha fet un caça F-16 en una zona deshabitada a prop de la frontera amb Ucraïna. Els investigadors romanesos creuen que el dron que va interceptar ahir provenia de territori rus. La setmana que ve, Europa enfronta una nova onada de calor. Alemanya està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures, que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig. Una imatge que fa un mes va fer la volta al món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea malestar entre els ciutadans i augmenta, Berlín Jordi Regàs, la mortalitat.
4: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
5: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
4: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henrik Werner.
6: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
4: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
3: 3CAT Info.
0: A Catalunya hi ha més de 500.000 d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. Ho constata en un estudi al Centre Internacional Escarrer per les Minories Ètniques i Nacionals, el CIEMAN, que reclama a les administracions millores a la informació i la simplificació dels processos per garantir que tots els ciutadans amb dret a vot puguin votar en els comicis de l'any que ve. Txell Vallespí.
7: Bon dia. De les 500

0: 3.000 persones estrangeres que poden votar a les eleccions municipals a Catalunya, n'hi ha més de 275.000 que provenen d'algun país de la Unió Europea. La resta són ciutadans de 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya, com el Regne Unit, Corea del Sud, el Perú, Xile o Colòmbia. Tots s'han d'inscriure al cens electoral abans de cada convocatòria, però molts no ho saben per falta d'informació. Ho explica 3CAT Info Gemma Pinyol Jiménez, coordinadora de l'informe del CIEMEN.
1: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
0: Per Pinyol Jiménez, l'altre problema és l'accés de burocràcia i la complexitat dels tràmits, que va fer que només el 10% dels estrangers amb dret a vot s'inscriguessin al cens electoral per les eleccions municipals del 2023. Per això reclama més campanyes permanents d'informació i sensibilització i la simplificació dels tràmits.
1: Quan una persona s'inscriu al padró o entra a demanar atenció a l'oficina de ciutadania i forma part d'algun dels col·lectius de persones que tenen dret a vot, això es pot ja facilitar. I això seria un registre automàtic, no? Es pot entendre com a silenci administratiu positiu si una persona que s'ha inscrit en algunes es podria fer en les altres.
0: Només a Barcelona es calcula que hi ha 180.000 votants estrangers potencials, un 14% del cens.
2: Les altes temperatures també alteren la feina als jaciments arqueològics del Pallars Jussà. Les campanyes d'excavació de l'Hort del Cavaller a Isona i del Castelló Sobirà de Sant Gervàs a Gavet de la Conca ja han hagut de reduir el temps d'excavació, fet que alenteix l'avenç dels treballs. Isona i Conca Dellà, Pau Rovira.
3: Els responsables de les campanyes adverteixen que aquests episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i ja s'han incorporat carpes per generar ombra i han reforçat les mesures de protecció, amb hidratació constant, gorres i crema solar. Alerten, però, que si aquesta tendència es manté, caldrà repensar la manera d'organitzar les excavacions arqueològiques, tot i que el calendari universitari dificulta canviar-les d'època. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés, des del jaciment de l'Hort del Cavaller a Isona.
4: Al treballar amb estudiants universitaris ens limita bàsicament als mesos de juliol, agost, principis de setembre. No? Les mesures que prenen aquest any hem instal·lat uns toldos, també fem pauses per hidratació, hem après de les competicions esportives i hem adaptat també els horaris. Aquest any estem començant mitja hora abans i finalitzem mitja hora abans.
3: En alguns jaciments la jornada comença a les 6 del matí i s'acaba abans del migdia. Durant les hores de més calor, els equips deixen el treball de camp i continuen la recerca en espais interiors, on aprofiten per netejar, catalogar i dibuixar les peces recuperades, però alerten que tot plegat alenteix l'avenç dels treballs.
2: I encara parlant d'excavacions arqueològiques, el jaciment de Santa Coloma d'Àger d'aquest estiu ha descobert un assentament excepcional per estar ubicat al costat d'un edifici de culte. Aquestes restes permetran conèixer millor com era el dia a dia a la vall d'Àger entre els segles 5 i 7. Des de la Noguera, Alba Mor.
5: Els treballs d'enguany han permès excavar per complet dos fons de cabanes i documentar-ne dues més amb indicis d'habitat. L'existència d'un assentament creat des de zero com el d'Àger al costat d'una basílica és el que caracteritza la trobada, ho explica la codirectora del jaciment, Àngela González.
6: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. Ens hem d'imaginar un jaciment format per una zona de necròpolis al voltant d'una basílica o un edifici funerari i estava funcionant alhora amb tota una sèrie de cabanes que de moment en tenim dues que semblen productives i una que possiblement és d'hàbitat. Són assentaments ex novo i que una de les coses que tipològicament els caracteritza és que normalment no està en relació amb cap edifici de culte.
5: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació que s'han allargat 3 setmanes.
2: Tocats 3:45.
7: El temps.
2: La crònica amb el Tomàs Molina.
8: Tarda marcada per la inestabilitat. De fet, amb ruixats, amb tronades, que estan guanyant terreny ja per l'Alt Pirineu, per l'Aran, però també per l'àrea del Vallès, Osona, Moianès. Tempestes que durant la tarda continuaran creixent i que afectaran bona part de l'interior de les comarques gironines, al nord de les de Barcelona i tot el Pirineu. I fins i tot de cara al vespre en podrien aparèixer també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Localment poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra i poden ser de forta intensitat i, a més, acompanyades de ventades. Precaució, doncs, amb aquesta situació de tempestes que poden ser fortes. També una situació de vents de mestralats, una situació amb aquest vent que pot mantenir, doncs, alt aquest perill d'incendi i, per tant, doncs, precaució amb qualsevol cosa que pugui iniciar un foc. Una situació que es manté també de cara a demà. Demà persistirà al matí amb sol, la nit haurà estat d'alguns ruixats que

poden afectar sobretot la costa central, algun punt del nord de la Costa Daurada i la costa de Barcelona. Localment també podien descarregar amb forta intensitat. I després, demà al matí, a primeres hores, quedaran aquests intervals en núvols a la façana litoral, amb sol en conjunt a bona part del país, i un sol que s'imposarà, de fet, a les comarques de Ponent al llarg de tot el dia demà. Però les nuvolades a la tarda tornaran a donar algun ruixat, sobretot al Pirineu i a la meitat oriental del Pirineu, amb més força, amb més intensitat, de nou podrien anar acompanyats de calamars o de pedra. Avui i demà la temperatura a la baixa, amb un ambient que es normalitza per l'època de l'any. Dilluns serà un dia de sol en conjunt, d'estiu, però amb temperatures típiques d'aquesta època del mes de juliol. Fresca,

Falten 12 minuts per arribar a les 3 de la tarda i avui, després del concert d'ahir a la nit de Marcus Miller, Morrissey serà l'encarregat de tancar el Festival Bars 2026 al Poble Espanyol. I soon return to Paris. La icona del pop britànic tornarà a cantar avui a Catalunya 10 anys després del seu últim concert i ho farà en el marc de la presentació del seu retorn discogràfic Make-up is Alive. Serà avui per tancar aquest Festival Bars 2026.

0: I el recinte emmurallat de la Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà s'omplirà de música en directe des d'avui fins al 10 d'agost amb una nova edició del festival Sons del Món. Nunca me sentí un extraño, nada de eso ha sido en vano. Ja s'han venut més de 22.000 entrades de forma anticipada, un festival que arrencarà aquest vespre amb l'únic concert a Catalunya de Pablo Alborán. Anem a Roses, Fèlix Martín.
1: Pablo Alborán inaugurarà a partir de les 10 del vespre el festival i en els pròxims dies hi seran, entre d'altres, Rosana, Sergio Dalma, John Dousa i Fangoria. També hi ha ganes de veure el dia 1 d'agost l'únic concert per aquest any de Gossos, conjuntament amb els Lacs en Busto, i la triple actuació la nit abans dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet, en el que s'ha batejat com el so d'una generació. Ho destaca el director dels Sons del Món, Xavi Pasqual.
2: La majoria doncs, de seguidors que segurament tenen canalla petita, doncs inclús l'eslògan estem dient deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia, food trucks, no? I és una nit doncs, per passar-ho bé i que bueno, d'alguna manera encara no s'havia pogut veure doncs, aquests tres artistes junts en un mateix festival.
1: Els Sons del Món aposta també per la promoció dels vins de la Via Empordà i, a més dels concerts a la Ciutadella de Roses, el mes d'agost també n'ha programat en cellers de la zona, amb Carlos Núñez, Roger Mas i Manu Guix. Now you say you're lonely.
0: You cry the whole night through. I avui a un quart d'11 de la nit a Calella de Palafrugell, el Festival de Cap Roig acollirà el concert de la cantant de jazz canadenca Diana Krall. La cantant i pianista ja va actuar la setmana passada al Palau de Pedralbes de Barcelona i avui s'acomiadarà de Catalunya amb aquest últim recital previst aquest estiu a casa nostra. Ara falten 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Com veiem, falten 9 minuts per arribar a les 3. El restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montal, al Maresme, tanca demà després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris, però, diuen que hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Sant Vicenç de Montal, Marta Vallès.
4: Vaig deixar un lloc afortunat on la platja toca la muntanya des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
5: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina, el ritme frenètic de sempre i al davant, la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta el

0: restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
1: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe i Adif. El 2017 fan una demarcació de costes, fan una nova delimitació, i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, parem el lloguer a Adif, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
0: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
1: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, dos dies abans, ens havia arribat el rebut d'Adif, conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
0: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
1: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants. No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
0: La Mercè és la mare de l'Albert.
2: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me'n aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer que mereixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
0: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a La Caleta i 2 per la seva jubilació.
3: M'han roto l'esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con la mujer, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero, perdón.
0: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a La Caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
1: Diuen, Albert, on tu vagis anirem, estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies, el telèfon no para, portem 72 hores que el telèfon és una bogeria, les redes socials no paren.
0: I molt decebut per la poca honestedat.
1: Jo m'he criat aquí dintre, és la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ja ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
2: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic.
4: I quina sort en el Maresme.
5: 6 minuts i les 3.
6: Esports.
5: I arribarem amb la crònica esportiva amb el Francesc Ripoll, amb esport en directe, etapa al Tour, l'última alpina, en aquest cas no, l'última no és als Alps, als Pirineus, diríem, i després aquests amistosos de l'Espanyol i el Girona que han disputat avui en aquesta jornada matinal de dissabte. Francesc, bona tarda.
7: Bona tarda, bon resum has fet, Xavi. Anem a explicar-ho tot de forma...
5: Pirineus, això segur, eh?
7: Desgranades en final avui a l'Alp d'Huez, penúltima etapa en general del Tour de França. Avui és la vintena, demà s'acabarà. Ja sabem que si no hi ha una sorpresa enorme, guanyarà Tadej Pogacar i estem pendents de veure qui completa el podi i qui guanya també aquesta etapa d'avui, que és de muntanya, en final a l'Alp d'Huez. Ara estan pujant un port de categoria especial, el Col du Galibier. Ara mateix hi ha fins a 4 ciclistes escapats, Carapaz, Sepp Kuss, que aquests dos ja hi eren ahir, també Hindley i Richitello. Carapaz ara mateix amb el mallot de muntanya, que ha provat d'atacar en diverses ocasions, vol acabar d'assegurar-se aquest mallot i, per què no, somiar amb guanyar aquesta etapa a l'Alp d'Huez. Ayuso els persegueix de ben a prop, a només 10 segons, i també veiem el grup general on roda Tadej Pogacar i la resta de corredors del pilot, entre ells Evenepoel, Del Toro, Sexas, Lani Martínez, Esquelmuse o Pidcock, a 5 minuts i 20 segons d'aquest grup capdavanter. Tot això quan falten 62 quilòmetres perquè els ciclistes creuin la meta d'aquesta penúltima etapa del Tour de França. En final, com dèiem, l'Alp d'Huez, acabaran coronant el col de la Serena, després tenen una petita baixada i tornaran amb una lleugera pujada, el 6,2% a l'Alp d'Huez. Tot això és, com dèiem, la vintena etapa d'aquest Tour de França, abans que s'acabi demà als Camps Elisis de París.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: I aquest matí l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la ciutat esportiva Dani Jarque. Els dos gols han arribat a la segona meitat. Els arrequinats s'han avançat amb un gol en pròpia i poc després Quique García ha igualat el marcador. Sentim Pol Lozano, jugador blanquiblau.
8: Sabíem que era un rival que vindria a competir, Però bueno, jo crec que ens serveix molt, perquè ens trobarem durant la temporada aquí.

0: exigents que faran aquest tipus de futbol i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
1: I Ferran Costa, tècnic arlequinat, content amb el partit del seu equip.
2: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part ha estat, penso que millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
1: La setmana que ve l'equip blanquiblau viatjarà a Anglaterra, on s'hi estarà uns dies. Allà disputarà un partit amistós contra el Burnley. Els arlequinats jugaran dimecres, que ve un nou amistós contra el Manresa. I el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí.
3: Bueno, personalment bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat d'una lesió bastant dura i llarga, i bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
1: Dimecres que ve el gironín juga amb un amistós contra el Castelló a 6:45 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Girona.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Tot això avui. Ahir el Barça va jugar el seu primer amistós de pretemporada amb victòria per 4-1 contra l'Europa, equip de primera federació. Hansi Flick va fer jugar d'inici 5 jugadors del primer equip: Stensna, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fori i Bartaggi. A la segona meitat van jugar Ter Stegen i Casador. Els gols els van fer Héctor Fort i els jugadors del filial Diarra, Ebrima i Àlex González pel Barça. Flavio va fer el de l'Europa. Dilluns el Barça viatjarà cap a Anglaterra, on s'hi estarà una setmana i jugarà un amistós contra el Birmingham. Dia molt mogut de mercat a la Lliga F. El Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey. La portera de 24 anys arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca per reforçar una porteria en què compartirà protagonisme amb Kata Colli i Gemma Font. El Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F. I l'Ajax blaugrana Salma Parayuelo ha fitxat per l'Olímpic de Lió. Jugarà les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. Dos apunts més de mercat. L'Atlètic de Madrid ha fitxat Kang In Lee del Paris Saint-Germain i el porter català Arnau Tenas jugarà cedit al Mallorca de segona divisió. L'ex blaugrana és propietat del Villarreal.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: En piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat la medalla d'or en la modalitat seu al Campionat del Món d'Eslàlom i Kayakross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. I en atletisme, el Campionat d'Espanya de Màlaga, ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath en els 10.000 metres marxa.
4: Trescat Info.

Bona tarda, són les 3. Ho acabem de saber. Adif assegura que els treballs de reparació de l'esvoranc del barri de Vallbona de Barcelona ja estan acabats. L'empresa, que és la responsable de les vies, posa ara a disposició de Rodalies la infraestructura. Encara no se sap, però, quan podran tornar-hi a circular els trens. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia que pugui ser la setmana que ve. L'incendi de Madrid i d'Àvila obliga a evacuar el municipi de Cenicientos i a desmantellar el punt de comandament avançat on també hi ha les autoritats i els periodistes. Ja són més de 23.000 hectàrees cremades i més de 80.000 persones evacuades. A França, gairebé 200.000 persones han estat evacuades dels departaments de la Gironda i de les Landes pels focs forestals que afecten el sud-oest del país. Les flames han arribat a uns 30 quilòmetres de Bordeus, tot i que les autoritats asseguren que no amenacen la ciutat. Des de principis d'any ja han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc. Ha mort ofegat un jove de 21 anys a Amposta

0: després de saltar des del pont de pedra del canal de la dreta de l'Ebre. Amb aquesta ja són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany. Avui precisament és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i la plataforma SOS Socorristes ha fet accions en diverses platges per protestar per la precarietat en el sector. Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergències l'han intentat reanimar sense èxit. El nou jutjat de violència contra la infància de Barcelona ja ha assumit 1.700 casos des del gener i 27 sumaris. El deganat de Barcelona diu que aviat necessitarà un reforç per atendre aquestes víctimes vulnerables i demana que es creï una segona plaça de jutge. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat i recomana precaució per la possibilitat de xàfecs aquesta tarda i fins a la matinada, sobretot al nord-est del país. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i la pluja pot anar acompanyada de tempesta i de pedra petita. Pablo Alborán obrirà avui una nova edició del Festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses en l'únic concert previst per aquest estiu a Catalunya. El festival es prolongarà en aquest recinte fins al 10 d'agost i de cara als pròxims dies hi ha programat un concert conjunt de l'Axambusto i Gossos i també la triple actuació dels Amics de les Arts Blaumut i Ramon Mirabet.
1: Esports. En marxa la 20a etapa del Tour de França, en final a duets, 58,7 km per la meta amb 4 escapats, Pogacar i la resta de ciclistes que opten al podi roden a 4 minuts i 50 segons. Aquest mateix s'han disputat 2 partits de pretemporada en presència catalana, l'Espanyol 1 Sabadell 1 i el Girona 0 a l'Alavés 1. I més futbol, el Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McKamey, procedent del Dallas Trinity, i el Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid.
0: I pel que fa al temps, força sol, però també nuvolades aquesta tarda, que donaran ruixats i tempestes localment fortes al nord i també en zones de muntanya. Demà es repetiran el sol i les tempestes de tarda i la temperatura serà normal per aquesta època de l'any.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 3 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I ho hem sabut fa pocs minuts. Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres durant les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac que afecta les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies. Aquest dissabte la infraestructura ferroviària ha passat doncs a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la represa del servei. Abans de recuperar la circulació comercial, la circulació normal de trens, es faran marxes en blanc, que són proves de circulació per comprovar que tot funciona amb normalitat. Mentrestant, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat avui que la circulació de les 3 línies ferroviàries afectades s'hauria de reprendre a partir de la setmana que ve.
3: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Segons Adif, les inspeccions fetes des de dimecres indiquen que no s'han detectat nous moviments del terreny ni tampoc afectacions a la plataforma ferroviària ni als edificis de l'entorn.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Parlem ara ja del gran incendi que afecta la comunitat de Madrid. Els bombers miren d'aprofitar la treva que ofereix el vent per avançar en les tasques d'extinció d'aquest incendi que, com dèiem, crema a Madrid i també a Àvila i que ja combaten com un de sol. De moment hi ha més de 80.000 persones evacuades i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la prioritat és salvar vides i els nuclis de població davant una situació que continua sent complexa i ha reiterat la necessitat de crear un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Una desena de comunitats autònomes, entre elles Catalunya, estan oferint recursos a Madrid. Anem, doncs, cap a les proximitats del centre de comandament, perquè ja han desallotjat els periodistes que estan cobrint aquest foc. Allà hi tenim l'Alba Gil.
4: La situació és extremadament complicada.

0: complexa, però la millora en les condicions meteorològiques obre una finestra d'oportunitat aquest cap de setmana. És l'expressió que més hem sentit en el centre de comandament per referir-se a la baixada de la temperatura, l'augment de la humitat i el vent que bufa amb menys intensitat. Tot i això, s'esperen hores molt complicades, amb ràfegues que tornarien a arribar a entre 30 i 60 km per hora i que podrien complicar les tasques d'extinció. Sentim Pedro Sánchez.
1: Agilidad, por supuesto, coordinación y eficacia, eficacia en la respuesta. Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana luchar contra el incendio y, por tanto, para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y, en definitiva, poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
0: Des d'aquí, el president espanyol ha insistit que la prioritat és salvar vides. Per això Sánchez ha volgut recuperar la proposta de pacte d'estat contra l'emergència climàtica que va llançar l'any passat i que va quedar en paper mullat. Un Sánchez que, per cert, ha coincidit al centre de comandament amb Isabel Díaz Ayuso, que amb un discurs més catastrofista deia això.
2: Se ha creado una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo. Al ser solo uno, toda esta zona está creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología y por eso esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas.
0: I des de Vietnam, Salvador Illa ha confirmat que la Generalitat ja ha enviat recursos i personal de bombers especialitzat, entre els quals hi hauria Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en el combat d'incendis forestals.
3: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
0: El president també ha enviat un missatge de suport i de solidaritat a Ayuso i als desallotjats per aquests focs.
4: Més enllà d'aquest incendi, a Madrid i a Àvila, al municipi de la Vall d'Uixó, això és a Castelló, un incendi de vegetació ha arribat a la zona forestal i està cremant amb intensitat. Els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i més d'una vintena de dotacions terrestres. Segons els bombers, l'evolució del foc és, de moment, força negativa. I mentrestant, a França, la situació també és molt complicada. A gairebé 200.000 persones les han evacuat dels departaments de la Gironda i de les Landes. Això és al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són pròxims a Bordeus, on més de 6.000 persones estan refugiades. En el que portem d'any, ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, una xifra històrica, segons ha assegurat avui el ministre de l'Interior. Tot plegat ens ho explica des de París la corresponsal Isabel Galí.
5: De les 33.000 hectàrees cremades al sud-est de França, són gairebé 20.000 les que pertanyen al bosc de les Landes. Una vasta extensió de pinastres que es van plantar sobre la sorra de les dunes al segle XIX i que s'estén entre aquest departament i el de la Gironda. Les pluges intenses d'aquest hivern, combinades amb la sequera també intensa d'aquesta primavera, han deixat molta vegetació nova seca, una combinació similar a la dels incendis de Califòrnia. Tot plegat, afegit a la saba especialment inflamable d'aquesta espècie de pins, fan de l'extinció una tasca molt complicada. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, que encara està a 30 quilòmetres, però adverteix que la lluita contra el foc serà llarga.
6: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
5: Set nous municipis de les Landes i la Gironda han estat evacuats aquest dissabte. Les evacuacions s'han fet urgents perquè les flames no s'aturen als límits de les cases. Els estiuejants marxen cap a casa i els veïns dels pobles els traslladen cap a Bordeus, on el fum impregna tota la ciutat.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Ho hem destacat també en titulars. Un jove de 21 anys ha mort ofegat aquesta matinada al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i de matinada n'han trobat el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. L'avís que el noi s'havia llançat del pont a l'aigua es va rebre ahir a 3:15 de la nit i cap a les 4 de la matinada n'han localitzat el cadàver. Amb aquesta víctima, jo són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui, amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments, la plataforma SOS Socorristes ha fet accions en diverses platges per protestar per la precarietat en el sector i per reclamar una llei urgent de socorrisme. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla de socorristes.
8: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
4: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat obsoleta, entre d'altres coses, pel canvi climàtic, ja que els socorristes acaben la temporada el 31 d'agost i per les altes temperatures hi ha gent banyant-se a les platges fins ben bé al mes d'octubre. I un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar sense èxit. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada i els Mossos d'Esquadra ja han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Figueres i del Departament d'Empresa i Treball, tal com estableix el protocol en els accidents laborals amb víctimes mortals. I el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, que va començar a funcionar a principis d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i una trentena de sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari sol tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut ja 27 i de casos especialment greus i complicats. Davant d'aquestes xifres, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
9: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables, són tot menors, los afectados, i totes tenen caràcter preferente. Per tant, entendem que és un servei que requiere una especial dedicació i majors recursos.
4: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona, també tot el que està relacionat amb l'impagament de pensions als fills o amb pornografia infantil. I més coses, avui s'ha col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona. L'acte ha tingut lloc aquest matí a Vilaseca, on s'ubicarà aquest equipament que s'encarregarà, entre altres tasques, de gestionar el trànsit del tram camp, que s'espera que es posi en marxa en la primera fase l'any 2029. Ens ho explica des de Vilaseca, Ariadna Escoda.
10: Les obres, amb un pressupost de 19 milions i mig d'euros i una previsió de durada de 20 mesos, es concentraran en una superfície de més de 6.000 metres quadrats al terme de Vilaseca. Més enllà de gestionar el tràfic del tramcamp, l'equipament tindrà un espai de cotxeres amb capacitat de fins a 30 tramvies, si bé en la primera fase en circularan 7. També comptaran amb espai per a un taller de manteniment. La consellera Sílvia Paneque apunta que un cop en marxa, el tramvia apostarà per la cobertura territorial de la zona.
11: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
10: La consellera de Territori també ha assenyalat que pròximament s'aprovarà el tercer projecte constructiu del tramcamp per licitar-ne les obres al setembre. S'espera que el tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
4: Ara és 3:15 de la tarda.
7: El temps.
4: I aquí destaquem que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses entre aquesta tarda i demà. Per avui, la probabilitat més elevada se situa al nord-est del país, sobretot a les comarques de la Garrotxa i la Selva. Els xàfecs també poden caure en punts del litoral central i sud durant la matinada. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. A més, la temperatura baixarà avui preferentment a l'interior i demà ho farà a la costa. Tot plegat ho ampliem amb la previsió del Tomàs Molina.
12: Tarda marcada per la inestabilitat. De fet, amb ruixats, amb tronades que estan guanyant terreny ja per l'Alt Pirineu, per l'Aran, però també per l'àrea del Vallès, Osona, Moianès, tempestes que durant la tarda continuaran creixent i que afectaran bona part de l'interior de les comarques gironines, al nord de les de Barcelona i tot el Pirineu. I fins i tot de cara al vespre en podrien aparèixer també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Localment podran anar acompanyades de calamarsa o de pedra

i poden ser de forta intensitat i, a més, acompanyades de ventades. Precaució, doncs, amb aquesta situació de tempestes que poden ser fortes. També una situació de vents de mestralats, una situació amb aquest vent que pot mantenir

0: De nou, podrien anar acompanyats de calamarsa o de pedra. Avui i demà la temperatura a la baixa, amb un ambient que es normalitza per l'època de l'any. Dilluns serà un dia de sol en conjunt, d'estiu, però amb temperatures típiques d'aquesta època del mes de juliol.
1: També està fent molta calor en altres punts d'Europa. De fet, aquesta setmana que ve, diversos punts del continent enfronten una nova onada de calor. Alemanya, per exemple, està molt preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos, per exemple, les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta al món. Ni transport públics ni tampoc cases estan adaptades per la calor, cosa que crea malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Berlín, Jordi Regàs.
2: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
3: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
2: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henrik Beana.
4: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
2: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
5: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
1: 10 minuts i seran 3:45 de la tarda. Els hostalers de la Costa Brava mostren sensibilitat pel català, però admeten que tenen dificultats per trobar personal que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix, del Consorci per la Normalització Lingüística. Berta Artigas Fontàs.
6: Una campanya que ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels de diferents municipis de costa del Baix Empordà, com l'Estartit o Platja d'Aro. L'objectiu és assessorar els establiments per fomentar l'ús de la llengua i oferir els diferents serveis gratuïts que aquest organisme públic té, com per exemple ajudes per traduir les cartes o microformacions adaptades al negoci. La coordinadora de la iniciativa és Marta Pedrós.
7: Percebem que hi ha una sensibilitat molt gran de part dels propietaris dels locals. El que passa és que, d'altra banda, hi ha una certa la dificultat de trobar personal que pugui fer aquesta atenció al català. En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos.
6: De moment han tancat la primera fase d'aquesta prova pilot. Després de l'estiu tenen previst continuar i estendre la campanya a tots els municipis de les comarques de Girona.
1: A Catalunya hi ha més de 500.000 d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. Ho constata en un estudi el Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i Nacionals, el CIEMEN, que reclama a les administracions millores en la formació i la simplificació dels processos per garantir que tots els ciutadans amb dret a vot puguin votar en els comicis de l'any que ve. Txell Vallespí.
8: De les 500.000 persones estrangeres que poden votar les eleccions municipals a Catalunya, n'hi ha més de 275.000 que provenen d'algun país de la Unió Europea. La resta són ciutadans de 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya, com el Regne Unit, Corea del Sud, el Perú, Xile o Colòmbia. Tots s'han d'inscriure al cens electoral abans de cada convocatòria, però molts no ho saben per falta d'informació. Ho explica 3Cat Info Gemma Pinyol Jiménez, que és coordinadora de l'informe del CIEMEN.
9: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
8: Per Pinyol Jiménez, l'altre problema és l'accés de burocràcia i la complexitat dels tràmits, que fa que molts ciutadans estrangers amb dret a vot quedin fora del procés electoral, com va passar el 2023.
9: Les anteriors eleccions municipals, de les 450.000 comunicacions que es van enviar perquè la gent s'apuntés, no es van arribar a inscriure més de 50.000 persones. Estem parlant més o menys d'un 10%.
8: Per això la coordinadora de l'estudi del CIEMEN reclama més campanyes permanents d'informació i sensibilització.

0: per a votants estrangers i la simplificació dels tràmits i la inscripció al cens electoral.
1: Quan una persona s'inscriu al padró o entra a demanar atenció en l'oficina de ciutadania i forma part d'algun dels col·lectius de persones que tenen dret a vot, això es pot ja facilitar, i això seria un registre automàtic, no? Es pot entendre com a silenci administratiu positiu si una persona que s'ha inscrit en algunes es podria fer en les altres.
0: Els països amb més ciutadans amb dret a vot a Catalunya són Colòmbia, Itàlia, Romania, el Perú i França, amb xifres que oscil·len entre les 50.000 i les 93.000 persones. A Barcelona es calcula que hi ha 180.000 votants estrangers potencials, un 14% del cens.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: De seguida els esports, però abans us expliquem que el recinte emmurallat de la Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà s'omplirà de música en directe des d'avui fins al 10 d'agost amb una nova edició del Festival Sons del Món. Arrencarà aquest vespre amb l'únic concert a Catalunya de Pablo Alborán. Roses, Fèlix Martín.
4: Pablo Alborán inaugurarà a partir de les 10 del vespre el festival i en els pròxims dies hi seran, entre d'altres, Rosana, Sergio Dalma, John Dausà i Fangoria. També hi ha ganes de veure el dia 1 d'agost l'únic concert per aquest any de gossos, conjuntament amb els Lacs en Busto, i la triple actuació la nit abans dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet, en el que s'ha batejat com el so d'una generació. Ho destaca el director dels Sons del Món, Xavi Pasqual.
5: La majoria doncs, de seguidors que segurament tenen canalla petita, doncs inclús l'eslògan estem dient deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia, food trucks, no? I és una nit doncs, per passar-ho bé i que, bueno, d'alguna manera, encara no s'havia pogut veure doncs, aquests tres artistes junts en un mateix festival.
4: Els Sons del Món aposta també per la promoció dels vins de la Via Empordà i, a més dels concerts a la Ciutadella de Roses, el mes d'agost també n'ha programat en cellers de la zona, amb Carlos Núñez, Roger Mas i Manu Guix.
2: Esports.
3: Fins a 2:15 amb l'Alfons Gorina. Bona tarda.
6: Bona tarda i comencem amb esport en directe perquè està en marxa la 20a etapa del Tour de França, 20a i penúltima etapa, novament en final a l'Alpe d'Huez i allà tenim a l'Isaac Vilalta seguint-ho. Isaac, bona tarda.
7: Què tal, Alfons? Bona tarda. Últims 36 quilòmetres d'aquesta etapa. Els ciclistes que ja han coronat el Galibier ara llarg descens per anar a buscar les rampes de la Sarène. Un altre port de categoria especial, el tercer del dia de categoria especial, un port que està a tocar de la meta. No és el final de l'etapa exactament, perquè cop el coronin tindran un lleuger descens ja dins de l'estació de l'Alpe d'Huez per fer una volta i tornar a acabar just al mateix punt on es va acabar l'etapa d'ahir, però vaja, la Sarène és una de les vessants per les quals es pot accedir a l'Alpe d'Huez. És una de les diferents pujades que té aquest port i, com deia, ja l'última sanció de la jornada, ara mateix amb quatre corredors que són cap cursa, amb Juan Ayuso, setè de la general, Richard Carapaz, vuitè de la general, i que ja s'ha assegurat el mallot de la muntanya, Sepp Kuss i Jay Hindley. Aquests quatre corredors estan rodant en solitari com a cap de cursa, són els que queden de l'escapada de la jornada. Entre ells i el grup dels favorits hi ha diferents unitats que han anat quedant enrere al llarg del dia d'avui, i és que a poc més de 4 minuts hi ha el grup dels grans favorits, un grupet molt reduït també, només 8 corredors, amb Tadej Pogacar, Evenepoel, Del Toro, Sexas i Lenny Martínez. Els 5 primers també és Kiel Moser, 6è de la general, i en Prodhomme i Van Gels. Per tant, aquests ciclistes que intentaran retallar diferències, sobretot perquè davant hi ha Juan Ayuso i pot molestar alguns dels que aspiren a posicions preferents dins del top 10, veurem si Tadej Pogacar avui també busca la victòria d'etapa. El que passa, el que és cert, és que els que estan per davant són molt bons corredors i es podrien jugar avui la victòria d'etapa entre Ayuso, Carapaz, Kuss i Hindley, que són cap de cursa quan queden 34 quilòmetres i només una ascensió al port de la Sarène de categoria especial.
6: Gràcies, Isaac. Parlant de futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la ciutat esportiva Dani Jarque. Els dos gols han arribat a la segona meitat. Els arlequinats s'han avançat amb un gol en pròpia porta i poc després Quique García ha igualat el marcador. Sentim a Pol Lozano, jugador blanc i blau.
8: Sabíem que era un rival que vindria a competir, però bueno, jo crec que ens serveix molt perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol, i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
6: I Ferran Costa, entrenador arlequinat, estava content amb el partit del seu equip.
9: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part hem estat, penso que millor que ells, que hem

0: situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
1: La setmana que ve l'equip blanquiblau viatjarà a Anglaterra, on s'estarà uns dies. Allà disputarà un partit amistós davant el Burnley. Els arlequinats jugaran dimecres que ve un nou partit amistós davant el Manresa. D'altra banda, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim a Justin, jugador gironí.
2: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
1: Ivan Morante, migcampista i una de les cares noves, ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. Isan tampoc ha jugat, amb molèsties a l'adductor. Dimecres que ve els gironins juguen un amistós davant el Castelló a 6:45 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Girona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Dia molt mogut al mercat de la Lliga F. El Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, una portera de 24 anys que arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga nord-americana per reforçar una porteria que compartirà protagonisme amb Cata Coll i Gemma Font. El Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
4: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso que, gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino, me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
1: I la ja exblaurana Salma Parayuelo ha fitxat per l'Olympique de Lyon. Jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030.

0: Ara són 3:45 de la tarda i a aquesta hora estem destacant que Adif assegura que els treballs de reparació de l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies a Montcada ja estan acabats. Ara posa a disposició de Rodalies la infraestructura i es podrien començar a fer proves de circulació de trens. Encara no se sap, però, quan podran tornar a circular-hi. La consellera de Territori confia que pugui ser la setmana que ve. També tenim un ull posat a l'incendi de Madrid i d'Àvila, que ha obligat a evacuar el municipi de Cenicientos i a desmantellar el punt de comandament avançat on hi havia les autoritats i els periodistes. Ja són més de 23.000 hectàrees cremades i més de 80.000 les persones evacuades. A més, també estem molt pendents dels focs que cremen a França. Gairebé 200.000 persones han estat evacuades dels departaments de la Gironda i de les Landes pels incendis forestals que afecten el sud-oest del país. Les flames han arribat a uns 30 quilòmetres de Bordeus, tot i que les autoritats asseguren que no amenacen la ciutat. Des de principis d'any ja han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc. A més, des d'ara i fins a les 4 de la tarda també us explicarem que a Síria hi ha hagut almenys 35 persones mortes i una trentena de ferits arran de la col·lisió de dos autobusos en una carretera que connecta la ciutat de Deir ez-Zor, a l'est del país, amb la capital, amb Damasc. I també passarem pels Estats Units, on Donald Trump ha dit avui, mig en broma, que té la intenció de presentar-se a un tercer mandat, tot i que la Constitució nord-americana de moment ho prohibeix. I tornant a casa nostra, destacarem que les ràtios a les aules que marca la llei actual a Catalunya són les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana de països de l'OCDE. I pel que fa als esports, què destacarem al fons?
1: Doncs que està en marxa la penúltima etapa del Tour, la vintena, també avui en final al Duè. Ara mateix 29 quilòmetres pel final, els escapats tenen un avantatge de gairebé 4 minuts sobre el grup principal. Aquest matí s'han disputat dos partits de pretemporada en presència catalana en futbol.

0: futbol, Espanyol 1, Sabadell 1 i Girona 0, Alavés 1. I el Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, procedent del Dallas Trinity.
1: I pel que fa al temps, força sol, però també nuvolades que donaran ruixats i tempestes localment fortes al nord i en zones de muntanya. De fet, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat i recomana precaució per la possibilitat de xàfecs, com diem, aquesta tarda i fins a la matinada. Demà es repetiran el sol i les tempestes de tarda i la temperatura serà normal per aquesta època de l'any. Ara passen 3 minuts de 3:45.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I com diem, Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres durant les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac que afecta les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. Aquest dissabte la infraestructura ferroviària ha passat a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la represa del servei. Abans de recuperar la circulació comercial es faran les marxes en blanc, que són proves de circulació de trens sense passatgers per comprovar que tot funciona amb normalitat. Mentrestant, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat avui que la circulació de les tres línies ferroviàries afectades s'hauria de reprendre a partir de la setmana que ve.
3: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat.
1: Segons Adif, les inspeccions fetes des de dimecres indiquen que no s'han detectat nous moviments del terreny ni tampoc afectacions a la plataforma ferroviària ni als edificis del seu entorn.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Els bombers miren d'aprofitar la treva... Els bombers miren d'aprofitar, dèiem, la treva que ofereix el vent per avançar en les tasques d'extinció de l'incendi que crema a Madrid i a Àvila i que ja combaten com un de sol. De moment, hi ha més de 80.000 persones evacuades o confinades i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la prioritat és salvar vides i els nuclis de població davant d'una situació que continua sent, diu, molt complexa, i ha reiterat també la necessitat de crear un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Una desena de comunitats autònomes, entre elles Catalunya, estan oferint recursos a Madrid. Anem cap a les proximitats del centre de comandament perquè ja han desallotjat els periodistes que estan cobrint aquest foc. Allà hi tenim l'Alba Gil.
4: La situació és extremadament complexa, però la millora en les condicions meteorològiques obre una finestra d'oportunitat aquest cap de setmana. És l'expressió que més hem sentit en el centre de comandament per referir-se a la baixada de la temperatura, l'augment de la humitat i el vent que bufa amb menys intensitat. Tot i això, s'esperen hores molt complicades, amb ràfegues que tornarien a arribar a entre 30 i 60 km per hora i que podrien complicar les tasques d'extinció. Sentim Pedro Sánchez.
5: Agilidad, por supuesto, coordinación y eficacia. Eficacia en la respuesta. Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio y, por tanto, para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y, en definitiva, poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
4: Des d'aquí, el president espanyol ha insistit que la prioritat és salvar vides. Per això Sánchez ha volgut recuperar la proposta de pacte d'estat contra l'emergència climàtica que va llançar l'any passat i que va quedar en paper mullat. Un Sánchez que, per cert, ha coincidit al centre de comandament amb Isabel Díaz Ayuso, que amb un discurs més catastrofista deia això.
6: Se ha creado una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo. Al ser solo uno, toda esta zona está creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología y por eso esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas.
4: I des de Vietnam, Salvador Illa ha confirmat que la Generalitat ja ha enviat recursos i personal de bombers especialitzat, entre els quals hi hauria Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en el combat d'incendis forestals.
7: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat

0: El president també ha enviat un missatge de suport i de solidaritat a Ayuso i als desallotjats per aquests focs.
1: Mentrestant, a França la situació també és molt complicada. A gairebé 200.000 persones les han evacuat dels departaments de la Gironda i de les Landes, això és al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són pròxims a Bordeus, on més de 6.000 persones s'hi han hagut de refugiar per les flames. En el que portem d'any ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, una xifra històrica, segons ha assegurat avui el ministre de l'Interior. Corresponsal a França, Isabel Galí.
2: De les 33.000 hectàrees cremades al sud-est de França, són gairebé 20.000 les que pertanyen al bosc de les Landes. Una vasta extensió de pinastres que es van plantar sobre la sorra de les dunes del segle XIX i que s'estén entre aquest departament i el de la Gironda. Les pluges intenses d'aquest hivern, combinades amb la sequera també intensa d'aquesta primavera, han deixat molta vegetació nova seca, una combinació similar a la dels incendis de Califòrnia. Tot plegat, afegit a la saba especialment inflamable d'aquesta espècie de pins, fan de l'extinció una tasca molt complicada. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, que encara està a 30 quilòmetres, però adverteix que la lluita contra el foc serà llarga.
3: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
2: Set nous municipis de les Landes i la Gironda han estat evacuats aquest dissabte. Les evacuacions s'han fet urgents perquè les flames no s'aturen als límits de les cases. Els estiuejants marxen cap a casa i els veïns dels pobles els traslladen cap a Bordeus, on el fum impregna tota la ciutat.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Ho hem destacat al sumari. A Síria, almenys 35 persones han mort i una trentena han resultat ferides arran de la col·lisió de dos autobusos en una carretera que connecta la ciutat de Deir ez-Zor, això és a l'est del país, amb la capital, Damasc. Fonts sirianes han informat que en un dels autobusos viatjaven membres de les forces de seguretat i a l'altre vehicle hi anaven passatgers civils. I mentrestant, pel que fa a la guerra de l'Iran, continuen els atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen, que amenacen d'escalar encara més la guerra entre els Estats Units i l'Iran, un conflicte que esquitxa ja des de fa mesos tota la regió de l'Orient Mitjà. En les últimes hores, la milícia proiraniana dels hutis ha reivindicat un atac amb míssils contra l'Aràbia Saudita que ha provocat alguns incendis a la província de Jazan, al sud del país. El sistema de defensa aeri, però, ha interceptat dos míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. El govern del Iemen ha acusat els hutis, que controlen, recordem, el sud i l'oest del país, de fer seguidisme a l'Iran. Per la seva banda, l'Aràbia Saudita també ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària de Hodeida, controlada pels rebels iemenites. Els seus patrullers continuen sense poder passar per l'estret de Bab al-Mandeb, on a principis de la setmana els hutis del Iemen els van declarar el bloqueig naval. Aquesta matinada els Estats Units no han bombardejat l'Iran, com han fet les últimes dues setmanes, durant 13 nits consecutives, però el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, Trump, ha amenaçat d'intensificar els atacs com a resposta als bombardejos contra l'Aràbia Saudita. I mentrestant, pel que fa a la guerra d'Ucraïna, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat la mort de com a mínim 6 persones i una desena de ferits més en diversos atacs russos. En les últimes hores, els bombardejos han afectat edificis residencials i una oficina de correus en ciutats com Sloviansk i Sumy. Per la seva banda, Rússia ha informat de la mort d'almenys 8 persones, entre ells dos menors, en un atac aeri ucraïnès contra un campament turístic de la regió de Zaporizhia, que està sota control rus. Hi ha almenys 14 persones ferides. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli i una fàbrica amb components militars. Zelensky també diu que han atacat un vaixell de guerra rus i altres embarcacions amb càrregues militars vinculades amb l'Iran, al Mar Casp. També en les últimes hores, Romania ha abatut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. L'operació l'ha fet un caça F-16 en una zona deshabitada a prop de la frontera amb Ucraïna. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia. I mentrestant, els Estats Units en parlaven fa moment, 3 mesos després que un intent d'atemptat interrompés de forma sobtada el sopar de corresponsals de la Casa Blanca. Aquest cop sí, el president nord-americà ha pronunciat un discurs al més pur estil Donald Trump. S'ha ficat amb els periodistes i també amb els seus rivals polítics, però aquesta vegada no l'acompanyaven ni Melania.

0: ni a Trump ni tampoc al seu vicepresident J.D. Vance. El secretari d'Estat Marco Rubio tampoc no hi era. Ha estat un discurs llarg d'una hora, amb menys públic i en un altre hotel per motius de seguretat, tot i que la Constitució nord-americana prohibeix als presidents aspirar a un tercer mandat. Donald Trump ha fet broma amb aquesta opció.
1: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
0: I just després d'aquestes declaracions, Donald Trump s'ha posat la seva característica gorra vermella amb el seu nom i l'any 2028, que és la data de les properes eleccions presidencials. I quan falten 2 minuts per 3:15, passem per la Índia, perquè les protestes juvenils en aquest país mostren el descontentament social de la gent jove que conforma l'espina dorsal del país i que ara demana reformes estructurals. En fem una anàlisi amb el context de la història de la Índia amb el Xavier Vilà.
2: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
3: Es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
2: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
3: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
2: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
3: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
2: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
3: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
2: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
4: El temps.
0: Actualitzem la previsió amb el Tomàs Molina.
5: Atenció, aquesta tarda la possibilitat de tempestes fortes que poden anar acompanyades de calamarsa o pedra i també de ventades intenses. Per tant, precaució amb tempestes que ja estan descarregant a hores d'ara en alguns punts, sobretot de l'Alt Pirineu, l'Aran, però també, en particular, en tota la zona del Vallès, el Moianès, el Bages, fins i tot arriben cap a zones de la Selva, podrien arribar també àrees de Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany. Precaució, perquè al llarg de la tarda aquests ruixats, aquestes tronades, podrien afectar l'interior de les comarques gironines, el nord de les de Barcelona, tot el Pirineu i, de cara al vespre, fins i tot l'interior de les Terres de l'Ebre. Durant la nit i la matinada de diumenge, també n'hi haurà que es desplaçaran cap a la zona del litoral de la costa central, al nord de la costa Daurada i la costa de Barcelona. Podríem veure durant la nit alguna tempesta que també podria ser forta i acompanyada de ventades. Una situació que també vem associada amb una baixada de la temperatura, amb un ambient que, de mica en mica, anirà sent menys extremadament calorós com hem tingut setmanes enrere. Demà, un matí que començarà amb aquests intervals en núvols encara de les tempestes de la nit del litoral. S'imposarà el sol a la major part de Catalunya, tot i que a la tarda un altre cop hi haurà ruixats, tempestes, que seran més probables al Pirineu i en particular al Pirineu Oriental o al nord de les comarques de Barcelona, de nou localment podrien ser intenses i acompanyades de calamarsa o de pedra. I temperatura que continuarà amb aquesta tendència a la baixa que normalitza les temperatures per l'època de l'any. Dilluns serà un dia en conjunt assolellat, un dilluns d'estiu, però amb temperatures normals pel mes de juliol.
0: De fet, per aquestes tempestes que ara anunciava el Tomàs Molina, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per aquesta previsió de pluges intenses entre aquesta tarda i demà. Per avui, la probabilitat més elevada, com dèiem, se situa al nord-est del país, sobretot a les comarques de la Garrotxa i de la Selva. Els xàfecs també poden caure en punts del litoral central i sud durant la matinada. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 4 de la tarda. Les ràtios a les aules que marca l'actual llei a Catalunya són de les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana de països de l'OCDE. Segons la normativa actual, les aules a infantil i a primària poden ser de 25 alumnes i a secundària de 30. És un nombre d'alumnes per aula que només trobem a Xile, al Japó i al Regne Unit, amb 31, 27 i 26 alumnes per classe de mitjana, respectivament. En canvi, a Grècia o a Itàlia, amb una mitjana de 17 i 18 alumnes per aula, és on els grups són més petits. La baixada de ràtios a les aules, de fet, ha estat una de les principals reivindicacions de les protestes dels docents d'aquest curs. Ens ho explica la Sara Canyete.
6: Segons dades de l'OCDE, a Catalunya la mitjana d'alumnes per aula és de 20 a primària, una xifra que s'explica perquè quan dividim el nombre d'aules pels alumnes, les zones rurals i més despoblades compensen les zones metropolitanes, com Barcelona, on es concentra un terç de l'alumnat de tot Catalunya. En tot cas, la disparitat del nombre d'alumnes a les aules dels diferents països s'explica també perquè fins ara la recerca no ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes i els resultats educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
7: No podem establir una relació directa, tant de bo ho poguéssim fer, entre tamany de classe i resultats escolars. Perquè aleshores, escolta, seria tan senzill com dir posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
6: Els experts coincideixen que una baixada de ràtio general és una mesura cara i amb un baix impacte i diuen que on s'ha de posar el focus és en atendre la diversitat i reduir la ràtio, aquí sí, als centres de màxima complexitat o en funció dels alumnes amb necessitats especials que hi ha a cada aula.
7: Quan tenim escoles o tenim aules que tenen alumnes que tenen dificultats en un nombre més gran, han de tenir lògicament, una atenció docent més elevada. Això significa més hores docents. I això significa, per tant, un tamany de classe més reduït.
6: També aconsellen donar més autonomia a les direccions perquè puguin modificar aquest nombre d'alumnes a classe en diferents moments del dia, com es fa, per exemple, a Finlàndia.
7: En el cas de Finlàndia, normalment aquesta atenció no es dona simultàniament a més de 3 alumnes a la vegada. Això vol dir una distribució del temps entre els docents diferent, on no tots fem les mateixes hores de pissarra i els grups d'alumnes van rotant, sinó que tenim estratègies diferents. Tenim vegades en les quals les classes són nombroses, d'altres vegades que donem classe o atenem els alumnes pràcticament a escala individualitzada.
6: L'acord del departament amb els sindicats preveu una baixada de ràtios progressiva als propers cursos que retallarà aproximadament uns 5 alumnes per grup. Això coincideix amb el projecte de llei sobre ràtios que s'està acabant de tramitar al Congrés dels Diputats i que també preveu que els alumnes amb necessitats especials com l'autisme o la discapacitat intel·lectual comptin per 2 a l'aula, de manera que també retallaria el nombre d'alumnes per grup.
0: Una experiència audiovisual dissenyada per acompanyar pacients pediàtrics durant les proves de ressonància magnètica pot reduir l'estrès dels infants, segons un estudi europeu liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu. Adrià Clotet.
8: La ressonància magnètica pot resultar especialment intimidant pels infants. La mida de l'equip, el soroll i la necessitat de romandre immòbils durant fins 40 minuts poden fer que l'experiència sigui exigent. La recerca, publicada a Pediatric Radiology, es va fer amb 175 nens i nenes de 6 a 12 anys en 6 hospitals europeus. Emili Narejos, director del diagnòstic per la imatge de Sant Joan de Déu, diu que els resultats del programa Ambient Experience són favorables.
9: Mitjançant l'ús de l'eina aquesta que tenim, que es diu Ambience Experience, podem reduir el nivell d'estrès dels nens en aproximadament un 43% i després també podem reduir fins a un 69% les

0: instruccions que els nens fan durant la prova.
1: Els continguts creats de la mà de Philips i The Walt Disney Company han desenvolupat una experiència audiovisual immersiva que combina imatge, llum i so amb altres continguts específics per aquest tipus de prova. L'estudi destaca que fer l'entorn més comprensible i amable ajuda a millorar l'experiència dels infants en una prova angoixant.
2: Més coses, l'excavació arqueològica del jaciment de Santa Coloma d'Àger d'aquest estiu ha descobert un assentament excepcional per estar ubicat al costat d'un edifici de culte. Aquestes restes permetran conèixer millor com era el dia a dia a la vall d'Àger entre els segles V i VII, des de la Noguera Albamor.
3: Els treballs d'enguany han permès excavar per complet dos fons de cabanes i documentar-ne dues més amb indicis d'habitat. L'existència d'un assentament creat des de zero com el d'Àger al costat d'una basílica és el que caracteritza la trobada, ho explica la codirectora del jaciment, Àngela González.
4: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. Ens hem d'imaginar un jaciment format per una zona de necròpolis al voltant d'una basílica o un edifici funerari i estava funcionant alhora amb tota una sèrie de cabanes, que de moment en tenim dues que semblen productives i una que possiblement és d'hàbitat. Són assentaments ex novo i que una de les coses que tipològicament els caracteritza és que normalment no està en relació amb cap edifici de culte.
3: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació que s'han allargat 3 setmanes.
2: Esports. Fins a les 4 de la tarda amb l'Alfons Gorina. Bona tarda de nou.
5: Bona tarda. Esport en directe. En marxa la 20a etapa del Tour de França, la penúltima, novament amb arribada a Alpe d'Huez. I allà tenim l'Isaac Vilalta seguint el final de l'etapa. Isaac, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda, ja en plena ascensió a la Sarén. L'últim port de categoria especial de la jornada, un cop es coroni, un lleuger descent ràpid i unes últimes rampes aquí, 2-3 quilòmetres ja dins de l'estació de l'Alpe d'Huez. És a dir, que quan es coroni la Sarén pràcticament ja tindran l'etapa feta. I ara mateix, cap de cursa en solitari, Sepp Kuss, que ha deixat una miqueta enrere, obert una miqueta de forat respecte a Richard Carapaz i Jay Hindley, companys de fuga. Més enrere ha quedat Juan Ayuso, que està perdent ja 45 segons respecte a Sepp Kuss, i per trobar el grup de Tadej Pogacar hem de mirar encara una miqueta més enrere, 2 minuts i 22 segons. El grup de Pogacar, avui l'eslové, treballant pel seu company d'equip, per Isaac del Toro, per assegurar la tercera posició a la general, per assegurar també el mallot blanc de millor jove, però la lluita entre del Toro i Sexas, que és plenament oberta, perquè el francès, juntament amb els seus companys a l'equip de Calón, estan tensant la corda per canviar el ritme, per intentar posar en problemes el ciclista mexicà. Per tant, resumint, ara mateix, cap de cursa en solitari, Sepp Kuss, darrere, quan, bé, és en solitari per moments, perquè Carapaz i Hindley van fer la goma i es tornen a juntar ara mateix, tots tres estan rodant junts al capdavant, quan queden només 19 quilòmetres per al final. El grup amb Pogacar i la resta d'homes importants de la general a 2 minuts i 19 segons. Els ciclistes pujant la Sarén d'aquí ja, tram final fins a l'Alpe d'Huez.
5: Gràcies, Isaac.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I en futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la ciutat esportiva Dani Jarque en el partit amistós jugat avui. Els dos gols han arribat en la segona meitat. Els arlequinats s'han avançat amb un gol en pròpia porta i poc després Quique García ha igualat el marcador. Sentim a Pol Lozano, jugador de l'Espanyol.
8: Sabíem que era un rival que vindria a competir, però bueno, jo crec que ens serveix molt, perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol, i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
5: I Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha quedat satisfet del rendiment del seu equip.
9: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part ha estat, penso que millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
5: La setmana que ve l'Espanyol viatjarà a Anglaterra, on s'estarà uns dies. Allà disputarà un amistós davant el Burnley. El Sabadell jugarà dimecres que ve un nou partit amistós davant el Manresa. D'altra banda, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim a Justin, jugador del Girona.
10: Bueno, personalment, bastant bo.

0: He vingut d'estar 4 mesos parat d'una lesió bastant dura i llarga i bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
1: Dimecres que ve els gironins juguen un amistós davant el Castelló a 6:45 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Girona.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Dia mogut al mercat de la Lliga F. El Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey. La portera de 24 anys arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga nord-americana per reforçar una porteria en què compartirà protagonisme amb Cata Coll i Gemma Font. El Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
3: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
1: I la ja exblaugrana Salma Parayuelo ha fitxat per l'Olímpic de Lió. Jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. Pere Romeu ha lamentat aquesta baixa a una entrevista a Mundo Deportivo.
4: És una baja sensible, com també lo són les altres. És una futbolista que aquí la hemos cuidado muchísimo a nivel físico, a nivel futbolístico. Ella aquí se la he visto siempre súper, súper feliz en el día a día, súper involucrada. A nivel de gestión, para mí también súper agradecido con ella porque es una tía que siempre una muy buena energía y una muy buena actitud.
1: L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, ha fet oficial el fitxatge de Canning Lee, mitja punta sud-coreà que arriba al Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain. I el porter català Arnau Tenas jugarà cedit al Mallorca de la segona divisió. L'exblaurana és propietat del Villarreal.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

Adif assegura que els treballs de reparació de l'esvoranc del barri de Vallbona de Barcelona ja estan acabats. L'empresa, que és la responsable de les vies, posa ara a disposició de Rodalies la infraestructura. Encara no se sap, però, quan podran tornar a circular-hi els trens. La consellera de Territori confia que pugui ser la setmana que ve. Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar sense èxit. L'incendi de Madrid i Ávila obliga a evacuar el municipi de Cenicientos i a desmantellar el punt de comandament avançat on també hi ha les autoritats i els periodistes. Ja són més de 23.000 hectàrees cremades i més de 80.000 persones evacuades o confinades. A França, gairebé 200.000 persones han estat evacuades dels departaments de la Gironda i de les Landes, ple de focs forestals que afecten el sud-oest del país. Les flames han arribat a uns 30 quilòmetres de Bordeus, tot i que les autoritats asseguren que no amenacen la ciutat. Des de principi d'any ja han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc. Mor ofegat un jove de 21 anys a Amposta després de saltar des del pont de pedra del canal de la dreta de l'Ebre. Amb aquesta ja són 25 les persones que han perdut la vida ofegades des de l'inici de la campanya de bany. Avui, precisament, és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i la plataforma Socorristes ha fet accions en diverses platges per protestar per la precarietat en el sector. La icona del pop britànic Morrissey tancarà avui el Festival Bars 2026 al poble espanyol amb la presentació

0: de la seva tornada pel que fa a les qüestions discogràfiques, Make Up Is a Lyle. D'altra banda, l'Alt Empordà es dispararà al tret de sortida del Festival Sons del Món, que durarà des d'avui fins al 10 d'agost, i a Calella de Palafrugell, al Festival de Cap Roig, la cantant de jazz canadenca Diana Krall s'acomiada de Catalunya amb l'últim recital previst aquest estiu a casa nostra.
1: Esports.
2: En marxa la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb final Alpe d'Huez, ara mateix 17 quilòmetres pel final. El grup d'escapats tenen menys de 2 minuts sobre el grup principal. Aquest matí s'han disputat 2 partits de pretemporada en presència catalana, Espanyol 1, Sabadell 1 i Girona 0, Alavés 1, i el Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, procedent del Dallas Trinity.
0: I l'últim titular és pel temps, força sol, però també nuvolades que donaran ruixats i tempestes localment fortes al nord i en zones de muntanya. Demà es repetiran el sol i les tempestes de tarda i la temperatura serà normal per l'època de l'any.
1: 3CAT Info.
0: 4:04 de la tarda, us acompanya Xavier Palau. Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres durant les obres del soterrament de les vies a Montcada, que afecta les línies R2, R2 Nord i R11. Aquest dissabte la infraestructura ferroviària ha passat a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la represa del servei. Abans de recuperar la circulació comercial, es faran les marxes en blanc, és a dir, les proves de circulació per comprovar que tot funciona amb normalitat. Mentrestant, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat avui que la circulació de les 3 línies ferroviàries afectades s'hauria de reprendre a partir de la setmana que ve.
3: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat.
0: Segons Adif, les inspeccions fetes des de dimecres indiquen que no s'han detectat nous moviments del terreny ni afectacions a la plataforma ferroviària ni als edificis de l'entorn. Un operari de 66 anys ha perdut la vida aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar sense èxit. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada i els Mossos d'Esquadra ja han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Figueres i del Departament d'Empresa i Treball, tal com estableix el protocol en els accidents laborals amb víctimes mortals.
1: 3CAT Info.
0: 4:06 de la tarda, els bombers miren d'aprofitar la treva que ofereix el vent per avançar en les tasques d'extinció de l'incendi que crema a Madrid i Àvila i que ja combaten com un de sol. De moment, hi ha més de 80.000 persones evacuades o confinades i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la prioritat és salvar vides i els nuclis de població davant una situació que continua sent complexa i ha reiterat la necessitat de crear un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Una desena de comunitats autònomes, entre elles Catalunya, estan oferint recursos a Madrid. Anem a les proximitats del centre de comandament perquè ja han desallotjat aquesta zona per periodistes que estaven cobrint aquest foc. I tenim allà l'enviada especial d'aquesta casa, Alba Gil.
4: La situació és extremadament complexa, però la millora en les condicions meteorològiques obre una finestra d'oportunitat aquest cap de setmana. És l'expressió que més hem sentit en el centre de comandament per referir-se a la baixada de la temperatura, l'augment de la humitat i el vent que bufa amb menys intensitat. Tot i això, s'esperen hores molt complicades, amb ràfegues que tornarien a arribar a entre 30 i 60 km per hora i que podrien complicar les tasques d'extinció. Sentim Pedro Sánchez.
5: Agilidad, por supuesto, coordinación y eficacia. Eficacia en la respuesta. Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana luchar contra el incendio y, por tanto, para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y, en definitiva, poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
4: Des d'aquí, el president espanyol ha insistit que la prioritat és salvar vides. Per això Sánchez ha volgut recuperar la proposta de pacte d'estat contra l'emergència climàtica que va llançar l'any passat i que va quedar en paper mullat. Un Sánchez que, per cert, ha coincidit al centre de comandament amb Isabel Díaz Ayuso, que amb un discurs més catastrofista deia això.
6: Se ha creado

0: una especie de propia atmósfera entre los incendios, que ya se comportan como uno solo. Al ser solo uno, toda esta zona está creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología, y por eso esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas.
1: I des de Vietnam, Salvador Illa ha confirmat que la Generalitat ja ha enviat recursos i personal de bombers especialitzat, entre els quals hi hauria Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en el combat d'incendis forestals.
2: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
1: El president també ha enviat un missatge de suport i de solidaritat a Ayuso i als desallotjats per aquests focs.
3: I al municipi de la Vall d'Uixó, a Castelló, un incendi forestal crema amb intensitat. Els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i més d'una vintena de dotacions terrestres. Ens en dona més detalls la Gemma Bonet.
4: Doncs en aquests moments estem en disposició de parlar amb Marc Seguer, que és regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Agricultura de la Vall d'Uixó. Regidor, molt bona tarda.
5: Hola, molt bona esperada.
4: Quina és la situació que teniu en aquests moments pel que fa a aquest incendi forestal a la Vall d'Uixó?
5: Pues la situació ara mateix està descontrolada. El vent bufa molt fort i fa una temperatura molt elevada, i això és el que ha fet que s'hagi escampat ràpidament aquest incendi, que està a les portes del Parc Natural de la Serra d'Espadà i que avança cap a la població propera de Vilavella. Per a direcció del vent s'ha cremat part del terme municipal, una part molt important i amb molt de valor històric, arqueològic, no?, i natural, i avança cap a, com dic, cap a la població veïna de Vilavella, i a molta velocitat, com dic, perquè així l'aire va a molta velocitat, no?, i temem, no?, les autoritats i les coses d'emergències pensen que pot arribar a ahir.
4: Però aleshores vostè em diu que ha afectat el mateix municipi de la Vall d'Uixó i ha,
5: sí,
4: per
5: sí,
4: tant, alguns,
5: sí, sí,
4: 15 anys ha ocasionat a la població.
5: Volia dir al terme municipal, sí, que és així. Sí que tenim moltes casetes disseminades pel que és els camins rurals, i s'han evacuat a molts d'elles a persones i animals que allí vivien, sobretot en època d'estiu, que estan vivint allí, i en aquest sentit s'han evacuat a totes aquestes persones. Tota aquesta zona, que és la zona nord, nord-est del terme municipal, ha quedat cremada i ha passat a altres termes municipals, i de moment, i per lo que pareix, no tenim que lamentar ningun dany personal, però sí uns danys materials en aquestes casetes disseminades i també un dany ambiental molt important, com dic.
4: Ara ens explicava que està bufant cap a un altre, que el foc està escampant cap a una altra zona, cap a un altre municipi proper.
5: Sí, està avançant cap a la zona nord, en aquest cas, de la nostra comarca, municipis propers que n'hi ha allí, i és mitjans. El que sabem des del punt de comandament és que estan actuant per evitar, sobretot, que avance cap a altres poblacions. La més propera, com dic, és la de Vilavella, encara que podrien haver altres, no?, i cap a l'interior del Parc Natural. Nosaltres som la porta del Parc Natural de la Serra Espadà, i en aquest sentit n'hi ha que estan els mitjans treballant per evitar que puga entrar en aquest Parc Natural.
4: De moment hi ha algun confinament de població o persones desallotjades? Sí que ja ens ho ha dit, que hi ha algunes cases disseminades que s'han desallotjat. Confinaments n'hi ha?
5: No, confinaments. S'ha demanat a la població en el primer moment que sí que el foc s'ha originat just a la vora del nucli urbà. S'ha decidit confinar a la gent. Una vegada ja està dins de zona forestal, ja s'ha decidit no confinar-los en la nostra població, no llevar-hi aquest confinament, perquè, com dic, el punt d'inici de l'incendi ha sigut just a tocar del terme del nucli urbà del nostre municipi.
4: I se sap, regidor, què ha pogut ocasionar les flames?
5: Pues de moment no n'hi ha res oficial en aquest sentit. Les autoritats competents no en confirmen, però sí que és de veres que hem sentit a la premsa dient que ja confirmant que n'hi havia algunes persones identificades com a possibles autors de l'incendi. Jo no m'atreviria en aquest mateix moment a fer una afirmació molt rotunda, però sí que s'informa de que pot haver sigut intencionat, perquè justament uns minuts abans ha hagut també una crema en un lloc molt proper, també dins del mateix barri, que s'ha controlat molt ràpidament.

0: però just estaven allí els bombers i és quan ha començat l'altre que ha originat sí, este incendi tan gran.
1: Mm-hmm. Fa una estona deien els bombers que hi ha diversos mitjans aeris, encara estan sobrevolant la zona, els mitjans aeris, per mirar d'extingir les flames?
0: Ara mateix estic parlant amb tu, estic veient un helicòpter que està descarregant aigua davant de mi en la muntanya que tinc just davant, que és la que ara mateix té la gran columna de foc, no? I on se pot veure que està l'incendi més actiu i encara segueixen treballant, pues això, tant helicòpters com avionetes i els bombers forestals que estan actuant en la zona i també pues això, guiant-los per la zona, el nostre personal municipal que se coneix molt bé les muntanyes que tenim, pues, aproximar-los als millors puestos per atacar aquest incendi.
1: Molt bé, doncs Marc Seguer, regidor de Medi Ambient, Transició Ecològica i Agricultura de la Vall d'Uixó, a Castelló. Li agraïm molt aquestes paraules, haver-nos atès a 3CAT Info per aquesta última hora que ens ha donat des del lloc dels fets. Moltes gràcies i bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bona vesprada.
2: Gràcies, Gemma Bonet, per aquesta última hora i explicarem també pel que fa als incendis que a França la situació també és molt complicada. A gairebé 200.000 persones les han hagut d'evacuar del departament de la Gironda i de les Landes al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats estan pròxims a Bordeus, on més de 6.000 persones estan refugiades en el que portem d'any. Ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, una xifra històrica, segons ha assegurat el ministre de l'Interior d'aquell país. Corresponsal Isabel Galí.
3: De les 33.000 hectàrees cremades al sud-est de França, són gairebé 20.000 les que pertanyen al bosc de les Landes. Una vasta extensió de pinastres que es van plantar sobre la sorra de les dunes al segle XIX i que s'estén entre aquest departament i el de la Gironda. Les pluges intenses d'aquest hivern, combinades amb la sequera també intensa d'aquesta primavera, han deixat molta vegetació nova seca. Una combinació similar a la dels incendis de Califòrnia. Tot plegat, afegit a la saba especialment inflamable d'aquesta espècie de pins, fan de l'extinció una tasca molt complicada. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, que encara està a 30 quilòmetres, però adverteix que la lluita contra el foc serà llarga.
4: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant sobretot sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
3: 7 nous municipis de les Landes i la Gironda han estat evacuats aquest dissabte. Les evacuacions s'han fet urgents perquè les flames no s'aturen als límits de les cases. Els estiuejants marxen cap a casa i els veïns dels pobles els traslladen cap a Bordeus, on el fum impregna tota la ciutat.
2: Trescat Info. Hem arribat a 4:15 de la tarda.
5: El temps.
2: A punt la previsió amb el Tomàs Molina.
6: Tarda marcada per la inestabilitat. De fet, amb ruixats, amb tronades, que estan guanyant terreny ja per l'Alt Pirineu, per l'Aran, però també per l'àrea del Vallès, Osona, Moianès. Tempestes que durant la tarda continuaran creixent i que afectaran bona part de l'interior de les comarques gironines, al nord de les de Barcelona i tot el Pirineu. I fins i tot de cara al vespre en podrien aparèixer també a l'interior de les Terres de l'Ebre. Localment poden anar acompanyades de calamarsa o de pedra i poden ser de forta intensitat i, a més, acompanyades de ventades. Precaució, doncs, amb aquesta situació de tempestes que poden ser fortes. També una situació de vents de mestralats, una situació amb aquest vent que pot mantenir, doncs, alt aquest perill d'incendi i, per tant, doncs, precaució amb qualsevol cosa que pugui iniciar un foc. Una situació que es manté també de cara a demà. Demà persistirà al matí amb sol. La nit haurà estat d'alguns ruixats que poden afectar sobretot la costa central, algun punt del nord de la costa d'Aurada i la costa de Barcelona. Localment també podien descarregar amb forta intensitat. I després demà al matí a primeres hores quedaran aquests intervals en núvols a la façana litoral, amb sol en conjunt a bona part del país i un sol que s'imposarà, de fet, a les comarques de Ponent al llarg de tot el dia demà. Però les nuvolades a la tarda tornaran a donar alguns ruixats, sobretot al Pirineu i a la meitat oriental del Pirineu, amb més força, amb més intensitat, de nou podrien anar acompanyats de calamarsa o de pedra. Avui i demà la temperatura a la baixa, amb un ambient que es normalitza per l'època de l'any. Dilluns serà un dia de sol en conjunt, d'estiu, però amb temperatures típiques d'aquesta època del mes de juliol.
2: Avui i demà es manté l'elevat risc d'incendi, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona.

i a ponent per l'entrada del vent de mestral. Això obliga a mantenir la prohibició d'accedir als 6 espais naturals que es troben en el nivell 4 del Pla Alfa. Per tot això, Protecció Civil demana a la població que extremi la prudència i recorda que

0: Priorat, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Un jove de 21 anys ha mort ofegat aquesta matinada al canal de la dreta de l'Ebre, en posta. Els bombers van rebre l'avís ahir a 3:15 de la nit que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i que no hi havia sortit de l'aigua. Els bombers han acabat localitzant el cos sense vida del noi, que va a les 4 de la matinada, uns 7 quilòmetres més avall de l'últim albirament. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Més informacions a 3Cat Info, ara passen 19 minuts de les 4.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, que va començar a funcionar a principis d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari sol tenir uns 4 sumaris a mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27, i de casos especialment greus i complicats. Davant d'aquestes xifres, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldrà o caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
2: Son causas que afectan todas a víctimas vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio requiere una especial dedicación y mayores recursos.
0: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona, sinó també amb el que està relacionat amb l'impagament de pensions als fills o pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents perquè les víctimes sempre són vulnerables.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Almenys 28 persones han mort en les últimes hores arran de la guerra entre Rússia i Ucraïna. L'últim atac rus amb míssils contra la regió de Kiev ha fet 10 morts i un centenar de ferits, alguns d'ells greus. També hi ha hagut morts en atacs contra edificis residencials de les ciutats de Sloviansk i Sumy. Per la seva banda, Rússia ha elevat a 11 el nombre de morts de l'atac aeri ucraïnès contra un campament turístic a la regió de Zaporizhia, que està sota control rus. 4 de les víctimes eren menors d'edat. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli i una fàbrica amb components militars. Arran d'aquests atacs a la indústria de petroli, les autoritats russes han anunciat que la prohibició d'exportar gasolina s'allargarà fins a finals d'any i, de moment, també mantenen les restriccions en l'exportació de dièsel. I a les últimes hores, Romania ha abatut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. L'operació l'ha fet un caça F-16 en una zona deshabitada a prop de la frontera amb Ucraïna. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de territori rus. Continuen els atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els hutis del Iemen que amenacen d'escalar encara més la guerra entre els Estats Units i l'Iran, un conflicte que esquitxa tota la regió de l'Orient Mitjà. A les últimes hores, la milícia proiraniana dels hutis ha reivindicat un atac amb míssils contra l'Aràbia Saudita que ha provocat alguns incendis a la província de Jazan, al sud del país. El sistema de defensa aeri, però, ha interceptat dos míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. El govern del Iemen ha acusat els hutis, que controlen el sud i l'oest del país, de fer-li seguidisme a l'Iran. Per la seva banda, l'Aràbia Saudita també ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària d'Odeida, controlada per rebels iemenites. Els seus patrullers continuen sense poder passar per l'estret de Bab al-Mandeb, on a principis de setmana els hutis del Iemen els hi van declarar el bloqueig naval. Aquesta matinada els Estats Units no han bombardejat l'Iran, com han fet les últimes dues setmanes durant 13 nits consecutives, però el sopar de corresponsals de la Casa Blanca, Trump, ha amenaçat d'intensificar els atacs com a resposta als bombardejos contra l'Aràbia Saudita.
1: 3Cat Info.
0: La setmana que ve Europa afronta una nova onada de calor. Alemanya està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig. Una imatge que fa un mes va fer la volta al món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Berlín, Jordi Regàs.
3: És el metro de Berlín en plena onada de calor.

0: Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
1: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
0: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henning Werner.
2: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
0: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
3: Fins a 4:45.
4: Esports.
3: De seguida la crònica Bunt. Ja tenim l'Alfons Gorina a l'estudi de 3Cat Info. Què tal, Alfons? Bona tarda.
5: Què tal? Doncs molt bé. I estem a punt de resseguir l'actualitat del Tour de França. Comencem amb Esport Directe, comencem amb el Tour.
6: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
5: Doncs en marxa la 20a etapa del Tour de França, la penúltima, pujada a Alp d'Huez. Tenim allà l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Caiguda de Sepp Kuss quan liderava la cursa en solitari. Li treia uns quants segons a Richard Carapaz, el nord-americà de Colorado, que tenia la victòria d'etapa a la punta dels dits, però ha patit una caiguda en un revolt de dretes i sort encara de les tanques protectores, perquè hi havia un esvoranc considerable cap a l'esquerra de la carretera, i Kuss, que ha quedat mig penjant, a punt de caure, sense deixar del tot la bicicleta, i ha vist com Carapaz, que venia per darrere, l'avançava ràpidament. Ara mateix és l'equatorià qui lidera la cursa ja dins dels últims 5 quilòmetres, en un lleuger descens. Els últims 3 quilòmetres tornen a picar cap amunt, repetint el circuit tradicional, quan hi ha al final aquí l'Alp d'Huez, com es va viure en l'etapa d'ahir. Per tant, ara mateix, Richard Carapaz, que li treu 8 segons a Sepp Kuss, l'equatorià que va llançar cap a la victòria d'etapa. Avui ja s'ha assegurat la classificació de la muntanya. Kuss, que intenta reaccionar, però realment ho tindrà molt complicat. Per darrere, un minut, el grup de Tadej Pogacar amb Remco Evenepoel, amb Isaac Del Toro, els tres primers de la general, també amb Lenny Martínez, el cinquè, i perdent una mica de temps, Pol Sexas, que es quedarà sense opcions de lluitar per la tercera posició, però que en qualsevol cas mantindrà la quarta, perquè Lenny Martínez queda molt enrere. Últims 3 quilòmetres per Richard Carapaz, té la victòria d'etapa a tocar.
5: Gràcies, Isaac.
8: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
5: Parlem de futbol. L'Espanyol i el Sabadell han empatat a un a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els dos gols han arribat a la segona meitat. Els arlequinats s'han avançat amb un gol en pròpia porta i poc després Quique García ha igualat el marcador. Parla Pol Lozano, jugador blanc i blau.
9: Sabíem que era un rival que vindria a competir. Però bueno, jo crec que ens serveix molt, perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol, i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
5: I Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, estava molt content amb el rendiment del seu equip.
10: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part hem estat, penso, el millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes del nostre model, que ens anem completant.
5: La setmana que ve l'Espanyol viatjarà a Anglaterra, on s'estarà uns dies. Allà disputarà un partit amistós davant del Burnley. El Sabadell jugarà dimecres que ve un nou partit amistós davant el Manresa.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: D'altra banda, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim a Justin, jugador gironí.
4: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
5: Dia molt mogut al mercat de la Lliga F. El Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey. La portera de 24 anys arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga nord-americana per reforçar una porteria en què compartirà protagonisme amb Cata Coll i Gemma Font. El Badalona Women, per la seva banda, ha incorporat la davantera Sheila Guijarro procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
11: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
5: La ja exblaurana Salma Parayuelo ha fitxat per l'Olímpic de Lió. Jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. Pere Romeu ha lamentat aquesta baixa a una entrevista a Mundo Deportivo.
12: Es una baja sensible, como también lo son las otras. Es una futbolista que aquí la hemos cuidado muchísimo a nivel físico, a nivel futbolístico. Ella aquí se la he visto siempre súper, súper feliz en el día a día, súper involucrada. A nivel de gestión, para mí también súper agradecido con ella porque es una tía que siempre una muy buena energía y una muy buena actitud.

0: Bona tarda amb els esports. La crònica de l'Alfons Gorina. Hem arribat a 4:45.
1: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora us estem explicant que DIF assegura que els treballs de reparació de l'esvoranc del barri de Vallbona de Barcelona ja estan acabats. L'empresa, que és la responsable de les vies, posa ara a disposició de Rodalies la infraestructura. Encara no se sap, però, quan podran tornar a circular-hi els trens. La consellera de Territori confia que pugui ser la setmana que ve. Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar sense èxit. I molt pendents també dels incendis a Madrid i Àvila, que obliguen a evacuar el municipi de Cenicientos i a desmantellar un punt de comandament avançat, on també hi ha les autoritats i els periodistes. Ja són més de 23.000 hectàrees cremades i més de 80.000 persones evacuades o confinades. En aquest segon tram d'informatiu us explicarem que les onades de calor incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. I aquest estiu, amb tres de seguides, els números ja estan pujant. El centre de Torreforrusa ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. I una experiència audiovisual dissenyada per acompanyar pacients pediàtrics durant les proves de ressonància magnètica pot reduir l'estrès dels infants, segons un estudi europeu liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu. Busquem també aquesta hora amb l'Alfons Gorina, el titular esportiu, molt pendent, al fons d'aquests últims quilòmetres, poc més de 2 quilòmetres pel final d'etapa al Tour.
2: Sí, poc més d'un quilòmetre, sembla que guanyarà Richard Carapaz, que té ara 24 segons d'avantatge sobre Sepp Kuss, que ha caigut quan era líder. Per darrere, a gairebé un minut, arriba el líder Tadej Pogacar en aquesta etapa que acaba a Alt Douai per segon dia consecutiu. Aquest matí s'han disputat 2 partits de pretemporada en presència catalana, l'Espanyol 1, Sabadell 1 i el Girona 0, a la vez 1. I el Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, procedent del Dallas Trinity, i el Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro de l'Atlètic de Madrid.
0: I pel que fa el temps, força sol, però també nuvolades que donaran ruixats i tempestes localment fortes al nord i en zones de muntanya. Demà repetiran el sol i les tempestes de tarda i la temperatura serà normal per l'època de l'any. Ara passen gairebé 4 minuts de 4:45. Adif dona per estabilitzat del terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada, que afecta les línies R2, R2 Nord i R11. Aquest dissabte la infraestructura ferroviària ha passat a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la represa del servei. Abans de recuperar la circulació comercial, es faran les marxes en blanc, és a dir, les proves de circulació per comprovar que tot funciona amb normalitat. Mentrestant, Sílvia Paneque, la consellera de Territori, ha anunciat avui que la circulació de les 3 línies ferroviàries afectades s'hauria de reprendre a partir de la setmana que ve.
3: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat colmatada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Segons Adif, les inspeccions fetes des de dimecres indiquen que no s'han detectat nous moviments de terreny, ni afectacions a la plataforma ferroviària ni als edificis de l'entorn. Un operari de 66 anys ha perdut la vida aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar sense èxit. Els fets han passat al voltant de les 3 de la matinada i els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Figueres i del Departament d'Empresa i Treball, tal com estableix el protocol en els accidents laborals amb víctimes mortals. Els bombers miren d'aprofitar la treva que ofereix el vent per avançar en les tasques d'extinció de l'incendi que crema a Madrid i Àvila i que ja combaten com un de sol. De moment, hi ha més de 80.000 persones evacuades o confinades i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest matí, Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, ha assegurat que la prioritat és salvar vides i els nuclis de població davant una situació que continua sent molt complexa i ha reiterat la necessitat de crear un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Una desena de comunitats autònomes, entre elles Catalunya, estan oferint recursos a Madrid. Anem a les proximitats d'aquest centre de comandament perquè ja s'han hagut de desallotjar els periodistes que estan cobrint aquest foc. Entre aquests periodistes hi ha la nostra enviada especial, Alba Gil.
1: La situació és extremadament complexa, però la millora en les condicions meteorològiques obre una finestra d'oportunitat aquest cap de setmana. És l'expressió que més hem sentit en el centre de comandament per referir-se a la baixada de la temperatura, l'augment de la humitat i el vent que bufa amb menys intensitat. Tot i això, s'esperen hores molt complicades, amb ràfegues que tornarien a arribar a entre 30 i 60 km per hora i que podrien complicar les tasques d'extinció. Sentim Pedro Sánchez.
4: Agilidad, por supuesto, coordinación y eficacia, eficacia en la respuesta. Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana luchar contra el incendio y, por tanto, para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y, en definitiva, poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
1: Des d'aquí, el president espanyol ha insistit que la prioritat és salvar vides. Per això Sánchez ha volgut recuperar la proposta de pacte d'estat contra l'emergència climàtica que va llançar l'any passat i que va quedar en paper mullat. Un Sánchez que, per cert, ha coincidit al centre de comandament amb Isabel Díaz Ayuso, que amb un discurs més catastrofista deia això.
5: Se ha creado una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo. Al ser solo uno, toda esta zona está creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología y por eso esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas.
1: I des de Vietnam, Salvador Illa ha confirmat que la Generalitat ja ha enviat recursos i personal de bombers especialitzat, entre els quals hi hauria Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en el combat d'incendis forestals.
6: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
1: El president també ha enviat un missatge de suport i de solidaritat

0: Veritat Ayuso i els desallotjats per aquests focs.
1: I els incendis que no donen treva al municipi de la Vall d'Uixó, a Castelló, un incendi forestal crema amb intensitat. Fa uns minuts, la Generalitat Valenciana ha enviat un missatge a Isalert per informar sobre el confinament del municipi de la Villa Vella i també s'han evacuat persones de diverses cases disseminades de la zona. Els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i més d'una vintena de dotacions terrestres. El regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, ha explicat en una entrevista a 3Cat Info que el foc ha començat a prop del poble i ràpidament s'ha escampat cap al bosc.
2: Pues la situació ara mateix està descontrolada, el vent bufa molt fort i fa una temperatura molt elevada i això és el que ha fet que s'hagi escampat ràpidament aquest incendi.
1: De moment no hi ha danys personals, però sí nombrosos de materials i el regidor assegura que els perjudicis ambientals podrien ser greus si el foc arriba al parc natural de la Serra d'Espadà.
2: Els mitjans que estan actuant per evitar sobretot que avance cap a tres poblacions. La més propera, com dic, és la de Vila Vella, encara que podrien haver altres, no? I que va a l'interior del parc natural. Nosaltres som la porta del parc natural de la Serra Espadà i en aquest sentit estan els mitjans treballant per evitar que puga entrar en aquest parc natural.
1: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat. L'entrada de vent de mestral fort fa que es mantingui elevat el perill d'incendi, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, durant tot el cap de setmana. Per això continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellòs i Prades. A més, Protecció Civil demana a la població que extremi la prudència i recorda que en cas d'incendi forestal el confinament és la mesura d'autoprotecció més segura sempre que els serveis d'emergència no donin una altra ordre.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 5 minuts per arribar a 4:45. Les onades de calor incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya i aquest estiu. Amb 3 de seguides, els números ja estan pujant. El centre de Torreferrussa ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Montse Poblet.
4: Segons ha pogut saber 3Cat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torreferrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres 3 centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i 3 de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
5: S'incrementarà segur perquè ja portem 3 onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, en les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats. ¿Vale? Per què? Perquè igual que també ja afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
4: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
6: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, salten del niu. No?
4: En tot l'any passat, els 4 centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.
1: Les altes temperatures també alteren la feina als jaciments arqueològics del Pallars Jussà. Les campanyes d'excavació de l'Hort del Cavaller a Isona i del Castelló Sobirà de Sant Gervàs a Gavet de la Conca ja han hagut de reduir el temps d'excavació, fet que alenteix l'avenç dels treballs. Isona i Conca Dellà, Pau Rovira.
7: Els responsables de les campanyes adverteixen que aquests episodis de calor extrema són cada vegada més freqüents i ja s'han incorporat carpes per generar ombra i han reforçat les mesures de protecció, amb hidratació constant, gorres i crema solar. Alerten, però, que si aquesta tendència es manté, caldrà repensar la manera d'organitzar les excavacions arqueològiques, tot i que el calendari universitari dificulta canviar-les d'època. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés, des del jaciment de l'Hort del Cavaller a Isona.
8: Al treballar amb estudiants universitaris país ens limita bàsicament als mesos de juliol, agost, principis de setembre. No? Les mesures que prenen aquest any, hem instal·lat uns toldos, també fem pauses per hidratació, hem après de les competicions esportives i hem adaptat també els horaris. Aquest any estem començant mitja hora abans i finalitzem mitja hora abans.
7: En alguns jaciments, la jornada comença a les 6 del matí i s'acaba abans del migdia. Durant les hores de més calor, els equips deixen el treball de camp i continuen la recerca en espais interiors, on aprofiten per netejar, catalogar i dibuixar les peces recuperades, però alerten que tot plegat alenteix l'avenç dels treballs.
1: L'excavació arqueològica al jaciment de Santa Coloma d'Àger d'aquest estiu ha descobert un assentament excepcional per estar ubicat al costat d'un edifici de culte. Aquestes restes permetran conèixer millor com era el dia a dia a la vall d'Àger entre el segle V i VII. Des de la Noguera, Alba Mor.
9: Els treballs d'enguany han permès excavar per complet dos fons de cabanes i documentar-ne dues més amb indicis d'habitat. L'existència d'un assentament creat des de zero com el d'Àger al costat d'una basílica és el que caracteritza la trobada, ho explica la codirectora del jaciment, Àngela González.
10: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. Ens hem d'imaginar un jaciment format per una zona de necròpolis al voltant d'una basílica o un edifici funerari i estava funcionant alhora amb tota una sèrie de cabanes que de moment en tenim dues que semblen productives i una que possiblement és d'hàbitat. Són assentaments ex novo i que una de les coses que tipològicament els caracteritza és que normalment no està en relació amb cap edifici de culte.
9: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació que s'han allargat 3 setmanes.
1: I abans de l'àrea de servei us expliquem que els Mossos, juntament amb la Policia Nacional, han detingut 4 persones acusades de pertànyer a una organització especialitzada en robatoris amb violència i intimidació a empresaris del sector de la producció de vídeos musicals. Els detinguts, 3 homes i una dona, tenen entre 19 i 32 anys. També hi ha 5 persones més investigades. L'operatiu es va engegar arran de diverses denúncies tant a Catalunya com a la Comunitat de Madrid. Els lladres seleccionaven les víctimes a les xarxes socials, simulaven contractar-ne els serveis i després els citaven en habitatges prèviament llogats. Un cop allà, els assaltaven amb la cara tapada i amb armes blanques i de foc per obtenir les contrasenyes de comptes corrents. Després els abandonaven al mateix lloc, lligats i immobilitzats.
3: El temps.
1: A punt a aquesta hora, la previsió meteorològica amb el Tomàs Molina.
11: Atenció, aquesta tarda la possibilitat de tempestes fortes que poden anar acompanyades de calamarsa o pedra i també de ventades intenses. Per tant, precaució amb tempestes que ja estan descarregant a hores d'ara en alguns punts, sobretot de l'Alt Pirineu, l'Aran, però també, en particular, en tota la zona del Vallès, el Moianès, el Bages, fins i tot arriben cap a zones de la selva, podrien arribar també àrees de Garrotxa, Gironès, el Pla de l'Estany. Precaució, perquè al llarg de la tarda aquests ruixats, aquestes tronades, podrien afectar l'interior de les comarques gironines, el nord de les de Barcelona, tot el Pirineu i, de cara al vespre, fins i tot l'interior de les Terres de l'Ebre. Durant la nit i la matinada de diumenge, també n'hi haurà que es desplaçaran cap a la zona del litoral de la costa central, al nord de la costa Daurada i la costa de Barcelona. Podríem veure durant la nit alguna tempesta que també podria ser forta i acompanyada de ventades. Una situació que també vem associada amb una baixada de la temperatura, amb un ambient que de mica en mica anirà sent menys extremadament calorós com hem tingut setmanes enrere. Demà, un matí que començarà amb aquests intervals en núvols encara de les tempestes de la nit del litoral, s'imposarà el sol a la major part de Catalunya, tot i que a la tarda un altre cop hi haurà ruixats, tempestes, que seran més probables al Pirineu i en particular al Pirineu Oriental o al nord de les comarques de Barcelona, de nou localment podrien ser intenses i acompanyades de calamarsa o de pedra. I temperatura que continuarà amb aquesta tendència a la baixa que normalitza les temperatures per l'època de l'any. Dilluns serà un dia en conjunt assolellat, un dilluns d'estiu, però amb temperatures normals pel mes de juliol.
3: 3CAT Info.
1: Ara falten 13 minuts per arribar a les 5 de la tarda i a punt de començar, poc més d'un quart d'hora, segons m'acaben de dir, aquesta Diada Castellera de les Santes a Mataró, a la capital maresmenca, amb els capgrossos, els castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. Ho seguirem en aquesta tarda castellera des de Mataró amb el Josep Almirall i l'equip del Tres Rondes. Què tal, Josep? Bona tarda.
12: Bona tarda, Xavi. Doncs efectivament, ha de començar d'aquí pocs minuts. De fet, estan entrant ja els primers pilars caminant a plaça, a la plaça Santa Anna, que acollirà d'aquí uns minuts aquesta actuació. És la més important de l'any a la capital del Maresme. La Diada de les Santes, que enguany s'ha avançat una hora, es presenta amb el cartell habitual i amb totes tres colles disposades a avançar en el seu repertori de castells. Els Capgrossos de Mataró, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Vilafranca. David Prats, bona tarda.
13: Bona tarda, Josep.
12: Dèiem que enguany les Santes engeguen una hora abans. Com és això?
13: Perquè hi ha actes importants de la Festa Major, com és la crida, que està prevista a partir de 8:15 del vespre, i això farà que aquesta Diada Castellera tingui el límit d'acabament quan faltin 10 minuts per aquest horari, per 8:15 del vespre.
12: Vull dir que les colles hauran d'enllestir de pressa, perquè si arriba a 8:15 i no han acabat els castells, es podria suspendre la diada?
13: Sí, no podríem veure'ns en una Diada de les Santes que li pugui faltar o rondes o fins i tot els pilars de comiat. Abans de 8:15 s'ha d'acabar.
12: Sigui com sigui, és l'últim cap de setmana de juliol i aquest any possiblement l'actuació més destacada d'aquest cap de setmana. Què hi veurem, David, a moda de titular?
13: S'hi esperen castells de gamma extra dels Castellers de Vilafranca i dels Minyons de Terrassa i estrena de 9 pisos de la colla local, els Capgrossos de Mataró.
12: Doncs comencem pels Castellers de Vilafranca, que porten aquí a la plaça Santa Anna una estrena, un castell que no fan des del 2019.
13: Va ser la Diada de Sant Fèlix de fa 7 anys, el 3/9 amb l'agulla. L'assaig d'ahir divendres a Cal Figuerot hi van col·locar 6 ens. El castell d'obertura serà el 3/9, a la tercera ronda 4/9. Aquest 3 i 4, Josep, per rodar els castells de 10, un que podria arribar la setmana que ve a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, i acabarien amb el pilar de 8 d'aquesta temporada. Els verds han pogut sovintejar. Per tant, dos castells de gamma extra per la colla que dirigeix Àngel Grau.
12: És a dir, seria un 3/9 i un 4/9, podríem dir, amb l'alineació titular d'un futur 3 i 4 de 10, i agafats aquí no amb el folre convencional, sinó amb les manilles que aniran en aquests castells.
13: Sí, recordem que la setmana passada aquesta versió del 3 ja la van aconseguir a Sitges, al memorial Pepe Rodríguez. Per tant, els verds que estan ja rodant per arribar amb el castell de 10 abans de la seva Festa Major de Sant Fèlix. Un dels punts importants serà dissabte que ve a la plaça de la Vila de Vilanova.
12: L'altra colla convidada que forma part del cartell habitual aquests últims anys aquí a les Santes de Mataró són els Minyons de Terrassa, que tenen intenció d'anar a màxims, com a mínim de repetir els seus millors castells de la temporada.
13: L'objectiu de la colla que dirigeix Brubusum és reeditar l'actuació del passat 5 de juliol al Raval de Montserrat de Terrassa, amb el 4/9, el 2/9, el gamma extra que van aconseguir, també 3/9 i acabar amb el pilar de 7. És l'últim compromís dels Malves abans del parèntesi estival. No tornaran a les places fins a finals del mes d'agost.
12: I els Capgrossos de Mataró, que recordem, l'any passat hi van descarregar el 3/9, el 5/9, fins i tot van carregar la Torre de 9 enguany amb uns objectius molt més discrets. La colla del Maresme no ha tingut el millor començament de temporada, van ensopegar molt aviat amb un 3/9 que encara el tenen carregat, no han assolit cap més castell de 9, s'han mogut en la gamma bàsica i alta de 8 i avui doncs volen fer un pas endavant i finalment conquerir els 9 pisos.
13: El castell de sortida seria el 7/8, que enguany han completat en dues ocasions. Segon castell, 5/8, la primera de les dues estrenes d'aquesta tarda aquí a la plaça de Santa Anna, i en tercera ronda 4/9. L'estrena, doncs, del 4, aparquen el 3, que, com deies, tenien carregat, i l'objectiu, doncs, seria completar aquests registres per poder créixer de cara a la segona part de la temporada.
12: Ambient agradable avui a la capital del Maresme, núvol, no fa massa calor. La majoria de castellers ja estan enfaixats, la diada no descartem que comenci fins i tot abans de les 5 de la tarda, l'horari previst. Hem vist entrar ja el pilar caminant dels castellers de Vilafranca, el dels Capgrossos de Mataró també ja ha entrat, i ara sentim de fons les gralles dels Minyons de Terrassa, que són a punt de coronar el pilar de 4. Ara mateix l'han coronat i començaran a caminar cap a la seva posició aquí a la plaça de Santa Anna. Així doncs, pràcticament tot a punt per començar la gran diada de Festa Major d'aquí a la capital del Maresme.
14: I que seguirem fil per randa d'aquí a 3CAT Info. Gràcies, David i Josep. Bona tarda.
12: Bona tarda.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.

Avui Morrissey serà l'encarregat de tancar el Festival Bars 2026 al poble espanyol de Barcelona. La icona del pop britànic tornarà a cantar avui a Catalunya i ho farà 10 anys després del seu últim concert en el marc de la presentació del seu retorn discogràfic, Make Up

0: I el recinte murallat de la Ciutadella de Roses a l'Alt Empordà s'omplirà de música en directe des d'avui fins al 10 d'agost amb una nova edició del Festival Sons del Món. S'han venut ja més de 22.000 entrades de forma anticipada. Arrencarà aquest vespre amb l'únic concert a Catalunya a Roses Fèlix Martín de Pablo Alborán.
1: Pablo Alborán inaugurarà a partir de les 10 del vespre el festival i en els pròxims dies hi seran, entre d'altres, Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà i Fangoria. També hi ha ganes de veure el dia 1 d'agost l'únic concert per aquest any de Gossos, conjuntament amb els Lacs en Busto, i la triple actuació la nit abans dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet, en el que s'ha batejat com el so d'una generació. Ho destaca el director dels Sons del Món, Xavi Pasqual.
2: La majoria doncs, de seguidors que segurament tenen canalla petita, doncs inclús l'eslògan estem dient deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia, food trucks, no? I és una nit doncs, per passar-ho bé i que bueno, d'alguna manera encara no s'havia pogut veure doncs, aquests tres artistes junts en un mateix festival.
1: Els Sons del Món aposta també per la promoció dels vins de la Via Empordà i, a més dels concerts a la Ciutadella de Roses, el mes d'agost també n'ha programat en cellers de la zona, amb Carlos Núñez, Roger Mas i Manu Guix. Now you say
0: you're lonely. I avui, a 10:15 de la nit a Calella de Palafrugell, el Festival de Cap Roig acollirà el concert de la cantant de jazz canadenca Diana Krall. Cantant i pianista que ja va actuar la setmana passada al Palau de Pedralbes a Barcelona i avui s'acomiadarà de Catalunya amb l'últim recital previst aquest estiu a casa nostra. Amb la música de Diana Krall hem arribat a 5 minuts per les 5 de la tarda.
3: Esports.
0: Fins a les 5, la crònica esportiva amb l'Alfons Gorina. Què tal, Alfons? Bona tarda.
4: Bona tarda. Estàvem pendents del final d'etapa, de la 20a etapa del Tour de França, amb final novament a Alp d'Huez. Allà tenim l'Isaac Vilalta per saber com ha acabat. Isaac, bona tarda.
5: Bona tarda. Victòria d'etapa en solitari de Richard Carapaz, l'equatorià que s'ha imposat després de superar en un cara a cara a Sepp Kuss, el nord-americà, que era líder en solitari amb uns quants metres d'avantatge respecte a Carapaz, però ha patit una caiguda a prop de 5 quilòmetres per al final en un lleuger descens després de coronar la Sarén i ja en direcció a l'Alp d'Huez. Per tant, victòria de Carapaz, que també s'ha assegurat la classificació de la muntanya. Darrere seu, Remco Evenepoel finalment ha estat segon, tercer Sepp Kuss, i a mig minut de Evenepoel ha arribat el doblet, el duo de l'UAE amb Tadej Pogacar i Isaac Del Toro. Pogacar avui treballant per Del Toro per assegurar la tercera posició a la general. Per tant, etapa per Richard Carapaz a la general. No hi ha canvis. Tadej Pogacar certifica el seu cinquè tour. Segon serà Remco Evenepoel a 6 minuts i mig. Tercer, Isaac Del Toro, doblet de l'equip UAE al podi final d'aquest Tour de França a l'espera de l'etapa definitiva i intranscendent de demà en final a París.
4: Gràcies, Isaac. Parlem de futbol. L'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els dos gols han arribat a la segona meitat. El Sabadell s'ha avançat amb un gol en pròpia porta i poc després Quique García ha igualat el marcador. Sentim a Pol Lozano, jugador de l'Espanyol, valorar aquest partit.
6: Sabíem que era un rival que vindria a competir, però bueno, jo crec que ens serveix molt perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
4: I Ferran Costa, entrenador arlequinat, està satisfet amb el rendiment del seu equip.
7: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part no ha estat, penso que millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
4: La setmana que ve l'equip blanc i blau viatjarà a Anglaterra, on s'estarà uns dies. Allà disputarà un partit amistós davant del Burnley. El Sabadell, per la seva banda, jugarà dimecres que ve un nou partit amistós davant del Manresa. D'altra banda, el Girona ha perdut amb l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim a Justin, jugador gironí.
8: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, bé.

Un incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, obliga a desallotjar alguns veïns i a confinar milers de persones de tres municipis. Hi treballen una vintena de dotacions dels bombers i set mitjans aeris. La Diputació adverteix que l'evolució del foc és ara mateix negativa. L'incendi de Madrid i Ávila obliga a evacuar el municipi de Cenicientos i a desmantellar el punt de comandament avançat on també hi ha les autoritats i els periodistes. Ja són més de 23.000 hectàrees cremades i més de 80.000 persones evacuades o confinades. A França, gairebé 200.000 persones han estat evacuades dels departaments de la Gironda i de les Landes pels focs forestals que afecten el sud-oest del país. Les flames han arribat a uns 30 quilòmetres de Bordeus, tot i que les autoritats asseguren que no amenacen la ciutat. Des del principi d'any ja han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc. I Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat i recomana la precaució per la possibilitat de xàfecs aquesta tarda i fins a la matinada, sobretot al nord-oest del país. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora i la pluja pot anar acompanyada de tempesta i pedra petita. Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada que afecta les línies R2, R2 Nord i R11. La infraestructura ferroviària ha passat a disposició de Rodalies, que iniciarà aquesta tarda les marxes blanques, és a dir, les proves de circulació, per comprovar que tot funciona amb normalitat. I un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Amb aquesta mort ja són dues en menys de 24 hores. Per tot plegat, Comissions Obreres alerta que la prevenció de riscos laborals no és una prioritat a les empreses i torna a demanar a la Generalitat que d'una vegada per totes reforci la inspecció de treball. I a Amposta ha mort ofegat un jove de 21 anys després de saltar des del pont de pedra del canal de la dreta de l'Ebre. Amb aquesta ja són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany. Avui precisament és el Dia Mundial per a la Prevenció dels Ofegaments i la plataforma Sos Socorristes ha fet accions

0: en diverses platges per protestar per la precarietat en el sector. En cultura, la icona del pop britànic Morrissey tancarà avui el Festival Bars 2026 al poble espanyol amb la presentació del seu retorn discogràfic Make Up Is a Lie. D'altra banda, a l'Alt Empordà es dispararà el tret de sortida del Festival Sons del Món, que durarà des d'avui fins al dia 10 d'agost. I a Calella de Palafrugell, al Festival Cap Roig, la cantant de jazz canadenca Diana Krall s'acomiadarà de Catalunya amb l'últim recital previst aquest estiu a casa nostra.
1: Esports. Richard Carapaz s'ha imposat en la vintena i penúltima etapa del Tour de França en final novament a l'Alpe d'Huez. Tadej Pogacar ha certificat el seu cinquè Tour. Demà l'acompanyaran al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro, company d'equip de Pogacar. Aquest matí s'han disputat dos partits de pretemporada en presència catalana, Espanyol 1, Sabadell 1 i Girona 0, Alavés 1. I el Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey, procedent del Dallas Trinity, i el Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid.
0: I el temps força sol, però també nuvolades que donaran ruixats i tempestes localment fortes al nord i en zones de muntanya. Demà es repetiran el sol i les tempestes de tarda i la temperatura serà normal per l'època de l'any.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts i mig de les 5 de la tarda. Us informa Anna Hernández. Preocupa l'incendi que crema a la Plana Baixa al País Valencià. Ha començat a la Vall d'Uixó a quarts de 10 del matí i ja obliga a confinar aquest municipi i també els de la Vilella i Artana. La Generalitat Valenciana acaba d'enviar un alerta a la població de la zona. A més, també s'han evacuat persones de diverses cases disseminades properes a les flames. Aquest dissabte el risc d'incendis és extrem a tot el País Valencià i la Diputació de Castelló adverteix que l'evolució d'aquest foc, a hores d'ara, és negativa. Els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i més d'una vintena de dotacions terrestres. El regidor del Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, ha explicat en una entrevista a 3CAT Info que el foc ha començat a prop del poble i que ràpidament s'ha escampat cap al bosc.
2: Pues la situació ara mateix està descontrolada, el vent bufa molt fort i fa una temperatura molt elevada i això és el que ha fet que s'hagi escampat ràpidament aquest incendi.
0: De moment no hi ha danys personals, però sí nombrosos de materials i el regidor assegura que els perjudicis ambientals podrien ser greus si el foc arriba al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
2: Els mitjans que estan actuant per evitar sobretot que avance cap a tres poblacions. La més propera, com dic, és la de Vilavella, encara que podrien haver altres, no? I que va a l'interior del Parc Natural. Nosaltres som la porta del Parc Natural de la Serra Espadà i en aquest sentit estan els mitjans treballant per evitar que puga entrar en aquest Parc Natural.
0: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè tot apunta que ha començat amb diversos focus. Els bombers miren d'aprofitar la treva que ofereix el vent per avançar en les tasques d'extinció de l'incendi que crema a Madrid i a Àvila, que ja combaten com un de sol. De moment, hi ha més de 80.000 persones evacuades o confinades i més de 25.000 hectàrees cremades. Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la prioritat és salvar vides i els nuclis de població davant d'una situació que continua sent complexa i ha reiterat la necessitat de crear un pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Una desena de comunitats autònomes, entre elles Catalunya, estan oferint recursos a Madrid. Anem a les proximitats del centre de comandament perquè ja han desallotjat els periodistes que estan cobrint aquest foc. Allà hi tenim l'Alba Gil.
3: La situació és extremadament complexa, però la millora en les condicions meteorològiques obre una finestra d'oportunitat aquest cap de setmana. És l'expressió que més hem sentit en el centre de comandament per referir-se a la baixada de la temperatura, l'augment de la humitat i el vent que bufa amb menys intensitat. Tot i això, s'esperen hores molt complicades, amb ràfegues que tornarien a arribar a entre 30 i 60 km per hora i que podrien complicar les tasques d'extinció. Sentim Pedro Sánchez.
4: Agilidad, por supuesto, coordinación y eficacia. Eficacia en la respuesta. Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio y, por tanto, para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y, en definitiva, poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
3: Des d'aquí, el president espanyol ha insistit que la prioritat és salvar vides. Per això Sánchez ha volgut recuperar la proposta de pacte d'estat contra l'emergència climàtica que va llançar l'any passat i que va quedar en paper mullat. un Sánchez que, per cert, ha coincidit al centre de comandament

0: Amb Isabel Díaz Ayuso, que amb un discurs més catastrofista, deia això.
1: Se ha creado una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo. Al ser solo uno, toda esta zona está creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología y por eso esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas.
0: I des de Vietnam, Salvador Illa ha confirmat que la Generalitat ja ha enviat recursos i personal de bombers especialitzat, entre els quals hi hauria Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en el combat d'incendis forestals.
2: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
0: El president també ha enviat un missatge de suport i de solidaritat a Ayuso i als desallotjats per aquests focs.
3: I encara parlant d'incendis, l'entrada de vent de mestral fort fa que es mantingui elevat el perill d'incendi a Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent durant tot el cap de setmana. Per això continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, el Montsant, els ports, Cardó al Boix, Tivissa, Vandellòs i Prades. A més, Protecció Civil demana a la població que extremi la prudència i recorda que en cas d'incendi forestal, el confinament és la mesura d'autoprotecció més segura, sempre que els serveis d'emergència no donin una altra ordre. I a França la situació també és molt complicada. A gairebé 200.000 persones les han evacuat dels departaments de la Gironda i de les Landes, al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són pròxims a Bordeus, on més de 6.000 persones estan refugiades. En el que portem d'any, ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, una xifra històrica, segons ha assegurat el ministre de l'Interior. Ens ho explica la corresponsal a França, Isabel Galí.
4: De les 33.000 hectàrees cremades al sud-est de França, són gairebé 20.000 les que pertanyen al bosc de les Landes. Una vasta extensió de pinastres que es van plantar sobre la sorra de les dunes al segle XIX i que s'estén entre aquest departament i el de la Gironda. Les pluges intenses d'aquest hivern, combinades amb la sequera també intensa d'aquesta primavera, han deixat molta vegetació nova seca. Una combinació similar a la dels incendis de Califòrnia. Tot plegat, afegit a la saba especialment inflamable d'aquest aquesta espècie de pins, fan de l'extinció una tasca molt complicada. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, que encara està a 30 quilòmetres, però adverteix que la lluita contra el foc serà llarga.
5: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
6: Qui serà long i très difficile.
4: 7 nous municipis de les Landes i la Gironda han estat evacuats aquest dissabte. Les evacuacions s'han fet urgents perquè les flames no s'aturen als límits de les cases. Els estiuejants marxen cap a casa i els veïns dels pobles els traslladen cap a Bordeus, on el fum impregna tota la ciutat.
3: I Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges intenses entre aquesta tarda i demà. Per avui, la probabilitat més elevada se situa al nord-est del país, sobretot a les comarques de la Garrotxa i la Selva. Els xàfecs també poden caure en punts del litoral central i durant la matinada. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera la possibilitat de superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. A més, la temperatura baixarà avui preferentment a l'interior i demà a la costa.
7: 3Cat Info.
3: Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada que afecta les línies R2, R2 Nord i R11. Aquest dissabte la infraestructura ferroviària ha passat a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la represa del servei. Aquesta tarda s'iniciaran les marxes blanques, que vol dir que són les proves de circulació, per comprovar que tot funciona correctament i que les vies es troben en bon estat. Mentrestant, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat avui que la circulació de les tres línies ferroviàries afectades s'hauria de reprendre a partir de la setmana vinent.
8: Les dades són bones de lectura tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó i per tant ara estem expenses efectivament que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes per dir-nos exactament en quin moment ens pot transmetre.

0: de dalt a infraestructura amb condicions de seguretat.
1: Segons Adifs, les inspeccions fetes des de dimecres indiquen que no s'han detectat nous moviments de terreny ni afectacions a la plataforma ferroviària ni als edificis de l'entorn. Ahir, un treballador va morir en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. L'home hauria rebut un cop al cap amb una biga pels vols de les 3 del migdia mentre feia treballs de pintura en una plataforma elevada. I aquesta matinada, un operari de 66 anys ha mort després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Un company de feina l'ha traslladat fins a l'estació de Camallera, on els serveis d'emergència l'han intentat reanimar sense èxit. Davant d'aquestes dues morts en menys de 24 hores, Comissions Obreres alerta que la prevenció de riscos laborals no és una prioritat a les empreses i torna a demanar a la Generalitat que d'una vegada per totes reforci la inspecció de treball i la doti de prou recursos per perseguir i sancionar empreses incomplidores.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Anem cap a Ucraïna, on han mort almenys 28 persones les últimes hores arran de la guerra entre Rússia i aquest mateix país, Ucraïna. L'últim atac rus amb míssils contra la regió de Kiev han fet 10 morts i un centenar de ferits, alguns d'ells greus. També hi ha hagut morts en atacs contra edificis residencials de les ciutats de Sloviansk i Sumy. Per la seva banda, Rússia ha elevat a 11 el nombre de morts de l'atac aeri ucraïnès contra un campament turístic a la regió de Zaporizhia, que està sota control rus. 4 de les víctimes eren menors d'edat. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli i una fàbrica amb components militars. Arran dels atacs a la indústria de petroli, les autoritats russes han anunciat que la prohibició d'exportar gasolina s'allargarà fins a finals d'aquest any i, de moment, també mantenen les restriccions en l'exportació de dièsel. I en les últimes hores, Romania ha abatut un segon dron que ha entrat en el seu espai aeri per segon dia consecutiu. L'operació l'ha fet un caça F-16 en una zona deshabilitada a prop de la frontera amb Ucraïna. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia. Una becària de l'OTAN ha estat detinguda a Bèlgica sospitosa de fer espionatge per a un altre país. Segons la fiscalia belga, es tracta d'una ciutadana canadenca d'origen xinès. Ahir, després que la policia li escorcollés l'habitatge i el lloc on treballa, va ser acusada d'espionatge en benefici d'un tercer país i de participació en una organització delictiva. La sospitosa feia pràctiques a la caserna general suprema de potències aliades a Europa, on es planegen i es duen a terme les operacions militars i missions estratègiques de l'Aliança Atlàntica a nivell mundial. Segons mitjans locals, la dona va recopilar informació especialment sensible durant les seves pràctiques, malgrat no tenir permís. El cas ja ha passat a mans de la justícia.
2: 3CAT Info.
1: Passen 16 minuts de les 5 de la tarda.
2: El temps.
1: Veiem quina és la previsió del temps amb Dani Ramírez.
3: Canvi de temps que ja s'ha notat a algunes comarques, no tot arreu. Ha pujat la temperatura a les comarques tarragonines, al litoral i prelitoral, fins a 37 graus, que déu-n'hi-do, una temperatura altíssima. Tarragona ha arribat als 37, igual que Constantí o Benissanet o Aldover. Cal destacar que a bona part del país la temperatura ha baixat entre 2 i 5 graus. Al Pirineu, Prepirineu, especialment el sector lleidatà, nord de Lleida, han baixat de 10 a 15 graus les temperatures. Ahir Viella arribava als 37 i avui s'ha quedat amb 19. Ha baixat moltíssim. I ha plogut. Hi ha hagut aiguats, per exemple, a Sant Llorenç Savall, dues tempestes intenses, 35 litres per metre quadrat. A Ceba, la comarca d'Osona, 30 litres. Als Colls, Arbúcies, 36. Castellcí, 30 litres. Cervià de Ter, 22 litres, a Rocacorba 26, Hostalets de Badanyà 28, Sant Hilari Sacalm 17, o ha plogut, per exemple, 20 litres aigua freda al Vallès Oriental. Seguirem amb aquesta dinàmica de ruixats irregulars, no estan afectant bona part de Catalunya, es poden estendre al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, punts de Girona, Barcelona, prelitoral sobretot. Especial atenció amb aquest avís del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en aquestes zones i sobretot a la Selva i a la Garrotxa. I de nit es poden formar tempestes

o pluges intenses entre el Tarragonès i el Barcelonès, tot aquest sector de la Costa Daurada, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, i de matinada en punts del Maresme. Demà un dia ja més fresc a tot arreu.

0: els Minyons de Terrassa. Última hora des de Mataró. Josep Almirall, bona tarda.
1: Bona tarda, una diada que ha començat puntualíssima. De fet, a les 5 ja sonaven gralles i que ha vist ja dos castells en aquesta primera ronda, el 7 de 8, David Prats dels Capgrossos a Mataró.
2: El tercer de l'any ha mantingut molt bé les mides i fa res, fa uns minuts hem vist el 4 de 9 dels castellers de Vilafranca, el 5è de l'any, que és la versió de cara al 4 de 10 que podria arribar per Sant Fèlix.
1: Un 4 de 9 que han agafat amb manilles, no podríem dir que són manilles pures perquè les escaletes s'han quedat dalt del folre, però vaja, és el 4 que volen pujar a un pis aquest mes que ve. Ara serà el torn dels Minyons a Terrassa.
2: Que en principi, si no han canviat els plans pels que ens han comunicat els seus dirigents tècnics, obririen de 4 de 9, que seria el segon de l'any, aquest castell que van estrenar el passat 5 de juliol a la Diada de Festa Major de Terrassa al Raval de Montserrat.
1: I ja us podem avançar que la segona ronda els castellers de Vilafranca provaran el 3 de 9 amb l'agulla, un castell que no han fet des del 2019. De moment això és tot des de Mataró.
0: Josep, gràcies. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Un jove de 21 anys ha mort ofegat aquesta matinada al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta. Els bombers van rebre l'avís ahir a 3:15 de la nit que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i que no havia sortit de l'aigua. Els bombers han acabat localitzant el cos sense vida del noi cap a les 4 de la matinada, uns 7 quilòmetres més avall de l'últim albirament. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones que han mort ofegades des de l'inici de la campanya de bany que va començar el 15 de juny. I també ha mort ofegat... Precisament avui, amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments, els socorristes han fet protestes en diverses platges per denunciar la precarietat en el sector i reclamar una llei urgent de socorrisme. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent ara és fer una valoració del litoral i també contractar més socorristes.
3: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, ja que els socorristes comencen la temporada al juny i l'acaben el 31 d'agost. I per les altes temperatures hi ha gent banyant-se a les platges des de l'abril i fins al mes d'octubre. I els Mossos, juntament amb la Policia Nacional, han detingut 4 persones acusades de pertànyer a una organització especialitzada en robatoris amb violència i intimidació a empresaris del sector de la producció de vídeos musicals. Els detinguts, 3 homes i una dona, tenen entre 19 i 32 anys. També hi ha 5 persones més investigades. L'operatiu es va engegar arran de les diverses denúncies tant a Catalunya com a la Comunitat de Madrid. Els lladres seleccionaven les víctimes a les xarxes socials, simulaven contractar-ne els serveis i després els citaven en habitatges prèviament llogats. Un cop allà, els assaltaven amb la cara tapada i armes blanques i de foc per obtenir les contrasenyes dels comptes corrents i després els abandonaven al mateix lloc lligats i immobilitzats.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.

Avui Morrissey serà l'encarregat de tancar el Festival Bars 2026 al poble espanyol. La icona del pop britànic tornarà a cantar avui a Catalunya, 10 anys després de l'últim concert, i ho farà en el marc de la presentació del seu retorn discogràfic Make Up Is a Lie. No, no,

0: El recinte murallat de la Ciutadella de Roses de l'Alt Empordà s'omplirà de música en directe des d'avui fins al 10 d'agost amb una nova edició del Festival Sons del Món. Ja s'han venut més de 22.000 entrades de forma anticipada. Arrencarà aquest vespre amb l'únic concert a Catalunya de Pablo Alborán. Roses, Fèlix Martín.
1: Pablo Alborán inaugurarà a partir de les 10 del vespre el festival i en els pròxims dies hi seran, entre d'altres, Rosana, Sergio Dalma, John Dousa i Fangoria. També hi ha ganes de veure el dia 1 d'agost l'únic concert per aquest any de Gossos, conjuntament amb els Lacs en Busto, i la triple actuació la nit abans

0: Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, en el que s'ha batejat com el so d'una generació. Ho destaca el director dels Sons del Món, Xavi Pasqual.
1: La majoria doncs, de seguidors que segurament tenen canalla petita, inclús l'eslògan estem dient deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia, food trucks... No? I és una nit doncs, per passar-ho bé i que, bueno, d'alguna manera, encara no s'havia pogut veure doncs, aquests tres artistes junts en un mateix festival.
0: Els Sons del Món aposta també per la promoció dels vins de la Via Empordà i, a més dels concerts a la Ciutadella de Roses, el mes d'agost també n'ha programat en cellers de la zona, amb Carlos Núñez, Roger Mas i Manu Vich.

0: Esports. Alfons Gorina.
1: Bona tarda, Richard Carapaz s'ha imposat en la 20a i penúltima etapa del Tour de França, amb final novament a l'Alp d'Huez. L'equatorià, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, un dels seus companys de la fuga quan anava líder. Al darrere, Tadej Pogacar ha treballat avui perquè el seu company d'equip, Isaac del Toro, assegurés la tercera plaça del podi. El belga Remco Evenepoel finalitza en segona posició, un Tour que s'acaba demà amb el tradicional passeig als Camps Elisis a París, i on Tadej Pogacar certificarà el seu 5è Tour de França.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Parlem de futbol. L'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els dos gols han arribat a la segona meitat. Els arlequinats s'han avançat amb un gol en pròpia porta i poc després Quique García ha igualat el marcador. Parla Pol Lozano, jugador de l'Espanyol.
2: Sabíem que era un rival que vindria a competir. Però bueno, jo crec que ens serveix molt perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol, i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
1: I Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha acabat satisfet amb el rendiment del seu equip.
3: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part hem estat, penso, que millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
1: La setmana que ve l'equip blanquiblau viatjarà a Anglaterra, on s'estarà uns dies. Allà disputarà un partit amistós davant del Burnley, i els arlequinats, el Sabadell, jugaran dimecres que ve un nou partit amistós davant del Manresa. D'altra banda, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim a Justin, jugador gironí.
4: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant, bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment, i bé, bastant, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
1: Dimecres que ve, els gironins juguen un amistós davant el Castelló a 6:45 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Girona.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I dia mogut al mercat de la Lliga F. El Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey. La portera de 24 anys arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estadounidenca per reforçar una porteria en què compartirà protagonisme amb Catacoll i Gemma Font. El Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Barcelona.
5: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino, me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
1: La ja exblaurana Salma Parayuelo ha fitxat per l'Olympique de Lió. Jugarà les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. Pere Romeu ha lamentat aquesta baixa en una entrevista a Mundo Deportivo.
6: És una baja sensible, com també lo són les altres. És una futbolista que aquí la hemos cuidado muchísimo a nivel físico, a nivel futbolístico.

0: aquí se la he visto siempre súper, súper feliz en el día a día, súper involucrada. A nivel de gestión, para mí también súper agradecido con ella porque es una tía que siempre una muy buena energía y una muy buena actitud.
1: L'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kang-in Lee, mitja punta sud-coreà que arriba al Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain. I el porter català Arnau Tenas jugarà cedit al Mallorca de la segona divisió. L'ex-blaurana és propietat del Villarreal.
2: Trescat Info.
1: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món. Aquest matí ha derrotat a Montenegro als penals. Ahir, la selecció espanyola femenina es va classificar per la final de la Copa del Món de waterpolo a Sydney, Austràlia. El combinat de Jordi Valls va superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leitón ha valorat així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
1: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final.

0: Bona tarda, són 6:15 de... Aquesta hora estem destacant que un incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, obliga a desallotjar alguns veïns i a confinar milers de persones de 3 municipis. Hi treballen una 20ena de dotacions dels bombers i 7 mitjans aeris. La Diputació adverteix que l'evolució del foc ara mateix és negativa. L'incendi de Madrid i Ávila obliga a evacuar el municipi de Cenicientos i a desmantellar el punt de comandament avançat, on també hi ha les autoritats i els periodistes. Ja són més de 23.000 hectàrees cremades i més de 80.000 persones evacuades o confinades. I Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada, que afecta les línies R2, R2 Nord i R11. La infraestructura ferroviària ha passat a disposició de Rodalies, que iniciarà aquesta tarda les proves per comprovar que tot funciona amb normalitat. I en aquesta segona part pararem atenció a la situació que s'està vivint a l'Iran. Continua l'espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, avui a Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Pel que fa als esports, Alfons Gorina, què ens destaques?
1: Doncs que Richard Carapaz s'ha imposat a la 20ena i penúltima etapa del Tour de França, en final novament a l'Alpe d'Huez. Tadej Pogacar certifica el seu 5è Tour. Demà l'acompanyaran al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro. Aquest matí s'han disputat 2 partits de pretemporada en presència catalana, Espanyol 1, Sabadell 1 i Girona 0, Alavés 1. I en motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, seguit dels Ferraris de Lewis Hamilton i Charles Leclerc i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: I aquesta tarda, pel que fa al temps i fins al vespre, poden descarregar tempestes al Pirineu, les comarques de Girona i interior de Barcelona i al nord de la Catalunya central. Poden ser intensos i deixar pedregades al prelitoral nord, interior de Girona, Osona i el Moianès. De nit i de matinada s'esperen aiguats a la costa entre el Tarragonès i el Barcelonès. Preocupa l'incendi forestal que crema sense control a la Plana Baixa al País Valencià. Ha començat a la Vall d'Uixó i obliga a confinar aquest municipi i també el d'Artana. A més, acabem de saber que s'ha donat l'ordre de desallotjar el poble de la Vila Vella, uns 3.000 habitants. La Generalitat Valenciana acaba d'enviar un SOS a la població de la zona i també s'han evacuat a persones de diverses cases disseminades properes a les flames. Aquest dissabte el risc d'incendis és extrem a tot el País Valencià i la Diputació de Castelló adverteix que l'evolució d'aquest foc, a hores d'ara, no és favorable. Els bombers hi treballen amb una desena de mitjans aeris i més d'una 20ena de dotacions terrestres i, de fet, el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, ha explicat en una entrevista a 3Cat Info que el foc ha començat a prop del poble a 9:15 del matí i que ràpidament s'ha escampat cap al bosc.
2: Pues la situació ara

0: mateix està descontrolada, el vent bufa molt fort i fa una temperatura molt elevada, i això és el que ha fet que s'hagi escampat ràpidament aquest incendi.
1: De moment no hi ha danys personals, però sí nombrosos danys materials, i el regidor assegura que els perjudicis ambientals podrien ser greus si el foc arriba al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: Els mitjans que estan actuant per evitar, sobretot, que avance cap a tres poblacions. La més propera, com dic, és la de Vilavella, encara que podrien haver altres, no? I cap a l'interior del Parc Natural. Nosaltres som la porta del Parc Natural de la Serra Espadà, i en aquest sentit estan els mitjans treballant per evitar que puga entrar en aquest Parc Natural.
1: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus. I a casa nostra, l'entrada de vent mestral fort que ja fa que es mantingui elevat el perill d'incendi, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i Ponent, durant tot el cap de setmana. Per això continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellòs i Prades. A més, Protecció Civil demana a la població que extremi les precaucions i recorda que en cas d'incendi forestal el confinament és la mesura d'autoprotecció més segura, sempre que els serveis d'emergència no donin una altra ordre. I ho acabem de saber, al País Valencià també estem pendents d'un altre incendi, crema a Manises, a l'Horta Sud, ara mateix ja està controlat, però també hem sabut que ha causat la mort d'una persona. És un veí de 78 anys. N'acaba d'informar tot plegat l'Ajuntament del municipi.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Cinc minuts passen de dos quarts de sis de la tarda. Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen afinats a l'Iran, que desplacen el Mar Roig al conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, avui Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que han provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. Els sistemes antiaeris saudita han interceptat dos míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. Per la seva banda, l'Aràbia Saudita ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària de Hodeida, controlada pels rebels iemenites. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. La represa de les hostilitats al Mar Roig reactiva el conflicte entre els rebels hutis i el govern oficial del Iemen, alhora que posa nous entrebancs en el transport mundial de mercaderies. Per parlar de tot plegat, a aquesta hora ja podem saludar a Oriol Montanyà, expert en logística i professor de la Barcelona School of Management. Oriol, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: A la revifada del conflicte a l'Orient Mitjà hi hem d'afegir els últims atacs al Mar Roig, que, com dèiem, amenacen de bloquejar un altre pas marítim que és clau pel comerç mundial. Quines conseqüències tindran aquests atacs per l'economia mundial?
3: Sí, aquí val la pena diferenciar. Per una banda, tenim efectivament el conflicte d'Hormuz. Hormuz és una situació que afecta especialment i gairebé exclusivament a la cadena de subministrament del petroli. No afecta altres productes, altres mercaderies, altres matèries primeres. Però, clar, el petroli té un efecte tan transversal sobre l'economia que qualsevol alteració, en aquest cas en el preu del petroli, fa que tingui una afectació sobre gairebé tots els sectors d'activitat. I per una altra banda, com bé explicàveu, tenim el conflicte al Mar Roig, al Canal de Suez. Aquí sí que estem parlant d'un punt estratègic de pas de les grans rutes comercials, especialment entre Àsia i Europa, i fins i tot la costa est dels Estats Units. Si mirem el mapa, és la drecera natural que uneix aquests grans centres de producció i consum. I aquí sí que, ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus. Per tant, són dos conflictes que, diguéssim, per causes diferents, però tenen la mateixa conseqüència, que és increment de costos i, per tant, increment de preus pels consumidors.
1: Per tant, ens hem d'esperar que es torni a disparar la inflació, el cistell de la compra, per exemple, a banda dels preus del gasoil.
3: Sí. En el que ja estem en un escenari inflacionista des de fa mesos. Estem aproximadament en un 3% d'inflació, i si mirem els sectors que més estan impulsant aquesta inflació, veurem que l'energètic, les energies, són, diguéssim, les principals causants d'aquest increment de preus, perquè diguéssim que el cost energètic no està incrementant en un 3%, sinó en un 10%. I, per tant, diguéssim que és el principal element que explica aquest escenari inflacionista.
1: I a tot això hem d'afegir l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, d'establir nous aranzels entre el 10 i el 12,5% contra, deia, 60 països, entre els quals hi ha Espanya. En aquest sentit, com ens afectarà tot això i quins productes són els que pujaran més de preu?
3: Sí, és un element més, és a dir, el tema dels aranzels, que doncs ara podríem dir que són tendència en la política econòmica, aquest proteccionisme, que això es fa sobre el paper a mig i llarg termini per afavorir les economies nacionals enfront a la competència exterior, que moltes vegades es considera deslleial, però clar, això és a mig i llarg termini. El que provoquen a curt termini els aranzels és bàsicament que els estats recapten i que els costos incrementen i que aquests costos es traslladen a la butxaca del consumidor i d'una manera generalitzada.
1: Ens ho explica Oriol Mundanyà, expert en logística i professor de la Barcelona School of Management. Oriol, moltes gràcies per atendre'ns. Fins aviat.
3: Moltíssimes gràcies. 3.
2: 3CAT Info.
1: 5 minuts per 3 quarts de 6. 6 de la tarda, a l'Índia, els universitaris revoltats contra el govern anuncien la fi de les protestes després que el ministre d'Educació ha dimitit avui, com exigien els mateixos estudiants. Així ho ha anunciat enmig de l'eufòria el líder del moviment de les paneroles, l'autoanomenat així, de manera sarcàstica, perquè un magistrat va titllar els joves de paràsits. En fem una anàlisi ara d'aquesta situació amb el context de la història del país. Ho fem amb en Xavier Vilà.
4: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
5: Es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
4: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
5: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
4: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
5: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven pues a lo mejor no se ve identificada.
4: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
5: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
4: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3 quartes parts de la població del país.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: De tornada a Catalunya, les ràtios de les aules que marca l'actual llei al país són de les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana de països de l'OCDE. Segons la normativa actual, les aules a infantil i primària poden ser de 25 alumnes per aula i a secundària de 30.

0: 50. És un nombre d'alumnes per aula que només trobem a Xile, al Japó, al Regne Unit, amb 31, 27 i 26 alumnes per aula de mitjana respectivament. En canvi, a Grècia o Itàlia, amb una mitjana de 17 i 18 alumnes per aula, és on els grups són més petits. La baixada de ràtios de les aules ha estat una de les principals reivindicacions, de fet, de les protestes dels docents a aquest curs. Ens ho explica la Sara Cañete.
1: Segons dades de l'OCDE, a Catalunya la mitjana d'alumnes per aula és de 20 a primària, una xifra que s'explica perquè quan dividim el nombre d'aules pels alumnes, les zones rurals i més despoblades compensen les zones metropolitanes, com Barcelona, on es concentra un terç de l'alumnat de tot Catalunya. En tot cas, la disparitat del nombre d'alumnes a les aules dels diferents països s'explica també perquè fins ara la recerca no ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes i els resultats educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
2: No podem establir una relació directa, tant de bo ho poguéssim fer, entre tamany de classe i resultats escolars. Perquè aleshores, escolta, seria tan senzill com dir posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
1: Els experts coincideixen que una baixada de ràtio general és una mesura cara i amb un baix impacte i diuen que on s'ha de posar el focus és en atendre la diversitat i reduir la ràtio, aquí sí, als centres de màxima complexitat o en funció dels alumnes amb necessitats especials que hi ha a cada aula.
2: Quan tenim escoles o tenim aules que tenen alumnes que tenen dificultats en un nombre més gran, han de tenir lògicament, una atenció docent més elevada. Això significa més hores docents. I això significa, per tant, un tamany de classe més reduït.
1: També aconsellen donar més autonomia a les direccions perquè puguin modificar aquest nombre d'alumnes a classe en diferents moments del dia, com es fa, per exemple, a Finlàndia.
2: En el cas de Finlàndia, normalment aquesta atenció no es dona simultàniament a més de 3 alumnes a la vegada. Això vol dir una distribució del temps entre els docents diferent, on no tots fem les mateixes hores de pissarra i els grups d'alumnes van rotant, sinó que tenim estratègies diferents. Tenim vegades en les quals les classes són nombroses, d'altres vegades que donem classe o atenem els alumnes pràcticament a escala individualitzada.
1: L'acord del departament amb els sindicats preveu una baixada de ràtios progressiva als propers cursos que retallarà aproximadament uns 5 alumnes per grup. Això coincideix amb el projecte de llei sobre ràtios que s'està acabant de tramitar al Congrés dels Diputats i que també preveu que els alumnes amb necessitats especials com l'autisme o la discapacitat intel·lectual comptin per 2 a l'aula, de manera que també retallaria el nombre d'alumnes per grup.
0: Ara passen gairebé 2 minuts de 5:45 de la tarda.
3: El temps.
0: Veiem la previsió del temps amb el Dani Ramírez.
4: Canvi de temps que ja s'ha notat a algunes comarques, no tot arreu. Ha pujat la temperatura a les comarques tarragonines, al litoral i prelitoral, fins a 37 graus, que déu-n'hi-do, és una temperatura altíssima. Tarragona ha arribat als 37, igual que Constantí o Benissanet o Aldover. Cal destacar que a bona part del país la temperatura ha baixat entre 2 i 5 graus, al Pirineu, Prepirineu, especialment al sector lleidatà, nord de Lleida, han baixat de 10 a 15 graus les temperatures. Ahir Viella arribava als 37 i avui s'ha quedat amb 19, ha baixat moltíssim. I ha plogut, hi ha hagut aiguats, per exemple, a Sant Llorenç Savall, dues tempestes intenses, 35 litres per metre quadrat, a Ceba, la comarca d'Osona, 30 litres, als Colls, Arbúcies, 36, Castellcí, 30 litres, Cervià de Ter, 22 litres, a Rocacorba, 26, Hostalets de Badanyà, 28, Sant Hilari Sacalm, 17, o ha plogut, per exemple, 20 litres, aigua freda al Vallès Oriental. Seguirem amb aquesta dinàmica de ruixats irregulars, no estan afectant bona part de Catalunya, es poden estendre al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, punts de Girona, Barcelona, prelitoral, sobretot. Especial atenció amb aquest avís del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en aquestes zones i, sobretot, a la Selva i a la Garrotxa. I de nit es poden formar tempestes o pluges intenses entre el Tarragonès i el Barcelonès. Tot aquest sector de la Costa Daurada, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès i de matinada en punts del Maresme. Demà un dia ja més fresc a tot arreu, comença a entrar el vent del nord, tramuntana i mestral, baixa la humitat, baixa l'aixafogor, i es repetiran tempestes a la tarda, novament, a comarques

0: de Girona, localment en Pedro Calamarsa.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Tornem cap a Mataró perquè continua la Diada Castellera de les Santes amb els capgrossos, els castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. Última hora des d'allà. Josep Almirall, bona tarda.
3: Bona tarda, una diada que va a molt bon ritme. Som ja a la segona ronda i hem vist una estrena destacada per part dels capgrossos de Mataró, David Prats, un castell que enguany encara no havien fet.
4: Ha estat el 5 de 8, el primer de l'any, castell que s'ha hagut de treballar a la baixada, però l'han pogut salvar els de la camisa de color blau marí, que ja sumen dos castells de la gamma alta de 8, perquè de sortida han descarregat el tercer set de 8 de l'any.
3: Avui els capgrossos a un nivell inferior, per exemple, de la temporada passada, ara tot just fa un any aquí, no era el 5 de 8, era el 5 de 9 que van descarregar.
4: I recordem que després van carregar la Torre de 9, que és el seu últim castell de gamma extra, perquè en el segon tram de temporada de l'any passat no van passar de la tripleta màgica.
3: Ara és el torn dels castellers de Vilafranca que, com us havíem avançat, estrenaran el 3 de 9 amb l'agulla, un nou gamma extra que volen afegir avui al seu repertori de la temporada, un castell que els verds no han provat des del 2019. A la primera ronda, els castellers de Vilafranca havien descarregat el 4 de 9, un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10, unes manilles reforçades, podríem dir, i els minyons de Terrassa, la primera ronda, s'han apuntat al segon 4 de 9 de la temporada.
4: I un 4 de 9 molt ben quadrat, molt bones mides, a diferència del que van descarregar la Festa Major de Terrassa del 5 de juliol, avui ha anat més bé aquesta estructura dels malves, el preludi del segon castell, que serà el 2 de 9, també castell que van aconseguir estrenar a la seva Festa Major, els minyons, que recordem, la seva visita a les Santes de Mataró significa l'última diada del primer tram de temporada. S'agafaran unes setmanes de vacances i tornaran a les places a finals d'agost. La propera gran actuació dels minyons serà el 6 de setembre a la Festa Major de Sabadell.
3: Una diada de les Santes que ara sí, David, ja compta amb la plaça Santa Anna, amb molta afluència de públic. Teníem por que, havent començat a les 5 de la tarda, costés d'omplir la plaça, al final s'ha omplert i, a més a més, també l'ambient avui acompanya. És un dia que no, a diferència de el 90%, podríem dir, David, de diades de les Santes, avui aquí a la capital del Maresme no fa massa calor.
4: És la sensació, però, deixa fogó. Veus gent amb molts ventalls, però sí que és veritat que el sol no pica, està fins i tot una mica ennuvolat, però molt bona temperatura per poder gaudir d'una diada castellera que, de moment, com deies, porta el ritme adequat amb l'objectiu d'acabar-la abans de 7:45 del vespre, on, com dèiem en la introducció, s'ha d'acabar sí o sí perquè hi ha prevista la crida i el pregó de la Festa Major de Mataró, perquè recordem, avui és el primer dia fort d'aquesta Festa Major de les Santes.
3: Doncs a punt els castellers de Vilafranca per provar en aquesta segona ronda el 3 de 9 amb l'agulla, després d'haver descarregat el 4 de 9, minyons de Terrassa la primera ronda també 4 de 9 i els capgrossos 7 de 8, i a la segona ronda l'estrena del 5 de 8, la catedral. Això és tot des de la plaça Santa Anna.
2: Gràcies, Josep, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Continuem amb més informació, i és que el Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà seu al Teatre Nacional de Catalunya, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la seva programació. La creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer la carrera, que és el que passa actualment. I l'excavació arqueològica al jaciment de Santa Coloma d'Àger d'aquest estiu ha descobert un assentament excepcional per estar ubicat al costat d'un edifici de culte. Aquestes restes permetran conèixer millor com era el dia a dia de la vall d'Àger entre els segles 5 i 7. Des de la Noguera, Alba Mor.
5: Els treballs d'enguany han permès excavar per complet dos fonts de cabanes i documentar-ne dues més amb indicis d'habitat. L'existència d'un assentament creat des de zero com el d'Àger al costat d'una basílica és el que caracteritza la trobada, ho explica la codirectora del jaciment, Àngela González.
6: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. Ens hem d'imaginar un jaciment format per una zona de necròpolis al voltant d'una basílica o un edifici funerari, i estava funcionant alhora amb tota una sèrie de cabanes, que de moment en tenim dues que semblen productives i una que possiblement és d'hàbitat. Són assentaments ex novo, i que una de les coses que tipològicament els caracteritza és que normalment no està en relació amb cap edifici de culte.
5: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació, que s'han allargat 3 setmanes.
1: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
2: Amb Roger Arnau, bona tarda.
7: Bona tarda. Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França, en final novament a l'Alpe d'Huez. L'equatorià, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Steve Kuss, que anava en aquell moment líder. Al darrere del mallot groc, l'eslové Tadej Pogačar ha treballat avui pel seu company d'equip, Isaac del Toro, que, per assegurar la seva tercera plaça al podi, el belga Remco Evenepoel finalitza en segona posició del Tour, que s'acaba demà amb el tradicional passeig als Camps Elisis a París, on Pogačar certificarà el seu 5è Tour.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: I en motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, seguit dels Ferraris de Lewis Hamilton i Charles Leclerc, i del líder del Mundial, Kimi Antonelli, que ha fet el quart millor temps al volant del seu Mercedes. La cursa, la 11a del Mundial, començarà demà diumenge a les 3 de la tarda. I més coses, parlem de futbol, perquè l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els dos gols han arribat a la segona meitat. Els arlequinats s'han avançat amb un gol en pròpia porta, i poc després Quique García ha igualat el marcador. Pol Lozano és jugador blanc i blau.
8: Sabíem que era un rival que vindria a competir, però bueno, jo crec que ens serveix molt, perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol, i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
7: I Ferran Costa, entrenador arlequinat, content també amb el partit del seu equip.
9: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part no ha estat, penso, el millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
7: I la setmana que ve l'equip blanquiblau viatjarà a Anglaterra, on s'estarà uns dies. Allà disputarà un partit amistós davant el Burnley. Els arlequinats jugaran dimecres que ve un partit nou d'amistós, també davant el Manresa. D'altra banda, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol del partit al minut 89, amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí.
10: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant, bastant dura i llarga, i bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment, i bé, bastant, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
7: Ivan Morante, migcampista i una de les cares noves, ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. Isan tampoc ha pogut jugar amb molèsties a l'adductor. Dimecres que ve, el gironín juga en un amistós davant del Castelló a 6:45 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Girona.
1: 3CAT Info.
7: I dia molt mogut també al mercat de la Lliga F. El Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey. La portera de 24 anys arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga de nord-americana dels Estats Units, per reforçar una porteria en què compartirà protagonisme amb Cata Coll i Gemma Font. D'altra banda, el Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga Femenina, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
11: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino, me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
7: L'Ajax blaugrana Salma Parayuelo ha fitxat per l'Olímpic de Lió. Jugarà a les ordres de Jonathan Giraldes fins al 2030. Pere Romeu ha lamentat aquesta baixa en una entrevista a Mundo Deportivo.
12: Es una baja sensible. increíble, como también lo son las otras. Es una futbolista que aquí la hemos cuidado muchísimo a nivel físico, a nivel futbolístico. Ella aquí se la he visto siempre súper, súper feliz en el día a día, súper involucrada. A nivel de gestión, para mí también súper agradecido con ella, porque es una tía que siempre... una muy buena energía y una muy buena actitud.
7: I l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kang In Lee, mitjà...

0: punta de Corea del Sud, que arriba del Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain. I, per altra banda, el porter català Arnau Tena jugarà cedit al Mallorca, a la segona divisió. L'ex blaugrana és propietat del Villarreal. I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món. Aquest matí ha derrotat Montenegro als penals. Ahir la selecció espanyola femenina es va classificar per la final de la Copa del Món. A Sydney, Austràlia, el combinat de Jordi Valls va superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leiton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere. Són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac. Al final també tenen bon llançament. Ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
0: I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de Seul al campionat del món d'eslàlom, i en caiac cross, que es fa en aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. Acabem també amb un últim apunt d'atletisme, el campionat d'Espanya de Màlaga, medalla d'or de Guillem Crespí als 100 metres llisos, del de Romeva en triple salt, i finalment de Paul McGrath als 100.000 metres marxa. Amb aquesta informació d'atletisme acabem aquest bloc d'esports de la Catalunya de 3CAT Info.
2: Trescat Info.

0: Una persona morta en un incendi a Manises, a l'Horta Sud, al País Valencià. El foc ja està controlat, en canvi, continua cremant sense control. L'incendi que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, ha obligat a desallotjar un poble i algunes urbanitzacions i a confinar milers de persones. L'incendi de Madrid i Ávila obliga a evacuar el municipi de Cenicientos i a desmantellar el punt de comandament avançat, on també hi ha les autoritats i els periodistes. Ja són més de 23.000 hectàrees cremades i més de 80.000 persones evacuades o confinades. Protecció Civil ordena el confinament de diverses urbanitzacions de Cunit, Cubelles i Castellet i la Gornal per un incendi que crema a Cubelles, al Garraf. 195 municipis de 19 comarques presenten avui risc extrem d'incendi forestal. Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada que afecta les línies R2, R2 Nord i R11. La infraestructura ferroviària ha passat a disposició de Rodalies que iniciarà aquesta tarda les marxes blanques, és a dir, les proves de circulació per comprovar que tot funciona amb normalitat. Mor ofegat un jove de 21 anys ja en posta després de saltar des del pont de pedra del canal de la dreta de l'Ebre. Amb aquestes ja són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany. Avui, precisament, és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i la plataforma SOS Socorristes ha fet accions en diverses platges per protestar per la precarietat en el sector. I en marxa la Diada Castellera de les Santes a Mataró, la plaça Santa Anna, amb els capgrossos, els castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa.
1: Esports.
2: Richard Carapaz s'ha imposat a la 20a i penúltima etapa del Tour de França en final novament a l'Alpe d'Huez. Tadej Pogacar certifica el seu 5è Tour. Demà l'acompanyarà al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, seguit dels Ferraris de Lewis Hamilton i Charles Leclerc i del líder del Mundial, Kimi Antonelli. I aquest matí s'ha disputat dos partits de pretemporada en presència catalana, Espanyol 1, Sabadell 1 i Girona 0, Alavés 1.
0: I aquesta tarda i fins al vespre poden descarregar tempestes al Pirineu, les comarques gironines, interior de Barcelona i nord de la Catalunya central. Poden ser intensos i deixar pedregades al prelitoral nord, interior de Girona, Osona i al Moianès. De nit i matinada s'esperen aiguats a la costa entre el Tarragonès i el Barcelonès.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 6 de la tarda, us acompanya molt de gust fins a les 7, Xavier Palau. Dia molt complicat pel que fa als incendis al País Valencià. A Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi.

0: incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia a tocar d'un barranc. Els bombers ja l'han pogut controlar. L'Ajuntament del municipi ha confirmat la mort d'un dels seus veïns de 78 anys. Els equips d'emergències han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. El consistori ha decretat 2 dies de dol. A més, també continuem molt pendents de l'incendi forestal que crema sense control a la Plana Baixa, també al País Valencià. Ha començat a la Vall d'Uixó i obliga a confinar aquest municipi i també el d'Artana. A més, s'ha donat l'ordre de desallotjar el poble de Vilavella, d'uns 3.000 habitants, i també s'han evacuat persones de diverses cases disseminades properes a les flames. Aquest dissabte el risc d'incendis és extrem a tot el País Valencià i la Diputació de Castelló adverteix que l'evolució d'aquest foc, a hores d'ara, no és favorable. Els bombers hi treballen amb una desena de mitjans aeris i amb més d'una vintena de dotacions terrestres. El regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, ha explicat en una entrevista a 3Cat Info que el foc ha començat a prop del poble a 9:15 del matí i que ràpidament s'ha escampat cap al bosc.
1: Pues la situació ara mateix està descontrolada, el vent bufa molt fort i fa una temperatura molt elevada i això és el que ha fet que s'hagi escampat ràpidament aquest incendi.
0: De moment no hi ha danys personals, però sí nombrosos danys materials i el regidor assegura que els perjudicis ambientals podrien ser greus si el foc arriba al parc natural de la Serra d'Espadà.
1: Els mitjans que estan actuant per evitar, sobretot, que avance cap a 3 poblacions. La més propera, com dic, és la de Vilavella, encara que podrien haver altres, no? I cap a l'interior del parc natural. Nosaltres som la porta del parc natural de la Serra d'Espadà i en aquest sentit estan els mitjans treballant per evitar que puga entrar en aquest parc natural.
0: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers.

0: 6 de la tarda i 6 minuts. A aquesta hora podem saludar en directe l'alcaldessa de Cubelles, el Garraf, és en Rosa Montserrat Fonoll. Senyora Fonoll, bona tarda.
1: Bona tarda a tothom.
0: Gràcies per atendre'ns en directe a 3CAT Info. Entenc que en una situació complicada pel seu municipi. Quina és la situació ara mateix, senyora Fonoll?
1: Bueno, ara mateix, segons els Mossos, està controlat, eh? No he parlat amb els bombers, encara no he pogut parlar, però segons els Mossos, que estem aquí en un punt de trobada, fa uns 10 minuts que han dit que els bombers havien avisat que estava controlat. Però, encara, evidentment, encara tomben avions i els cotxes també estan en actiu, i els bombers. Unes 25 dotacions terrestres. Tenim 4 helicòpters i 4 hidroavions que carreguen el pantano.
0: Es té algun indici de on ha començat el foc i per què?
1: Bueno, això ha sigut per allà a les 4:20 al camí de les Tortes, exactament. Un caminet que hi ha. Aquí a la carretera de Costa Cunit. A la carretera de Costa Cunit, pujant des de Mastradell a Costa Cunit.
0: Sí, sí. Estàvem parlant que vostè ens estava dient, i això és una bona notícia, que el foc està controlat.
1: Sí, ens han dit els Mossos, sí, sí. A veure, si m'ha de disparar.
0: Tot i que hi ha hagut...
1: Sí,
0: no, dic que hi ha hagut afectacions també a algunes urbanitzacions, per exemple, a Mastrader i...
1: Sí, Mastrader
0: 2 i Mastrader 2. Exactament, dues urbanitzacions de Cubelles.
1: Sí, i Costa Cunit, que pertany a Cunit i Cubelles, sí, han rebut a la vista de confinament, sí.
0: Vull insistir en les causes del foc, alcaldessa. Tenim algun indici, alguna prova, algun detall que pugui donar una mica explicació als fets?
1: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut pues, provocat, sembla ser.
0: Mm-hmm.
1: Això ja la sospita. Ja la sospita.
0: Hi ha hagut que s'ha donat també l'ordre de tancament de finestres i portes a les cases a la gent de la Rodalia, no?
1: Sí, però no ha arribat.
0: No ha calgut confinar, no ha calgut confinar.
1: Exactament, no hi ha fum, hem rebut a l'avís, perquè no sortim de les cases, però no hi ha aquesta extrema... Jo estic aquí a mig camí i no hi ha fum ni veig res.
0: Doncs, alcaldessa...
1: Esperem que no passi d'aquí i moltes gràcies a vosaltres i a tothom que està col·laborant perquè això no vagi més, d'acord?
0: Doncs li agraïm, senyora Rosa Montserrat Fonoll.
1: La policia local, els equips que estan extingint, intentant d'extingir aquest incendi, d'acord?
0: Estem parlant dels operatius que, òbviament, s'han posat en mans per mirar d'extingir aquest incendi, que, com ens diu l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, està controlat. Aquesta seria, alcaldessa, la notícia amb la que ens hem de quedar a aquesta hora.
1: Sí, aquesta és la notícia que tinc dels Mossos, eh?
0: Doncs li agraïm la seva presència en directe a 3CAT Info, senyora Fonoll. Bona tarda.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu, adéu, adéu.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 6 de la tarda i 9 minuts després d'aquesta entrevista amb Rosa Montserrat Fonoll, l'alcaldessa de Cubelles, que ens tranquil·litzava en el sentit que ens explicava que s'ha controlat aquest incendi. Aquesta és la notícia que ha rebut per part dels bombers i de les autoritats que hi estan a sobre. Us hem d'explicar també que els bombers miren d'aprofitar la treva que ofereix el vent per avançar a les tasques d'extinció de l'incendi que crema a Madrid i Àvila i que ja combaten com un de sol. L'incendi ha obligat a desallotjar o confinar 88.000 persones i ha cremat més de 25.000 hectàrees. Els serveis d'emergències han hagut d'atendre 110 persones, 25 de les quals les han hagut de traslladar en hospitals per problemes respiratoris. No n'hi ha cap de greu. Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la prioritat és salvar vides i els nuclis de població davant d'una situació, al Vigil, molt complexa, molt complicada.
3: La situació és extremadament complexa, però la millora en les condicions meteorològiques obre una finestra d'oportunitat aquest cap de setmana. És l'expressió que més hem sentit en el centre de comandament per referir-se a la baixada de la temperatura, l'augment de la humitat i el vent que bufa amb menys intensitat. Tot i això, s'esperen hores molt complicades, amb ràfegues que tornarien a arribar a entre 30 i 60 km per hora i que podrien complicar les tasques d'extinció. Sentim Pedro Sánchez.
4: Agilidad, por supuesto, coordinación y eficacia. Eficacia en la respuesta. Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para... luchar contra el incendio y, por tanto, para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y, en definitiva, poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
3: Des d'aquí, el president espanyol ha insistit que la prioritat és salvar vides. Per això Sánchez ha volgut recordar recuperar la proposta de pacte d'estat contra l'emergència climàtica que va llançar l'any passat i que va quedar en paper mullat. Un Sánchez que, per cert, ha coincidit al centre de comandament amb Isabel Díaz Ayuso, que amb un discurs més catastrofista deia això.
5: Se ha creado una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo. Al ser solo uno, toda esta zona está creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología, y por eso esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas.
3: I des de Vietnam, Salvador Illa ha confirmat que la Generalitat ja ha enviat recursos i personal de bombers especialitzat, entre els quals hi hauria Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en el combat d'incendis forestals.
6: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No estem a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
3: El president també ha enviat un missatge de suport i de solidaritat a Ayuso i als desallotjats per aquests focs.
0: On també es viu una situació molt complicada per culpa dels incendis és a França. Gairebé 200.000 persones les han evacuat dels departaments de la Gironda i de les Landes al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són pròxims a Bordeus, on més de 6.000 persones estan refugiades. En el que portem d'any ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, una xifra històrica, segons ha assegurat el ministre de l'Interior. Isabel Galí.
7: De les 33.000 hectàrees cremades al sud-est de França, són gairebé 20.000 les que pertanyen al bosc de les Landes. Una vasta extensió de pinastres que es van plantar sobre la sorra de les dunes al segle XIX i que s'estén entre aquest departament i el de la Gironda. Les pluges intenses d'aquest hivern, combinades amb la sequera també intensa d'aquesta primavera, han deixat molta vegetació nova seca, una combinació similar a la dels incendis de Califòrnia. Tot plegat, afegit a la saba especialment inflamable d'aquestes espècie de pins, fan de l'extinció una tasca molt complicada. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, que encara està a 30 quilòmetres, però adverteix que la lluita contra el foc serà llarga.
8: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat, i continuarem treballant sobretot sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
9: Un combat que serà long i molt difícil.
7: 7 nous municipis de les Landes i la Gironda han estat evacuats aquest dissabte. Les evacuacions s'han fet urgents perquè les flames no s'aturen als límits de les cases.

0: Els estiuejants marxen cap a casa i els veïns dels pobles els traslladen cap a Bordeus, on el fum impregna tota la ciutat.
1: Protecció Civil manté activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses durant aquesta tarda i demà. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es pot superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora en punts del nord-est del país. Les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta i localment de pedra petita. A primera hora d'aquesta tarda ha plogut amb intensitat en algunes zones i l'espai natural de Sant Miquel del Fai ha tancat. A la matinada també pot ploure amb intensitat en punts del litoral central i sud. A més, la temperatura baixarà preferentment a l'interior i demà a la costa. Aquest descens és important en punts del Pirineu, on també hi pot haver mala visibilitat en llocs d'alta muntanya. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre també ha emès un avís de crescudes sobtades de torrents al Pirineu Lleidatà.
2: El temps.
1: Hem arribat un quart de set a 3cat Info. A punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
3: Canvi de temps que ja s'ha notat a algunes comarques, no tot arreu. Ha pujat la temperatura a les comarques tarragonines, al litoral i prelitoral, fins a 37 graus, que déu-n'hi-do, és una temperatura altíssima. Tarragona ha arribat als 37, igual que Constantí, o Benissanet, o Aldover. Cal destacar que a bona part del país la temperatura ha baixat entre 2 i 5 graus, al Pirineu, Prepirineu, especialment al sector lleidatà, nord de Lleida, han baixat de 10 a 15 graus les temperatures. Ahir Viella arribava als 37 i avui s'ha quedat amb 19, ha baixat moltíssim. I ha plogut, hi ha hagut aiguats, per exemple, a Sant Llorenç Savall, dues tempestes intenses, 35 litres per metre quadrat, a Seva, la comarca d'Osona, 30 litres, als Colls, Arbúcies, 36, Castellcí, 30 litres, Cervià de Ter, 22 litres, a Rocacorba 26, Hostalets de Badanyà 28, Sant Hilari Sacalm 17, o ha plogut, per exemple, 20 litres aigua freda al Vallès Oriental. Seguirem amb aquesta dinàmica de ruixats irregulars, no estan afectant bona part de Catalunya, es poden estendre al Pirineu, Prepirineu, nord de la Catalunya central, punts de Girona, Barcelona, prelitoral sobretot. Especial atenció amb aquest avís del Meteocat de més de 20 litres per metre quadrat en aquestes zones i sobretot a la Selva i a la Garrotxa. I de nit es poden formar tempestes o pluges intenses entre el Tarragonès i el Barcelonès, tot aquest sector de la Costa Daurada, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, i de matinada en punts del Maresme. Demà un dia ja més fresc a tot arreu, comença a entrar el vent del nord, tramuntana i mestral, baixa la humitat, baixa l'aixafogó, i es repetiran tempestes a la tarda, novament a comarques de Girona, localment en Pedro Calamarsa.
2: 3cat Info.
4: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
5: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
4: Denuncien l'accés de burocràcia...
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3cat Info.
7: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
6: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
4: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
6: I de la resta del món.
4: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
5: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
2: 3cat Info.
1: Ara passen dos minuts d'un quart de set de la tarda i en marxa des de fa ja una estona la Diada Castellera de les Santes a Mataró, la capital del Maresme, amb l'actuació dels capgrossos, els castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. Ens arriba ja l'ambient des de la plaça de Santa Anna, on hi tornem a entrar amb el Josep Almirall i el David Prats. Companys, bona tarda. Josep, endavant.
8: Bona tarda, Javi. Sí, silenci ara aquí a la plaça de Santa Anna. Arriba un dels moments importants per l'afició local, perquè els capgrossos de Mataró volen provar el 4 de 9, un castell que no han assolit aquesta temporada. Recordem que només tenen carregat el 3 de 9. Fins ara hem vist els dos, com a mínim, dels principals castells que veurem en aquesta actuació. El 3 de 9 amb l'agulla descarregat a la segona ronda pels castellers de Vilafranca, després d'haver completat d'entrada el 4 de 9, i la torre de 9 de la segona ronda dels Minyons a Terrassa, la segona que assoleixen aquest any després de la diada de la seva festa major. Els Minyons han sortit de 4 de 9, el segon de l'any que fan, i també l'han descarregat. Els capgrossos de Mataró, bon inici de diada, 7 de 8 descarregat a la primera ronda i estrena del 5 de 8 que han aconseguit descarregar a la segona ronda. Com us dèiem, ara ve per l'afició local un dels moments importants, que és aquest intent de 4 de 9 per part dels capgrossos de Mataró, que situen ja els quarts en la seva posició. Això és tot des de la plaça de Santa Anna.
1: Gràcies, bona tarda, Josep.
8: Bona tarda.
2: 3cat Info. Informar. Explicar.

0: entendre.
1: 6 de la tarda i 19 minuts, Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada que afecta les línies R2, R2 Nord i R1.

0: La consellera de Territori, Sílvia Panic, ha anunciat avui que la circulació de les tres línies ferroviàries afectades s'hauria de reprendre a partir de la setmana que ve.
1: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat.
0: Segons Adif, les inspeccions fetes des de dimecres indiquen que no s'han detectat nous moviments del terreny ni afectacions a la plataforma ferroviària ni als edificis de l'entorn. A les últimes 24 hores, dues persones han mort en accidents laborals a Catalunya. Aquest dissabte, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària, i ahir va morir un treballador a les obres del nou Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continua sense ser una prioritat per moltes empreses i reclama a la Generalitat que reforci d'una vegada per totes inspecció de treball, amb més recursos per intensificar els controls i sancionar les empreses que incompleixen la normativa de seguretat laboral.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Un jove de 21 anys ha mort ofegat aquesta matinada al canal de la dreta de l'Ebre, a Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i de matinada n'han trobat el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. L'avís que el noi s'havia llançat del pont de l'aigua a l'aigua es va rebre ahir a 3:15 de la nit i cap a les 4 de la matinada n'han localitzat el cadàver. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui, amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments, la plataforma SOS Socorristes ha fet accions en diverses platges per protestar per la precarietat en el sector i reclamar una llei urgent de socorrisme. En declaracions a Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla de socorristes.
3: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, ja que els socorristes acaben la temporada el 31 d'agost i per les altes temperatures hi ha gent banyant-se a les platges fins al mes d'octubre.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit avui la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove que conforma l'espina dorsal del país i que ara reclama reformes estructurals. En fem una anàlisi amb el context de la història del país amb en Xavier Vilà.
4: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
5: Es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
4: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
5: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
4: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
5: pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no? De un nacionalismo hindú con el que mucha gente

0: joven pues a lo mejor no se ve identificada.
1: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
0: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes, los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
1: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
2: Fins a 6:45.
3: Esports.
2: A la crònica amb l'Alfons Gorín. Alfons, bona tarda.
4: Bona tarda. Richard Carapaz s'ha imposat en la 20a i penúltima etapa del Tour de França, en final novament a l'Alpe d'Huez. L'equatorià, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, un dels seus companys a la fuga, quan anava líder. Al darrere, Tadej Pogacar ha treballat avui perquè el seu company d'equip, Isaac del Toro, assegurés la tercera plaça del podi. El belga Remco Evenepoel finalitza en segona posició, un Tour que s'acaba demà amb el tradicional passeig als Camps Elisis a París, on Tadej Pogacar certificarà el seu 5è Tour de França. Parlem de futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els dos gols han arribat a la segona meitat. Els arlequinats s'han avançat amb un gol en pròpia porta i poc després Quique García ha igualat el marcador. Sentim a Pol Lozano, jugador de l'Espanyol.
5: Sabíem que era un rival que vindria a competir, però bueno, jo crec que ens serveix molt perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
4: I Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, ha quedat satisfet amb el rendiment del seu equip.
6: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part hem estat fins una millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
4: La setmana que ve l'equip blanc i blau viatjarà a Anglaterra, on s'estarà uns dies. Allà disputarà un partit amistós davant del Burnley. El Sabadell, per la seva banda, jugarà dimecres que ve un nou partit amistós davant el Manresa i dissabte contra l'Andorra a porta tancada.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: D'altra banda, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim a Justin, jugador del Girona.
7: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
4: Dimecres que ve els gironins juguen un amistós davant del Castelló a 6:45 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Girona.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I dia molt mogut al mercat de la Lliga F. El Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey. La portera de 24 anys arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga nord-americana, per reforçar una porteria en què compartirà protagonisme amb Cata Coll i Gemma Font. El Badalona Women, per la seva banda, ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Liga F que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
8: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
4: La ja exblaurana Salma Parayuelo ha fitxat per l'Olympique de Lió. Jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. Pere Romeu ha lamentat aquesta baixa en una entrevista a Mundo Deportivo.
9: Es una baja sensible, como también lo son las otras. Es una futbolista que aquí la hemos cuidado muchísimo a nivel físico, a nivel futbolístico. Ella aquí se la he visto siempre súper, súper feliz en el día a día, súper involucrada. A nivel de gestión, para mí también súper agradecido con ella porque es una tía que siempre una muy buena energía y una muy buena actitud.
4: L'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kanin Lee, mitjapunta sud-coreà que arriba al Metro.

0: Politano procedent del Paris Saint-Germain. I el porter català Arnau Tenas jugarà cedit al Mallorca a la segona divisió. L'exblaurana és propietat del Villarreal.
1: Trescat Info.
0: I en motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, seguit dels Ferraris de Lewis Hamilton i Charles Leclerc i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
1: Trescat Info.
0: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món. Aquest matí ha derrotat a Montenegro als penals. Ahir la selecció espanyola femenina es va classificar per la final de la Copa del Món a Sydney, Austràlia. El combinat de Jordi Valls va superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà diumenge als Estats Units a la final.
1: Trescat Info.

0: Benvinguts, bona tarda, amb la crònica esportiva de l'Alfons Guri. Hem arribat abans de 6:45.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a aquesta hora us hem explicat que una persona ha perdut la vida en un incendi a Manises, a l'Horta Sud, al País Valencià. El foc, però, ja està controlat. En canvi, continua cremant sense control l'incendi que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Ha obligat a desallotjar un poble i algunes urbanitzacions i a confinar milers de persones de 3 municipis. Hi estan treballant una 20ena de dotacions dels bombers i 7 mitjans aeris. La Diputació adverteix que l'evolució del foc és negativa. També pendents de l'incendi de Madrid i Ávila, obliga a evacuar el municipi de Cenicientos i a desmantellar el punt de comandament avançat, on també hi ha les autoritats i els periodistes. Ja hi ha més de 23.000 hectàrees cremades i més de 80.000 persones evacuades o confinades.

0: Més qüestions. En aquest segon tram de l'informatiu us explicarem que el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, que va començar a funcionar a principis d'any, ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari sol tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27, i de casos especialment greus i complicats. I l'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial pel Mar Roig. El conflicte, unit al bloqueig de l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i augment de la inflació. Dels esports, al fons, que destaquem aquesta hora?
1: Doncs la victòria de Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa del Tour de França en final a Alp d'Huez. Tadej Pogacar certifica el seu 5è Tour. Demà l'acompanyaran al podi Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro. Aquest matí s'han disputat 2 partits de pretemporada en presència catalana. Espanyol 1, Sabadell 1 i Girona 0, Alavés 1. I en motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, seguit dels Ferraris de Lewis Hamilton i Charles Leclerc i del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: I pel que fa el temps, aquesta tarda i fins al vespre poden descarregar tempestes al Pirineu, les comarques gironines, l'interior de Barcelona i el nord de la Catalunya central. Poden ser amb certa intensitat i deixar pedregades al prelitoral nord, l'interior de Girona, Osona i el Moianès. De nit i matinada s'esperen aiguats a la costa entre el Tarragonès i el Barcelonès. Com estem reiterant en aquestes darreres hores, aquests últims minuts, dia molt complicat pel que fa als incendis al País Valencià, a Manises, a l'Horta Sud. Un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia a tocar d'un barranc. Els bombers ja l'han pogut controlar. L'Ajuntament del municipi ha confirmat la mort d'un dels seus veïns, de 78 anys. Els equips d'emergències han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. El consistori ha decretat 2 dies de dol. A més, també continuem molt pendents de l'incendi forestal que crema sense control a la Plana Baixa, al País Valencià també. Ha començat a la Vall d'Uixó i obliga a confinar aquest municipi també al d'Artana. A més, s'ha donat l'ordre de desallotjar el poble de Vilavella, d'uns 3.000 habitants, i també s'han hagut d'evacuar persones de diverses cases dissabte.

0: caminades properes a les flames. Aquest dissabte el risc d'incendis és extrem a tot el País Valencià i la Diputació de Castelló adverteix que l'evolució d'aquest foc a hores d'ara no és favorable. Els bombers hi treballen amb una desena de mitjans aeris i més d'una vintena de dotacions terrestres. El regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, ha explicat aquí, a 3Cat Info, que el foc ha començat a prop del poble a 9:45 del matí i que ràpidament s'ha escampat cap al bosc.
1: Pues la situació ara mateix està descontrolada. El vent bufa molt fort i fa una temperatura molt elevada i això és el que ha fet que s'hagi escampat ràpidament aquest incendi.
0: De moment no hi ha danys personals, però sí nombrosos danys materials, i el regidor assegura que els perjudicis ambientals podrien ser greus si el foc arriba al parc natural de la Serra d'Espadà.
1: Els mitjans que estan actuant per evitar, sobretot, que avance cap a altres poblacions. La més propera, com dic, és la de Vilavella, encara que podrien haver altres, no?, i cap a l'interior del parc natural. Nosaltres som la porta del parc natural de la Serra Espadà i en aquest sentit estan els mitjans treballant per evitar que puga entrar en aquest parc natural.
0: S'ha sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. I també un incendi que crema una zona forestal de Cubelles, al Garraf, ha obligat a confinar diverses urbanitzacions de la localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. El foc ha començat cap a 4:45 de la tarda i té dos focus. Els bombers ja han desplaçat 25 dotacions terrestres i també 8 mitjans aeris. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat a 3Cat Info que tot apunta que pot ser un foc provocat.
2: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser, eh? Això ja la sospita.
0: L'entrada de vent de mestral fort fa que es mantingui elevat el perill d'incendi, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, durant tot el cap de setmana. Per això continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, al Montsant, als Ports, Cardó el Boix, Tivissa, Vandellòs i Prades. I hem de fer també referència a l'incendi que està afectant Madrid i Àvila i que ja combaten els bombers com un de sol, mirant d'aprofitar la treva, la finestra que ofereix el vent per avançar a les tasques d'extinció d'aquest incendi tan complex. Un incendi que ha obligat a desallotjar o confinar 88.000 persones i ha cremat més de 25.000 hectàrees. Els serveis d'emergències han hagut d'atendre 110 persones, 25 de les quals les han hagut de traslladar en hospitals per problemes respiratoris. No n'hi ha cap de greu. Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que la prioritat és salvar vides i els nuclis de població davant d'una situació, al vigil, molt complicada.
3: La situació és extremadament complexa, però la millora en les condicions meteorològiques obre una finestra d'oportunitat aquest cap de setmana. És l'expressió que més hem sentit en el centre de comandament per referir-se a la baixada de la temperatura, l'augment de la humitat i el vent que bufa amb menys intensitat. Tot i això, s'esperen hores molt complicades, amb ràfegues que tornarien a arribar a entre 30 i 60 km per hora i que podrien complicar les tasques d'extinció. Sentim Pedro Sánchez.
4: Agilidad, por supuesto, coordinación y eficacia. Eficacia en la respuesta. Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana luchar contra el incendio y, por tanto, para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y, en definitiva, poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
3: Des d'aquí, el president espanyol ha insistit que la prioritat és salvar vides. Per això Sánchez ha volgut recuperar la proposta de pacte d'estat contra l'emergència climàtica que va llançar l'any passat i que va quedar en paper mullat. Un Sánchez que, per cert, ha coincidit al centre de comandament amb Isabel Díaz Ayuso, que amb un discurs més catastrofista deia això.
5: Se ha creado una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo. Al ser solo uno, toda esta zona está creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología y por eso esta situación totalmente inédita, nunca vista, nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas.
3: I des de Vietnam, Salvador Illa ha confirmat que la Generalitat ja ha enviat recursos i personal de bombers especialitzat, entre els quals hi hauria Marc Castellnou, un dels principals experts mundials en el combat d'incendis forestals.
6: Ahir, abans d'iniciar aquest viatge a Vietnam i a Singapur, vaig tenir ocasió d'enviar un missatge al president de la Comunitat de Madrid. Com vostès saben, hem enviat personal tècnic, especialista en extinció d'incendis, els bombers de Catalunya, per ajudar. No estem

0: a disposició, però sobretot un missatge d'ànim i de solidaritat.
1: El president també ha enviat un missatge de suport i de solidaritat a Ayuso i als desallotjats per aquests focs.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Ara falten 5 minuts per arribar a 3 quarts de 7. Sintonitzeu Trescat Info. Israel ha matat 4 persones avui a Gaza. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Tel Aviv ha assassinat una cinquantena d'agents i personal policial, inclosos els càrrecs, des de l'entrada en vigor de l'alto el foc l'octubre passat. Tot mentre creix la preocupació per l'escalada de violència a la Cisjordània ocupada, la Unió Europea ha demanat posar fi al cercle viciós de violència després que aquesta matinada l'exèrcit hebreu assaltés diverses localitats palestines. La intervenció militar formava part d'una operació a gran escala després que ahir 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen fins a l'Iran, que desplacen el Mar Roig al conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, avui Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils, que ha provocat incendis, contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat 2 míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. Per la seva banda, l'Aràbia Saudita ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària d'Odeida, controlada pels rebels iemenites. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. La represa de les hostilitats al Mar Roig, unida al bloqueig de l'estret d'Hormuz, crea perill de desabastiment de mercaderies i augment de preus, segons els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem a les nostres butxaques en les pròximes setmanes, segons ha dit a Catalunya Ràdio Oriol Montanyà. És professor de logística de la Barcelona Management School.
4: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
3: A Catalunya hi ha més de 500.000 d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. Ho constata un estudi del Centre Internacional Escarrer per les Minories Ètniques i Nacionals, el CIEMAN, que reclama a les administracions millores en la informació i la simplificació dels processos per garantir que tots els ciutadans amb dret a vot puguin votar en els comicis de l'any que ve. Txell Vallespí.
5: Bon dia. De les 500.000 persones estrangeres que poden votar a les eleccions municipals a Catalunya, n'hi ha més de 275.000 que provenen d'algun país de la Unió Europea. La resta són ciutadans de 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya, com el Regne Unit, Corea del Sud, el Perú, Xile o Colòmbia. Tots s'han d'inscriure al cens electoral abans de cada convocatòria, però molts no ho saben per falta d'informació. Ho explica Trescat Info Gemma Pinyol Jiménez, coordinadora de l'informe del CIEMEN.
6: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
5: Per Pinyol Jiménez, l'altre problema és l'accés de burocràcia i la complexitat dels tràmits, que va fer que només el 10% dels estrangers amb dret a vot s'inscriguessin al cens electoral per les eleccions municipals del 2023. Per això reclama més campanyes permanents d'informació i sensibilització i la simplificació dels tràmits.
6: Quan una persona s'inscriu al padró o entra a demanar atenció en l'oficina de ciutadania i forma part d'algun dels col·lectius de persones que tenen dret a vot, això es pot ja facilitar, i això seria un registre automàtic, no? Es pot entendre com a silenci administratiu positiu si una persona que s'ha inscrit en algunes es podria fer en les altres.
5: Només a Barcelona es calcula que hi ha 180.000 votants estrangers potencials, un 14% del cens.
3: Les ràtios a les aules que marca l'actual llei de Catalunya són de les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana dels països de l'OCDE. Segons la normativa actual, les aules a infantil i primària poden ser de 25 alumnes i a secundària de 30. A Catalunya, la mitjana és de 20 alumnes, més que a Grècia i Itàlia, i menys que a Xile, el Japó i el Regne Unit. la recerca no ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes per aula i els resultats educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa de la UPF.
7: Seria tan senzill com dir, posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
3: Una baixada de ràtio general és car i té poc impacte. És preferible fer-la on calgui.
7: Quan tenim escoles o tenim aules que tenen alumnes que tenen dificultats en un nombre més gran, han de tenir, lògicament, una atenció docent més elevada. Això significa més hores docents. I això significa, per tant, un tamany de classe més reduït.
3: La baixada de ràtios ha estat una de les principals reivindicacions dels docents aquest curs. L'acord d'ensenyament amb els sindicats preveu retallar uns 5 alumnes per grup en els pròxims anys.
2: El temps.
3: Hem arribat a 6:45. Tenim una nova àrea de servei a 3cat.info, a punt la previsió, amb el Dani Ramírez.
8: Fins demà a la tarda hi ha risc de tempestes, que poden ser fortes. No són generalitzades. En molts llocs no arribarà a ploure. Potser ho farà a la meitat de la quarantena de comarques que tenim a Catalunya. I també la baixada de temperatures no serà igual a tot arreu. Es nota més en aquests moments al Pirineu, 10-15 graus menys que no pas ahir a aquesta hora. A bona part del país, 5 graus menys, al voltant del Montseny, Osona, 7-8 graus menys que no pas ahir. I en canvi han pujat notablement, amb vent de mestral rescalfat, a la costa tarragonina i al prelitoral tarragoní. Fins a 37 graus al Dover, Tarragona, Constantí, Benissanet també ha tingut 37 graus de màxima, molta calor, o Vinebre 36, Girona, abans de ploure, han arribat als 35. Pluja que també ha donat 35 litres a Sant Llorenç Savall, a la part alta d'Arbúcies, als Colls, 36 litres, a Ceba, Osona, 30 litres, Castellcí, també 30 litres per metre quadrat, Cervià de Ter, 22, Roca Corba, 26, als Hostalets de Balanyà, 28, Sant Hilari Sacalm, 17 litres per metre quadrat. Doncs ja diem que hem d'estar pendents d'aquesta situació de pluges fortes, d'aiguats, alguna pedregada, llampegades al Pirineu, de forma irregular, no a tot arreu, al prepirineu, sobretot comarques de Girona i Barcelona, al prelitoral, i a la serralada transversal. Aquest màxim risc de pluges o aiguats, amb pedra i alguna ventada forta, poden afectar amb aquest avís del Meteocat, sobretot la Selva i la Garrotxa. I de nit matinada es poden formar pluges o tempestes intenses, també de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, entre el Tarragonès i el Barcelonès, fins i tot avançar a la matinada al Maresme. Demà repetiran ruixats, al matí poca cosa cap a Girona i a la tarda, sobretot comarques interiors i del centre de Girona, al voltant del Montseny, baixant novament cap al Maresme i la Selva. Poden ser forts amb pedra o calamarsa.
2: 3Cat Info.
3: Ara falten 13 minuts per arribar a les 7 de la tarda i a aquesta hora tornem a entrar a la plaça Santa Anna perquè està en marxa des de fa ja una bona estona la Diada Castellera de les Santes a la capital maresmenca Mataró amb l'actuació de Capgrossos, Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa. Ho seguim amb l'equip d'altres rondes. Josep Almirall, què tal? Bona tarda de nou.
9: Bona tarda. Ara la diada, ara mateix la diada està aturada perquè ha caigut un aiguat en un moment que ha obligat a tothom a refugiar-se. Nosaltres mateixos hem hagut de córrer amb l'equip de retransmissió cap a sota cobert. També un aiguat que ha començat just en el moment que els Capgrossos a Mataró feien l'aleta el 4 de 9. Ha estat just fer l'aleta, obrir-se el cel i caure un aiguat que semblava un veritable diluvi, David Prats.
10: Una tamborinada que ha caigut sobre la plaça Santa Anna mentre els Capgrossos de Mataró descarregaven el primer 4 de 9 amb una pluja, però l'han aconseguit descarregar. Això encara li dona més afició en aquesta estrena als Capgrossos, que ja han completat els 3 castells i són unes santes excel·lents pels mataronins perquè no estaven en el seu millor moment.
9: En qualsevol cas veurem si la diada reprèn o no, perquè ara tots els castellers van literalment com si haguessin sortit de dins de l'aigua, les camises, pantalons, faixes, tot mullat, i en aquestes condicions de vegades s'han suspès les diades, tot i que ara comença a sortir una mica el sol i fa un plovisco pràcticament ja podríem dir que no plou, ha durat 10 minuts, ara en 10 minuts ha xupat tot, ben xupat tothom que hi era aquí a la plaça Santa Anna. Recapitulem, doncs, mentre mentre esperem si es reprèn o no aquesta diada, els castellers de Vilafranca han estrenat el 3-9 amb l'agulla, David.
10: Ha estat a la segona ronda, un castell que feia 7 anys que no assolien els de la camisa verda, castell que l'han pogut resoldre a la perfecció, sobretot en el Pilar, sí que l'han hagut de treballar mentre es desfeia el 3, però un cop el Pilar ha quedat exempt damunt del folre, doncs l'han pogut baixar bé i l'han pogut descarregar. Els verds que havien obert plaça de 4-9

0: Ou també la versió de 4 de 10 que podria arribar en la Diada de Sant Fèlix del proper 30 d'agost.
1: I bona actuació dels Minyons a Terrassa, que han repetit el gamma extra que van estrenar a la seva festa major, la Torre de Nou.
0: Sí, a la Torre de Nou, que ha arribat a la segona ronda. Se'ls ha girat una mica a quarts i quins en el moment que entrava la canalla, però a la baixada l'han pogut defensar. Se la noten per segona vegada aquesta temporada, uns Minyons que ja amb aquesta actuació agafaran el parèntesi de vacances i no tornaran a les places fins a finals d'agost. Els Minyons, que també de sortida han descarregat el segon 4 de 9 de l'any.
1: I els capgrossos de Mataró, com us dèiem, 7 de 8 a la primera ronda, el tercer de l'any, 5 de 8 a la segona ronda, descarregat també el primer que fan aquesta temporada, i per acabar aquest 4 de 9 que, com us dèiem, han acabat de culminar sota un aiguat que ha caigut aquí sobre la capital del Maresme. Fa un petit ploviscó, continua núvol, veurem finalment què decideixen les colles, si acaben aquests dos castells i la ronda de pilars o deixen estar ja aquesta actuació. Això és tot des de Mataró.
2: Doncs ja ens fareu saber quina és la decisió, companys.
1: Fins ara.
2: Fins ara.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Ara falten 10 minuts per arribar a les 7 de la tarda. El restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, tanca demà diumenge després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030, Marta Vallès.
4: Vaig deixant un lloc afortunat on la platja toca la muntanya, des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
5: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina, el ritme frenètic de sempre i al davant, la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
6: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe i Adif. El 2017 fan una demarcació de costes per la nova delimitació i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a Adif, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
5: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
6: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, dos dies abans, ens havia arribat el rebut d'Adif, conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
5: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
6: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants. No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
5: La Mercè és la mare de l'Albert.
7: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer de camareixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
5: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a La Caleta i 2 per la seva jubilació.
8: M'han roto el esquema, però bien, bien, bien, bien, bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con la mujer, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero, perdón.
5: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a La Caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
6: Diuen, Albert, on tu vagis anirem, estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies, el telèfon no para, portem 72 hores que el telèfon és una bogeria, les redes socials no paren.
5: I molt decebut per la poca honestedat.
6: Jo m'he criat aquí dintre, vull dir, és la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ja ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
7: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic.
4: I quina sort tenir el Maresme.
2: 6 minuts i les 7.
3: Esports.
2: I arribarem amb la crònica esportiva de l'Alfons Gorina. A punt ja l'estudi de 3 que tinc. Bona tarda, Alfons.
9: Bona tarda. Richard Carapaz s'ha imposat en la 20a i penúltima etapa del Tour de França, en final novament a Alpe d'Huez. L'equatorià, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, un dels seus companys a la fuga, quan aquest anava líder. Sentim el guanyador de l'etapa, Richard Carapaz.
10: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
9: Al darrere, Tadej Pogačar ha treballat avui perquè el seu company d'equip, Isaac del Toro, assegurés la tercera plaça del podi. El belga Remco Evenepoel finalitza en segona posició, un tour que s'acaba demà amb el tradicional passeig als Camps Elisis a París, on Tadej Pogačar certificarà el seu cinquè tour. Sentim a José Machín, director esportiu de l'equip Emirates, que aquest diumenge tindrà dos dels seus ciclistes al podi, Pogačar i del Toro.
11: Estoy realmente más que contento, emocionado de la actitud, del espíritu y del espíritu sobre todo equipo, del compromiso que tienen ellos como seres humanos, independientemente de los deportistas, que no tienen nada que explicar, simplemente lo habéis visto, pero esta actitud y este compromiso entre personas, yo creo que es como para sentirse muy, muy orgulloso de tener un grupo humano aparte del deportivo.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Parlant de futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque en el partit amistós jugat avui. Els dos gols han arribat a la segona meitat. Els arlequinats s'han avançat amb un gol en pròpia porta i poc després Quique García ha igualat el marcador. Sentim a Pol Lozano, jugador de l'Espanyol.
12: Sabíem que era un rival que vindria a competir. Però bueno, jo crec que ens serveix molt perquè ens trobarem durant la temporada equips exigents que faran aquest tipus de futbol, i jo crec que intentarem els millors moments que hem tingut del partit traslladar-los als 90 minuts.
9: I Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, s'ha mostrat satisfet amb el rendiment del seu equip.
13: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part no ha estat, penso que millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
9: La setmana que ve l'equip blanc i blau viatjarà a Anglaterra, on s'estarà uns dies. Allà disputarà un partit amistós davant del Burnley. El Sabadell jugarà dimecres que ve un nou partit amistós davant el Manresa i dissabte un altre contra l'Andorra a porta tancada.
3: 3CAT Info.
9: D'altra banda, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el tercer partit de pretemporada de l'equip de Quique Álvarez. Els bascos han fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim a Justin, jugador del Girona, valorar aquesta derrota.
14: Bueno, personalment bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant, bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant, bastant contents. Encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
9: Dimecres que ve els gironins juguen un amistós davant el Castelló a 6:45 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Girona. I dia mogut al mercat de la Lliga F, el Barça ha anunciat el fitxatge de la portera nord-americana Tyler McCamey. La portera de 24 anys arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estadounidenca per reforçar una porteria en què compartirà protagonisme amb Cata Coll i Gemma Font. Per la seva banda, el Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
15: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
9: La ja ex-blaurana Salma Parayuelo ha fitxat per l'Olímpic de Lió. Jugarà les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. Pere Romeu ha lamentat aquesta baixa en una entrevista a Mundo Deportivo.
16: Es una baja sensible, como también lo son las otras. Es una futbolista que aquí la hemos cuidado muchísimo a nivel físico, a nivel futbolístico. ella aquí se la he visto siempre súper, súper feliz en el día a día, súper involucrada. A nivel de gestión, para mí también súper agradecido con ella, porque es una tía que siempre una muy buena energía y una muy buena actitud.
9: L'Atlètic de Madrid, per la seva banda, ha fet oficial el fitxatge de Kang In Lee, mitja

0: Un de sud-coreà que arriba al Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain. I el porter català Arnau Tenas jugarà cedit al Mallorca de la segona divisió. L'ex-blaurana és propietat del Villarreal.
1: Tresca Info.
0: I en motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, seguit dels Ferraris de Lewis Hamilton i Charles Leclerc, i també del líder del Mundial, Kimi Antonelli. La cursa del Gran Premi d'Hongria es disputa aquest diumenge a les 3 de la tarda.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Fa només uns minuts que els bombers han pogut estabilitzar l'incendi que afecta amb un doble focus una zona forestal de Cubelles al Garraf. Ha obligat a confinar diverses urbanitzacions d'aquesta localitat, també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. L'alcaldessa de Cubelles ha explicat a 3Cat Info que tot apunta que ha sigut un foc provocat. Molta atenció, perquè avui tenim 195 municipis de 19 comarques amb un risc extrem d'incendi forestal a Catalunya. I una persona ha mort en un foc a Manises, a Horta Sud, al País Valencià. Ja està controlat. En canvi, continua cremant, sense control, un foc que ha començat avui al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, i que ha obligat a desallotjar tot un poble i també algunes urbanitzacions, i a confinar milers de persones. I el gran foc de Madrid i Àvila ha obligat a desallotjar o evacuar més de 88.000 persones. És un incendi encara sense control, ja ha devastat 45.000 hectàrees. Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres durant les obres de soterrament en les vies de Montcada. Afecta les línies R2, R2 Nord i R11. La infraestructura ferroviària ha passat a disposició de Rodalies, que comença avui a la tarda de les marxes blanques, les proves que es fan de circulació per comprovar que tot funcioni correctament. Un operari de 66 anys ha mort avui de matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Amb aquest mort, ja són dues les persones que han perdut la vida en menys de 24 hores en accidents. Per tot plegat, Comissions Obreres alerta que la prevenció de riscos laborals no és una prioritat a les empreses i torna a demanar a la Generalitat que, d'una vegada per totes, reforci la inspecció de treball. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial pel Mar Roig. El conflicte unit al bloqueig de l'estret d'Hormuz fa que els experts pronostiquin desabastiment i augment de la inflació. La icona del pop britànic Morrissey tanca avui el festival Bards al del poble espanyol amb la presentació del seu retorn discogràfic amb el seu disc Make Up Is a Lie. D'altra banda, a l'Alt Empordà es dispara el tret de sortida del festival Sons del Món, que durarà d'avui fins al 10 d'agost, i a Calella de Palafrugell, festival de Cap Roig, amb la canadenca Diana Krall, que s'acomiada de Catalunya amb l'últim recital previst aquest estiu a casa nostra.
1: Esports. Richard Carapaz s'imposa a la 20a i penúltima etapa del Tour de França en final a Alpe d'Huez. Tadej Pogacar certifica el seu cinquè Tour. Demà l'acompanyaran al podi de París el belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro. Aquest matí s'han disputat dos partits de pretemporada en presència catalana. Espanyol 1, Sabadell 1 i Girona 0, Alavés 1. I en motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, seguit dels Ferraris de Lewis Hamilton i Charles Leclerc i també del líder del Mundial, Kimi Antonelli.
0: Aquesta tarda i fins al vespre poden descarregar tempestes al Pirineu, a les comarques de Girona, interior de Barcelona i nord de la Catalunya central. Poden ser intenses i deixar pedregades al prelitoral nord, interior de Girona, Osona i Moianès. De nit i matinada s'esperen aiguats a la costa entre el Tarragonès i el Barcelonès.
2: 3Cat Info.

0: Ara passem poc més de 4 minuts de les 7 de la tarda. Us parla Jaume Brufau. Els bombers han estabilitzat l'incendi que crema una zona forestal de Cubelles, al Garraf, i que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions de la localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. El foc ha començat cap a 4:45 i els bombers ja han desplaçat 35 dotacions terrestres i també 10 mitjans aeris. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat a 3Cat Info que tot apunta que pot ser un foc provocat.
1: Com les altres dues anteriors vegades que fa recent, sembla ser que ha sigut pues, provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
0: L'entrada de vent de mestral fort fa que es mantingui elevat el perill d'incendi, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, durant tot el cap de setmana. Per això, continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, al Montsant, als Ports, Cardó al Boix i també Tivissa, Vandellòs i Prades. Això pel que fa aquí també és una jornada molt complicada per culpa dels focs al País Valencià. A Manises, a l'Horta Sud, ha mort un home i 5 persones més han quedat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que s'ha declarat avui al migdia a tocar d'un barranc. Els bombers l'han pogut controlar. L'Ajuntament del municipi ha confirmat la mort d'un dels seus veïns, un home que tenia 78 anys. Els equips d'emergències han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. El consistori ha decretat 2 dies de dol. A més, també continuem molt pendents del foc forestal que crema sense control a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. S'ha donat l'ordre de desallotjar els pobles de la Vilavella i Artana per la proximitat de les flames. I també s'han evacuat persones de diverses cases disseminades. A més, per prevenció, s'ha ordenat el confinament de la Vall d'Uixó. Avui el risc d'incendis és extrem a tot el País Valencià i la Diputació de Castelló adverteix que l'evolució d'aquest foc, a hores d'ara, no és favorable. L'AEMET concreta que les condicions meteorològiques són adverses, amb ratxes de vent que poden ser de 40 km per hora, una humitat relativa del 10% i temperatures que freguen els 38 graus. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, són més de 300 efectius, amb l'ajuda d'una quinzena de mitjans aeris, i deixen clar que en aquests moments la prioritat és la seguretat de la gent, dels veïns i de les cases amenaçades per les flames. El regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, ha explicat en una entrevista en aquesta emissora que preocupa que el foc pugui arribar al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
2: Els mitjans que estan actuant per evitar, sobretot, que avance cap a tres poblacions. La més propera, com dic, és la de Vilavella, encara que podrien haver altres, no?, i que va a l'interior del Parc Natural. Nosaltres som la porta del Parc Natural de la Serra Espadà i en aquest sentit estan els mitjans treballant per evitar que puga entrar en aquest Parc Natural.
0: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. I els bombers intenten aprofitar la treva que ofereix el vent per avançar les tasques d'extinció del gran foc que crema a Madrid i Àvila i que ja combaten després que s'hagi juntat el de Madrid amb el d'Àvila com un de sol. Un gran incendi que ha obligat a desallotjar i a confinar unes 88.000 persones i que, de moment, ja ha devastat més de 45.000 hectàrees. N'estem fent el seguiment el més a prop possible amb l'Alba Gil.
3: Les flames avancen sense que els serveis d'emergències hagin aconseguit controlar-les i ja són 60.000 les persones evacuades i 30.000 les confinades a diversos municipis afectats pels incendis. Per evitar robatoris en aquestes localitats o retorns no autoritzats, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional vigilen els accessos. Un equip de Catalunya Ràdio ens trobem ja al municipi de Navalcarnero, a Madrid, on s'ha traslladat al centre de comandament després que s'hagi hagut de desallotjar el que s'havia muntat a Cenicientos, a uns 70 quilòmetres de distància. I a l'espera de la pròxima reunió del CECOT, el Comitè Estatal de Coordinació, prevista a les 8, el tinent general Javier Marcos Izquierdo llença un missatge d'esperança.
4: Tenemos lo que llama todo el mundo una ventana de oportunidad hasta mañana al mediodía para que, incrementando el número de medios aéreos, que ya lo hemos hecho, incrementando el número de unidades de intervención, que también las hemos incrementado, si de aquí al mediodía de mañana logramos los objetivos, creemos que a partir del lunes la situación va a mejorar muchísimo.
3: Per cert, que el fum arriba ja fins al cel de Madrid, que s'ha tenyit de groc, i Sanitat recomana no fer activitat física ni romandre a l'aire lliure per la mala qualitat de l'aire.
0: I Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses entre avui a la tarda i demà. Per avui, la probabilitat més elevada se situa al nord-est del país, sobretot a les comarques de la Garrotxa i la Selva. Xàfecs que també poden fer acte de presència en punts de litoral central i sud durant aquesta pròxima matinada. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'espera la possibilitat de poder superar, en algun cas, el llindar dels 20 litres per metre quadrat

0: En només mitja hora, les precipitacions poden anar acompanyades de tempestes, localment de pedra petita, i a més, les temperatures baixaran avui preferentment a l'interior i demà més a la costa. Cinc minuts i mig i serà un quart de vuit de la tarda. Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Avui Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació total del servei. Aquesta mateixa tarda començaran les marxes blanques, les proves que es fan de circulació amb trens, sense passatgers, per verificar l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb gent. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades recuperin la circulació durant la pròxima setmana.
1: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls efectuats des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni danys en la plataforma ferroviària ni als habitatges que hi ha a l'entorn d'aquesta zona afectada. Les últimes 24 hores, malauradament, dues persones han mort en accidents laborals a Catalunya. Avui, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària, i ahir perdia la vida un treballador a les obres del nou Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continuï sense ser una prioritat per moltes empreses i reclama a la Generalitat que reforci, d'una vegada per totes, diuen, inspecció de treball, amb més recursos per intensificar els controls i sancionar les empreses que incompleixen la normativa de seguretat laboral.
2: 3CAT Info.
0: Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen a fins a l'Iran, que es desplacen al Mar Roig, al conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, avui Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat dos míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. De la seva banda, l'Aràbia Saudita ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària de Hodeida, controlada pels rebels iemenites. Petrolies saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. La represa d'aquestes hostilitats al Mar Roig, unida al bloqueig de l'estret d'Hormuz, crea perill de desabastiment de mercaderies i augment de preus, segons alguns experts. Les conseqüències econòmiques les notarem a les nostres butxaques les pròximes setmanes, segons ens ha explicat Oriol Montanyà, que és professor de logística de la Barcelona Management School.
3: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: I Israel ha matat quatre persones avui a Gaza. Un era un alt càrrec de la policia de Hamas. Tel Aviv ha assassinat una cinquantena d'agents i personal policial, inclosos els càrrecs, des de l'entrada en vigor de l'alto el foc l'octubre passat. Tot mentre creix la preocupació per l'escalada de violència a la Cisjordània ocupada. La Unió Europea ha demanat posar fi al cercle viciós, textualment ha dit, cercle viciós de violència, després que aquesta matinada l'exèrcit d'Israel hagi assaltat diverses localitats palestines. La intervenció militar formava part d'una operació a gran escala després que ahir quatre palestins i dos soldats israelians morissin en un tiroteig.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A punt d'arribar a un quart de vuit. Farem atenció a un apunt de mobilitat i també a la previsió del temps en aquesta àrea de servei. I és que la circulació de trens ha quedat interrompuda a la línia 4 de Rodalies per l'avaria d'un tren entre Fabra i Puig i Montcada, bifurcació. Aquesta incidència se suma a la d'aquest matí, encara no resolta, a la línia R3. Els trens no circulen a causa d'un problema que hi ha a la infraestructura derivat pels treballs

0: que s'hi fan. S'ha establert servei per carretera entre Fabra i Puig fins a Puigcerdà i la Tor de Querol.
1: El temps.
0: Previsió amb Dani Ramírez.
2: Fins demà a la tarda hi ha risc de tempestes, que poden ser fortes. No són generalitzades. En molts llocs no arribarà a ploure. Potser ho farà a la meitat de la quarantena de comarques que tenim a Catalunya. I també la baixada de temperatures no serà igual a tot arreu. Es nota més en aquests moments al Pirineu, 10-15 graus menys que no pas ahir a aquesta hora. A bona part del país, 5 graus menys, al voltant del Montseny, Osona, 7-8 graus menys que no pas ahir. I en canvi han pujat notablement, amb vent de mestral rescalfat, a la costa tarragonina i al prelitoral tarragoní. Fins a 37 graus al Dover, Tarragona, Constantí, Benissanet també ha tingut 37 graus de màxima, molta calor, o Vinebre 36, Girona, abans de ploure, han arribat als 35. Pluja que també ha donat 35 litres a Sant Llorenç Savall. A la part alta d'Arbúcies, als Colls, 36 litres. A Ceba, Osona, 30 litres. Castellcí, també 30 litres per metre quadrat. Cervià de Ter, 22. Roca Corba, 26. Els Hostalets de Balenyà, 28. Sant Hilari Sacalm, 17 litres per metre quadrat. Doncs ja diem que hem d'estar pendents d'aquesta situació de pluges fortes, d'aiguats, alguna pedregada, llampegades al Pirineu, de forma irregular, no a tot arreu, al Prepirineu, sobretot comarques de Girona i Barcelona, al prelitoral, i a la serralada transversal. Aquest màxim risc de pluges o aiguats, amb pedra i alguna ventada forta, poden afectar amb aquest avís del Meteocat, sobretot la Selva i la Garrotxa. I de nit matinades poden formar pluges o tempestes intenses, també de més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, entre el Tarragonès i el Barcelonès, fins i tot avançar a la matinada al Maresme. Demà repetiran ruixats, al matí poca cosa cap a Girona i a la tarda, sobretot comarques interiors i del centre de Girona, al voltant del Montseny, baixant novament cap al Maresme i la Selva. Poden ser forts amb pedra o calamarsa.
0: Tram final ja, si no s'ha acabat, de la Diada Castellera de les Santes a Mataró amb els capgrossos, els castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa com a màxims protagonistes i amb el seguiment que en fem amb la gent del Terrondes de 3Cat Info i Catalunya Ràdio. Josep Almirall, bona tarda.
3: Bona tarda, sí, som a la recta finalíssima ja d'aquesta diada i en aquests moments David Prats a punt de fer l'aleta, la fan en aquests moments els minyons de Terrassa sobre el Pilar de Set.
4: Pilar de Set carregat dels minyons de Terrassa, la motxilla de sortida de l'enxaneta, veurem si poden aguantar el terç treballant amb molta suavitat, sortint l'enxaneta, els minyons de Terrassa que volen descarregar per segona vegada aquesta temporada el Pilar de Set, l'enxaneta que pràcticament ja toca el folre, ara surt l'aixecador i els minyons de Terrassa, Josep, que culminaran l'actuació de les Santes passada per aigua, sobretot a partir de la tercera ronda amb el Pilar de Set.
3: Els minyons que han renunciat a fer un castell a la tercera ronda han acabat amb aquest Pilar de Set i en canvi els castellers de Vilafranca han acabat els seus tres castells. De sortida han fet el 4 de 9 agafat amb manilles, a la segona ronda han estrenat el 3 de 9 amb l'agulla, el primer gamma extra que s'han apuntat aquesta, en aquesta diada i han acabat amb el 3 de 9, un 3 de 9 amb l'alineació del futur 3 de 10 que volen estrenar dissabte que ve a Vilanova i la Geltrú, agafat també amb manilles. Gran diada dels capgrossos a Mataró, David, amb el 7 de 8, el 5 de 8 i un 4 de 9 que li ha anat d'un pèl, podríem dir, perquè en el moment de l'enxaneta, en el moment que l'enxaneta es disposava a fer l'aleta, s'ha obert el cel aquí a Mataró i ha caigut un veritable diluvi, el castell s'ha descarregat així.
4: Diluvi universal, però els capgrossos sota la intensa pluja han pogut descarregar el primer castell de nou de la temporada, el 4 també un gran final de primer tram de la colla local que no havia començat gaire bé la temporada, però amb l'actuació d'avui que han executat el referma a un segon tram interessant, a veure si també poden descarregar el 3, que recordem que el passat 6 de juny els hi va quedar mitges.
3: La plaça s'ha buidat en sec en el moment d'aquesta pluja intensa que ha durat aproximadament uns 10 minuts, obligat a mantenir suspesa la diada 20 minuts i ara serà el torn de, com dèiem, dels castells de Vilafranca, que després de fer els tres castells han de fer un pilar. Sabem, no sabem de moment si serà el pilar de 8. En principi
4: pilar de 8 o pilar de 7. Caldrà veure la decisió dels dirigents dels Verds. Hem de pensar que les camises molles de dificulta a l'hora de fer doncs, grans castells. Caldrà veure doncs, què decideix l'equip tècnic dirigit per Àngel Grau. Serà l'última estructura que

0: Veurem en aquesta Diada de les Santes, que s'ha d'acabar a partir de 7:45, és a dir, que acabarà més o menys, tot i la interrupció per la pluja, en l'horari previst.
1: Doncs, de moment, això és tot des de la capital del Maresme.
2: Gràcies, Josep. Gràcies, David. Bona tarda.

0: i complicats. Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i amb més funcionaris.
1: Son causas que afectan todas a víctimas vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio requiere una especial dedicación y mayores recursos.
0: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals que la víctima és un menor d'edat, no només per a delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona, també com el que està relacionat amb l'impagament de pensions als fills o pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents perquè les víctimes sempre són vulnerables. I una experiència audiovisual dissenyada expressament per acompanyar pacients pediàtrics, infants, durant les proves de ressonància magnètica, els pot reduir l'estrès, segons un estudi europeu liderat per l'Hospital Sant Joan de Déu. En té més dades l'Adrià Clotet.
2: La ressonància magnètica pot resultar especialment intimidant pels infants. La mida de l'equip, el soroll i la necessitat de romandre immòbils durant fins 40 minuts poden fer que l'experiència sigui exigent. La recerca, publicada a Pediatric Radiology, es va fer amb 175 nens i nenes de 6 a 12 anys en 6 hospitals europeus. Emili Narejos, director del diagnòstic per la imatge de Sant Joan de Déu, diu que els resultats del programa Ambient Experience són favorables.
3: Mitjançant l'ús de l'eina aquesta que tenim, que es diu Ambience Experience, podem reduir el nivell d'estrès dels nens en aproximadament un 43% i després també podem reduir fins a un 69% les interrupcions que els nens fan durant la prova.
2: Els continguts creats de la mà de Philips i The Walt Disney Company han desenvolupat una experiència audiovisual immersiva que combina imatge, llum i so amb altres continguts específics per aquest tipus de prova. L'estudi destaca que fer l'entorn més comprensible i amable ajuda a millorar l'experiència dels infants en una prova angoixant.
4: 3CAT Info.
0: Avui Morrissey és l'encarregat de tancar el festival Barts 2026, al poble espanyol. A Barcelona, la icona del pop britànic torna a cantar avui a casa nostra 10 anys després de l'últim concert que hi va fer, i ho farà en el marc de la presentació del seu retorn discogràfic, Make Up Is A Lie. Això a Barcelona, però al recinte emmurallat de la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà.
5: No nos ha ido mal, porque no esperaba tanto.
0: Molta música també des d'avui fins al 10 d'agost amb una nova edició del Festival Sons del Món. Ja s'han venut més de 22.000 entrades de forma anticipada i avui comença a sonar amb l'únic concert a Catalunya que farà aquest que sentim de fons, Pablo Alborán. Roses, Fèlix Martín.
6: Pablo Alborán inaugurarà a partir de les 10 del vespre el festival i en els pròxims dies hi seran, entre d'altres, Rosana, Sergio Dalma, John Dousa i Fangoria. També hi ha ganes de veure el dia 1 d'agost l'únic concert per aquest any de gossos, conjuntament amb els Lacs en Busto, i la triple actuació la nit abans dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet, en el que s'ha batejat com el so d'una generació. Ho destaca el director dels Sons del Món, Xavi Pasqual.
7: La majoria doncs, de seguidors que segurament tenen canalla petita, doncs inclús l'eslògan estem dient deixa els nens amb els avis, agafa el banyador i vine a Roses a veure aquest festival que tenim 6 hores de música, DJs, gastronomia, food trucks, no? I és una nit doncs, per passar-ho bé i que, bueno, d'alguna manera, encara no s'havia pogut veure doncs, aquests tres artistes junts en un mateix festival.
6: Els Sons del Món aposta també per la promoció dels vins de la Via Empordà i, a més dels concerts a la Ciutadella de Roses, el mes d'agost també n'ha programat en cellers de la zona, amb Carlos Núñez, Roger Mas i Manu Guix.
8: Por tanto tiempo calculando este momento.
0: 6 minuts i seran 7:45.
4: Esports.
0: Pau Dax, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França, en final novament a l'Alpe d'Huez. L'equatorià, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss quan aquest era el cap de cursa. Per a Carapaz no ha estat fàcil endur-se l'etapa.
10: Sabia que por detrás venia 30 segundos y Sepp estaba 10 segundos tras mío. He sufrido, no sé, los últimos 4 kilómetros de Alpe d'Huez ha sido...

0: duríssimo.
1: L'eslovè Tadej Pogačar, líder de la competició, certificarà demà el seu cinquè tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Isaac del Toro la tercera. Demà, etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. L'etapa es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda.
2: 3CAT Info.
1: Amb motor. Lando Norris ha aconseguit avui la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. La segona posició ha estat per Charles Leclerc i la tercera per Kimi Antonelli, pilot de Mercedes, líder del Mundial. Hamilton havia acabat tercer, però ha estat sancionat amb 3 posicions per impedir la sortida a pista de Piastri. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda. En futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 aquest matí a la ciutat esportiva de Nijarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. Pol Lozano, jugador blanquiblau.
3: Bueno, aquests partits costen, i més a pretemporada. Un rival intens que se't tanca, que juga una mica a buscar-te això, no? A competir-te de tu a tu amb agressivitat, i costa trobar joc. Jo crec que al final molts partits són així, no? A la primera part s'ha de madurar una miqueta el partit i a la segona és quan apareixen els espais amb més, amb càrrega a les cames i tot, doncs jo crec que la idea era una miqueta aquesta.
1: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat.
4: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part no ha estat, penso que millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
1: La setmana que ve l'equip blanquiblau viatjarà a Anglaterra, on s'estarà uns dies. Dimecres disputarà un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. I seguim amb futbol. El Girona ha perdut contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí.
5: Bueno, personalment bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga, i bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment, i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
1: Ivan Morante, migcampista i una de les cares noves, ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. Ethan tampoc ha jugat, amb problemes a l'adductor. Dimecres els gironins juguen un amistós contra el Castelló a la ciutat esportiva del Girona. I avui s'han anunciat diversos fitxatges a la Lliga F. El Barça incorpora la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca. McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Cata Coll i Gemma Font. I el Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
6: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
1: Salma Parayuelo deixa el Barça i fitxa per l'Olímpic de Lió. La davantera jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. Pere Romeu ha assegurat en una entrevista a Mundo Deportivo que la futbolista serà difícil de reemplaçar.
7: Pero supongo que después de la final de la Champions y todo, pues se reúne con su gente, se reúne con sus agentes, con su familia, y tomaron la decisión de ir a otro sitio, de probar otra experiencia. Yo creo que aquí tenía un margen de crecimiento, un margen de mejora, igual que evidentemente las otras, en Berosama sobre todo. Es una futbolista que a mí me ha gustado mucho y que es difícil encontrar una futbolista un poco de ese perfil.
1: En futbol masculí, l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kang In Lee, mitjapunta sud-coreà, que arriba al Metropolitano procedent del PSG. I el porter català Arnau Tenas jugarà al Mallorca, de segona divisió, cedit pel Villarreal.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món després de derrotar Montenegro als penals. Ahir la selecció espanyola femenina es va classificar per la final de la Copa del Món. A Sydney, Austràlia, el combinat de Jordi Valls va superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leiton va valorar així el triomf des del Costa de Catalunya Ràdio.
8: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere. Són jugadores ràpides, són jugadores de molt contratades.

0: Bona tarda, són 8:02. Els bombers aconsegueixen estabilitzar l'incendi que afecta una zona forestal de Cubelles al Garraf. Unes flames que han obligat a confinar diverses urbanitzacions de la localitat, però també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i de la Gornal, a l'Alt Penedès. L'alcaldessa de Cubelles diu a 3cat Info que tot apunta que ha sigut un foc provocat. Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres durant les obres de soterrament de les vies de Montcada que afecta les línies R2, R2 Nord i R11. Una infraestructura ferroviària que ha passat a disposició de Rodalies, que comença ja avui a la tarda a fer les proves de circulació per veure que tot funcioni correctament. Des d'ara fins a arribar a les 8, entre diverses qüestions, us explicarem que els establiments turístics de la Costa Brava mostren una predisposició a fomentar l'ús de la nostra llengua, però que es troben amb dificultats per trobar treballadors de temporada que parlin català. És una de les principals conclusions de la campanya «El català et serveix?», impulsada pel Consorci per la Normalització Lingüística. I el premi més gran de la història de l'11 a tot l'estat espanyol ha caigut a Lleida. Ahir, el sorteig de la modalitat Eurojackpot hi va deixar 71 milions d'euros. El venedor del cupó premiat ha explicat que fa venda ambulant pel polígon del Segre i que acostuma a repartir els cupons, les butlletes, pels bars que hi ha a la zona. I aquesta hora en esports, Pau Dax, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què destaques, Pau?
1: Richard Carapaz s'ha imposat a la 20a i penúltima etapa del Tour de França, en final novament a l'Alpe d'Huez. Tadej Pogacar guanyarà demà el seu 5è Tour, Remco Evenepoel serà segon i Isaac del Toro tercer. Demà última etapa, l'última etapa es limitarà als carrers de París per culpa dels incendis al departament de la Gironda. Aquest matí s'han disputat dos partits de pretemporada en presència catalana, l'Espanyol 1 Sabadell 1 i el Girona 0 a la Besu.
0: Fins aquest vespre, començament de la nit, poden descarregar algunes tempestes al Pirineu, comarques de Girona, interior de Barcelona i nord de la Catalunya central. Poden ser intensos i deixar anar pedregades al prelitoral nord, interior de Girona, Osona i Moianès. De nit i matinada s'esperen aiguats a la costa entre el tarragonès i el barcelonès. Els bombers han pogut estabilitzar l'incendi que crema una zona forestal de Cubelles al Garraf i que ha obligat avui a confinar diverses urbanitzacions de la localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. El foc ha començat cap a 4:45 i els bombers hi han desplaçat 35 dotacions terrestres i també 10 mitjans aeris. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat a 3cat Info que tot apunta que pot ser un foc provocat.
2: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut pues, provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
0: L'entrada de vent de mestral fort fa que es mantingui elevat el perill d'incendi, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent durant tot el cap de setmana. Per això continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellós i Prades. Això, en uns dies, aquest cap de setmana que tenim, risc d'incendi molt alt en 190 municipis de diverses comarques catalanes. I Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat en alerta per la previsió de pluges intenses entre avui al vespre i demà. Els xàfecs més importants afecten la meitat nord del prelitoral i també l'extrem nord-est. A més, en alguns casos van acompanyats de tempestes i localment poden portar calamarsa o pedra. A la matinada també pot ploure fort, en punts del litoral central i sud, i a més les temperatures baixaran preferentment a l'interior i demà a la costa. Un descens important en punts del Pirineu, on també pot haver mala visibilitat en llocs d'alta muntanya. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, a més, un avís de crescudes sobtades de torrents al Pirineu Lleidatà.

0: Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per les boranques Baurí dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Avui Adif va posar la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. Aquesta mateixa tarda comencen ja a fer les marxes blanques, les proves que es fan de circulació amb trens que no porten ningú, per verificar l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació amb passatgers. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades per l'esvoranc recuperin la circulació durant la pròxima setmana.
1: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls efectuats des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni danys en la plataforma ferroviària ni tampoc els habitatges situats a l'entorn de la zona afectada.
2: 3CAT Info.
0: Com a mínim 20 persones han mort arran de la guerra entre Rússia i Ucraïna a les últimes hores. A Ucraïna han perdut la vida 7 persones i una vintena més han quedat ferides en diversos atacs russos. Els bombardejos han afectat edificis residencials i una oficina de correus en ciutats com Sloviansk i Sumy, a Zaporíjia. Rússia eleva a 11 el nombre de persones mortes de l'atac aeri ucraïnès contra un campament turístic a la regió de Zaporíjia, que es troba sota control del Kremlin. 4 de les víctimes eren menors. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una fàbrica amb components militars i una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs a refineries, algunes regions russes pateixen problemes d'aprovisionament de combustible, sobretot a Sibèria. El Kremlin ha anunciat que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a finals d'aquest any i, de moment, també manté les restriccions en l'exportació de dièsel. I, a més, Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. L'operació l'ha fet un caça F-16 en una zona deshabitada a prop de la frontera amb Ucraïna. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia. I al Brasil, Fábio Bolsonaro, primogènit de l'empresonat president brasiler Jair Bolsonaro, ha presentat oficialment la seva candidatura a les eleccions presidencials que s'han de fer a l'octubre en un acte amb l'assistència del president de l'Argentina, l'ultradretà Javier Milei. Flavio Bolsonaro, que inclou l'indult pel seu pare al programa electoral, s'haurà d'enfrontar l'actual president d'Esquerres, Luiz Inácio Lula da Silva, que té 80 anys. El seu programa, Fill, es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model del president del Salvador, Nayib Bukele. El pare de Flavio Bolsonaro, que té el suport de Donald Trump, està empresonat per intent de cop d'estat.

0: Les ràtios a les aules que marca l'actual llei a Catalunya són de les més altes d'Europa i estan per damunt de la mitjana de països de l'OCDE. Segons la normativa actual, les aules a infantil i primària poden ser de 25 alumnes per aula i a secundària de 30. És un nombre d'alumnes per aula que només trobem a Xile, al Japó i al Regne Unit, amb 31, 27 i 26 alumnes per aula de mitjana, respectivament. En canvi, a Grècia o a Itàlia, amb una mitjana de 17 i 18 alumnes per aula, és on els grups són més petits. La baixada de ràtios a les aules ha sigut una de les principals reivindicacions de les protestes que han fet els docents durant tot aquest curs. És una informació que ha elaborat Sara Canyete.
1: Segons dades de l'OCDE, a Catalunya la mitjana d'alumnes per aula és de 20 a primària, una xifra que s'explica perquè quan dividim el nombre d'aules pels alumnes, les zones rurals i més despoblades compensen les zones metropolitanes, com Barcelona, on es concentra un terç de l'alumnat de tot Catalunya. En tot cas, la disparitat del nombre d'alumnes a les aules dels diferents països s'explica també perquè fins ara la recerca no ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes i el resultat educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa a la Universitat Pompeu Fabra.
2: No podem establir una relació directa, tant de bo ho poguéssim fer, entre tamany de classe i resultats escolars.

0: Perquè aleshores, escolta, seria tan senzill com dir posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
1: Els experts coincideixen que una baixada de ràtio general és una mesura cara i amb un baix impacte, i diuen que on s'ha de posar el focus és en atendre la diversitat i reduir la ràtio, aquí sí, als centres de màxima complexitat o en funció dels alumnes amb necessitats especials que hi ha a cada aula.
0: Quan tenim escoles o tenim aules que tenen alumnes que tenen dificultats en un nombre més gran, han de tenir lògicament, una atenció docent més elevada. Això significa més hores docents. I això significa, per tant, un tamany de classe més reduït.
1: També aconsellen donar més autonomia a les direccions perquè puguin modificar aquest nombre d'alumnes a classe en diferents moments del dia, com es fa, per exemple, a Finlàndia.
0: En el cas de Finlàndia, normalment aquesta atenció no es dona simultàniament a més de 3 alumnes a la vegada. Això vol dir una distribució del temps entre els docents diferent, on no tots fem les mateixes hores de pissarra i els grups d'alumnes van rotant, sinó que tenim estratègies diferents. Tenim vegades en les quals les classes són nombroses, d'altres vegades que donem classe o atenem els alumnes pràcticament a escala individualitzada.
1: L'acord del departament amb els sindicats preveu una baixada de ràtios progressiva als propers cursos que retallarà aproximadament uns 5 alumnes per grup. Això coincideix amb el projecte de llei sobre ràtios que s'està acabant de tramitar al Congrés dels Diputats i que també preveu que els alumnes amb necessitats especials com l'autisme o la discapacitat intel·lectual comptin per 2 a l'aula, de manera que també retallaria el nombre d'alumnes per grup.
2: Els establiments turístics de la Costa Brava mostren una bona predisposició per fomentar l'ús del català, però es troben amb dificultats per trobar treballadors de temporada que el parlin. És una de les principals conclusions de la campanya El català et serveix, impulsada pel Consorci de la Normalització Lingüística. Girona, Berta Artigas Fontàs.
3: Els tècnics del Consorci han visitat una setantena de negocis de l'Estartit, Platja d'Aro o Calella de Palafrugell per informar sobre els recursos lingüístics, els cursos específics per l'hostaleria i programes de voluntariat per facilitar que tant l'atenció al públic com els menús o la retolació es puguin oferir en català. Marta Pedrós és la coordinadora de la campanya.
4: Sabem que hi ha gent que coneix la llengua però que no la usa i que aquesta gent doncs estan en disposició de fer-ho i el que volem és que augmenti l'ús del català.
3: Una de les conclusions és que els propietaris estan sensibilitzats sobre aquesta qüestió.
4: Pràcticament en tots hi ha personal que fa l'atenció al públic en català. A tot arreu hem trobat les cartes que mínimament són en català.
3: Però alhora
4: ens transmeten una certa la dificultat de trobar personal que pugui fer aquesta atenció al català.
3: Després de l'estiu, el Consorci té previst reprendre l'activitat i estendre la campanya a totes les comarques gironines.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: El premi més gran de la història de l'11 a l'estat espanyol ha caigut a Lleida. Ahir el sorteig de la modalitat Eurojackpot hi va deixar 71 milions d'euros. El venedor del Cubo premiat fa venda ambulant al polígon del Segre i ha explicat que acostuma a repartir butlletes als bars que hi ha a la zona. Es diu Sergio Martín. Fa més de 3 anys que es dedica a vendre aquests cupons i estava molt emocionat perquè diu que fins ara sempre havia repartit premis menors. Diu, però, que no sap exactament a qui li pot haver tocat.
6: Creo que le habrá tocado algún trabajador, porque los que me suelen comprar son todos trabajadores. ¿Quién es? Pues no lo sé todavía. Hasta que no me lo diga, si me lo quiere decir, porque igual, como vea que le toca tanta pasta, igual ni lo dice. Pero bueno, estoy súper contento, estoy que me tiemblan las piernas y todo.
2: L'Euro Jackpot també queia a Badalona, on la venedora Nieves Fernández donava un premi de 53.000 euros en un bitllet de tercera categoria. L'11 gestiona l'Euro Jackpot a tot l'estat. És un sorteig europeu en què participen 19 països i que consisteix a encertar 5 números d'entre 5 possibles i 2 sols d'entre 12 possibles. L'Ajuntament d'Àger, a la comarca de la Noguera, no descarta la possibilitat que, en un futur, el jaciment de Santa Coloma d'Àger s'obri al públic per donar a conèixer les troballes que es fan a l'espai. L'última ha sigut la descoberta d'una zona d'hàbitat al costat d'un edifici de culte, a més de la necròpolis. Lleida, Albamor.
7: Si bé les campanyes anteriors s'han centrat en la necròpolis, enguany s'ha excavat un fons de cabanes que constaten un assentament que datarien d'entre els segles 5 i 7. La coexistència d'aquest assentament, junt amb la necròpolis i sobretot amb la basílica, és característica perquè assentaments fundats des de zero, com el d'Àger, que s'han trobat fins a la data, sí que s'acompanyen d'un espai funerari, però no d'un edifici de culte. L'alcaldessa d'Àger, Mireia Burgués, posa en valor aquests treballs i contempla l'opció que el jaciment pugui ser visitat.
8: Doncs aquesta troballa és molt important pel nostre municipi, el d'Àger, perquè ens ajuda a conèixer el nostre passat, però no només el d'Àger, sinó el de tot el nostre territori. I, per tant, creiem que caldria fer o hem d'intentar donar-ne difusió i que això es pugui conèixer arreu. De moment només s'estan fent excavacions i està en fase inicial, tot i que porten molts anys excavant, però com a objectiu ens hem de marcar com a poble, doncs, que aquest jaciment i aquest poblat el pugui venir a visitar quanta més gent millor.
7: Les tasques d'excavació s'han desenvolupat aquest estiu, s'han allargat unes 3 setmanes i han comptat amb la participació d'una quinzena d'estudiants de la UAB.
5: 3CAT Info.
2: Passa un minut i mig de 3:15.
5: El temps.
2: Dani Ramírez.
9: La pluja va caient a algunes zones del país, no és generalitzada, punts del nord, punts de l'est, Girona, Barcelona, també s'ha animat una mica al Maresme, al voltant dels 5 litres al Corredor, també cap al Montnegre, 10 litres a Argentona, 7 litres a Mataró. Bé, de moment no ens consta cap aiguat que hagi fet mal, al contrari, la pluja, ni que hagi caigut amb intensitat, no ha fet mal. Hi havia llocs on feia 50 dies que no hi plovia, al prelitoral barceloní, per exemple, a la zona del Montseny, on més ha plogut al voltant dels 45 litres per metre quadrat a Gallifa. Tota aquesta zona de Bertí, Gallifa, pluja important. A la zona de Vigues, al Vallès Oriental, han arribat als 47 litres per metre quadrat, Sant Llorenç Savall 35, a Ceba 30 litres, a Osona, Castellcí, al Moianès 30 litres, 22 a Cervià de Ter, han caigut 26 a Rocacorba, 17 a Sant Hilari, 13 a Viladrau, i la pluja ha portat una refrescada important, sobretot al Pirineu, han caigut 7-8 litres a la Vall d'Aran, on ahir tenien temperatures de 39 graus a Bosòst, avui 21 de màxima, de 39 a 21, una baixada important a la zona nord de la Vall d'Aran, o Viella, ahir tenia 37, avui s'ha quedat amb 21 de màxima. Xerta 28, la més alta, han pujat al litoral tarragoní, com es preveia, Benissanet 38, a l'Aldea 37, Tarragona 37, Vinebre 36, o Girona, abans de ploure, bé, doncs també ha pujat a 35 graus. Compte aquesta nit i matinada, la pluja potser al Pirineu baixa d'intensitat, però en canvi ens passa una bossa freda, una gota freda diluïda, i entre aquesta nit matinada i demà a la tarda pot ploure novament amb intensitat a punts de Girona, Barcelona, litoral i prelitoral. No descartem altres xàfecs al Pirineu, Catalunya Central, i atenció perquè hi ha risc d'aiguat, sobretot a la costa entre Tarragona, la zona del Tarragonès, i Mataró, la zona del Maresme.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: S'ha acabat la Diada Castellera de les Santes a Mataró amb els capgrossos, els castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa, i que hem seguit a plaça amb la gent dels Tres Rondes, Josep Almirall.
10: Una diada que ha quedat interrompuda durant 20 minuts per culpa de la pluja, però en la qual les tres colles participants han assolit els seus principals objectius. Els castellers de Vilafranca han sortit amb l'estrena del 3 de 9 amb l'agulla, el primer que completen des del 2019, i també han descarregat el 4 de 9 i el 3 de 9, dos castells aguantats amb manilles de cara a pujar-los un pis més. Han acabat la seva actuació amb el pilar de 8 descarregat. Els minyons de Terrassa també han pogut repetir la torre de 9 de la Festa Major, que han acompanyat de el 4 de 9 han renunciat a la tercera ronda de castells després de la pluja i han acabat amb el Pilar de 7. I els capgrossos a Mataró. Ha estat la colla local que ha aconseguit descarregar finalment el seu 4 de 9, el gran objectiu dels mataronins en aquesta diada de Santana, aquesta diada a la plaça Santana de les Santes. Els capgrossos han sortit de 7 de 8, el tercer de l'any. A la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i han acabat amb aquest 4 de 9, un 4 de 9 que fins l'aleta ha pujat normal, però que un cop li han fet l'aleta s'ha obert el cel, ha caigut una pluja molt intensa i han hagut de descarregar sota aquesta tempesta.
11: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
1: Obrim l'aula per parlar de com s'explica el franquisme a classe. Coincidint amb els 50 anys de la mort de Franco, veiem què en pensen els alumnes del que els diuen els professors i quines iniciatives hi ha perquè els joves entenguin com van ser aquells anys. Acompanyem els alumnes de primer de batxillerat de l'Institut Josep Pla de Barcelona a visitar la presó Model. Ho fan amb dos guies que són, alhora també, testimonis directes d'aquells anys. La Isabel Alonso i en Carles Vallejo són membres de l'Associació Catalana de Persones Expreses del Franquisme i tenien 18 i 20 anys quan van passar per la presó. Ella per militar en moviments universitaris i ella a Comissions Obreres quan el sindicat era il·legal. Fa anys que van a les aules a explicar com es vivia durant aquells temps, uns testimonis que creuen ara són més importants que mai.
12: Han de comprendre que és un sistema que genera molta por, molt silenci, i que no et garanteix ni tan sols que puguis defensar les teves idees a través d'exercir drets constitucionals ara, com són associació, reunió, expressió, etc.
1: Entre els alumnes també comprovem que el franquisme no els queda tan lluny com a vegades sembla. Per la Laia, en Gael i l'Helena forma part de la seva història familiar.
13: A la meva família hi ha tres testimonis. El meu besavi va estar a un camp de concentració franquista i el meu avi i el meu tiet avi van estar aquí a Model.
14: Sí, vaig tenir el meu besavi aquí, m'ha seguit tancat.
15: El meu avi va ser un dels fundadors de Comissions Obreres, al Baix Llobregat. Va començar a lluitar pels drets dels treballadors, va ajudar companys, va fer organitzacions, es reunien en esglésies i bueno, en una d'aquestes reunions el capellà era republicà però la policia va entrar igualment i el van detindre per primer cop. El van jutjar al TOP, al Tribunal d'Ordre Públic, i el van ficar a la Model pues, 90 dies.
1: Més enllà d'aquestes històries familiars, els demanem què en pensen de com se'ls explica el franquisme a classe. A grans trets podem dir que en critiquen dos aspectes. El primer diu que se'n parla tard. Això ho explica la Laia.
13: De la dictadura se'ns parla ara al batxillerat. No tothom arriba al batxillerat. La primària gairebé no es parla d'això. Es parla un munt de la mitjana, que és molt important, òbviament, però repeteix. I ja ho sabem, crec que ara és molt més important altres coses que ens poden afectar realment.
1: Li demanem què en pensa a en Ferran Vital, que és el professor de la matèria.
16: Tot i que això sigui cert, això no vol dir que no es pugui començar a introduir què és una democràcia, què és una dictadura, què va passar a Espanya, què va passar a Catalunya fa 50 anys, qui era Franco, des d'edats molt més matineres, penso que des de quart, cinquè de primària es podria començar a desenvolupar.
1: I el segon aspecte que critiquen diuen que s'explica d'una manera tan acadèmica, només com un seguit de dates i fets, que no els permet fer-se una idea de com es vivia amb Franco.
16: A mi m'han dit, amb confiança, profe, expliques molt bé la Guerra Civil, però es nota que ets republicà més que franquista. I dic, home, sí, sempre estaré al costat d'un règim democràtic enfront d'un règim totalitari, ja és això. Però intentem sempre, els professors, i així celebro que ho rebin, que intentem ser objectius amb les fonts i amb les qüestions històriques.
1: I una de les alumnes, l'Helena, hi afegeix aquesta reflexió.
15: Sobretot quan comences a tractar el tema de les dictadures, com que es passa per sobre. S'explica la dictadura de Hitler, s'explica Mussolini també una mica per sobre, sobretot s'explica la d'Alemanya, però l'Espanya es nota com encara és molt recent. No sento que s'hagi deixat una empremta lo suficientment gran i profunda, perquè noto que va afectar molt més del que estan explicant.
1: I demanem a en Ferran si és veritat que hi ha un excés de zel entre els professors.
16: I és possible que hi hagi docents, hi hagi centres educatius que tenen encara certes reticències a parlar de determinats temes dintre de les aules. Ho hem de perdre aquesta por. Hem de posicionar-nos, com et deia abans, en la defensa dels drets humans i de la ciutadania i condemnar el règim franquista com el que va ser un règim criminal, un règim que va perseguir les persones que ells consideraven que no entraven dintre del seu arquetip del que era un ciutadà espanyol ideal.
1: 50 anys després de la mort de Franco, aquests alumnes defineixen així qui era el dictador.
14: Primer un militar, un general que va conspirar contra un govern electe i que va decidir que no li agradava i que no havia de ser.
15: Per mi Franco, ho diré com sempre ha sigut el dictador i com una mena d'enemic que quan

0: es va morir, es va obrir el vi a la família i es va celebrar.
1: Però són conscients que hi ha un auge de l'extrema dreta entre els seus companys, sobretot entre els alumnes més petits, els de secundària. Creuen que l'escola pot ajudar a rebatre-ho amb accions com aquesta, visitant la presó Model.
0: Però sí que sé que hi ha coses que es passen massa per sobre. O sigui, això de veure la Model quan estàs a batxillerat, jo crec que potser a un nen de tercer de l'ESO que va por ahí dient frases franquistes i feixistes, potser li seria més útil que no amb 16 anys venir aquí, perquè quan ets més petit, potser si tens la impressió de ostres, això és el que passava, potser t'obre els ulls una mica abans.
1: Es tracta de fer pedagogia de la memòria i aquí que els més joves coneguin els escenaris del franquisme o puguin parlar amb testimonis directes té un impacte determinant. Tanquem l'aula.
2: Aula oberta.

0: 3Cat Info.
1: 4 minuts i seran les 8 de la tarda. Pau Dax, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: A punt ara mà en Pau.
0: Esports.
3: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França, en final novament a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. Per l'equatorià ha estat una etapa exigent.
4: Sabia que por detrás venia 30 segundos y Sepp estaba 10 segundos tras mío. He sufrido, no sé, los últimos 4 kilómetros de Alpe d'Huez ha sido durísimo.
3: L'esloveta Tadej Pogačar certificarà demà el seu 5è Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Sac del Toro la tercera. Demà, etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. L'etapa es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda.
0: 3Cat Info.
3: En motor, Lando Norris ha aconseguit avui la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. La segona posició ha estat per Charles Leclerc i la tercera per Kimi Antonelli, pilot de Mercedes i líder del Mundial. Del Mundial, Hamilton havia acabat tercer però ha estat sancionat amb 3 posicions per impedir la sortida a pista de Piastri. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda. En futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 aquest matí a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. Pol Lozano, jugador blanquiblau.
5: Bueno, aquests partits costen, i més a pretemporada, un rival intens que se't tanca, que juga una mica a buscar-te això, no? A competir-te de tu a tu amb agressivitat, i costa trobar joc. Jo crec que al final molts partits són així, no? A la primera part s'ha de madurar una miqueta el partit i a la segona és quan apareixen els espais amb més, bueno, amb càrrega a les cames i tot, doncs jo crec que la idea era una miqueta aquesta.
3: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat.
6: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part no ha estat, penso que millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
3: La setmana que ve l'equip blanquiblau viatjarà a Anglaterra, on s'estarà uns dies. Dimecres disputarà un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. Seguim amb futbol. El Girona ha perdut contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí.
7: Bueno, personalment bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents. Encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
3: Ivan Morante, migcampista i una de les cares noves, ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. Ethan tampoc ha jugat, amb problemes a l'adductor. Dimecres els gironins juguen un amistós contra el Castelló, a la ciutat esportiva del Girona. I avui s'han anunciat diversos fitxatges a la Lliga F. El Barça incorporarà la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity, de la Lliga estatunidenca. McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. I Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlético de Madrid.

0: 3CAT Info. I Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: Bona tarda en punt les 8.

0: L'incendi de Madrid i Àvila ha obligat a desallotjar o evacuar més de 88.000 persones. El foc sense control ha calcinat 45.000 hectàrees. Una persona ha perdut la vida en un incendi a Manises, a l'Horta Sud, al País Valencià. El foc ja està controlat. En canvi, continua cremant sense control. L'incendi que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, ha obligat a desallotjar un poble i algunes urbanitzacions i a confinar milers de persones. Els bombers estabilitzen l'incendi que afecta una zona forestal de Cubelles, al Garraf, i que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions de la localitat de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. L'alcaldessa de Cubelles ha explicat a aquesta emissora que tot apunta que pot ser un foc provocat. Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada que afecten les línies R2, R2 Nord i R11. La infraestructura ferroviària ha passat a disposició de Rodalies, que iniciarà ara les marxes blanques, és a dir, les proves de circulació per comprovar que tot funciona amb normalitat. Un operari de 66 anys ha mort aquesta matinada després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment a la catenària de la línia ferroviària a l'altura de Sant Mori, a l'Alt Empordà. Amb aquesta mort ja són dues en menys de 24 hores. Per tot plegat, Comissions Obreres alerta que la prevenció de riscos laborals no és una prioritat a les empreses i torna a demanar a la Generalitat que d'una vegada per totes reforci la inspecció de treball. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial pel Mar Roig. El conflicte unit al bloqueig de l'estret d'Hormuz fa que els experts pronostiquin desabastiment i augment de la inflació.
1: Esports.
2: Richard Carapaz s'ha imposat a la vintena i penúltima etapa del Tour de França en final novament a Alpe d'Huez. Tadej Pogacar guanyarà demà el seu cinquè Tour, Remco Evenepoel serà segon i Isaac del Toro tercer. Demà l'última etapa es limitarà als carrers de París per culpa dels incendis a la Gironda. Aquest matí s'han disputat dos partits de pretemporada en presència catalana, l'Espanyol 1, Sabadell 0 i Sabadell 1, disculpeu, i el Girona 0 a l'Alavés. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc ha estat segon i Kimi Antonelli tercer després que Lewis Hamilton hagi estat sancionat.
0: I pel que fa el temps, una bossa de fred ens passarà aquesta nit i matinada fins demà a la tarda. Per tant, es manté el risc o perill de pluges fortes o tempestes actives a punts del nord i de l'est, especialment a la costa de Barcelona, nord de Tarragona i a les comarques gironines. La temperatura seguirà baixant més a l'interior que al litoral.
1: 3Cat Info.
0: Bona tarda, ara passen 3 minuts de les 8. Us acompanya molt de gust fins a les 9, Xavier Palau. Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són més de 88.000 les persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres. Aquesta hora, 8 i 4 minuts. Ho estem seguint amb l'Alba Gil, a qui podem saludar en directe a 3Cat Info i Catalunya Ràdio. Alba, bona tarda.
3: Molt bona tarda. Doncs última hora és que arrenca ara mateix la reunió del CECOT, el centre de coordinació, mentre les flames avancen encara sense control i les fortes ràfegues de vent que s'esperen a les pròximes hores fan preveure una nit molt difícil. Patxi Berreteaga és inspector de bombers de Vizcaya.
4: En la zona en la que nos han mandado está bastante complicadito. Vienen vientos sostenidos de 60 kilómetros hora ahora al anochecer. Entonces, pues bueno, no va a ser un trabajo fácil, pero bueno, ya tenemos nuestros criterios de seguridad claros y intervendremos, pues llegaremos hasta donde se pueda.
3: Ja són 60.000 les persones evacuades i 30.000 les confinades a diversos municipis afectats pels incendis, on s'hi aplega també la policia i la Guàrdia Civil per evitar robatoris i retorns no autoritzats. Aquest equip de Catalunya Ràdio ens trobem a la localitat madrilenya de Navalcarnero, on s'ha traslladat al centre de coordinació. Aquest matí era a Cenicientos, a uns 70 quilòmetres de distància, però ens han hagut de desallotjar i traslladar fins a aquest punt. I mentrestant, el fum arriba ja a Madrid, el cel s'ha tenyit de groc i Sanitat recomana no fer activitat física ni romandre a l'aire lliure per la mala qualitat

0: de l'aire.
1: Doncs aquesta és l'última hora. Gràcies, Alba Gil. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: I hem d'afegir també a aquesta hora que estem pendents de la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, després de la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d'Emergències. Ho farà des del lloc de comandament de Navaluenga, Ávila. La podreu seguir aquí en directe a 3CAT Info.
2: 3CAT Info.
1: Seguim encara l'actualitat d'aquests incendis perquè ha estat un dia i està sent un dia molt complicat pel que fa als incendis al País Valencià. A Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones més han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia a tocar d'un barranc. Els bombers ja l'han pogut controlar, l'Ajuntament del municipi ha confirmat la mort d'un dels seus veïns de 78 anys. Els equips d'emergències han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. El consistori ha decretat 2 dies de dol. A més, també continuem molt pendents de l'incendi forestal que crema sense control a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. S'ha donat l'ordre de desallotjar els pobles de la Vila Vella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó per la proximitat de les flames. Aquest dissabte el risc d'incendis és extrem a tot el País Valencià i la Diputació de Castelló adverteix que l'evolució d'aquest foc, hores d'ara, no és favorable. L'AEMET concreta que les condicions meteorològiques són adverses, amb ratxes de vent de 40 km per hora, una humitat relativa del 10%, és a dir, molt baixa la humitat, i temperatures que freguen els 38 graus. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius i una quinzena de mitjans aeris. I deixen clar que, a hores d'ara, la prioritat és la seguretat dels veïns i de les cases amenaçades pel foc. Les flames, a més, ja afecten la part est de la Serra d'Espadà. El regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, n'ha parlat en una entrevista aquí a 3CAT Info.
3: Els mitjans que estan actuant per evitar, sobretot, que avance cap a tres poblacions. La més propera, com dic, és la de Vilavella, encara que podrien haver altres, no? I cap a l'interior del Parc Natural. Nosaltres som la porta del Parc Natural de la Serra Espadà.
1: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers.
2: 3CAT Info.
1: I els bombers han estabilitzat l'incendi que de moment ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal a Cubelles, al Garraf. El foc ha obligat a confinar diverses urbanitzacions de la localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí, en aquesta emissora, que tot apunta que pot ser un foc intencionat.
4: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
1: L'entrada de vent de mestral fort fa que es mantingui elevat el perill d'incendi, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, durant tot aquest cap de setmana. Per això continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó al Boix, Tivissa Vandellós i Prades. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses durant aquest vespre i demà. Els xàfecs més importants afecten la meitat nord del prelitoral i l'extrem nord-est. A més, en alguns casos van acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. A la matinada també pot ploure amb intensitat en punts del litoral central i sud. A més, la temperatura baixarà preferentment a l'interior i demà a la costa. Aquest descens és important en punts del Pirineu, on també hi pot haver mala visibilitat en llocs d'alta muntanya. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha emès un avís de crescudes sobtades de torrents al Pirineu Lleidatà. A França, la situació dels incendis també és molt complicada. Diversos focs han obligat a evacuar unes 200.000 persones als departaments de la Gironda i de les Landes, al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són a tocar de Bordeus. De fet, les flames estan només a una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat. El foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 30.000 hectàrees, també 140 cases. Actualment hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Els equips d'emergències adverteixen que és un incendi perillós, però asseguren que ha perdut una mica d'intensitat perquè han baixat la temperatura i la humitat. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, però adverteix que la lluita contra el foc serà llarga.
0: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.

0: difícil.
1: El combat serà long i très difícil.
0: En el que portem d'any ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, una xifra històrica. Vuit i onze minuts, Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Aquest dissabte, Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació d'aquest servei. Aquesta mateixa tarda començaran les marxes blanques, que són unes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb passatgers. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
2: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls efectuats des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges situats a l'entorn de la zona afectada. A les últimes 24 hores, dues persones han mort en accidents laborals a Catalunya. Aquest dissabte, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària, i ahir va morir un treballador a les obres del nou Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continua sense ser una prioritat per a moltes empreses i reclama a la Generalitat que reforci d'una vegada per totes inspecció de treball amb més recursos per intensificar els controls i sancionar les empreses que incompleixen la normativa de seguretat laboral.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a la P7. El líder dels republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències i defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances estiuenques.
4: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
0: La creació d'aquesta societat mercantil d'inversions forma part de l'acord que Esquerra i el govern de Salvador Illa van tancar en el marc dels últims pressupostos de la Generalitat. Segons Junqueras, el pacte tindrà per objecte dur a terme estudis, redactar projectes i garantir l'execució d'inversions de l'Estat a Catalunya. Flavio Bolsonaro, primogènit de l'empresonat president brasiler Jair Bolsonaro, ha presentat oficialment la seva candidatura a les eleccions presidencials de l'octubre en un acte amb l'assistència del president de l'Argentina, l'ultradretà Javier Milei. Flavio Bolsonaro, que inclou l'indult pel seu pare al programa electoral, s'haurà d'enfrontar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys. El programa de Bolsonaro, fill, es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model del president del Salvador, Nayib Bukele. El pare de Flavio Bolsonaro, que té el suport de Donald Trump, està empresonat per intent de cop d'estat. Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen afins a l'Iran que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, avui, Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jassan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat 2 míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. Per la seva banda, l'Aràbia Saudita ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària d'Odeida, controlada pels rebels iemenites. Els patrullers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. La represa de les hostilitats al mar

0: Roig, unida al bloqueig de l'estret d'Hormuz, crea perill de desabastiment de mercaderies i augment de preus, segons els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem a les nostres butxaques en les pròximes setmanes, segons ha dit a Catalunya Ràdio Oriol Montanyà, és professor de logística de la Barcelona Management School.
1: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
2: El temps.
0: A punt, la crònica amb el Dani Ramírez.
3: Encara pot ploure en alguns indrets, aturar la pluja, però hi pot tornar. Aquesta nit i matinada es reactiva el vent, tramuntana fort a l'Empordà, sobretot al Rosselló, i també mestral a molts sectors del sud de Catalunya, des de l'àrea de Tarragona, Baix Camp, fins a la zona del Delta, l'Ebre Terres, de l'Ebre i mestral moderat al sud de Lleida. Aquí difícilment hi plourà. Però ens passarà aquesta nit en altura una petita bossa freda, bé, no tan petita, moderada en dimensions, fins a 14 graus sota zero. Això feia temps que no ho teníem. Aquest estiu doncs, ha estat poc plujós de moment i ara és una oportunitat per tenir més xàfecs o tempestes que poden ser fortes localment torrencials en pedra o calamar-se. Per tant, en punts del nord i de l'est, per tant, seria Pirineu, punts del Prepirineu, i sobretot Girona, Barcelona, de moment prelitoral, però també aquesta nit i matinada cap a la costa, i pot ploure fort, algun aiguat que pugui superar els 20 litres per metre quadrat, d'acord amb l'avís del Meteocat, entre el Tarragonès i l'àrea de Barcelona. No descartem que entrar a la matinada o demà també en punts del Maresme. Precaució a rieres i a zones inundables, seguirà demà baixant la temperatura, i globalment, a bona part del país, farà sol amb aquest vent del nord eixut, baixa la humitat, se'n va la calixa africana, i sembla que també la xafogó es va reduint.
2: Tresca Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
4: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a Trescat Info.
5: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: 8 i 18 minuts, un accident en via urbana a Mataró entre 5 turismes i una motocicleta ha acabat amb almenys 8 ferits aquest dissabte al voltant de les 6 de la tarda. Segons el primer balanç del SEM, hi ha hagut un menor ferit crític i un altre menor greu, a banda de 5 adults ferits lleus i un adult menys greu. 6 dotacions dels bombers treballen en el sinistre que s'ha produït a la via Sèrguia de la capital del Maresme, que connecta la C32 amb el nucli urbà. S'han mobilitzat 13 unitats, entre les quals un helicòpter medicalitzat i l'equip conjunt SEM Bombers. Els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola han detingut 4 persones acusades de pertànyer a una organització especialitzada en robatoris amb violència i intimidació a empresaris del sector de la producció de vídeos musicals. Els detinguts, 3 homes i una dona, tenen entre 19 i 32 anys. També hi ha 5 persones més investigades. L'operació es va engegar arran de diverses denúncies a Catalunya i a la Comunitat de Madrid. Els lladres seleccionaven les víctimes a les xarxes socials, simulaven contractar-ne els serveis i després els citaven en habitatges que havien llogat prèviament. Un cop allà, els assaltaven amb la cara tapada i amb armes blanques i de foc per obtenir les contrasenyes dels seus comptes corrents. Després els abandonaven al mateix lloc, lligats i immobilitzats. Els establiments turístics de la Costa Brava mostren una bona predisposició per fomentar l'ús del català, però es troben amb dificultats per trobar treballadors de temporada que el parlin. És una de les principals conclusions de la campanya El català et serveix, impulsada pel Consorci per la Normalització Lingüística. Berta Artigues Fontàs.
6: Els tècnics del Consorci han visitat una setantena de negocis de l'Estartit, Platja d'Aro o Calella de Palafrugell per informar sobre els recursos lingüístics, els cursos específics per l'hostaleria i programes de voluntariat per facilitar que tant l'atenció al públic com els menús o la retolació es puguin oferir en català. Marta Pedrós és la coordinadora de la campanya.
7: Sabem que hi ha gent que coneix la llengua però que no la usa i que aquesta gent doncs, estan en disposició de fer-ho i el que volem és que augmenti l'ús del català.
6: Una de les conclusions és que els propietaris estan sensibilitzats sobre aquesta qüestió.
7: Pràcticament en tots hi ha personal que fa l'atenció al públic en català. a tot arreu hem trobat les cartes que mínimament són en català.
6: Però alhora
7: ens transmeten una certa la dificultat de trobar personal.

0: però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. Ho constata en un estudi al Centre Internacional Esquerrer per a les Minories Ètniques i Nacionals, el CIEMAN, que reclama a les administracions millores en la informació i la simplificació dels processos per garantir que tots els ciutadans amb dret a vot puguin votar Txell Vallespí en els comicis de l'any que ve.
1: De les 500.000 persones estrangeres que poden votar a les eleccions municipals a Catalunya, n'hi ha més de 275.000 que provenen d'algun país de la Unió Europea. La resta són ciutadans de 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya, com el Regne Unit, Corea del Sud, el Perú, Xile o Colòmbia. Tots s'han d'inscriure al cens electoral abans de cada convocatòria, però molts no ho saben per falta d'informació. Ho explica 3CAT Info Gemma Pinyol Jiménez, que és coordinadora de l'informe del CIEMAN.
2: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
1: Per Pinyol Jiménez, l'altre problema és l'accés de burocràcia i la complexitat dels tràmits, que fa que molts ciutadans estrangers amb dret a vot quedin fora del procés electoral, com va passar el 2023.
2: Les anteriors eleccions municipals, de les 450.000 comunicacions que es van enviar perquè la gent s'apuntés, no es van arribar a inscriure més de 50.000 persones. Estem parlant més o menys d'un 10%.
1: Per això la coordinadora de l'estudi del CIEMAN reclama més campanyes permanents d'informació i sensibilització per a votants estrangers i la simplificació dels tràmits i la inscripció al cens electoral.
2: Quan una persona s'inscriu al padró o entra a demanar atenció a l'oficina de ciutadania i forma part d'algun dels col·lectius de persones que tenen dret a vot, això es pot ja facilitar. I això seria un registre automàtic, no? Es pot entendre com a silenci administratiu positiu, si una persona que s'ha inscrit en algunes es podria fer en les altres.
1: Els països amb més ciutadans amb dret a vot a Catalunya són Colòmbia, Itàlia, Romania, el Perú i França, amb xifres que oscil·len entre les 50.000 i les 93.000 persones. A Barcelona es calcula que hi ha 180.000 votants estrangers potencials, un 14% del cens.
0: Al gener es va posar en marxa el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona i des de llavors ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari sol tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27, i de casos especialment greus i complicats. Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
3: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables, són todo menores, los afectados, y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio que requiere una especial dedicación y mayores recursos.
0: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor d'edat, no només per delictes violents, com el cas del nadó maltractat a Barcelona, també tot el que està relacionat amb l'impagament de pensions, els fills o pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents perquè les víctimes sempre són vulnerables. I ara fins a 8:45.
4: Esports.
0: Apunja l'estudi al Pau Dax.
5: Bona tarda.
0: Bona tarda.
5: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França, en final novament a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. Per l'equatorià ha estat una etapa exigent.
6: Sabia que por detrás venia 30 segundos y Sepp estaba 10 segundos tras mío. He sufrido, no sé, los últimos 4 kilómetros de Alpe d'Huez ha sido durísimo.
5: L'eslovè Tadej Pogačar certificarà demà el seu 5è Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Isaac del Toro la tercera. Demà, etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. L'etapa es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda.
4: 3CAT Info.
5: Amb motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda. En futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 aquest matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus.
7: Bueno, aquests partits costen, i més a pretemporada. Un rival intens que se't tanca, que juga una mica a buscar-te això, no? A competir-te de tu a tu amb agressivitat.

0: i costa trobar joc. Jo crec que al final molts partits són així, no? A la primera part s'ha de madurar una miqueta el partit i a la segona és quan apareixen els espais amb més, amb càrrega a les cames i tot, doncs jo crec que la idea era una miqueta aquesta.
1: Sentíem Pol Lozano, jugador blanc i blau, i ara sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat.
2: Penso que l'equip ha estat molt seriós, que la primera part no ha estat, penso, el millor que ells, que hem tingut situacions per marxar guanyant al descans. Penso que estem creixent en situacions respecte a l'últim partit, que això és important, vol dir que anem afegint capes al nostre model, que ens anem completant.
1: La setmana que ve, l'Espanyol viatjarà a Anglaterra, on s'estarà uns dies. Dimecres disputarà un partit amistós davant el Burnley i, pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. I seguim amb futbol, perquè el Girona ha perdut contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí.
3: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga, i bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
1: Ivan Morante, migcampista i una de les cares noves, ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. Ethan tampoc ha jugat amb problemes a l'adductor. Dimecres els gironins juguen un amistós contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. I avui s'han anunciat diversos fitxatges a la Lliga F. El Barça incorpora la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys. Arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca. McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Kata Coy i Gemma Font. I el Badalona Women ha incorporat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
4: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
1: Salma Parayuelo deixa el Barça i fitxa per l'Olympique de Lió. La davantera jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. En canvi, qui no té cap intenció de sortir de Can Barça és Aitana Bonmatí, malgrat l'interès d'altres equips.
5: Pel que fa a mi, sí que van venir clubs importants i sempre he tingut molt clar on és casa meva, no? Jo tinc, a dia d'avui, després de 14 anys, serà la meva 15a temporada, la mateixa il·lusió.
1: En futbol masculí, l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kang In Lee, mitjapunta sud-coreà, que arriba al Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain. I el porter català Arnau Tenas jugarà al Mallorca de segona divisió, cedit pel Villarreal.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món després de derrotar Montenegro als penals. També en waterpolo, la selecció espanyola femenina es va classificar ahir a la final de la Copa del Món. A Sydney, Austràlia, el combinat de Jordi Valls va superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10 en el temps reglamentari. La boia Paula Leiton va valorar així el triomf als micròfons de tot costa de Catalunya Ràdio.
7: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
1: El combinat espanyol amb 13, el combinat espanyol amb 13 de les 14 jugadores catalanes s'enfrontarà demà als Estats Units a la final. Un últim punt pel piragüisme. En piragüisme, el talista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de seu al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units.
6: 3CAT Info. 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Bona tarda, són 9:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'incendi de Madrid i Àvila ha obligat a

0: Jau evacuar més de 88.000 persones, el foc sense control, ha calcinat 45.000 hectàrees. A Manises, a l'Horta Sud, una persona ha mort en un incendi al País Valencià. El foc ja està controlat, en canvi, continua cremant sense control l'incendi que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Ha obligat a desallotjar un poble i algunes urbanitzacions i a confinar milers de persones. I referint-se'm encara als incendis, els bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi que afecta una zona forestal de Cubelles, al Garraf, i que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions de la localitat de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. L'alcaldessa de Cubelles ha explicat a aquesta emissora que tot apunta que pot ser un foc provocat. En aquest segon tram informatiu, abans d'arribar a les 9, us explicarem que els Mossos d'Esquadra, juntament amb la Policia Nacional, han detingut 4 persones acusades de pertànyer a una organització especialitzada en robatoris amb violència i intimidació a empresaris del sector de la producció de vídeos musicals. I el futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona ja compta amb la primera pedra col·locada, un acte que dona el tret de sortir de les obres d'un equipament que, entre altres funcions, servirà per gestionar el trànsit d'aquests combois. El nou centre es troba a Vilaseca. També busquem aquesta hora amb el Pau Dax, el titular esportiu. Què destaques, Pau?
1: Hola, bona tarda. Victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa del Tour de França, en final novament a Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogacar guanyarà demà el seu 5è Tour. El podi el completaran Remco Evenepoel segon, Isaac del Toro tercer.
0: I el temps amb una bossa freda que ens passarà aquesta nit i matinada i fins demà a la tarda. Per tant, es manté el risc o perill de pluges fortes o tempestes actives a punts del nord i de l'est, especialment a la costa de Barcelona, nord de Tarragona i a les comarques gironines. La temperatura seguirà baixant més a l'interior que al litoral. Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són més de 88.000 les persones confinades o desallotjades. S'ha cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres. Ho estem seguint des de Navalcarnero amb l'Alba Gil.
2: Les flames avancen encara sense control i les fortes ràfegues de vent que s'esperen en les pròximes hores fan preveure una nit molt difícil. Patxi Berreteaga és inspector de bombers de Biscaya.
3: La zona en la que nos han mandado está bastante complicadito. Vienen vientos sostenidos de 60 kilómetros hora ahora al anochecer. Entonces, pues bueno, no va a ser un trabajo fácil, pero bueno, ya tenemos nuestros criterios de seguridad claros y intervendremos, pues llegaremos hasta donde se pueda.
2: Ja són 60.000 les persones evacuades i 30.000 les confinades a diversos municipis afectats pels incendis, on s'hi aplega també la policia i la Guàrdia Civil per evitar robatoris i retorns no autoritzats. Aquest equip de Catalunya Ràdio ens trobem a la localitat madrilenya de Navalcarnero, on s'ha traslladat al centre de coordinació. Aquest matí era a Cenicientos, a uns 70 quilòmetres de distància, però ens han hagut de desallotjar i traslladar fins a aquest punt. I mentrestant, el fum arriba ja a Madrid, el cel s'ha tenyit de groc i Sanitat recomana no fer activitat física ni romandre a l'aire lliure per la mala qualitat de l'aire.
0: Gràcies, Alba. I a aquesta hora també estem pendents de la compareixença de Fernando Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, després de la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d'Emergències. Ho farà des del lloc de comandament de Navaluenga, a Àvila, una compareixença del ministre de l'Interior que seguirem aquí en directe a 3CAT Info. I dia molt complicat pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Acabem de saber que deixa 6 persones ferides. Les flames han obligat a desallotjar diversos municipis per la proximitat de les flames, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. Ho ha explicat a aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer.
4: A la població veïna de la Vilavella s'han encantat dins del nucli urbà i, de fet, l'escola que està a tocar de la zona forestal estava així en fum fa no res i preocupa, òbviament, com dic, Eslida, Artana, que són dos pobles dins del cor de la Serra d'Espadà, i també la població veïna del Font de Guilla ens acabem de comunicar que la van a desallotjar també en ple centre de la Serra d'Espadà.
0: aquest dissabte el risc d'incendis.

0: És extrema a tot el País Valencià i la Diputació de Castelló adverteix que l'evolució d'aquest foc a hores d'ara no és favorable. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 300 efectius i una quinzena de mitjans aeris. Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
1: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A més, d'altra banda, a Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia a tocar d'un barranc. Els bombers ja l'han pogut controlar, l'Ajuntament del municipi ha confirmat la mort d'un dels seus veïns de 78 anys. Els equips d'emergències han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. El consistori ha decretat 2 dies de dol. I a casa nostra, els bombers han estabilitzat l'incendi que crema una zona forestal de Cubelles, al Garraf, i que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions de la localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. El foc ha començat cap a 4:45 de la tarda i els bombers hi han desplaçat 35 dotacions terrestres i també 10 mitjans aeris. L'alcaldessa d'aquesta localitat, de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat a 3Cat Info que tot apunta que pot ser un foc provocat.
2: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
0: L'entrada de vent de mestral fort fa que es mantingui elevat el perill d'incendi, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, durant tot el cap de setmana. Per això continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó el Boix, Tivissa, Vandellòs i Prades.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 9:45 de 9 del vespre, Protecció Civil manté activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses durant aquest vespre i demà. Els xàfecs més importants afecten la meitat nord del prelitoral i l'extrem nord-est. A més, en alguns casos van acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. A la matinada també pot ploure amb intensitat en punts del litoral central i sud. A més, la temperatura baixarà preferentment a l'interior i demà a la costa. Aquest descens és important en punts del Pirineu, on també hi pot haver mala visibilitat en llocs d'alta muntanya. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha emès un avís de crescudes sobtades de torrents al Pirineu Lleidatà.
3: 3Cat Info.
0: Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Aquest dissabte Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. Aquesta mateixa tarda començaran les marxes blanques, que són unes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb passatgers. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
4: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat colmatada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls efectuats des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges situats a l'entorn de la zona afectada. Ara falten 5 minuts per arribar a 9:15. Almenys 20 persones han mort arran de la guerra entre Rússia i Ucraïna en les últimes hores. A Ucraïna han perdut la vida 7 persones i una vintena més han resultat de ferides en diversos atacs russos. Els bombardejos han afectat edificis residencials i una oficina de correus en ciutats com Sloviansk i Sumy o Zaporizhia. Per la seva banda, Rússia ha elevat a 11 el nombre de morts de l'atac aeri ucraïnès contra un campament turístic a la regió de Zaporizhia, que es troba sota control rus. 4 de les víctimes eren menors d'edat. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una fàbrica amb components militars i una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs de refineria,

0: dies, algunes regions russes pateixen problemes d'aprovisionament de combustible, especialment a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a finals d'any i, de moment, també manté les restriccions en l'exportació de dièsel. A més, Romania ha abatut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. L'operació l'ha fet un caça F-16 en una zona deshabitada a prop de la frontera amb Ucraïna. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de territori rus. Israel ha matat 4 persones avui a Gaza. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Tel Aviv ha assassinat una 50ena d'agents i personal policial, inclosos els càrrecs, des de l'entrada en vigor de l'alto el foc l'octubre passat. Tot mentre creix la preocupació per l'escalada de violència a la Cisjordània ocupada, la Unió Europea ha demanat posar fi al cercle viciós de violència després que aquesta matinada l'exèrcit hebreu assaltés diverses localitats palestines. La intervenció militar formava part d'una operació a gran escala després que ahir 4 palestins i 2 soldats israelians morissin en un tiroteig. Una becària de l'OTAN ha estat detinguda a Bèlgica, sospitosa de fer espionatge per un altre país. Segons la Fiscalia belga, es tracta d'una ciutadana canadenca d'origen xinès. Ahir, després que la policia li escorcollés l'habitatge i el lloc on treballava, va ser acusada d'espionatge en benefici d'un tercer país i de participació en una organització delictiva. La sospitosa feia pràctiques a la caserna general suprema de les potències aliades a Europa, on es planegen i es duen a terme les operacions militars i missions estratègiques de l'Aliança Atlàntica a nivell mundial. Segons mitjans locals, la dona va recopilar informació especialment sensible durant les seves pràctiques, malgrat que no tenia permís. El cas ha passat ja a mans de la justícia.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ara falten 2 minuts i mig per arribar a 9:15. Els establiments turístics de la Costa Brava mostren una bona predisposició per fomentar l'ús del català, però es troben amb dificultats per trobar treballadors de temporada que el parlin. És una de les principals conclusions de la campanya El català et serveix, impulsada pel Consorci per la Normalització Lingüística. Berta Artigues Fontàs.
2: Els tècnics del Consorci han visitat una 70ena de negocis de l'Estartit, Platja d'Aro o Calella de Palafrugell per informar sobre els recursos lingüístics, els cursos específics per l'hostaleria i programes de voluntariat per facilitar que tant l'atenció al públic com els menús o la retolació es puguin oferir en català. Marta Pedrós és la coordinadora de la campanya.
3: Sabem que hi ha gent que coneix la llengua però que no la usa i que aquesta gent doncs, estan en disposició de fer-ho i el que volem és que augmenti l'ús del català.
2: Una de les conclusions és que els propietaris estan sensibilitzats sobre aquesta qüestió.
3: Pràcticament en tots hi ha personal que fa l'atenció al públic en català. A tot arreu hem trobat les cartes que mínimament són en català.
2: Però alhora
3: ens transmeten una certa la dificultat de trobar personal que pugui fer aquesta atenció al català.
2: Després de l'estiu, el Consorci té previst reprendre l'activitat i estendre la campanya a totes les comarques gironines.
0: El futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona ja compta amb la primera pedra col·locada, un acte que dona el tret de sortida a les obres d'un equipament que, entre altres funcions, servirà per gestionar el tràfic d'aquests convois. El nou centre es troba a Vilaseca i anem fins allà, Ariadna Escoda.
4: El centre operatiu del Tramcamp, que ocuparà més de 6.000 metres quadrats, inclourà un taller destinat al manteniment dels tramvies i una platja d'estacionament per al material mòbil, així com les oficines centrals, des d'on es gestionaran les operacions comercials, tècniques i administratives del tramvia del Camp de Tarragona. Les obres que s'inicien ara duraran 20 mesos i tenen un pressupost de 19 milions i mig d'euros. Inicialment tindrà la capacitat per a 7 tramvies, una xifra que augmentarà, com detalla Carles Ruiz, president de Ferrocarrils de la Generalitat.
5: La idea és que aquest centre, ara comencem la fase del que seria tallers i oficines, serveix per les dues fases, però lògicament tota la platja de vies està pensada per albergar el conjunt de tramvies que es aniran ampliant en funció de com evolucioni també el servei.
4: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha remarcat la importància del tramcamp per al territori.
6: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global de proximitat que us connecti els principals nuclis

0: urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
1: Més enllà de col·locar la primera pedra, l'acte d'aquest dissabte ha afegit cert simbolisme. També s'ha enterrat una càpsula del temps amb elements com un diari en paper del dia d'avui, una mostra de monedes d'euro en vigor i un document acreditant la presència d'autoritats a l'acte. S'espera que la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
2: Obrim aquesta horària de servei a 3Cat Info, tocats 3:15. Amb apunts de la mobilitat, per explicar-vos que la circulació de trens ha quedat interrompuda a la línia R4 de Rodalies per l'avaria d'un tren entre Fabra i Puig i Montcada bifurcació. Aquesta incidència se suma a la d'aquest matí, encara no resolta, a la línia R3. Els trens no circulen a causa d'un problema a la infraestructura derivat dels treballs que s'hi fan. S'ha establert servei per carretera entre Fabra i Puig i fins a Puigcerdà i la Tor de Querol. I a Mataró, un accident en via urbana entre 5 turismes i una motocicleta ha acabat amb almenys 8 ferits aquest dissabte al voltant de les 6 de la tarda. Segons el primer balanç del SEM, hi ha un menor ferit crític i un altre menor greu, a banda de 5 adults ferits lleus i un adult menys greu. 6 dotacions dels bombers treballen en el sinistre que s'ha produït a la via Sèrgia de la capital del Maresme, que connecta la C32 amb el nucli urbà. S'han mobilitzat 13 unitats, entre les quals un helicòpter medicalitzat i l'equip conjunt SEM Bombers.
3: El temps.
2: A punt, la previsió amb el Dani Ramírez.
4: Encara pot ploure en alguns indrets, s'aturarà la pluja, però hi pot tornar. Aquesta nit i matinada es reactiva el vent, tramuntana fort a l'Empordà, sobretot al Rosselló, i també mestral a molts sectors del sud de Catalunya, des de l'àrea de Tarragona, Baix Camp, fins a la zona del delta, l'Ebre Terres, de l'Ebre i mestral moderat al sud de Lleida. Aquí difícilment hi plourà, però ens passarà aquesta nit en altura una petita bossa freda, bé, no tan petita, moderada en dimensions, fins a 14 graus sota zero, això feia temps que no ho teníem. Aquest estiu doncs, ha estat poc plujós de moment, i ara és una oportunitat per tenir més xàfecs o tempestes que poden ser fortes localment torrencials amb pedra o calamar-se. Per tant, en punts del nord i de l'est, per tant, seria Pirineu, punts del Prepirineu, i sobretot Girona, Barcelona, de moment prelitoral, però també aquesta nit i matinada cap a la costa, i pot ploure fort, algun aiguat que pugui superar els 20 litres per metre quadrat, d'acord amb l'avís del Meteocat, entre el Tarragonès i l'àrea de Barcelona. No descartem que entrar a la matinada o demà també en punts del Maresme. Precaució a rieres i a zones inundables, seguirà demà baixant la temperatura, i globalment a bona part del país farà sol amb aquest vent del nord eixut, baixa la humitat, se'n va la calixa africana, i sembla que també la xafogó es va reduint.
3: 3Cat Info. Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
5: Sigui
3: bon
5: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
3: Denuncien l'excés de burocràcia...
6: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
6: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
3: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
6: I de la resta del món.
3: Pendents de la cimera internacional...
6: Faci el temps que faci.
8: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
6: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
3: 3Cat Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
9: Banderes de conveniència. Un forat legal en la seguretat de la navegació internacional.
10: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
11: La guerra de l'Iran ha mantingut durant mesos milers de mariners bloquejats a l'estret d'Hormuz, la majoria en vaixells amb bandera de conveniència. Libèria o Panamà tenien registrats els dos vaixells, francès i grec, abordats a l'abril per la Guàrdia Revolucionària Iraniana, que ho va difondre en un vídeo propagandístic. Les navilieres trien els pavellons estrangers per qüestions fiscals i de falta de regulació laboral, o també per saltar-se les sancions internacionals tant a l'Orient Mitjà com fins i tot en les flotes fantasma que permeten l'exportació de petroli rus. Panamà, que registra un 16% de la flota global, defensa el seu model de registre. José Raúl Molino, president del país centroamericà.
12: Detrás de una embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende. Esa es la gran diferencia con otros competidores. Nosotros no somos una franquicia, somos un país detrás de su registro.
11: Panamà i Libèria lideren una llista on també trobem Xipre, Malta, les Illes Marshall. Més del 70% de la navegació comercial internacional es fa sota bandera de conveniència, sense cap legislació vinculant d'àmbit global que regula les condicions del registre de vaixells. Això també facilita el frau. L'OMI, l'Organització Marítima Internacional, va detectar l'any passat 529 vaixells amb banderes falses. Una quarantena d'estats han denunciat la utilització de les seues banderes per organitzacions delictives. Per frenar aquests casos, l'OMI ha aprovat les seues primeres directrius per millorar la transparència de registres, identificar els propietaris dels vaixells i millorar la seguretat de les tripulacions. Aika Sherif, responsable jurídica de l'OMI.
13: Tienen por objeto ayudar a los estados de abanderamiento a gestionar sus procedimientos de matriculación, detectar documentación falsificada y reducir, y en última instancia, eliminar las matriculaciones fraudulentas mediante una diligencia debida coherente.
11: A l'espera que aquestes directrius s'apliquen, ja veus que reclamen més avanços. Luis Berenguer, president de la secció de Dret Marítim i del Transport del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, i antic capità de Mercant, reclama una modificació de la legislació europea de transport i navegació que obliga els vaixells a pagar uns mínims salarials a les tripulacions en aigües territorials de la Unió Europea, cosa que evita en part la competència deslleial.
14: De forma que la gent no pogués abusar dels tripulants quan se dirigeixen al mar territorial europeu, inclús la zona econòmica exclusiva d'Europa, que tinguessin que pagar-los a l'estàndard mitjà del que se paga a la Unió Europea pel vaixell, en el que eliminaríem problemes de competència deslleial.
11: Segons Berenguer, ja hi ha precedents en normativa exigida per la Unió Europea respecte a la transparència de la comptabilitat de les empreses navilieres, ja que el 2003 es va posar obligacions a les Illes Verges Britàniques.
14: L'Organització Marítima Internacional, l'Organització Mundial de Comerç, també va pres, i la Unió Europea li va obligar que no podia treballar les Illes Virgenes Britàniques, que era un dels paraïsos fiscals més captadors de capitales, a formalitzar les normes que no podien ser accions anònimes i també tenien que tenir identificat els managers i també els membres i la comptabilitat.
11: Tot i els esforços de l'OMI per regular el registre dels vaixells, la falta d'un consens per establir mesures vinculants que dispararien els costos de la navegació comercial, així com l'interès de saltar-se les sancions internacionals a través de flotes fantasmes, no fa previsible una millora en el curt termini.
9: És un reportatge de Vicent Mifsud amb la realització de Diego Monroy.
2: I ara tanquem informatiu. Fins a les 9.
3: Esports.
2: A punt la crònica amb el Pau Dax. El tenim a l'estudi de 3 Catinfo. Pau,
15: bona tarda.
2: Bona tarda.
15: Bona tarda. L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França, en final novament a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss quan aquest últim era el cap de cursa. Per l'equatorià ha estat una etapa exigent.
16: Sabia que por detrás venia 30 segundos y Sepp estaba 10 segundos tras mío. He sufrido, no sé, los últimos 4 kilómetros de Alpe d'Huez ha sido durísimo.
15: L'eslové Tadej Pogačar certificarà demà el seu cinquè tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Isaac del Toro la tercera. Demà, etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. L'etapa es retallarà i només recorrerà als carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda.
3: 3CAT Info.
15: En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer. després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda. I en futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 aquest matí a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
17: Bueno, aquests partits costen, i més a pretemporada. Un rival intens que se't tanca, que juga una mica a buscar-te això, no? A competir-te de tu a tu amb agressivitat, i costa trobar joc. Jo crec que al final molts partits són així, no? A la primera part s'ha de madurar una miqueta el partit i a la segona és quan apareixen els espais amb més, bueno, amb càrrega a les cames i tot, doncs jo crec que la idea era una miqueta aquesta.
15: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
18: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
15: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim en futbol. El Girona ha perdut contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí.
19: Bueno, personalment bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat. D'una lesió bastant dura i llarga, i bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
15: Ivan Morante, migcampista i una de les cares noves, ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. Ethan tampoc ha jugat amb problemes a l'adductor. Dimecres els gironins juguen un amistós contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. I avui s'han anunciat diversos fitxatges a la Lliga Femenina. El Barça incorpora la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca. McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Cata Coll i Gemma Font. I el Badalona Women ha fitxat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
20: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
15: Salma Parayuelo deixa el Barça i fitxa per l'Olímpic de Lió. La davantera jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. En canvi, qui no té cap intenció de sortir de Can Barça és Aitana Bonmatí.
21: Pel que fa a mi, sí que van venir clubs importants i sempre he tingut molt clar on és casa meva, no? Jo tinc a dia d'avui, després de 14 anys, serà la meva 15a temporada, la mateixa il·lusió.
15: En futbol masculí, l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kang In Lee, mitjapunta sud-coreà que arriba al Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain. I el porter català Arnau Tenas jugarà al Mallorca de segona divisió, cedit pel Villarreal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món després de derrotar Montenegro als penals. També en waterpolo, la selecció espanyola femenina es va classificar ahir per la final de la Copa del Món. A Sydney, Austràlia, el combinat de Jordi Valls va superar Rússia a la tanda de penals, després de l'empat a 10. La boia Paula Leiton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
22: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
15: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà demà als Estats Units a la final. I un últim apunt en piragüisme, perquè el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat l'or en la modalitat de C1 al Campionat Mundial del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units.
3: Trescat Info.
0: Bona nit, són les 9. L'incendi de Madrid i Àvila ha obligat a desallotjar o evacuar més de 88.000 persones. El foc sense control ha calcinat 45.000 hectàrees. De seguida tindrem

0: a l'última hora. Una persona mort en un incendi a Manises, a l'Horta Sud, al País Valencià. Aquest foc ja està controlat. En canvi, continua cremant sense control l'incendi que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Ha obligat a desallotjar diverses poblacions i a confinar milers de persones. Les flames afecten la Serra d'Espadà. Els bombers han estabilitzat l'incendi que afecta una zona forestal de Cubelles, al Garraf, i que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions d'aquesta localitat, de Cunit, al Baix Penedès, i també de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. L'alcaldessa de Cubelles ha explicat a 3Cat Info que tot apunta que pot ser un foc provocat. Continua activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges intenses en diverses zones del país. Aquesta matinada s'espera que els ruixats es concentrin sobretot al litoral central i sud. I a França preocupa un gran incendi que s'acosta a Bordeus. S'ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones de la seva àrea metropolitana i treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i també més d'un miler de militars. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill ara la navegació comercial pel Mar Roig. Aquest conflicte, unit al bloqueig de l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i augment de la inflació. I Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc provocat dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada, que afectava les línies R2, R2 Nord i R11. La infraestructura ferroviària ha passat a disposició de Rodalies, que començarà ara les marxes blanques, les proves de circulació per comprovar que tot funciona amb normalitat.
1: Esports. Victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la vintena i penúltima etapa del Tour de França, en final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogacar guanyarà demà el seu cinquè Tour. El podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Demà l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis al departament de la Gironda. En futbol s'han jugat dos partits de pretemporada, l'Espanyol 1, Sabadell 1 i el Girona 0, a la B 0. I Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats.
0: I pel que fa al temps, una bossa freda ens passarà aquesta nit i matinada i fins demà a la tarda. Per tant, es manté el risc o perill de pluges fortes o tempestes actives a punts del nord i de l'est, especialment a la costa de Barcelona, nord de Tarragona i també a les comarques de Girona. La temperatura seguirà baixant més a l'interior que al litoral.
2: Trescat Info.
0: Ara passen 3 minuts a les 9. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són més de 88.000 les persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres. Anem a un dels centres de comandament d'aquests incendis, a la localitat de Navalcarnero, al Baix Gil.
3: Les flames avancen encara sense control i les fortes ràfegues de vent que s'esperen en les pròximes hores fan preveure una nit molt difícil. Patxi Berreteaga és inspector de bombers de Biscaya.
4: La zona en la que nos han mandado está bastante complicadito. Vienen vientos sostenidos de 60 kilómetros hora ahora al anochecer, entonces... Pues bueno, no va a ser un trabajo fácil, pero bueno, ya tenemos nuestros criterios de seguridad claros y intervendremos, pues llegaremos hasta donde se pueda.
3: Ja són 60.000 les persones evacuades i 30.000 les confinades a diversos municipis afectats pels incendis, on s'hi aplega també la policia i la Guàrdia Civil per evitar robatoris i retorns no autoritzats. Aquest equip de Catalunya Ràdio ens trobem a la localitat madrilenya de Navalcarnero, on s'ha traslladat al centre de coordinació. Aquest matí era a Cenicientos, a uns 70 quilòmetres de distància, però ens han hagut de desallotjar i traslladar fins a aquest punt. I mentrestant, el fum arriba ja a Madrid, el cel s'ha tenyit de groc i Sanitat recomana no fer activitat física ni romandre a l'aire lliure per la mala qualitat de l'aire.
0: Doncs aquesta hora està reunit el Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d'Emergències. De seguida que acabin aquesta reunió, haurà de compareixer el ministre de l'Interior. El seguirem aquí a 3Cat Info a veure quina és l'última hora d'aquest gran incendi que afecta, com diem, Madrid i Àvila. I avui també és un dia complicadíssim al País Valencià en relació amb els incendis. Allà continua cremant sense control el foc que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Acabem de

0: saber que deixa 6 persones ferides. Les flames han obligat a desallotjar diversos municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i també part de la Vall d'Uixó. Ho ha explicat aquí a 3Cat Info el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer.
1: A la població veïna de la Vilavella s'ha encontrat dins del nucli urbà i, de fet, l'escola que està a tocar de la zona forestal estava així en fum fa no res i preocupa, òbviament, com dic, Eslida, Artana, que són dos pobles dins del cor de la Serra d'Espadà, i també la població veïna del Fontdevilla ens acabem de comunicar que la van a desallotjar també en ple centre de la Serra d'Espadà.
0: Avui el risc d'incendi és extrem a tot el País Valencià i la Diputació de Castelló adverteix que l'evolució d'aquest foc a hores d'ara no és favorable. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 300 efectius i una quinzena de mitjans aeris. Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
1: Tot apunta i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: I a Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un altre incendi forestal que ha començat aquest migdia a tocar d'un barranc. Els bombers ja l'han pogut controlar. L'Ajuntament del municipi ha confirmat la mort d'un dels seus veïns de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe cremat per les flames. El consistori ha decretat ara 2 dies de dol. Aquí al Principat els bombers s'han pogut estabilitzar, per tant contenir l'incendi que de moment ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal a Cubelles, al Garraf. Aquest foc ha obligat a confinar també diverses urbanitzacions de la localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí que tot apunta que també pot ser un foc provocat.
2: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
0: L'entrada de vent de mestral fort fa que es mantingui elevat el perill d'incendi, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, durant tot el cap de setmana. Per això continuen les restriccions d'accés als espais naturals d'aquesta zona, Montmell, Marmellal, Montsant, els Ports, Cardol, Boix, Tibissa, Vandellós i també Prades. I avui no només estem pendents dels incendis, també de les pluges que han d'arribar segurament. Protecció Civil manté activat, de fet, l'alerta del Pla Inuncat per aquesta previsió de pluges intenses durant aquest vespre i demà. Aquests xàfecs més importants afectarien la meitat nord del prelitoral i l'extrem nord-est. En alguns casos també van acompanyats de tempesta i localment podrien anar acompanyats de calamarsa o de pedra. A la matinada també pot ploure amb intensitat en punts del litoral central i sud i la temperatura baixarà, sobretot a l'interior i demà també a la costa. Aquest descens és important en punts del Pirineu, on també hi pot haver mala visibilitat en llocs d'alta muntanya. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre emet un avís de crescudes sobtades de torrents al Pirineu lleidatà. I acabem aquest repàs de tots els incendis que ens estan afectant aquests dies, a aquestes hores, a tot arreu, pràcticament. També a França, allà la situació és supercomplicada. Diversos incendis han obligat a evacuar allà unes 200.000 persones als apartaments de la Gironda i de les Landes. Això és al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són a tocar de Bordeus. De fet, les flames estan només a una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat. El foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 30.000 hectàrees, també 140 cases. Ara mateix hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i hi ha un miler de militars que ahir va activar el president del govern francès. Els equips d'emergències adverteixen que és un incendi perillós, però asseguren que ha perdut una mica d'intensitat perquè han baixat la temperatura i també la humitat. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar la ciutat de Bordeus, però adverteix que la lluita contra el foc serà molt llarga.
3: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
0: En el que portem d'any ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, que és una xifra històrica.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a Catalunya encara ha mort avui un jove de 21 anys al canal de la dreta de l'Ebre, Amposta. Els bombers van rebre l'avís ahir a la nit que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i de matinada n'han

0: Han trobat el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des que va començar aquesta campanya de banya a mitjans de juny. Justament avui, amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments, els socorristes han fet protestes en diverses platges per denunciar la precarietat en el sector i per reclamar una llei urgent de socorrisme. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també contractar més professionals.
1: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data de l'any 1972 i que ha quedat lògicament obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, perquè els socorristes comencen la temporada al juny i l'acaben el 31 d'agost i per les altes temperatures hi ha gent banyant-se a les platges des de l'abril fins al mes d'octubre.

0: Ara falten 4 minuts per arribar al punt d'un quart de 10. Continuem amb més qüestions. Obrim ara el focus. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirma que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. Assegura que des de fa un mes s'han fet els preparatius per rebre'ls a la regió russa de Voronezh, a uns 250 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa 2 anys. Tot això mentre en aquestes últimes hores almenys 19 persones han mort en aquests bombardejos entre els dos bàndols. 12 han perdut la vida, 5 eren nens, en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Zaporizhia, en una de les zones ucraïneses controlades per Rússia. L'exèrcit de Zelensky també ha atacat una fàbrica de components militars i una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs a refineries, algunes regions russes tenen ara problemes d'aprovisionament de combustible, sobretot a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a final d'any a Ucraïna. D'altra banda, han perdut la vida 7 persones en bombardejos a les ciutats de Sloviansk, Sumy i Zaporizhia. I espera el d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig ara aquest conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, avui Washington i Teheran, hem de dir que no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat, com dèiem, un atac amb míssils contra la província de Jazan, això és al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri ha interceptat 2 míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. I l'Aràbia Saudita ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària de Hodeida, controlada pels rebels. Els patrullers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Balen Bandem, on els hutis van declarar el bloqueig naval. Per tant, aquesta represa de les hostilitats al Mar Roig, unida al bloqueig de l'estret d'Hormuz, crea perill de desabastiment de mercaderies i també augment de preus, ho diuen els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem a les nostres butxaques en les pròximes setmanes. N'ha parlat a Catalunya Ràdio Oriol Montanyà, que és professor de logística de la Barcelona Management School.
1: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: El temps. Amanda N. Ramírez.
2: Encara pot ploure en alguns indrets, aturar la pluja, però hi pot tornar. Aquesta nit i matinada es reactiva el vent, tramuntana forta a l'Empordà, sobretot al Rosselló, i també mestral a molts sectors del sud de Catalunya, des de l'àrea de Tarragona, Baix Camp, fins a la zona del delta de l'Ebre, Terres de l'Ebre, i mestral moderat al sud de Lleida. Aquí difícilment hi plourà. Però ens passarà aquesta nit en altura una petita bossa freda, bé, no tan petita, moderada en dimensions, fins a 14 graus sota zero, això feia temps que no ho teníem. Aquest estiu doncs, ha estat poc plujós de moment, i ara és una oportunitat per tenir més xàfecs o tempestes que poden ser fortes localment torrencials en pedra o calamarsa. Per tant,

0: en punts del nord i de l'est, per tant seria Pirineu, punts del Prepirineu, i sobretot Girona, Barcelona, de moment prelitoral, però també aquesta nit i matinada cap a la costa, i pot ploure fort, algun aiguat que pugui superar els 20 litres per metre quadrat, d'acord amb l'avís del Meteocat, entre el Tarragonès i l'àrea de Barcelona. No descartem que entrar a la matinada o demà també en punts del Maresme. Precaució a rieres i a zones inundables, seguirà demà baixant la temperatura, i globalment a bona part del país farà sol amb aquest vent del nord eixut, baixa la humitat, se'n va la calixa africana i sembla que també la xafogó es va reduint.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Ara va ser un minut d'un quart de 10. Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvorany que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Avui Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. Aquesta mateixa tarda han començat les marxes blanques, que són unes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i també la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb la gent a dins. La consellera de Territori, Sílvia Paniqué, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
3: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
2: Adif assegura que les inspeccions i els controls que han fet des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'ha detectat doncs, més desplaçaments ni tampoc danys a la plataforma ferroviària ni tampoc als habitatges situats a l'entorn d'aquesta zona afectada. I encara relacionat amb infraestructures, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a l'AP7. El líder dels Republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències i defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances d'estiu.
4: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
2: La creació de la Societat Mercantil d'Inversions forma part de l'acord que Esquerra i el govern d'Illa van tancar en el marc dels últims pressupostos de la Generalitat. Segons Junqueras, el pacte tindrà per objecte dur a terme estudis, a redactar projectes i garantir, com dèiem, l'execució d'inversions de l'Estat a Catalunya. I en les últimes 24 hores, dues persones han mort en accidents laborals aquí a casa nostra. Avui, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. Ahir va morir un treballador a les obres del Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continua sent una prioritat. No continua sent, no és una prioritat per a moltes empreses, volíem dir, i reclama a la Generalitat que reforci d'una vegada per totes la inspecció de treball amb més recursos per intensificar els controls i sancionar les persones i les empreses que estan incomplint aquesta normativa de seguretat laboral. Els establiments turístics de la Costa Brava mostren una bona predisposició per fomentar l'ús del català, però es troben amb dificultats per trobar treballadors de temporada que el parlin. És una de les principals conclusions que ha tingut ara la campanya El català et serveix, que està impulsant el Consorci per la Normalització Lingüística. Ens ho explica la Berta Artigas Fontàs.
5: Els tècnics del Consorci han visitat una setantena de negocis de l'Estartit, Platja d'Aro o Calella de Palafrugell per informar sobre els recursos lingüístics, els cursos específics per l'hostaleria i programes de voluntariat per facilitar que tant l'atenció al públic com els menús o la retolació es puguin oferir en català. Marta Pedrós és la coordinadora de la campanya.
6: Sabem que hi ha gent que coneix la llengua però que no la usa i que aquesta gent doncs, estan en disposició de fer-ho i el que volem és que augmenti l'ús del català.
5: Una de les conclusions és que els propietaris estan sensibilitzats sobre aquesta qüestió.
6: Pràcticament en tots hi ha personal que fa l'atenció al públic en català, a tot

0: arreu hem trobat les cartes que mínimament són en català.
1: Però alhora
0: ens transmeten una certa la dificultat de trobar personal...

0: Internacional Lascarré per a les minories ètniques i nacionals, el Ciemen, que reclama a les administracions que millorin en la informació i també en la simplificació dels processos per garantir justament que tots els ciutadans amb dret a vot puguin votar, si volen, en els comicis de l'any que ve. Txell Vallespí.
1: Bon dia. De les 500.000 persones estrangeres que poden votar a les eleccions municipals a Catalunya, n'hi ha més de 275.000 que provenen d'algun país de la Unió Europea. La resta són ciutadans de 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya, com el Regne Unit, Corea del Sud, el Perú, Xile o Colòmbia. Tots s'han d'inscriure al cens electoral abans de cada convocatòria, però molts no ho saben per falta d'informació. Ho explica 3CAT Info Gemma Pinyol Jiménez, coordinadora de l'informe del Ciemen.
2: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
1: Per Pinyol Jiménez, l'altre problema és l'accés de burocràcia i la complexitat dels tràmits, que va fer que només el 10% dels estrangers amb dret a vot s'inscriguessin al cens electoral per les eleccions municipals del 2023. Per això reclama més campanyes permanents d'informació i sensibilització i la simplificació dels tràmits.
2: Quan una persona s'inscriu al padró o entra a demanar atenció en l'oficina de ciutadania i forma part d'algun dels col·lectius de persones que tenen dret a vot, això es pot ja facilitar. I això seria un registre automàtic, no? Es pot entendre com a silenci administratiu positiu, si una persona que s'ha inscrit en algunes es podria fer en les altres.
1: Només a Barcelona es calcula que hi ha 180.000 votants estrangers potencials, un 14% del cens.
0: Les ràtios a les aules que marca l'actual llei a Catalunya són de les més altes d'Europa i estan per sobre de la mitjana dels països de l'OCDE. Segons la normativa actual, les aules a infantil i primària poden ser de 25 alumnes i a secundària de 30. Doncs bé, a Catalunya la mitjana és de 20, més que a Grècia i Itàlia i menys que a Xile, el Japó i el Regne Unit. La recerca no ha pogut establir una correlació directa entre la quantitat d'alumnes per aula i els resultats educatius. Francesc Padró és catedràtic de Política Educativa de la Pompeu Fabra.
3: Seria tan senzill com dir: posem més recursos, fem les aules més petites i aconseguirem millors resultats. No és això. El que realment sabem que funciona, insisteixo, acreditat empíricament, és justament tractar diferencialment les necessitats dels alumnes.
0: Clar, diu que una baixada de ràtio general és car i que té poc impacte. És preferible, comenta, fer-la allà on toqui.
3: Quan tenim escoles o tenim aules que tenen alumnes que tenen dificultats en un nombre més gran, han de tenir, lògicament, una atenció docent més elevada. Això significa més hores docents. I això significa, per tant, un tamany de classe més reduït.
0: Aquesta baixada de ràtios ha estat una de les reivindicacions principals dels mestres aquest curs. L'acord d'ensenyament amb els sindicats preveu retallar uns 5 alumnes per grup en els pròxims anys.
4: Esports.
0: Amb el Pau Dax.
5: Bona tarda. L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França, en final novament a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. Per l'equatorià ha estat una victòria molt petita. I seguim amb l'eslovet Tadej Pogacar, que certificarà demà el seu 5è tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Isaac del Toro la tercera. Demà, etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. L'etapa es retallarà i només es recorreran als carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. Recuperem el tall de Carapaz.
6: Sabía que por detrás venía 30 segundos y Sepp estaba 10 segundos tras mío. He sufrido, no sé, los últimos 4 kilómetros de Alpe d'Huez ha sido durísimo.
5: En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda. En futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El blanquiblau, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
7: Bueno, aquests partits costen, i més a pretemporada, un rival intens que se't tanca, que juga una mica a buscar-te això, no? A competir-te de tu a tu amb agressivitat, i costa trobar joc. Jo crec que al final molts partits són així, no? a la primera part s'ha de madurar una miqueta el partit i a la segona és quan apareixen els espais amb més...

0: amb càrrega a les cames i tot, doncs jo crec que la idea era una mica aquesta.
1: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
2: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
1: Dimecres l'equip blanc i blau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit al migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol.
3: 3Cat Info.
1: Seguim amb futbol. El Girona ha perdut contra l'Alavés el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí.
4: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé. Bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
1: Ivan Morante, migcampista i una de les cares noves, ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. Ethan tampoc ha jugat amb problemes a l'adductor. Dimecres els gironins juguen un amistós contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. I avui s'han anunciat diversos fitxatges a la Lliga F. El Barça incorpora la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca. McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. I el Badalona Women ha fitxat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
5: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
1: Salma Parayuelo deixa el Barça i fitxa per l'Olímpic de Lió. La davantera jugarà a les ordres de Jonathan Giralde fins al 2030. En canvi, qui no té cap intenció de sortir de Can Barça és Aitana Bonmatí.
6: Pel que fa a mi, sí que van venir clubs importants i sempre he tingut molt clar on és casa meva, no? Jo tinc a dia d'avui, després de 14 anys, serà la meva 15a temporada, la mateixa il·lusió.
1: En futbol masculí, l'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Kang In Lee, mitjapunta sud-coreà que arriba al Metropolitano procedent del Paris Saint-Germain. I el porter català Arnau Tena jugarà al Mallorca de segona divisió, cedit pel Villarreal.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món després de derrotar Montenegro als penals. També en waterpolo, la selecció espanyola femenina es va classificar ahir per la final de la Copa del Món a Sydney, Austràlia. El combinat de Jordi Valls va superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
1: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà demà als Estats Units a la final.
3: 3Cat Info.

Ara són 9:15. Estem molt pendents d'aquest incendi de Madrid i Àvila que ha obligat a desallotjar o evacuar de moment més de 88.000 persones. És un foc que crema sense control i que ha calcinat 45.000 hectàrees. Al País Valencià, una persona morta en un incendi a Manises, a l'Horta Sud. Aquest foc ja està prou controlat. En canvi, continua cremant sense control un foc que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Ha obligat a desallotjar diverses poblacions i a confinar milers de persones. Les flames afecten la Serra d'Espadà. I continua activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges intenses en diverses zones del país. Aquesta matinada s'espera que els ruixats es concentraran

0: sobretot al litoral central i sud. I de seguida escoltarem un nou capítol de l'Espai l'Hemicicle de 3CAT Info, que avui portarà tota l'actualitat parlamentària de la setmana amb la Marta Corbalán.
1: Esports.
2: Al Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogacar guanyarà demà el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Demà, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis al departament de la Gironda.
0: I com us dèiem, una bossa freda ens passarà aquesta nit i matinada i fins demà a la tarda per sobre. Per tant, tenim el risc o perill de pluges fortes o tempestes actives a punts del nord i de l'est, especialment a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a les comarques de Girona. La temperatura seguirà baixant, més a l'interior que no pas al litoral.
1: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El Parlament ha acabat el curs polític amb deures fets, però també amb molts dependents que haurà d'entomar a partir del setembre després de les vacances d'estiu. La principal llei que s'ha aprovat aquest curs són els pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers del govern de Salvador Illa, que li permetran apuntalar la segona part de la legislatura. Una segona part de mandat en què el Parlament haurà de tramitar lleis rellevants per facilitar l'accés a l'habitatge, com la que prohibeix la compra especulativa d'immobles o la que permetrà incrementar l'oferta d'habitatge protegit. Avui entrevistarem la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Esther Capella. Benvinguts a l'Hemicicle. Després de 3 anys de pròrrogues, el Parlament ha aconseguit aprovar aquest mes de juliol uns nous pressupostos de la Generalitat. Són els primers de la legislatura i potser també els últims, perquè el 2027 i el 2028 són anys electorals i, per tant, no és l'escenari més idoni perquè els partits es posin a negociar. Els pressupostos s'han aprovat amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns, a banda del PSC, i donen oxigen al president Salvador Illa per afrontar els propers 2 anys de legislatura.
4: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
3: Esquerra i els Comuns han actuat durant tot el curs com a socis clau de Salvador Illa. Han garantit amb els seus vots la majoria parlamentària necessària perquè el govern pogués tirar endavant les seves principals iniciatives. De cara a la segona part de la legislatura, els dos socis ja han advertit que seran exigents amb el govern perquè compleixi tots els acords pactats. Sentim la portaveu republicana Esther Capella i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach.
5: Avui comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: President, el govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: L'habitatge continuarà sent una de les pedres angulars del pròxim curs polític. El Parlament té previst aprovar a l'octubre una proposició de llei impulsada pels Comuns per prohibir la compra especulativa de pisos i evitar així que es faci negoci amb l'habitatge. També es tramitarà una altra llei pactada pel govern i els Comuns per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit a Catalunya. Es farà a partir de mesures excepcionals, com reconvertir oficines o hotels en immobles amb preus assequibles. Aquest curs polític, el Parlament ja va aprovar una altra llei clau, la que regula els lloguers de temporada i d'habitacions. La majoria de les lleis del pròxim curs també s'aprovaran amb el suport dels socis d'investidura si no hi ha un gir de guió. En canvi, la resta de partits de l'oposició tenen previst continuar marcant distàncies amb el govern del PSC. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, fa un balanç negatiu d'aquesta primera part de la legislatura.
7: Ni normalitat, ni estabilitat, ni tampoc bona gestió. En comptes de girar full, el president Illa ha girat el país cap per avall. Avui Catalunya està pitjor que fa 2 anys.

0: òbviament, amb la complicitat d'Esquerra i dels Comuns. Aquesta és la realitat.
1: El Partit Popular de Catalunya també ha estat molt crític amb el govern. Juan Fernández n'és el secretari general.
2: Ha assumit les polítiques del nacionalisme. Ha assumit les exigències d'Esquerra. Ha entregat la política econòmica als comuns i ha convertit la Generalitat en una peça més de l'estratègia política del sanchisme.
1: De cara al curs que ve, el Parlament també té pendent aprovar lleis que fa mesos que estan en tramitació, com la de memòria democràtica, que obligarà a retirar la simbologia franquista de l'espai públic. El Parlament també haurà de posar fil a l'agulla per encarrilar la reforma del reglament de la cambra per sancionar els discursos d'odi. El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP no volen que quedin impunes expressions com aquestes que fan servir Aliança Catalana o Vox per referir-se, en aquest cas, als republicans i als socialistes.
3: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
4: Gastar-se el dinero en drogas y putas como han hecho los socialistas.
1: La represa del curs, després de les vacances d'estiu, també estarà marcada pels moviments dels tribunals espanyols en relació amb l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. Si el Suprem acaba aplicant l'amnistia, els diputats de Junts, Carles Puigdemont i Lluís Puig, podrien tornar al Parlament i asseure's als seus escons, que ara estan ocupats per dos llaços grocs.
5: Té la paraula.
6: Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya.
1: Benvinguda al programa L'Hemicicle. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar la setmana passada la llei d'amnistia. S'esperaven que els diferents tribunals espanyols no l'apliquessin directament?
6: Bé, ens esperàvem. Sempre penses que quan hi ha una sentència tan contundents, sense subordinades, tan clares, que les podem entendre, les entén tothom, el que diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sempre penses que efectivament ara ja no tenen cap excusa per aplicar doncs, la llei d'amnistia. Més si tenim en compte que algunes de les preguntes que es formulen al Tribunal de Justícia de la Unió Europea venen directament formulades per aquests tribunals. Doncs decebedor, perquè també acaba sent el test de la qualitat democràtica de l'Estat espanyol i dels seus tribunals, que han demostrat o que han donat sobrades mostres de la seva incapacitat d'entendre que la sobirania rau en les càmeres parlamentàries i que han d'aplicar la llei i que no hi cap interpretacions com les que pretenen fer i que, per tant, escolti'm, allò que va ser un conflicte polític que persisteix encara a dia d'avui, la manera de solucionar-lo era amb la política i no amb la repressió i la judicialització, i tornem a estar allà mateix. La repressió no és la solució en un conflicte polític i, per tant, el conflicte polític persisteix.
1: Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per tenir paralitzada l'amnistia, tot i la sentència favorable de la Justícia Europea. Es plantegen seguir aquesta via des d'Esquerra?
6: Bé, crec que nosaltres tenim clara quina és la via. La via ja va ser la llei d'amnistia i, per tant, que nosaltres la vam picar pedra perquè arribés i hi hagués la possibilitat i l'escenari per la llei d'amnistia. I com dic moltes vegades, el camí dels tribunals, en aquest cas del Suprem, cada vegada és més estret, no té escapatòria d'aplicar la llei d'amnistia, igual que el Tribunal de Comptes, igual que l'Audiència Nacional. És un test també de qualitat democràtica a l'Estat espanyol i ha quedat molt mal parat, i els tribunals espanyols en el context europeu dels estats plenament democràtics, doncs queden molt mal parats de la seva qualitat democràtica i, en definitiva, que deixin de fer el ridícul. Aquesta seria la meva sentència, que deixin de fer el ridícul, que deixin de castigar de forma, de la manera que ho han fet a ciutadans que haurien ja d'estar plenament lliures i en l'exercici ple dels seus drets i llibertats, que és el que han de fer els tribunals, també garantir els drets i les llibertats del conjunt dels ciutadans.
1: Ha dit que el Tribunal Suprem i els altres tribunals espanyols que han d'aplicar l'amnistia no tenen escapatòria i, per tant, que tard o d'hora l'hauran d'acabar aplicant, però ja hem vist el Tribunal de Comptes que ha utilitzat alguna maniobra per dilatar, obrint un període d'al·legacions. Temen que tot això es pugui anar endarrerint.
6: bé, utilitzen el temps com a element també per impedir l'aplicació d'una llei d'amnistia. Per cert, també els 2 mesos per l'aplicació de la llei el tribunal ho torna a repetir i, en definitiva, juguen a la dilació. Ells, que han de garantir, com deia, no, la plenitud de drets i llibertats del conjunt dels ciutadans, juguen a través del temps a impedir l'exercici ple dels drets i les llibertats dels ciutadans. Això algun dia també haurà de tenir conseqüències per a aquests tribunals. I faig un apunt. Tots els procediments judicials endegats i de la forma que es van engegar, tot el cost també que ha representat, algun dia algú també els haurà de demanar responsabilitats. El cost personal, però també el cost en l'erari públic d'esmerçar esforços ingents fer prevaldre la seva manera d'entendre i voler el món, que en definitiva és contrària a un sistema democràtic, a un estat de dret i, per tant, també a les accions que es van dur a terme durant el procés i, per tant, també la votació de l'1 d'octubre, que res tenen a veure amb el que els tribunals van acabar jutjant i condemnant.
1: Una altra opció, per exemple, si els tribunals espanyols es neguen a aplicar l'amnistia, seria presentar una querella per prevaricació contra els jutges que no l'apliquen?
6: Primer una cosa i després ja en parlarem. En tot cas, la història sí que els jutjarà amb ells, ja els està jutjant. Quina vergonya haurien de sentir o han de sentir quan els tribunals europeus els esmenen la plana a diari. Ha passat durant tots aquests anys tribunals d'estats federals que ja els han fet posar vermells, però que després ja ha passat amb resolucions judicials europees que els hi hauria de fer vergonya, els hi ha de caure la cara de vergonya. No són homologables als tribunals de països amb llarga tradició democràtica.
1: D'aquí pocs dies, en concret el 8 d'agost, farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa. Quin balanç en fa d'aquesta primera meitat de la legislatura?
6: Quin és el balanç? Home, s'han d'aplicar. I aplicar vol dir que repetiran curs. Vol dir que han de tornar a estudiar perquè hi ha assignatures que no les passen. I no passen l'assignatura de l'ambició nacional que cal. I quan l'Esquerra Republicana parla d'ambició nacional, parla també de l'ambició social. Sense defensar el que és Catalunya i el que representa Catalunya, tenint models d'estat diferents. Això ja ho ha repetit també el president Illa fins a l'infinit. Molt bé, ell s'autodenomina federalista. Bé, doncs estem molt lluny també d'aquesta reivindicació necessària d'un president de la Generalitat que parla de federalisme. Els estats federals es planten allà on toque per defensar el que li cal a la ciutadania del seu estat. En aquest sentit, nosaltres posem un suspens gruixudet, si se'm permet l'expressió, en el sentit de que els manca aquesta ambició, aquesta capacitat d'exigir a l'Estat.
1: Precisament aquesta setmana el govern ja ha activat la maquinària per poder fer els pressupostos de la Generalitat de l'any que ve, els del 2027. Esquerra està disposada a negociar uns comptes nous?
6: Primer que facin el que toque. He dit abans, que se'n vagin de vacances, que treballin, que preparin bé els escenaris, que facin tot allò que toque. Acabem de desplegar tot el que s'ha de desplegar i quan arribem a aquell riu veurem si hi ha un pont per passar-lo o no hi ha cap pont ni cap pedra per saltar.
1: Ens endinsem ara ja en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té previst fer algun viatge aquest estiu?
6: Viatge per Catalunya, no per més enllà. Fa molta calor, fan mandra als aeroports. Arribem molt cansats.
1: Practica algun esport?
6: Bé, camino, faig pilates, voldria fer més coses, però no em dona més de si al dia.
1: Amb quin diputat o diputada que no sigui d'Esquerra se'n podria anar, per exemple, de vacances uns dies?
6: Ui, això de les vacances ja és més complicat. Pensava que em diria un dinar o un sopar.
1: I amb qui se n'aniria a dinar o a sopar?
6: que tinc pendent amb el Pellicer, que no hi ha manera, que el tinc enfadat. No sé per què, però en tot cas ho tenim pendent.
1: Té algun llibre que ens recomanaria per llegir aquestes vacances?
6: Pues, la darrera traducció al català de l'Odissea, que crec que me l'emportaré per llegir-lo.
1: Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i bon estiu.
6: Molt bon estiu per tothom. Gràcies.
7: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.

0: El temps.
1: Amanda N. Ramírez.
2: La pluja va caient a algunes zones del país. No és generalitzada, punts del nord, punts de l'est, Girona, Barcelona. També s'ha animat una mica al Maresme, al voltant dels 5 litres al corredor, també cap al Montnegre, 10 litres a Argentona, 7 litres a Mataró. Bé, de moment no ens consta cap aiguat que hagi fet mal. Al contrari, la pluja, ni que hagi caigut amb intensitat, no ha fet mal. Hi havia llocs on feia 50 dies que no hi plovia, al prelitoral barceloní, per exemple, a la zona del Montseny, on més ha plogut al voltant dels 45 litres per metre quadrat a Gallifa. Tota aquesta zona de Bertí, Gallifa, pluja important. A la zona de Vigues, al Vallès Oriental, han arribat als 47 litres per metre quadrat. Sant Llorenç Savall, 35. A Ceba, 30 litres. A Osona, Castellcí, al Moianès, 30 litres. 22 a Cervià de Ter, han caigut 26 a Rocacorba. 17 a Sant Hilari. 13 a Viladrau. I la pluja ha portat una refrescada important, sobretot al Pirineu. Han caigut 7-8 litres a la Vall d'Aran, on ahir tenien temperatures de 39 graus a Bossòst, avui 21 de màxima, de 39 a 21, una baixada important a la zona nord de la Vall d'Aran, o Viella, ahir tenia 37, avui s'ha quedat amb 21 de màxima. Xerta 28, la més alta, han pujat al litoral tarragoní, com es preveia, Benissanet 38, a l'Aldea 37, Tarragona 37, Vinebre 36, o Girona, abans de ploure, bé, doncs també ha pujat a 35 graus. Compte aquesta nit i matinada, la pluja potser al Pirineu baixa d'intensitat, però en canvi ens passa una bossa freda, una gota freda diluïda, i entre aquesta nit matinada i demà a la tarda pot ploure novament amb intensitat a punts de Girona, Barcelona, litoral i prelitoral. No descartem altres xàfecs al Pirineu, Catalunya Central, i atenció perquè hi ha risc d'aiguat, sobretot a la costa entre Tarragona, la zona del Tarragonès, i Mataró, la zona del Maresme.

0: Ara falten gairebé 10 minuts per arribar al punt de les 10. Les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit avui la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove que conforma l'espina dorsal d'aquest país i que ara reclama reformes estructurals. En fem una anàlisi amb el context de la història d'aquest país amb en Xavier Vilà.
1: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
2: Es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
1: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
2: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
1: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
2: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
1: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
2: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
1: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
0: Doncs, mentrestant, avui Israel ha matat 5 persones en 7 bombardejos a Gaza. Un era un alt càrrec de la policia de Hamas. Tel Aviv ha assassinat una cinquantena d'agents i personal policial, inclosos els càrrecs, aquests últims mesos. Des que va començar l'alto el foc, l'octubre de l'any passat han perdut la vida ja 1.196 persones de Gaza. Tot mentre creix la preocupació per l'escalada de violència a la Cisjordània ocupada, la Unió Europea ha demanat posar fi a aquest cercle viciós de violència. Aquesta matinada l'exèrcit d'Israel ha assaltat diverses localitats palestines. La intervenció militar formava part d'una operació a gran escala, després que ahir 4 palestins i 2 soldats israelians van morir en un tiroteig. I situem-nos ara del Pròxim Orient, al Brasil, a l'Amèrica Llatina. Flavio Bolsonaro, que és el primogènit de l'empresonat president brasiler Jair Bolsonaro, ha presentat oficialment la seva candidatura a les eleccions presidencials de l'octubre, en un acte amb la assistència del president de l'Argentina, l'extrema dreta de Javier Milei. Flavio Bolsonaro, que inclou l'indult per al seu pare al programa electoral, s'haurà d'afrontar a l'actual president d'Esquerres, que és Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys. El programa de Bolsonaro, fill, es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model del president del Salvador, Nayib Bukele. El pare de Flavio Bolsonaro, que té el suport, per cert, de Donald Trump, està empresonat per intent de cop d'estat.
3: 3CAT Info. Esports.
0: Amb el Pau Dax.
4: Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a Alpe d'Huez. L'equatorià, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss quan aquest últim era el cap de cursa. Per a Carapaz ha estat una victòria molt patida.
3: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
4: L'eslové Tadej Pogačar certificarà demà el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Isaac del Toro la tercera. Demà, etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. L'etapa es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. I en futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat avui en quin estat físic va acabar la temporada i com pensa gestionar el seu cos en endavant. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on està realitzant un campus esportiu.
5: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
6: 3CAT Info.
4: Maria Vicente s'ha proclamat campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest matí a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus.

0: El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
1: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
0: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
2: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
0: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim en futbol. El Girona ha perdut contra l'Alavés el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí.
3: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat. D'una lesió bastant dura i llarga i bueno, individualment bé i de l'equip bé, estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
0: Ivan Morante, migcampista i una de les cares noves, ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. Izan tampoc ha jugat amb problemes a l'adductor. Dimecres els gironins juguen un amistós contra el Castelló a la ciutat esportiva del Girona. I avui s'han anunciat diversos fitxatges a la Lliga F. El Barça incorpora la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca. McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Cata Coll i Gemma Font. I el Badalona Women ha fitxat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
4: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
0: Un últim apunt en futbol femení, Salma Pallaruel. Para Lluelo deixa el Barça i fitxa per l'Olímpic de Lió. La davantera jugarà a les ordres de Jonathan Giraldez fins al 2030. I en motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la selecció espanyola de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món després de derrotar Montenegro als penals. També en waterpolo, la selecció espanyola femenina es va classificar ahir per la final de la Copa del Món. A Sydney, Austràlia, el combinat de Jordi Valls va superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen molt llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
0: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà demà als Estats Units a la final.
5: 3CAT Info. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.

0: 3CAT Info.
1: I més incendis perquè, si estem parlant de les complicacions i complexitat d'aquest incendi a Madrid i a Àvila, també en afectacions a Toledo, dia molt complicat també pel que fa als incendis al País Valencià. En feia referència, precisament, Grande Marlaska continua cremant sense control el foc que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Acabem de saber que deixa 6 persones ferides. Les flames han obligat a desallotjar diversos municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. Ho ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer.
2: A la població veïna de la Vilavella saben que entra dins del nucli urbà i, de fet, l'escola que està a tocar de la zona forestal estava així en fum fa no res i preocupa, òbviament, com dic, Eslida, Artana, que són dos pobles dins del cor de la Serra d'Espadà, i també la població veïna del Font de Guilla ens acaben de comunicar que la van a desallotjar també en ple centre de la Serra d'Espadà.
1: Aquest dissabte el risc d'incendis és extrem a tot el País Valencià i la Diputació de Castelló adverteix que l'evolució d'aquest foc a hores d'ara no és favorable. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 300 efectius i una quinzena de mitjans aeris. Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
2: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
1: D'altra banda, Manises, a l'Horta Sud, un home de mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia a tocar d'un barranc. Els bombers ja l'han pogut controlar. L'Ajuntament del municipi ha confirmat la mort d'un dels seus veïns, de 78 anys. Els equips d'emergències han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. El consistori ha decretat 2 dies de dol. I els bombers han estabilitzat, parlem de casa nostra, l'incendi que de moment ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal a Cubelles, al Garraf. El foc ha obligat a confinar diverses urbanitzacions de la localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Rosa Montserrat Fonoll, l'alcaldessa de Cubelles, ha explicat a aquesta emissora que tot apunta que pot ser també, en aquest cas, un foc provocat.
3: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
1: L'entrada de vent de mestral fort fa que es mantingui elevat el perill d'incendi, sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Ponent, durant tot el cap de setmana. Per això continuen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellòs i Prades.
0: El temps.
1: Obrim aquesta hora de servei a 3CAT Info, a punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
4: Encara pot ploure en alguns indrets, aturar la pluja, però hi pot tornar. Aquesta nit i matinada es reactiva el vent, tramuntana forta a l'Empordà, sobretot al Rosselló, i també mestral a molts sectors del sud de Catalunya, des de l'àrea de Tarragona, Baix Camp, fins a la zona del delta de l'Ebre, Terres de l'Ebre i mestral moderat al sud de Lleida. Aquí difícilment hi plourà, però ens passarà aquesta nit en altura una petita bossa freda, bé, no tan petita, moderada en dimensions, fins a 14 graus sota zero. Això feia temps que no ho teníem. Aquest estiu, doncs, ha estat poc plujós de moment, i ara és una oportunitat per tenir més xàfecs o tempestes que poden ser fortes localment torrencials en pedra o calamar-se. Per tant, en punts del nord i de l'est, per tant, seria Pirineu, punts del Prepirineu, i sobretot Girona, Barcelona, de moment prelitoral, però també aquesta nit i matinada cap a la costa, i pot ploure fort, algun aiguat que pugui superar els 20 litres per metre quadrat, d'acord amb l'avís del Meteocat, entre el Tarragonès i l'àrea de Barcelona. No descartem que entrar a la matinada o demà també en punts del Maresme. Precaució a rieres i a zones inundables, seguirà demà baixant la temperatura, i globalment a bona part del país farà sol amb aquest vent del nord eixut, baixa la humitat, se'n va la calixa africana, i sembla que també l'aixafogó es va reduint.
1: Gràcies, Dani. Afegirem que Protecció Civil manté activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses durant aquest vespre i demà. Els xàfecs més importants, ara en feia referència al Dani Ramírez, afecten la meitat nord del prelitoral i l'extrem nord-est. A més, en alguns casos van acompanyats de tempesta i localment de calamar-se o pedra. A la matinada també pot ploure amb intensitat en punts del litoral central i sud. A més, la temperatura baixarà preferentment a l'interior i demà a la costa. Aquest descens és important en punts del Pirineu, on també hi pot haver mala visibilitat en llocs d'alta muntanya. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha emès un avís de crescudes sobtades de torrents al Pirineu lleidatà.
0: A Trescat Info,
5: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: insostenibles.
6: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: Trescat Info. 10 de la nit i 18 minuts a França. La situació pel que fa als incendis també és molt complexa. Diversos incendis han obligat a evacuar unes 200.000 persones als departaments de la Gironda i de les Landes, al sud-oest del país. La majoria de municipis desallotjats són a tocar de Bordeus. De fet, les flames estan només a una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat. El foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 30.000 hectàrees, també 140 cases. Actualment hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Els equips d'emergències adverteixen que és un incendi perillós, però asseguren que ha perdut una mica d'intensitat perquè han baixat la temperatura i la humitat. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, ha dit que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, però adverteix que la lluita contra el foc serà llarga.
9: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat, i continuarem treballant sobretot sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
1: En el que portem d'any ja s'han cremat a França 98.000 hectàrees de bosc, una xifra històrica.
0: Trescat Info. Trescat Info.
1: Adif dona per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc, que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Aquest dissabte, Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. Aquesta mateixa tarda comencen les marxes blanques, que són unes proves de circulació amb trens sense passatgers, que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb passatgers. Sílvia Paneque, la consellera de Territori, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
10: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
1: Adif assegura que les inspeccions i els controls efectuats des de la dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges situats a l'entorn de la zona afectada.

0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Mor ofegat un jove de 21 anys al canal de la dreta de l'Ebre a Amposta. Els bombers van rebre l'avís ahir a la nit que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i de matinada n'han trobat el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Precisament avui, amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments, els socorristes han fet protestes en diverses platges per denunciar la precarietat del sector i reclamar una llei urgent de socorrisme. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també contractar més socorristes.
2: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
1: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, ja que els socorristes comencen la temporada al juny i l'acaben el 31 d'agost, i per les altes temperatures hi ha gent banyant-se a les platges des de l'abril fins al mes d'octubre. I en Crònica Internacional us expliquem que hi ha espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen a fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, avui Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat dos míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. Per la seva banda, l'Aràbia Saudita ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària d'Odeida, controlada pels rebels iemenites. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. 6 minuts per 2:15.
0: Esports.
1: Amb la crònica esportiva arribem a aquesta hora.
3: Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. L'equatorià, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. Per Carapaz ha estat una victòria molt patida.
4: Hi havia un moment que ni jo me lo creía. Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
3: L'eslovè Tadej Pogačar certificarà demà el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Isaac del Toro la tercera. Demà, etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. L'etapa es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. I en futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat avui que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que no pensa posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on està realitzant un campus.
5: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviviria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
0: 3Cat Info.
3: Maria Vicente s'ha proclamat campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al taló d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí, als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest matí a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels

0: blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
1: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixa, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
0: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
2: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
0: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim en futbol. El Girona ha perdut contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí.
3: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé. Bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
0: Ivan Morante, migcampista i una de les cares noves, ha hagut de ser substituït per molèsties físiques. Izan tampoc ha jugat amb problemes a l'adductor. Dimecres els gironins juguen un amistós contra el Castelló, a la ciutat esportiva del Girona.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I avui s'han anunciat diversos fitxatges a la Lliga F. El Barça incorpora la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca. McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. I el Badalona Women ha fitxat la davantera Sheila Guijarro, procedent de l'Atlètic de Madrid. És una jugadora contrastada i amb experiència a la Lliga F, que es mostra il·lusionada amb la seva arribada a Badalona.
5: Bueno, yo creo que desde el primer momento he sentido esa confianza por parte del club. Es algo que siempre en todas mis etapas deportivas he llevado enfrente. Creo que es un proyecto muy ambicioso, que gracias al grupo inversor que ha apostado por el fútbol femenino me siento con mucha ilusión de afrontar esta nueva etapa.
0: Tornem al motor. Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
4: 3CAT Info.
0: I la selecció espanyola de masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món després de derrotar Montenegro als penals. També en waterpolo, la selecció espanyola femenina es va classificar ahir a la final de la Copa del Món a Sydney, Austràlia. El combinat de Jordi Valls va superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10.

Bona nit, són 11:15. A aquesta hora us expliquem que l'incendi de Madrid i Àvila ha obligat a desallotjar o evacuar més de 88.000 persones. El foc, sense control, ha calcinat 45.000 hectàrees. Fa uns minuts ha comparegut davant els mitjans de comunicació el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Ha dit que és pessimista per les pròximes hores, que la situació és molt complexa i que s'esperen ratxes de vent de 50 km hora aquesta pròxima matinada. Espera, segons ha dit el ministre, que puguin millorar les condicions meteorològiques demà per mirar d'extingir aquest incendi que afecta Toledo, Madrid i Àvila. Una persona ha mort en un incendi a Manises, a l'Horta Sud, al País Valencià. El foc ja està controlat. En canvi, continua cremant sense control l'incendi que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Ha obligat a desallotjar diverses poblacions i a confinar milers de persones. Les flames afecten la Serra d'Espadà. I aquí, a casa nostra, els bombers han estabilitzat l'incendi que afecta una zona forestal de Cubelles, al Garraf, i que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions de la localitat de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. L'alcaldessa de Cubelles ha explicat a 3cat Info que tot apunta que pot ser un foc provocat.

0: En aquesta segona mitja hora, abans d'arribar a les 9, perdó, abans d'arribar a les 11 de la nit, us explicarem que Flávio Bolsonaro, primogènit de l'empresonat president brasiler Jair Bolsonaro, ha presentat oficialment la seva candidatura a les eleccions presidencials de l'octubre en un acte amb l'assistència del president de l'Argentina, l'ultradretà Javier Milei. I a Catalunya hi ha més de mig milió d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. En aquesta hora amb el Pau Dax busquem el títol esportiu que destaques, Pau.
1: Doncs que el Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la vintena i penúltima etapa, en final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogacar guanyarà demà el seu cinquè Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Demà l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis al departament de la Gironda.
0: I estem al davant d'una nit i matinada més fresca a l'interior i al nord a l'hora que baixa l'aixafogó a la costa. Farà una mica de fred. Fins al matí de diumenge es poden formar tempestes o pluges fortes a la costa i al prelitoral entre el Tarragonès i el Maresme. Tarda amb més torronades i calamarsades a les comarques gironines, a Osona i al Vallès Oriental. Els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són més de 88.000 les persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres. Fa uns minuts l'hem sentit en directe aquí a 3Cat Info. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat en la seva compareixença la situació dels focs i ha dit que aquest dissabte ha estat una jornada dura pels que treballen en l'extinció dels incendis, amb unes condicions meteorològiques molt complicades que, com dèiem, continuaran durant aquesta nit.
2: La noche no va a ser muy positiva, no va a ser muy amigable para nosotros, para el trabajo, por decirlo de alguna forma, porque aunque se reduce algo las rachas de viento, va a haber rachas de viento importantes, por lo menos hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana, ¿no? De 50 kilómetros va a haber.
0: Les previsions del temps de cara a aquest diumenge apunten a una millora de les condicions. Un cop es faci de dia, caldrà potenciar la participació dels mitjans aeris.
2: Va a ser muy importante abordar aéreamente el fuego para evitar que se extienda hacia el oeste y abordarlo desde Pedro Bernardo, desde esa zona, y en ese sentido trabajar duro.
0: El govern demana a les persones que estan a la zona dels focs que sempre segueixin les instruccions de les autoritats. I dia molt complicat també pel que fa als incendis al País Valencià, com ja ho estem explicant abastament, continua cremant sense control el foc que ha començat aquest matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Acabem de saber que deixa 6 persones ferides. Les flames han obligat a desallotjar diversos municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. Ho ha explicat Marc Seguer, en aquesta emissora, és el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó.
3: A la població veïna de la Vilavella sabem que entra dins del nucli urbà i, de fet, l'escola que està a tocar de la zona forestal estava així en fum fa no res, i preocupa, òbviament, com dic, Eslida, Artana, que són dos pobles dins del cor de la Serra d'Espadà, i també la població veïna del Fontdevilla ens acaben de comunicar que la van a desallotjar també en ple centre de la Serra d'Espadà.
0: Aquest dissabte el risc d'incendis és extrem a tot el País Valencià i la Diputació de Castelló adverteix que l'evolució d'aquest foc a hores d'ara no és favorable. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli de més de 300 efectius i una quinzena de mitjans aeris. Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
3: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: D'altra banda, a Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que s'ha declarat aquest migdia a tocar d'un barranc. Els bombers ja l'han pogut controlar. L'Ajuntament del municipi ha confirmat la mort d'un dels seus veïns, de 78 anys. Els equips d'emergències han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. El consistori ha decretat 2 dies

0: Dos quarts i mig d'onze de la nit, sintonitzeu 3Cat Info. Les onades de calor incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. I aquest estiu, amb tres de seguides, els números ja estan pujant. El centre de Torrefarrussa ja han batut Montse Poblet el seu rècord d'ingressos diaris.
1: Segons ha pogut saber 3Cat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torrefarrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
2: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, amb les onades de calor encara s'incrementa molt més el número d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats. ¿Vale? Per què? Perquè igual que també ja afecta a persones, lògicament les onades de calor doncs, també afecta també als animals.
1: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
3: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, salten del niu. No?
1: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.
0: I encara en relació a les altes temperatures que afecten molta part del territori, no només europeu, sinó també d'altres continents, la setmana que ve Europa, en aquest cas, afronta una nova onada de calor. Alemanya està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures, que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig. Una imatge que fa un mes va fer la volta al món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea malestar entre els ciutadans i augmenta, Berlín Jordi Regàs, la mortalitat.
4: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
5: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
4: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henrik Werner.
6: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
4: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Avui, Israel ha matat 5 persones en 7 bombardejos a Gaza. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Tel Aviv ha assassinat una cinquantena d'agents i personal policial, inclosos els càrrecs, els últims mesos. Des de l'inici de l'alto el foc, l'octubre de l'any passat, han perdut la vida un total de 1.196 gazians. Tot mentre creix la preocupació per l'escalada de violència a la Cisjordània ocupada, la Unió Europea ha demanat posar fi al cercle viciós de violència. Aquesta matinada, l'exèrcit d'Israel ha assaltat diverses localitats palestines. La intervenció militar formava part d'una operació a gran escala després que ahir 4 palestins i 2 soldats israelians van perdre la vida en un tiroteig. Flavio Bolsonaro, primogènit de l'empresonat president brasiler Jair Bolsonaro, ha presentat oficialment la seva candidatura a les eleccions presidencials de l'octubre en un acte amb l'assistència de Javier Milei, el president ultradretà de l'Argentina. Flavio! Flavio Bolsonaro, que inclou l'indult pel seu pare al programa electoral, s'haurà d'enfrontar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, que té 80 anys. El programa de Bolsonaro, fill, es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat inspirant-se en el model del president del Salvador, Nayib Bukele. El pare de Flavio Bolsonaro, que té el suport del president nord-americà Donald Trump, està empresonat per intent de cop d'estat. Una becària de l'OTAN ha estat detinguda a Bèlgica, sospitosa de fer espionatge per un altre país. Segons la fiscalia belga, es tracta d'una ciutadana canadenca d'origen xinès. Ahir, després que la policia li escorcollés l'habitatge i el lloc on treballa, va ser acusada d'espionatge en benefici d'un tercer país i de participació en una organització delictiva. La sospitosa feia pràctiques a la caserna general suprema de les potències aliades a Europa, on es planegen i es duen a terme les operacions militars i missions estratègiques de l'Aliança Atlàntica a nivell mundial. Segons mitjans locals, la dona va recopilar informació especialment sensible durant les seves pràctiques, malgrat no tenir permís. El cas ja ha passat a mans de la justícia. I les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit avui la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove que conforma l'espina dorsal del país i que ara reclama reformes estructurals. Ho analitzem amb aquest reportatge que ens ha preparat el Xavier Vilà.
7: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
8: Es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
7: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
8: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
7: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
8: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven pues a lo mejor no se ve identificada.
7: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
8: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
7: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
0: El temps. Obrim àrea de servei a 3cat.info, tocats 3:15 de la nit a punt. Previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
9: A moltes zones s'ha acabat la pluja, però compte que podem repetir estones de xàfecs forts, pluja torrencial aquesta nit matinada, al matí d'hora encara, d'aquest diumenge, en punts de la costa, sobretot entre Tarragona, Barcelonès, Maresme, aquest seria el límit. Després una pausa, a bona part del matí, migdia sense pluja, i al llarg de la tarda tornarien a formar-se nuclis de tempesta, aïllats, però localment forts i amb pedra o calamar-se a les comarques de Girona, Osona i Vallès Oriental. Per tant, tant aquesta nit a la costa, entre Tarragona i Barcelona aproximadament, com demà a la tarda a les comarques nord-orientals, tenim aquest avís activat de pluja intensa de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ho ha establert el Meteocat d'acord amb aquestes condicions de forta inestabilitat. Anirà baixant la temperatura, ja ho hem notat, de dia aquest dissabte han baixat 15 a 20 graus a la Vall d'Aran, han baixat de 2 a 8 graus a bona part del país. En canvi, havien pujat. Les màximes han pujat ben bé 4 o 5 graus a les comarques tarragonines, fins a 38 graus a Xerta o Benissaner. Bé, la situació vindrà marcada doncs, per aquesta davallada tèrmica, com a molt 34, 35 avui a Ponent, en general 33 al Segrià, per exemple, a la costa voltant de 27, 28 fins a 30, i a l'interior entre 27 i 31. Es notarà que la temperatura es normalitza o fins i tot serà una mica més baixa, fresca, una mica freda al Pirineu, amb mínimes de 4, 5 graus positius només, a 2.500 metres. Un diumenge, doncs, que ens porta aquesta bonança tèrmica, baixa la humitat, compta amb el vent, serà fort, al sud i també a l'Alt Empordà, més de 70-100 km per hora, però baixa la xafogó. 3CAT
0: Info. 12 minuts per arribar a les 11. A Catalunya hi ha més de 500.000 d'estrangers que poden votar a les eleccions municipals, però la immensa majoria no hi participen per falta d'informació o excés de burocràcia. Ho constata en un estudi el Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i Nacionals, el CIEMEN, que reclama a les administracions millores en la informació i la simplificació dels processos per garantir que tots els ciutadans amb dret a vot puguin votar en els comicis de l'any que ve. Txell Vallespí.
10: De les 500.000 persones estrangeres que poden votar a les eleccions municipals a Catalunya, n'hi ha més de 275.000 que provenen d'algun país de la Unió Europea. La resta són ciutadans de 13 països amb acords de reciprocitat amb Espanya, com el Regne Unit, Corea del Sud, el Perú, Xile o Colòmbia. Tots s'han d'inscriure al cens electoral abans de cada convocatòria, però molts no ho saben per falta d'informació. Ho explica 3CAT Info Gemma Pinyol Jiménez, que és coordinadora de l'informe del CIEMEN.
11: I la inscripció en aquest registre no és una cosa que sigui molt pública, no és una cosa que sigui molt coneguda, i llavors vol dir que si no ho fas quan toca, el dia que arriben les eleccions no t'ha arribat la invitació censal.
10: Per Pinyol Jiménez, l'altre problema és l'accés de burocràcia i la complexitat dels tràmits, que fa que molts ciutadans estrangers amb dret a vot quedin fora del procés electoral, com va passar el 2023.
11: Les anteriors eleccions municipals, de les 450.000 comunicacions que es van enviar perquè la gent s'apuntés, no es van arribar a inscriure més de 50.000 persones. Estem parlant més o menys d'un 10%.
10: Per això la coordinadora de l'estudi del CIEMEN reclama més campanyes permanents d'informació i sensibilització per a votants estrangers i la simplificació dels tràmits i la inscripció al cens electoral.
11: Quan una persona s'inscriu al padró o entra a demanar atenció a l'oficina de ciutadania i forma part d'algun dels col·lectius de persones que tenen dret a vot, això es pot ja facilitar. I això seria un registre automàtic, no? Es pot entendre com a silenci administratiu positiu, si una persona que s'ha inscrit en algunes es podria fer en les altres.
10: Els països amb més ciutadans amb dret a vot a Catalunya són Colòmbia, Itàlia, Romania, el Perú i França, amb xifres que oscil·len entre les 50.000 i les 93.000 persones. A Barcelona es calcula que hi ha 180.000 votants estrangers potencials, un 14% del cens.
0: El restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, tanca demà diumenge després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Ho estem seguint amb la Marta Vallès.
12: Vaig deixant un lloc afortunat on la platja toca la muntanya. Des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
13: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina el ritme frenètic de sempre i al davant la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
14: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe i Adif. El 2017 fan una demarcació de costes, fan una nova delimitació, i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a Adif, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
13: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
14: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, dos dies abans, ens havia arribat el rebut d'Adif, conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
13: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
14: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants... No ho sabem. La veritat és

0: Sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
1: La Mercè és la mare de l'Albert.
2: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer que mereixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
1: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a la caleta i 2 per la seva jubilació.
3: M'han roto el esquema, però... Bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con la mujer, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero para mí.
1: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a la caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
0: Diuen, Albert, on tu vagis anirem, estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies, el telèfon no para, portem 72 hores que el telèfon és una bogeria, les redes socials no paren.
1: I molt decebut per la poca honestedat.
0: Jo m'he criat aquí dintre, és la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
2: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic.
4: I quina sort tenir el Maresme.
5: I abans dels esports, tenim a punt ja el Pau Dax, que de seguida saludarem, però abans passem per la Costa Brava perquè els establiments turístics mostren una bona predisposició per fomentar l'ús del català, però es troben amb dificultats per trobar treballadors de temporada que el parlin. És una de les principals conclusions de la campanya El català et serveix, impulsada pel Consorci per la Normalització Lingüística. Berta Artigas Fontàs.
6: Els tècnics del Consorci han visitat una setantena de negocis de l'Estartit, Platja d'Aro o Calella de Palafrugell per informar sobre els recursos lingüístics, els cursos específics per l'hostaleria i programes de voluntariat per facilitar que tant l'atenció al públic com els menús o la retolació es puguin oferir en català. Marta Pedrós és la coordinadora de la campanya.
7: Sabem que hi ha gent que coneix la llengua però que no la usa i que aquesta gent doncs estan en disposició de fer-ho i el que volem és que augmenti l'ús del català.
6: Una de les conclusions és que els propietaris estan sensibilitzats sobre aquesta qüestió.
7: Pràcticament en tots hi ha personal que fa l'atenció al públic en català. A tot arreu hem trobat les cartes que mínimament són en català.
6: Però alhora...
7: ens transmeten una certa la dificultat de trobar personal que pugui fer aquesta atenció al català.
6: Després de l'estiu, el Consorci té previst reprendre l'activitat i estendre la campanya a totes les comarques gironines.
5: Fins les 11.
8: Esports.
5: Ara a punt la crònica amb el Pau Dax, que tenim a punt en directe. Pau, bona nit.
9: Bona nit. Richard Carapaz ha guanyat la 20a i penúltima etapa del Tour de França, amb un nou final a l'Alpe d'Huez. L'equatorià, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era cap de cursa. Per Carapaz ha estat una victòria molt petita.
10: Hi havia un moment que ni jo me lo creía, eh? Ha sido muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil, y después cuando hemos pasado los dos primeros puertos ha sido ya ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy duro.
9: L'eslovè Tadej Pogačar certificarà demà el seu cinquè tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Sac del Toro la tercera. Demà, etapa final amb arribada als Camps Elisis de París. L'etapa es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat avui que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que no pensa posar el seu cos en risc. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
11: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviviria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
8: 3CAT Info.
9: Maria Vicente s'ha proclamat campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al tendó d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí, als 100 metres llisos, d'Elda Romeva, en triple salt, i de Paul McGrath, en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
8: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
9: Ara sentim Ferran Costa, entrenador laquinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
12: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
9: Dimecres l'equip blanc i blau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant del Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit al migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim amb futbol, el Girona ha perdut contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Sentim Justin, jugador gironí, parlen de les sensacions de l'equip.
13: Bueno, personalment bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents. Encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
9: A motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar ahir per la final de la Copa del Món. El combinat de Jordi Valls va superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10. El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà demà als Estats Units a la final.
14: Tresca Info.

0: Bona nit. Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó, un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. A Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. Els incendis a Madrid i Àvila continuen cremant sense control i hi ha unes 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I a França preocupa un gran incendi també que s'acosta a Bordeus. Ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones en la seva àrea metropolitana. Hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. Rodalies comença els trajectes de prova al tram de l'R2 i l'R11 tallat per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Adif ha donat per estabilitzat el terreny després dels treballs que s'hi han fet, però encara no hi ha data per reprendre-hi la circulació. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial ara pel Mar Roig. Aquest conflicte, unit al bloqueig a l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i més augment de la inflació. I 7 anys després, els castellers de Vilafranca tornen a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua.
1: Esports. Al Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la vintena i penúltima etapa, en final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Diumenge, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. La futbolista Aitana Bonmatí ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i que no posarà el seu cos en risc perquè vol poder jugar molts anys a futbol. I Lando Norris ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà aquest diumenge segon i Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i el líder del campionat, Kimi Antonelli, hagin estat sancionats.
0: I encara ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera aquesta matinada o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura seguirà a la baixa.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts a l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Cap de setmana molt complicat pel que fa als incendis. El País Valencià continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius, i les hores de llum també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, aquest incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpidament i ara ja afecta la Serra d'Espadà.
3: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota. Això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que el foc podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
3: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, mentrestant, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que ja està estabilitzat, que ja no creix. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe cremat per les flames. L'Ajuntament ha decretat ara 2 dies de dol. I els incendis de Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja estem parlant de més de 90.000 persones que estan confinades o que les han hagut de desallotjar. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte, com diem, molt complicat per als que treballen en aquestes feines d'extinció. Anem fins a Madrid, al municipi de Navalcarnero, que és on hi ha un dels centres de comandament d'aquest incendi. Alba Gil.
4: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande-Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, a Ávila.
5: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
4: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra

0: d'oportunitat, però amb el pas de les hores la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
1: I aquí a Catalunya els bombers han estabilitzat l'incendi de Cubelles, al Garraf, que ha cremat unes 8 hectàrees i ha obligat a confinar durant unes hores també diverses urbanitzacions, algunes d'aquesta localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Cap a les 10 de la nit d'aquest dissabte s'ha enviat als veïns un missatge desalert per comunicar-los al final d'aquest confinament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí a 3cat Info que tot apunta que pot ser també un foc provocat.
2: Com les altres dues anteriors vegades, que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
1: El foc s'ha declarat cap a 4:45 de la tarda, a pocs metres d'on hi va haver un altre dijous. Tots dos han tingut dos focus. Aquest diumenge, per cert, hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de 12 comarques de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també de Ponent. Continuaran, per tant, les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellòs i també Prades. I és un dia per estar pendents també de les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta nit i matinada en punts del nord-est del país. Els aiguats es desplacen també cap al litoral central i sud. En alguns casos van acompanyats de tempesta i localment també poden anar-hi de calamarsa o de pedra. L'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquest dissabte a la tarda arran de les pluges intenses que han caigut en aquesta zona del Vallès Oriental. No s'obrirà com a mínim fins dimarts.

0: Ara és a mig quart. Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. A més, Renfe ha començat les marxes blanques, aquestes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb la gent a dins. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades es recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
1: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls que s'han fet des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni tampoc danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges que estan situats a l'entorn d'aquesta zona afectada. I encara sobre una altra infraestructura important d'aquest país, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a l'AP7. El líder dels republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències. Defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances d'estiu.
2: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
0: I en les últimes hores, dues persones han mort en accidents laborals aquí a Catalunya. Aquest dissabte, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I aquest divendres va morir, ho recordareu, un treballador a les obres del Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continuï sense ser una prioritat per a moltes empreses. El sindicat reclama a la Generalitat que reforci, per tant, la inspecció de treball amb més recursos i que sancioni les empreses que estan incomplint la normativa de seguretat laboral.

0: Obrim ara el focus. Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, aquest dissabte, Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat 2 míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. L'Aràbia Saudita, per la seva banda, ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària de Hodeida, que està controlada pels rebels iemenites. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. Aquesta represa de les hostilitats al Mar Roig, per tant, unida al bloqueig de fa 6 mesos ja de l'estret d'Hormuz, està creant el perill de desabastiment de mercaderies i l'augment de preus, segons els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem, diuen, a les nostres butxaques en les pròximes setmanes. Sentim a Oriol Montanyà, que és professor de logística de la Barcelona Management School, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: I d'una guerra a una altra, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirmava que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa 2 anys. Sentim Zelensky.
2: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny, a la regió russa de Voronezh, s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
0: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en aquests últims 7 mesos. Tot això mentre en les últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos per part dels dos bàndols. 12, 5 dels quals eren nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Zaporizhzhia, en una zona controlada per Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs a refineries, algunes regions russes tenen problemes de aprovisionament de combustible, especialment a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a final d'any. Per cert, que Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia.
3: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
4: El temps d'avui ens pot donar de propina després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest. Doncs, de la part més freda, en altura, baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol i, per tant, serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys de l'Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.

Doncs aquests dies les onades de calor són temes constants. A Europa també n'afronta una de nova aquesta setmana que entra, i Alemanya concretament està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig. Una imatge que fa un mes va fer la volta a tot

0: del món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea, lògicament, malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Des de Berlín ens ho explica en Jordi Regàs.
1: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
2: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
1: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henning Werner.
3: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
1: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Doncs aquesta és la situació a Alemanya. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha detingut a 70 palestins a la Cisjordània ocupada en el marc d'una operació militar a gran escala. Tot després dels enfrontaments ahir a la zona, que van deixar, ho recordareu, 4 palestins i 2 soldats morts. Aquest dissabte, grups de colons han tornat a atacar diverses poblacions. Segons les autoritats locals, aquest any 87 palestins han mort en diverses batudes, 21 a mans dels colons i la resta a mans de l'exèrcit d'Israel. A Gaza, Tel Aviv ha matat 5 persones en 7 bombardejos. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Malgrat l'acord d'alto el foc, des de l'octubre passat, han perdut la vida ja un total de 1.196 gazians. I al Brasil, atenció, perquè Flávio Bolsonaro és el fill gran de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, ha estat proclamat oficialment candidat del seu partit a les eleccions presidencials de l'octubre, en un acte que s'ha fet a São Paulo, on ha rebut el suport del president de l'Argentina, de l'ultradretà Javier Milei.
4: Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros.
0: Aturar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys, i aconseguir l'indult per al seu pare, també, que està a la presó, recordareu, per colpista, és l'objectiu d'aquest nou líder, Flavio Bolsonaro. Significativament, el seu programa es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model ultraautoritari del president del Salvador, Nayib Bukele. Flávio Bolsonaro ha aprofitat per reivindicar també la figura del seu pare.
5: Mas eu garanto a todos vocês.
6: Però us garanteixo que no ens intimidaran, perquè jo puc ser més calmat, més somrient, més tranquil i més moderat. Però per les meves venes hi corre sang Bolsonaro.
0: Quan falten 3 mesos per a les eleccions, les enquestes atorguen la majoria de vots a l'actual president, Lula da Silva. Les autoritats brasileres han denegat, per cert, el visat d'entrada a 2 funcionaris de la Casa Blanca que volien investigar la fiabilitat del seu sistema electoral. Les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit aquest dissabte la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove, que conforma, com és lògic, l'espina dorsal del país i que ara reclama reformes estructurals. En volem fer una anàlisi amb el context de la història d'aquest país amb en Xavier Vilà.
7: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
8: Es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
7: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
8: es un error político muy grave, pero también

0: era Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no? De un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
1: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
0: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
1: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
2: I a l'Amèrica Llatina, Veneçuela ha anunciat que es vol retirar del Tribunal Penal Internacional. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha acusat el Tribunal de Justícia d'acumular expedients per agredir els països del sud global, com ara Veneçuela. Per la seva banda, el TPI ha lamentat aquesta decisió i ha recordat que la renúncia no té efectes immediats perquè el país ha de seguir formant part de l'organisme durant un any. En aquest període també ha de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions que hi ha en curs. Tot i això, el tribunal encara no ha rebut cap notificació formal de Caracas. El TPI, que té la seu als Països Baixos, té la missió de jutjar persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El 2021, la Fiscalia va obrir una investigació sobre suposats crims de lesa humanitat a Veneçuela.
3: Esports.
2: Amb el Pau Dax.
4: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
5: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
4: Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Completaran el podi Remco Evenepoel, que té assegurada la segona posició, i Isaac del Toro, la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritza no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
6: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys de futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
3: 3CAT Info.
4: Maria Vicente s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al tendó d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els arlequinats han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
7: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
4: Sentim també Ferran Costa, entrenador d'Arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre...

0: la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
1: Dimecres l'equip blanc-i-blau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. I seguim en futbol perquè el Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
2: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
1: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món, disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals, després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
1: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest diumenge als Estats Units a la final.
3: 3CAT Info.
1: I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat aquest dissabte l'or en la modalitat C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El piragüista de la Seu d'Urgell no ha tocat cap porta del canal i ha marcat un temps de 88,28 segons.

0: Ara són 2:15, us estem explicant que al País Valencià un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. Al Principat, a Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. A Madrid i Àvila continuen cremant sense control els incendis i hi ha 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat fins ara més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I aquí tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. A partir d'ara també ens fixarem en com afecten aquestes onades de calor la fauna salvatge de casa nostra. Cada dia hi ha més ingressos als centres de recuperació de fauna. I sabrem per què costa tant contractar persones que sàpiguen parlar en català als bars i restaurants a la Costa Brava. I plantejarem algunes solucions que està impulsant el Consorci per a la Normalització Lingüística.
1: Esports. El Tour de França, victòria aquest dissabte de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogačar guanyarà el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel segon i Isaac del Toro tercer. Aquest diumenge l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis a la Gironda.
0: I ara ho dèiem, ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera serà aquesta matinada, o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental

0: i Maresme. La temperatura almenys seguirà a la baixa. Ara passant 3 minuts a 2 quarts, cap de setmana complicadíssim pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, la Vilavella, Eslida, Artana i part també de la Vall. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu que és molt ampli, de més de 300 efectius i a les hores de llum, doncs també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, l'incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpid i ara afecta la Serra d'Espadà.
1: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques pues, és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
1: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal també que ja està, per sort, estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. I a Espanya, els incendis a Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són, atenció, més de 90.000 les persones que estan confinades o desallotjades. S'han cremat en total més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte molt complicat per tothom que està treballant en aquestes feines d'extinció. Ens ho explica des del centre de comandament d'aquest foc, l'Alba Gil.
2: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils. Difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Santi Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
3: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
2: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
0: A França la situació és igualment complicada. Aquest any ja han cremat gairebé 100.000 hectàrees, que és una xifra rècord. Una tercera part d'aquesta superfície correspon als focs que encara cremen fora de control als departaments de les Landes i la Gironda al sud-oest del país. Aquests dos incendis han obligat a evacuar unes 200.000 persones. La majoria són de municipis desallotjats que són a tocar de Bordeus. De fet, les flames es troben a només una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat on viuen més de 270.000 persones. Les autoritats tenen a punt més d'1,5 milió de mascaretes FFP2 per distribuir-les entre la gent perquè es pugui protegir del fum. Aquest foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 32.000 hectàrees, també 140 cases. Ara mateix hi treballen més de 1.500 bombers i hi ha un miler de militars activats. A més, per primer cop s'ha fet servir un avió militar que pot descarregar 20.000 litres d'aigua en menys de 10 segons i que també pot volar de nit. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assegura que de moment no es plantegen evacuar a Bordeus, però adverteix que aquest és un incendi molt perillós i que la lluita contra el foc serà llarga.
4: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant sobretot sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg.

0: llarg i molt difícil.
1: La policia ha detingut tres persones acusades de provocar incendis en aquesta regió. I ara ens fixem en què estan provocant totes aquestes onades de calor a la fauna salvatge. Han incrementat en un 40%, atenció, als ingressos als centres de recuperació de fauna que hi ha a Catalunya aquest estiu. Els números estan pujant, per exemple, al centre de Torreferrussa. Allà ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
2: Segons ha pogut saber Trescat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torreferrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
3: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, en les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats. ¿Vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor doncs, també afecta també als animals.
2: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les oranetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
4: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però inclús també doncs, a alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, salten del niu. No?
2: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3:15. S'ha mort ofegat un jove de 21 anys a la matinada de divendres a dissabte al canal del Delta de l'Ebre, Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i hores després es van trobar el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des que va començar aquesta campanya de bany a mitjan de juny. Justament aquest dissabte, amb motiu del Dia Mundial per la prevenció dels ofegaments, els socorristes han reivindicat més efectius i una nova llei per al sector. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla d'aquests professionals.
1: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat, lògicament, obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, perquè els socorristes comencen la temporada el 15 de juny i l'acaben el 31 d'agost, però per les altes temperatures hi ha gent que es banya a les platges des de l'abril fins a l'octubre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest matí s'ha col·locat la primera pedra del centre operatiu del Tramcamp, el tramvia del Camp de Tarragona. L'equipament ocuparà una superfície superior als 6.000 metres quadrats al terme municipal de Vilaseca, el Tarragonès. Entre altres coses, s'encarregarà de gestionar el trànsit dels primers tramvies. Anem a Vilaseca, doncs, Ariadna Escoda.
3: Les obres de l'equipament s'allargaran 20 mesos i tindran un pressupost superior als 19 milions i mig d'euros. A banda de gestionar el tràfic, el futur centre operatiu del Tramcamp tindrà unes cotxeres amb una capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Sílvia Paneque, consellera de Territori, subratlla la cobertura territorial del tramvia.
4: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i

0: espais d'alta intensitat demogràfica.
1: El govern preveu que el tramcamp registri inicialment 9 milions i mig de viatges anuals, una xifra que en 15 anys auguren que augmenti fins als 12,8 milions. D'altra banda, l'executiu català treballa amb que pròximament s'aprovi el tercer projecte constructiu del tramcamp per licitar les obres al setembre. Amb tot, s'espera que la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
2: Els arqueòlegs del jaciment de Santa Coloma d'Àger amplien l'àrea d'excavació, fins ara centrada en la necròpolis, amb la descoberta d'un assentament a l'entorn d'aquest espai funerari. Els treballs a la zona han començat aquest mes de juliol i han constatat que es tracta d'un assentament pràcticament únic per estar ubicat al costat d'una basílica, Alba Mor.
3: Enguany els arqueòlegs han excavat una zona d'hàbitat després que en campanyes anteriors centressin els seus esforços en la necròpolis. Concretament s'ha actuat en la descoberta d'uns fons de cabanes que han demostrat l'existència d'un assentament al costat de la necròpolis i també al costat de la basílica. Precisament l'existència d'aquests tres espais en la mateixa cronologia entre els segles V i VII és característica perquè els assentaments fundats des de zero com el d'Àger solen anar acompanyats d'un espai funerari però no d'un edifici de culte. Àngela González és la codirectora del jaciment.
4: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí, no? Llavors hem trobat una part, com a mínim, un assentament on s'hi vivia. Això segur, llavors ens permet conèixer la vida i no tant el ritual de la mort, que és el que teníem fins ara. A més hem recuperat molta cultura material, molta ceràmica, que fins ara no en teníem pràcticament, i que ens ajuda doncs justament a conèixer les possibles funcionalitats d'aquestes cabanes. Al voltant d'aquestes cabanes també hem documentat altres tipus d'estructures, com sitges, fons de dòlies, que al final ens estan parlant d'una societat, una població agricultora.
3: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació que s'han allargat 3 setmanes.
2: Des que es va posar en marxa el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, el gener passat ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari acostuma a tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27, i de casos especialment greus i complicats. Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
5: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables. Son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio requiere una especial dedicación y mayores recursos.
2: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor, no només per delictes violents, com el cas, per exemple, del nadó maltractat a Barcelona. Estem parlant també de tot el que està relacionat amb l'impagament, per exemple, de les pensions als fills o també de pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents, justament perquè les víctimes sempre són vulnerables.
6: El temps.
2: Amb el Dani Ramírez.
7: El temps d'avui ens pot donar de propina, després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest, doncs de la part més freda en altura. Baixa la temperatura al Pirineu, ho notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor, d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys de l'Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara passen 2:45, 7 anys després. Els castellers de Vilafranca han tornat a portar la plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua. Anem a Mataró, doncs, Josep Almirall.
8: Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10 i a la tercera ronda un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la festa major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents a plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada.
2: El Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i les ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant ara mateix. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha constatat que els hostalers de la Costa Brava volen reforçar la presència del català, però tenen dificultats per contractar personal de temporada que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix. Berta Artigas Fontàs.
9: La campanya ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels del Baix Empordà. La coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, ha destacat que els propietaris tenen sensibilitat per la llengua, però la manca de personal els obliga sovint a prioritzar la contractació per sobre dels coneixements del català.
10: En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos, i incloure aquests serveis que nosaltres oferim de formació, d'acompanyament al personal, no és fàcil.
9: Per facilitar-ne l'aprenentatge, el Consorci ofereix cursos adaptats als horaris del sector i també promou parelles lingüístiques entre treballadors. Una experiència que ja s'ha posat en marxa a l'Hotel Bellreport de Platja d'Aro. La Sònia Joanals és la CEO.
11: A partir de que han començat a aprendre les paraules i coses com, per exemple, quan arriben cada dia i han de fer el registre horari, doncs els hi diem: bon dia, Nawal, per exemple. Com estàs? Doncs estic bé. Doncs fem una mica de repàs i fem voluntaris per la llengua, les persones que parlem català amb els que no en parlen, i així és una manera d'anar afiançant l'idioma i d'agafant confiança.
9: La campanya reprendrà l'activitat després de l'estiu i s'estendrà a la resta de les comarques gironines.
2: Morrissey entusiasma els fans al festival Bards amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Barcelona, Marc Ruiz.
12: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que abastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. First of the Gang to Die, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, Irish Blood, English Heart o Sweet Head, el seu debut en solitari, han fet cantar tothom. Però un dels grans moments de la nit ha estat How Soon Is Now, de The Smiths, que ha coincidit amb un xàfec que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó sota la pluja. There's a Light That Never Goes Out ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política i la premsa, o les queixes dels assistents per haver de deixar fora del recinte els entrepans de carn, una militància vegana que no li ha impedit mostrar imatges de braus designant-se durant la cançó The Bullfight at Dice, en un territori que rebutja aquesta mena de pràctiques.
2: I el restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt al Maresme tanca demà després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Des de Sant Vicenç de Montalt, la Marta Vallès ens ho explica.
13: Vaig deixant un lloc afortunat on la platja toca la muntanya. des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
14: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina, el ritme frenètic de sempre i al davant, la calma.

0: del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
1: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe a DIF. El 2017 fan una demarcació de costes, fan la nova delimitació, i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a DIF, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
0: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
1: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, dos dies abans, ens havia arribat el rebut de DIF, conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
0: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
1: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants... No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
0: La Mercè és la mare de l'Albert.
2: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me'n aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer de camareixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
0: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a La Caleta i 2 per la seva jubilació.
3: M'han roto el esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con las mujeres, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero para mí.
0: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a La Caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
1: Diuen, Albert, on tu vagis anirem, estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies, el telèfon no para, portem 72 hores que el telèfon és una bogeria, les redes socials no paren.
0: I molt decebut per la poca honestedat.
1: Jo m'he criat aquí dintre, és la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ja ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
2: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic. I quina sort tenir el Maresme.
4: Esports. Amb el Pau Dax.
5: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França, amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
6: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy duro.
5: Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu 5è Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Sac del Toro la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
7: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviviria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys de futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
4: 3CAT Info.
5: Als campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, Marta Serrano s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya dels 3.000 metres obstacles. Pol Ferrer s'ha imposat a la decatló i Maria Vicente ha guanyat l'heptatló. Aquestes medalles d'atletes catalans se sumen als ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, Elda Romeva en triple salt i Pol McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
8: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
5: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
9: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
5: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim en futbol, el Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
10: Bueno, personalment bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant, bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant, bastant contents. Encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
5: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la ciutat esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity, de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10.
4: Trescat Info.

0: Són les 12. Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó, un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. A Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. Els incendis a Madrid i Àvila continuen cremant sense control i hi ha unes 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I a França preocupa un gran incendi també que s'acosta a Bordeus. Ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones en la seva àrea metropolitana. Hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. Rodalies comença els trajectes de prova al tram de l'R2 i l'R11 tallat per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Adif ha donat per estabilitzat el terreny després dels treballs que s'hi han fet, però encara no hi ha data per reprendre-hi la circulació. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial ara pel Mar Roig. Aquest conflicte, unit al bloqueig de l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i més augment de la inflació. I 7 anys després, els castellers de Vilafranca tornen a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua.
1: Esports. Al Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la vintena i penúltima etapa, en final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Diumenge, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. La futbolista Aitana Bonmatí ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i que no posarà el seu cos en risc perquè vol poder jugar molts anys a futbol. I Lando Norris ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà aquest diumenge segon i Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i el líder del campionat, Kimi Antonelli, hagin estat sancionats.
0: I encara ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera aquesta matinada o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura seguirà a la baixa.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts a l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Cap de setmana molt complicat pel que fa als incendis. El País Valencià continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius, i les hores de llum també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, aquest incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpidament i ara ja afecta la Serra d'Espadà.
3: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota. Això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que el foc podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
3: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, mentrestant, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que ja està estabilitzat, que ja no creix. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe cremat per les flames. L'Ajuntament ha decretat ara 2 dies de dol. I els incendis de Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja estem parlant de més de 90.000 persones que estan confinades o que les han hagut de desallotjar. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte, com diem, molt complicat per als que treballen en aquestes feines d'extinció. Anem fins a Madrid, al municipi de Navalcarnero, que és on hi ha un dels centres de comandament d'aquest incendi. Alba Gil.
4: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Santi Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
5: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
4: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
0: I aquí a Catalunya els bombers han estabilitzat l'incendi de Cubelles, al Garraf, que ha cremat unes 8 hectàrees i ha obligat a confinar durant unes hores també diverses urbanitzacions. Algunes d'aquesta localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Cap a les 10 de la nit d'aquest dissabte s'ha enviat als veïns un missatge desalert per comunicar-los al final d'aquest confinament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí a 3Cat Info que tot apunta que pot ser també un foc provocat.
6: Com les altres dues anteriors vegades que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
0: El foc s'ha declarat cap a 4:45 de la tarda, a pocs metres d'on hi va haver un altre dijous. Tots dos han tingut dos focus. Aquest diumenge, per cert, hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de 12 comarques, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també de Ponent. Continuaran, per tant, les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellòs i també Prades. I és un dia per estar pendents també de les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta nit i matinada en punts del nord-est del país. Els aiguats es desplacen també cap al litoral central i sud. En alguns casos van acompanyats de tempesta i localment també poden anar-hi de calamarsa o de pedra. L'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquest dissabte a la tarda arran de les pluges intenses que han caigut en aquesta zona del Vallès Oriental. No s'obrirà com a mínim fins dimarts.

0: Ara és a mig quart. Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvoranc que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. A més, Renfe ha començat les marxes blanques, aquestes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb la gent a dins. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades es recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
1: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura amb condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls que s'han fet des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni tampoc danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges que estan situats a l'entorn d'aquesta zona afectada. I encara sobre una altra infraestructura important d'aquest país, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a l'AP7. El líder dels republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències. Defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances d'estiu.
2: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
0: I en les últimes hores dues persones han mort en accidents laborals aquí a Catalunya. Aquest dissabte un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I aquest divendres va morir, ho recordareu, un treballador a les obres del Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continuï sense ser una prioritat per a moltes empreses. El sindicat reclama a la Generalitat que reforci, per tant, la inspecció de treball amb més recursos i que sancioni les empreses que estan incomplint la normativa de seguretat laboral.

Obrim ara el focus. Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, aquest dissabte Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat 2 míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. L'Aràbia Saudita, per la seva

0: a banda, ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària d'Odeida, que està controlada pels rebels iemenites. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. Aquesta represa de les hostilitats al Mar Roig, per tant, unida al bloqueig de fa 6 mesos ja de l'estret d'Hormuz, està creant el perill de desabastiment de mercaderies i l'augment de preus, segons els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem, diuen, a les nostres butxaques en les pròximes setmanes. Sentim a Oriol Montanyà, que és professor de logística de la Barcelona Management School, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: I d'una guerra a una altra, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirmarà que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa 2 anys. Sentim Zelensky.
2: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny, a la regió russa de Voronezh, s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
0: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en aquests últims 7 mesos. Tot això mentre en les últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos per part dels dos bàndols. 12, 5 dels quals eren nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Zaporizhzhia, en una zona controlada per Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs a refineries, algunes regions russes tenen problemes d'aprovisionament de combustible, especialment a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a final d'any. Per cert, que Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia.
3: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
4: El temps d'avui ens pot donar de propina després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest. Doncs, de la part més freda, en altura, baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys de l'Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.

0: Doncs aquests dies les onades de calor són temes constants. Europa també n'afronta una de nova aquesta setmana que entra, i Alemanya concretament està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta a tot el món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea lògicament malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Des de Berlín ens ho explica en Jordi Regàs.
1: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals

0: les associacions ecologistes alemanyes.
1: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
0: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henning Werner.
2: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
0: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya, el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
3: Doncs aquesta és la situació a Alemanya. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha detingut a 70 palestins a la Cisjordània ocupada en el marc d'una operació militar a gran escala. Tot després dels enfrontaments ahir a la zona, que van deixar, ho recordareu, 4 palestins i 2 soldats morts. Aquest dissabte, grups de colons han tornat a atacar diverses poblacions. Segons les autoritats locals, aquest any 87 palestins han mort en diverses batudes, 21 a mans dels colons i la resta a mans de l'exèrcit d'Israel. A Gaza, Tel Aviv ha matat 5 persones en 7 bombardejos. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Malgrat l'acord d'alto el foc, des de l'octubre passat han perdut la vida ja un total de 1.196 gazians. I al Brasil, atenció, perquè Flávio Bolsonaro és el fill gran de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, ha estat proclamat oficialment candidat del seu partit a les eleccions presidencials de l'octubre, en un acte que s'ha fet a São Paulo, on ha rebut el suport del president de l'Argentina, de l'ultra data Javier Milei.
4: Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros.
3: Aturar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys, i aconseguir l'indult per al seu pare, també, que està a la presó, recordareu, per colpista, és l'objectiu d'aquest nou líder, Flavio Bolsonaro. Significativament, el seu programa es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model ultraautoritari del president del Salvador, Nayib Bukele. Flávio Bolsonaro ha aprofitat per reivindicar també la figura del seu pare.
5: Mas eu garanto a todos vocês.
6: Però us garanteixo que no ens intimidaran, perquè jo puc ser més calmat, més somrient, més tranquil i més moderat. Però per les meves venes hi corre sang Bolsonaro.
3: Quan falten 3 mesos per a les eleccions, les enquestes atorguen la majoria de vots a l'actual president, Lula da Silva. Les autoritats brasileres han denegat, per cert, el visat d'entrada a 2 funcionaris de la Casa Blanca que volien investigar la fiabilitat del seu sistema electoral. Les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit aquest dissabte la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove, que conforma, com és lògic, l'espina dorsal del país i que ara reclama reformes estructurals. En volem fer una anàlisi amb el context de la història d'aquest país amb en Xavier Vilà.
7: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
8: Es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
7: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
8: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
7: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
8: pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos.

0: de un momento puntual com el que estamos viendo ahora.
1: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 de la població del país.
2: I a l'Amèrica Llatina, Veneçuela ha anunciat que es vol retirar del Tribunal Penal Internacional. La presidenta en funcions, Delcy Rodríguez, ha acusat el Tribunal de Justícia d'acumular expedients per agredir els països del sud global, com ara Veneçuela. Per la seva banda, el TPI ha lamentat aquesta decisió i ha recordat que la renúncia no té efectes immediats perquè el país ha de seguir formant part de l'organisme durant un any. En aquest període també ha de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions que hi ha en curs. Tot i això, el tribunal encara no ha rebut cap notificació formal de Caracas. El TPI, que té la seu als Països Baixos, té la missió de jutjar persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El 2021, la Fiscalia va obrir una investigació sobre suposats crims de lesa humanitat a Veneçuela.
3: Esports.
2: Amb el Pau Dax.
4: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
5: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy, muy, muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, ¿no? Sabía que era difícil. Y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy, muy duro.
4: Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu 5è Tour. Completaran el podi Remco Evenepoel, que té assegurada la segona posició, i Isaac del Toro, la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritza no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
6: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
3: 3CAT Info.
4: Maria Vicente s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al tendó d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els arlequinats han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
7: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixa, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
4: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
8: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
4: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. I seguim en futbol perquè el Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador Girona.

0: Toni parla de les sensacions de l'equip.
1: Bueno, personalment bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents. Encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
0: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Cata Coll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món, disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals, després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
0: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest diumenge als Estats Units a la final.
2: 3CAT Info.
0: I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat aquest dissabte l'or en la modalitat C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El piragüista de la Seu d'Urgell no ha tocat cap porta del canal i ha marcat un temps de 88,28 segons.
2: Són 2:15.

0: Ara són 2:15. Us estem explicant que al País Valencià un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. Al Principat, a Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. A Madrid i Àvila continuen cremant sense control els incendis i hi ha 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat fins ara més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I aquí tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. A partir d'ara també ens fixarem en com afecten aquestes onades de calor la fauna salvatge de casa nostra. Cada dia hi ha més ingressos als centres de recuperació de fauna. I sabrem per què costa tant contractar persones que sàpiguen parlar en català als bars i restaurants a la Costa Brava. I plantejarem algunes solucions que està impulsant el Consorci per a la Normalització Lingüística.
1: Esports. El Tour de França, victòria aquest dissabte de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogačar guanyarà el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Aquest diumenge, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis a la Gironda.
0: I ara ho dèiem, ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera serà aquesta matinada, o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura, almenys, seguirà a la baixa. Ara passant 3 minuts a 2:15, cap de setmana complicadíssim pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, la Vilavella, Eslida, Artana i part també de la Vall. A més,

0: deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu que és molt ampli, de més de 300 efectius, i a les hores de llum, doncs també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, l'incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpid i ara afecta la Serra d'Espadà.
1: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques pues, és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
0: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
1: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
0: A Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal també que ja està, per sort, estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. I a Espanya, els incendis de Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són, atenció, més de 90.000 les persones que estan confinades o desallotjades. S'han cremat en total més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat, després d'un dissabte molt complicat per tothom que està treballant en aquestes feines d'extinció. Ens ho explica des del centre de comandament d'aquest foc, l'Alba Gil.
2: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils. Difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Santi Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
3: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
2: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
0: A França la situació és igualment complicada. Aquest any ja han cremat gairebé 100.000 hectàrees, que és una xifra rècord. Una tercera part d'aquesta superfície correspon als focs que encara cremen fora de control als departaments de les Landes i la Gironda al sud-oest del país. Aquests dos incendis han obligat a evacuar unes 200.000 persones. La majoria són de municipis desallotjats que són a tocar de Bordeus. De fet, les flames es troben a només una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat on viuen més de 270.000 persones. Les autoritats tenen a punt més d'1,5 milió de mascaretes FFP2 per distribuir-les entre la gent perquè es pugui protegir del fum. Aquest foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 32.000 hectàrees, també 140 cases. Ara mateix hi treballen més de 1.500 bombers i hi ha un miler de militars activats. A més, per primer cop s'ha fet servir un avió militar que pot descarregar 20.000 litres d'aigua en menys de 10 segons i que també pot volar de nit. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assegura que de moment no es plantegen evacuar Bordeus, però adverteix que aquest és un incendi molt perillós i que la lluita contra el foc serà llarga.
4: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
0: La policia ha detingut 3 persones acusades de provocar incendis en aquesta regió. I ara ens fixem en què estan provocant totes aquestes onades de calor a la fauna salvatge. Han incrementat en un 40%, atenció, els ingressos als centres de recuperació de fauna que hi ha a Catalunya aquest estiu. Els números estan pujant, per exemple, al centre de Torreferrussa, allà ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
5: Segons ha pogut saber, 3 rescat el 23 de juny.

0: Juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torrefarrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
1: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, en les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats, ¿vale? Per què? Perquè igual que també ja afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
0: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
2: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, salten del niu. No?
0: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.

0: Ara falten 5 minutes per arribar a 3:15. S'ha mort ofegat un jove de 21 anys a la matinada de divendres a dissabte al canal del Delta de l'Ebre, Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i hores després es van trobar el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des que va començar aquesta campanya de bany a mitjan de juny. Justament aquest dissabte, amb motiu del Dia Mundial per la prevenció dels ofegaments, els socorristes han reivindicat més efectius i una nova llei per al sector. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla d'aquests professionals.
1: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat, lògicament, obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, perquè els socorristes comencen la temporada el 15 de juny i l'acaben el 31 d'agost, però per les altes temperatures hi ha gent que es banya a les platges des de l'abril fins a l'octubre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest matí s'ha col·locat la primera pedra del centre operatiu del Tramcamp, el tramvia del Camp de Tarragona. L'equipament ocuparà una superfície superior als 6.000 metres quadrats al terme municipal de Vilaseca, el Tarragonès. Entre altres coses, s'encarregarà de gestionar el trànsit dels primers tramvies. Anem a Vilaseca, doncs, Ariadna Escoda.
3: Les obres de l'equipament s'allargaran 20 mesos i tindran un pressupost superior als 19 milions i mig d'euros. A banda de gestionar el tràfic, el futur centre operatiu del Tramcamp tindrà unes cotxeres amb una capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Sílvia Paneque, consellera de Territori, subratlla la cobertura territorial del tramvia.
4: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
3: El govern preveu que el Tramcamp registri inicialment 9 milions i mig de viatges anuals, una xifra que en 15 anys auguren que augmenti fins als 12,8 milions. D'altra banda, l'executiu català treballa amb que pròximament s'aprovi el tercer projecte constructiu del Tramcamp per licitar les obres al setembre. Amb tot, s'espera que la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
0: Els arqueòlegs del jaciment de Santa Coloma d'Àger amplien l'àrea d'excavació, fins ara centrada en la necròpolis, amb la descoberta d'un assentament a l'entorn d'aquest espai funerari. Els treballs a la zona han començat aquest mes de juliol i han constatat que es tracta d'un assentament pràcticament únic per estar ubicat al costat d'una basílica, Alba Mor.
5: Enguany els arqueòlegs han excavat una zona d'hàbitat després que en campanyes anteriors centressin els seus esforços en la necròpolis. Concretament s'ha actuat en la descoberta d'uns fons de cabanes que han demostrat la coexistència d'un assentament al costat de la necròpolis i també al costat de la basílica. Precisament l'existència d'aquests tres espais en la mateixa cronologia entre els segles 5 i 7 és característica perquè els assentaments fundats des de zero com el d'Àger solen anar acompanyats d'un espai funerari però no d'un edifici de culte. Àngela González és la codirectora del jaciment.
6: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. No? Llavors hem trobat una part, com a mínim, un assentament on s'hi vivia. Això segur. Llavors ens permet conèixer la vida i no tant el ritual de la mort, que és el que teníem fins ara. A més, hem recuperat molta cultura material, molta ceràmica, que fins ara no en teníem pràcticament, i que ens ajuda doncs justament a conèixer les possibles funcionalitats d'aquestes cabanes. Al voltant d'aquestes cabanes també hem documentat altres tipus d'estructures, com sitges, fons de dòlies, que al final ens estan parlant d'una societat, una població agricultora.
5: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació que s'han allargat 3 setmanes.
0: Des que es va posar en marxa el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, el gener passat ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari acostuma a tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27, i de casos especialment greus i complicats. Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
7: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables, son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio requiere una especial dedicación y mayores recursos.
0: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor, no només per delictes violents, com el cas, per exemple, del nadó maltractat a Barcelona. Estem parlant també de tot el que està relacionat amb l'impagament, per exemple, de les pensions als fills o també de pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents, justament perquè les víctimes sempre són vulnerables.
2: El temps.
0: Amb el Dani Ramírez.
8: El temps d'avui ens pot donar de propina, després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest, doncs de la part més freda, en altura. Baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km/h. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys l'Alt Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamarsa. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2 minuts a 3/4, 7 anys després. Els castellers de Vilafranca han tornat a portar la plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua. Anem a Mataró, doncs, Josep Almirall.
9: Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada, i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10, i a la tercera ronda, un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els minyons de Terrassa han sortit de plaça amb dos castells, el 4 de 9 i la Torre de 9.

0: que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un tercer castell i s'han acomiadat de la plaça amb el Pilar de Set. Els capgrossos de Mataró han sortit contents a plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada.
1: El Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i les ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant ara mateix. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha constatat que els hostalers de la Costa Brava volen reforçar la presència del català, però tenen dificultats per contractar personal de temporada que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix. Berta Artigas Fontàs.
2: La campanya ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels del Baix Empordà. La coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, ha destacat que els propietaris tenen sensibilitat per la llengua, però la manca de personal els obliga sovint a prioritzar la contractació per sobre dels coneixements del català.
3: En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos, i incloure aquests serveis que nosaltres oferim de formació, d'acompanyament al personal, no és fàcil.
2: Per facilitar-ne l'aprenentatge, el Consorci ofereix cursos adaptats als horaris del sector i també promou parelles lingüístiques entre treballadors. Una experiència que ja s'ha posat en marxa a l'Hotel Vell Repòs de Platja d'Aro. La Sònia Joanals és la CEO.
4: A partir de que han començat a aprendre les paraules i coses com, per exemple, quan arriben cada dia i han de fer el registre horari, doncs els hi diem: bon dia, Nawal, per exemple. Com estàs? Ah, doncs estic bé. Doncs fem una mica de repàs i fem voluntaris per la llengua, les persones que parlem català amb els que no en parlen, i així és una manera d'anar afiançant l'idioma i d'agafant confiança.
2: La campanya reprendrà l'activitat després de l'estiu i s'estendrà a la resta de les comarques gironines.
1: Morrissey entusiasma els fans al festival Bards amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Barcelona, Marc Ruiz.
5: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que bastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. First of the Gang to Die, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, Irish Blood, English Heart o Sweathead, el seu debut en solitari, han fet cantar tothom. Però un dels grans moments de la nit ha estat How Soon Is Now, de The Smiths, que ha coincidit amb un xàfec que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó sota la pluja. There's a Light That Never Goes Out ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política i la premsa, o les queixes dels assistents per haver de deixar fora del recinte els entrepans de carn, una militància vegana que no li ha impedit mostrar imatges de braus designant-se durant en la cançó The Bullfight at Dice, en un territori que rebutja aquesta mena de pràctiques.
1: I el restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montal al Maresme tanca demà després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Des de Sant Vicenç de Montal, la Marta Vallès ens ho explica.
6: Vaig deixar en un lloc afortunat on la platja toca la muntanya, des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
7: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina el ritme frenètic de sempre i al davant la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
8: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe i Adif. El 2017 fan una demarcació de costes per la nova delimitació i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a Adif, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
7: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
8: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació d'un desnonament que hem de deixar el local en 15 dies. Quan, dos dies abans, ens havia arribat el rebut de DIF conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
7: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
8: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants... No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
7: La Mercè és la mare de l'Albert.
9: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer de camareixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
7: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a la caleta i 2 per la seva jubilació.
10: M'han roto el esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con la mujer, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero para mí.
7: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a la caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
8: Diuen, Albert, on tu vagis anirem. Estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies. El telèfon no para. Portem 72 hores que el telèfon és una bogeria. Les redes socials no paren.
7: I molt decebut per la poca honestedat.
8: Jo m'he criat aquí dintre. Vull dir, és la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ja ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
9: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic.
6: I quina sort tenir el Maresme.
1: Esports. Amb el Pau Dax.
11: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la vintena i penúltima etapa del Tour de França, amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
12: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil, y después, cuando hemos pasado los dos primeros puertos, ha sido ya, ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy duro.
11: Tadej Pogacar guanyarà aquest diumenge el seu 5è Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Sac del Toro la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
13: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
1: 3CAT Info.
11: Als campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, Marta Serrano s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya dels 3.000 metres obstacles. Pol Ferrer s'ha imposat a la decatló i Maria Vicente ha guanyat l'heptatló. Aquestes medalles d'atletes catalans se sumen als ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, Elda Romeva en triple salt i Paul McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
14: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
11: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
15: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
11: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim amb futbol. El Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
16: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
11: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity, de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10.
17: Tresca Info.

0: Es la una.
1: Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó, un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. A Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. Els incendis a Madrid i Àvila continuen cremant sense control i hi ha unes 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I a França preocupa un gran incendi també que s'acosta a Bordeus. Ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones en la seva àrea metropolitana. Hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. Rodalies comença els trajectes de prova al tram de l'R2 i l'R11 tallat per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Adif ha donat per estabilitzat el terreny després dels treballs que s'hi han fet, però encara no hi ha data per reprendre-hi la circulació. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial ara pel Mar Roig. Aquest conflicte, unit al bloqueig de l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i més augment de la inflació. I 7 anys després, els castellers de Vilafranca tornen a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua.
2: Esports. El Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz de la vintena i penúltima etapa, en final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Diumenge, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. La futbolista Aitana Bonmatí ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i que no posarà el seu cos en risc perquè vol poder jugar molts anys a futbol. I Lando Norris ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà aquest diumenge segon i Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i el líder del campionat, Kimi Antonelli, hagin estat sancionats.
1: I encara ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera aquesta matinada o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura seguirà a la baixa.
0: Trescat Info.
1: Ara passen 3 minuts a l'hora en punt. Benvinguts, us acompanya Sara Riera. Cap de setmana molt complicat pel que fa als incendis. El País Valencià continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, com la Vilavella, Eslida, Artana i part de la Vall d'Uixó. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu molt ampli, de més de 300 efectius, i les hores de llum també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, aquest incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpidament i ara ja afecta la Serra d'Espadà.
3: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques doncs és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora, d'un quart d'hora, se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
1: Se sospita que el foc podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
3: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
1: A Manises, mentrestant, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal que ja està estabilitzat, que ja no creix. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe cremat per les flames. L'Ajuntament ha decretat ara 2 dies de dol. I els incendis de Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja estem parlant de més de 90.000 persones que estan confinades o que les han hagut de desallotjar. S'han cremat més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat després d'un dissabte, com diem, molt complicat per als que treballen en aquestes feines d'extinció. Anem fins a Madrid, al municipi de Navalcarnero, que és on hi ha un dels centres de comandament d'aquest incendi. Alba Gil.
4: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, Ávila.
5: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
4: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
1: I aquí a Catalunya els bombers han estabilitzat l'incendi de Cubelles, al Garraf, que ha cremat unes 8 hectàrees i ha obligat a confinar durant unes hores també diverses urbanitzacions. Algunes d'aquesta localitat i també de Cunit, al Baix Penedès, i de Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès. Cap a les 10 de la nit d'aquest dissabte s'ha enviat als veïns un missatge desalert per comunicar-los al final d'aquest confinament. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Montserrat Fonoll, ha explicat aquí a 3Cat Info que tot apunta que pot ser també un foc provocat.
6: Com les altres dues anteriors vegades que fa recent, sembla ser que ha sigut provocat, sembla ser. Això ja la sospita.
1: El foc s'ha declarat cap a 4:45 de la tarda, a pocs metres d'on hi va haver un altre dijous. Tots dos han tingut dos focus. Aquest diumenge, per cert, hi ha perill extrem d'incendi en 115 municipis de 12 comarques de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també de Ponent. Continuaran, per tant, les restriccions d'accés als espais naturals

del Montmell, Marmellà, el Montsant, els Ports, Cardó, el Boix, Tivissa, Vandellòs i també Prades. I és un dia per estar pendents també de les pluges. Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta nit i matinada en punts del nord-est del país. Els aiguats es desplacen també cap al litoral central i sud. En alguns casos van acompanyats de tempesta i localment també poden anar-hi de calamarsa o de pedra. L'Espai Natural de Sant Miquel del Fai ha tancat aquest dissabte a la tarda arran de les pluges intenses que han caigut en aquesta zona del Vallès Oriental. No s'obrirà com a mínim fins dimarts.

0: Ara és a mig quart. Adif ha donat per estabilitzat el terreny afectat per l'esvorany que es va obrir dimecres durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, una incidència que manté alterada la circulació de les línies R2, R2 Nord i R11. Adif ha posat la infraestructura ferroviària a disposició de Rodalies perquè pugui preparar la recuperació del servei. A més, Renfe ha començat les marxes blanques, aquestes proves de circulació amb trens sense passatgers que verifiquen l'estat de les vies, la senyalització i la resta de sistemes abans de reprendre la circulació de trens amb la gent a dins. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que la previsió és que les tres línies afectades es recuperin la circulació al llarg de la setmana que ve.
1: Les dades són bones de lectura, tant de les vies com dels edificis. La cavitat ja ha estat cometada, no?, amb el formigó, i per tant ara estem expenses, efectivament, que Adif ja ens confirmi doncs, que tot està correcte, que les lectures són correctes, per dir-nos exactament en quin moment ens pot traslladar la infraestructura en condicions de seguretat.
0: Adif assegura que les inspeccions i els controls que s'han fet des de dimecres confirmen que el terreny s'ha mantingut estable i que no s'han detectat nous desplaçaments ni tampoc danys a la plataforma ferroviària ni als habitatges que estan situats a l'entorn d'aquesta zona afectada. I encara sobre una altra infraestructura important d'aquest país, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, proposa que el govern assumeixi l'execució d'obres a l'AP7. El líder dels Republicans vincula el dèficit d'inversions de l'Estat a la necessitat que la Generalitat tingui més competències. Defensa que aquesta decisió es podria concretar en una reunió bilateral entre el govern i la Moncloa després de les vacances d'estiu.
2: L'Estat ha de respondre davant de la seva ineficàcia amb més sobirania per Catalunya, amb més eines, amb més competències i amb més recursos per Catalunya, per tal d'ampliar la capacitat de l'AP7 i per tal de fer-ne el manteniment.
0: I en les últimes hores, dues persones han mort en accidents laborals aquí a Catalunya. Aquest dissabte, un operari de 66 anys ha perdut la vida després de rebre una descàrrega elèctrica mentre feia tasques de manteniment en una catenària. I aquest divendres va morir, ho recordareu, un treballador a les obres del Camp Nou. Arran d'aquests dos accidents mortals, Comissions Obreres lamenta que la prevenció de riscos laborals continuï sense ser una prioritat per a moltes empreses. El sindicat reclama a la Generalitat que reforci, per tant, la inspecció de treball amb més recursos i que sancioni les empreses que estan incomplint la normativa de seguretat laboral.

0: Obrim ara el focus. Espiral d'atacs creuats entre l'Aràbia Saudita i els rebels hutis del Iemen fins a l'Iran, que desplacen al Mar Roig el conflicte del Golf Pèrsic. Excepcionalment, aquest dissabte Washington i Teheran no han intercanviat atacs, si bé la Casa Blanca sospesa llançar un atac massiu. Els hutis han llançat un atac amb míssils que ha provocat incendis contra la província de Jazan, al sud de l'Aràbia Saudita. El sistema antiaeri saudita ha interceptat 2 míssils balístics que es dirigien contra refineries de petroli. L'Aràbia Saudita, per la seva banda, ha llançat una nova onada d'atacs contra la ciutat portuària d'Odeida, que està controlada pels rebels iemenites. Els petroliers saudites continuen sense poder passar per l'estratègic estret de Bab el-Mandeb, on els hutis van declarar el bloqueig naval. Aquesta represa de les hostilitats al Mar Roig, per tant, unida al bloqueig de fa 6 mesos ja de l'estret d'Hormuz, està creant el perill de desabastiment de mercaderies i l'augment de preus, segons els experts. Les conseqüències econòmiques les notarem, diuen, a les nostres butxaques en les pròximes setmanes. Sentim a Oriol Montanyà, que és professor de logística de la Barcelona Management School, en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Ara, amb l'escalada del conflicte, tenim un problema, que és que les navieres han de buscar rutes alternatives, han de vorejar l'Àfrica o anar pel Pacífic, i això bàsicament el que es tradueix és en més dies de navegació, en més vaixells, més costos i, per tant, increment de preus.
0: I d'una guerra a una altra, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky afirmarà que Rússia vol enviar 30.000 soldats nord-coreans al front de guerra. De fet, Corea del Nord ja va proporcionar 14.000 soldats perquè lluitessin al costat de Moscou ara fa 2 anys. Sentim Zelensky.
2: També veiem la cooperació de Rússia amb Corea del Nord. Rússia vol portar 30.000 soldats nord-coreans més. Des del juny, a la regió russa de Voronezh, s'estan fent els preparatius per rebre'ls. A més, Corea del Nord s'està preparant per subministrar a Rússia nous llançadors de míssils balístics.
0: Zelensky sosté que Moscou ha tingut 225.000 baixes al front en aquests últims 7 mesos. Tot això mentre en les últimes hores almenys 19 persones han mort en bombardejos per part dels dos bàndols. 12, 5 dels quals eren nens, han perdut la vida en un atac ucraïnès d'aquesta matinada contra un càmping a Zaporizhia, en una zona controlada per Rússia. L'exèrcit ucraïnès també ha atacat una refineria de petroli. De fet, arran dels constants atacs a refineries, algunes regions russes tenen problemes de aprovisionament de combustible, especialment a Sibèria. El Kremlin ha anunciat avui que prorroga la prohibició d'exportar gasolina fins a final d'any. Per cert, que Romania ha batut un segon dron que ha entrat al seu espai aeri per segon dia consecutiu. Els investigadors romanesos creuen que el dron que van interceptar ahir provenia de Rússia.
3: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
4: El temps d'avui ens pot donar de propina, després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest, doncs de la part més freda, en altura, baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació d'aixafogor d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol i, per tant, serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys de l'Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamarsa. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.

0: Doncs aquests dies les onades de calor són temes constants. Europa també n'afronta una de nova aquesta setmana que entra, i Alemanya concretament està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig, una imatge que fa un mes va fer la volta a tot el món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea lògicament malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Des de Berlín ens ho explica en Jordi Regàs.
1: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bárbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
2: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres. I això, òbviament, és extremadament problemàtic.
1: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henrik Werner.
3: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
1: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
0: Doncs aquesta és la situació a Alemanya. Mentrestant, l'exèrcit israelià ha detingut a 70 palestins a la Cisjordània ocupada en el marc d'una operació militar a gran escala. Tot després dels enfrontaments ahir a la zona, que van deixar, ho recordareu, 4 palestins i 2 soldats morts. Aquest dissabte, grups de colons han tornat a atacar diverses poblacions. Segons les autoritats locals, aquest any 87 palestins han mort en diverses batudes, 21 a mans dels colons i la resta a mans de l'exèrcit d'Israel. A Gaza, Tel Aviv ha matat 5 persones en 7 bombardejos. Una era un alt càrrec de la policia de Hamas. Malgrat l'acord d'alto el foc, des de l'octubre passat, han perdut la vida ja un total de 1.196 gazians. I al Brasil, atenció, perquè Flávio Bolsonaro és el fill gran de l'expresident brasiler Jair Bolsonaro, ha estat proclamat oficialment candidat del seu partit a les eleccions presidencials de l'octubre, en un acte que s'ha fet a São Paulo, on ha rebut el suport del president de l'Argentina, de l'ultradreta Javier Milei.
4: Por eso considero que Flavio es la persona que hoy puede parar a Lula y ponerse al frente de un verdadero cambio para todos los brasileros.
0: Aturar l'actual president d'Esquerres, Luis Ignacio Lula da Silva, de 80 anys, i aconseguir l'indult per al seu pare, també, que està a la presó, recordareu, per colpista, és l'objectiu d'aquest nou líder, Flavio Bolsonaro. Significativament, el seu programa es titula Brasil sense por i preveu la construcció de 5 presons de màxima seguretat, inspirant-se en el model ultraautoritari del president del Salvador, Nayib Bukele. Flávio Bolsonaro ha aprofitat per reivindicar també la figura del seu pare.
5: Mas eu garanto a todos vocês.
6: Però us garanteixo que no ens intimidaran, perquè jo puc ser més calmat, més somrient, més tranquil i més moderat. Però per les meves venes hi corre sang Bolsonaro.
0: Quan falten 3 mesos per a les eleccions, les enquestes atorguen la majoria de vots a l'actual president, Lula da Silva. Les autoritats brasileres han denegat, per cert, el visat d'entrada a 2 funcionaris de la Casa Blanca que volien investigar la fiabilitat del seu sistema electoral. Les protestes juvenils de l'Índia, que han aconseguit aquest dissabte la renúncia del ministre d'Educació després de setmanes de mobilitzacions, mostren el descontentament social de la gent jove, que conforma, com és lògic, l'espina dorsal del país i que ara reclama reformes estructurals. En volem fer una anàlisi amb el context de la història d'aquest país amb en Xavier Vilà.
7: L'Índia és el bressol de les formes de resistència no violenta i la revolta juvenil d'ara representa un fil continuador d'una expressió de protesta que invoca noms històrics, com ens deia Rubén Campos, investigador sènior del Reial Institut Elcano i que ha participat en el disseny i la supervisió de projectes al país.
8: es el lugar del mundo donde se puso en marcha las formas de resistencia no violenta a través de la figura de Gandhi y de otros líderes durante el movimiento de la independencia. Desde esa época, el hecho de que la sociedad civil esté bien organizada y tenga mecanismos y tradición y capacidad de movilización es algo normal.
7: Es diu moviment de les paneroles perquè és així com un alt càrrec del govern va qualificar els estudiants que demanen reformes. Campos no se'n sap avenir.
8: Es un error político muy grave, pero también forma parte de una dinámica de cierta polarización por la que desde el gobierno se puede identificar a lo que ellos perciben como la oposición. Con este apelativo de las cucarachas, de alguna manera le estás deshumanizando, ¿no? O estás convirtiéndolos en un enemigo que está en contra, ¿no?, de los intereses del Estado.
7: L'investigador subratlla el repte que té l'Índia per integrar milions de joves que aspiren a una vida millor i que, diu, sovint no empatitzen amb el nacionalisme hindú del primer ministre.
8: Pero hay otros malestares. Por ejemplo, la mayor gente joven de la India solo ha conocido en su vida los gobiernos de Narendra Modi. Y son gobiernos que, aunque son elegidos democráticamente, pues tienen un perfil político muy claro, ¿no?, de un nacionalismo hindú con el que mucha gente joven, pues a lo mejor no se ve identificada.
7: Malgrat això, per Campos, si el moviment se'n vol sortir, haurà de seguir la lluita durant temps.
8: Hay que ver cómo de resilientes pueden ser los estudiantes. Los cambios que están pidiendo, por ejemplo, de cambios en el sistema educativo, son cambios muy estructurales. Realmente, para que el gobierno los considere, la presión que deben ejercer va más allá de un momento puntual como el que estamos viendo ahora.
7: L'Índia té una edat mitjana de 28 anys i més de 800 milions de persones allà són menors de 35 anys, cosa que representa 3/4 parts de la població del país.

0: durant un any. En aquest període també ha de mantenir les seves obligacions de cooperació amb les investigacions que hi ha en curs. Tot i això, el tribunal encara no ha rebut cap notificació formal de Caracas. El TPI, que té la seu als Països Baixos, té la missió de jutjar persones que hagin comès crims de guerra, genocidi o crims contra la humanitat. El 2021 la Fiscalia va obrir una investigació sobre suposats crims de lesa humanitat a Veneçuela.
1: Esports. Amb el Pau Dax.
2: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la 20a i penúltima etapa del Tour de França amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
3: Hi havia un moment que ni jo me lo creía, ha sido muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil, y después cuando hemos pasado los dos primeros puertos ha sido ya ok, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy duro.
2: Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Completaran el podi Remco Evenepoel, que té assegurada la segona posició, i Isaac del Toro, la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà als carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritza no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
4: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobrevivia més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
1: 3CAT Info.
2: Maria Vicente s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya d'heptatló als campionats que s'estan disputant a Màlaga. L'atleta catalana, que ve de superar una greu lesió al tendó d'Aquiles, ha estat a punt de batre el rècord d'Espanya. És la quarta medalla catalana als campionats d'atletisme d'Espanya després dels ors de Guillem Crespí als 100 metres llisos, d'Elda Romeva en triple salt i de Pol McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a un aquest dissabte a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Els arlequinats han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
5: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
2: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
6: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt per fer encara.
2: Dimecres, l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. I seguim en futbol perquè el Girona ha perdut aquest dissabte 0-1 contra l'Alavés en el seu tercer partit de pretemporada. L'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
7: Bueno, personalment bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
2: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Taylor McCamey.

0: De 24 anys, arriba lliure, procedent del Dallas Trinity de la Lliga estatunidenca, i McKayley es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. Amb motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena en la Copa del Món, disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals, després de l'empat a 10. La boia Paula Leighton va valorar així el triomf als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Sabíem que sempre donen la volta a l'última part, sobretot quan estan per darrere, són jugadores ràpides, són jugadores de molt contraatac, al final també tenen bon llançament, ens han empatat i els penals pues, han sigut d'infart.
0: El combinat espanyol, amb 13 de les 14 jugadores catalanes, s'enfrontarà aquest diumenge als Estats Units a la final.
1: 3CAT Info.
0: I en piragüisme, el palista lleidatà Miquel Travé ha guanyat aquest dissabte l'or en la modalitat C1 al Campionat del Món d'Slàlom i Kayak Cross, que es fa aquests dies a Oklahoma, als Estats Units. El piragüista de la Seu d'Urgell no ha tocat cap porta del canal i ha marcat un temps de 88,28 segons.
1: Són dos quarts de dues.

0: Ara són 2:15. Us estem explicant que al País Valencià un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. Al Principat, a Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. A Madrid i Àvila continuen cremant sense control els incendis i hi ha 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat fins ara més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I aquí tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. A partir d'ara també ens fixarem en com afecten aquestes onades de calor la fauna salvatge de casa nostra. Cada dia hi ha més ingressos als centres de recuperació de fauna. I sabrem per què costa tant contractar persones que sàpiguen parlar en català als bars i restaurants a la Costa Brava. I plantejarem algunes solucions que està impulsant el Consorci per a la Normalització Lingüística.
1: Esports. El Tour de França, victòria aquest dissabte de l'equatorià Richard Carapaz a la 20a i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslové Tadej Pogacar guanyarà el seu 5è Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel segon i Sac del Toro tercer. Aquest diumenge l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis a la Gironda.
0: I ara ho dèiem, ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera serà aquesta matinada, o al matí de diumenge, a primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura, almenys, seguirà a la baixa. Ara passant 3 minuts a 2:15, cap de setmana complicadíssim pel que fa als incendis al País Valencià. Continua cremant sense control el foc que ha començat dissabte al matí a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa. Les flames han obligat a desallotjar més de 15.000 persones d'una quinzena de municipis, la Vilavella, Eslida, Artana i part també de la Vall. A més, deixa 6 persones ferides, la majoria per inhalació de fum. Els bombers hi treballen amb un dispositiu que és molt ampli, de més de 300 efectius i a les hores de llum, doncs també amb una vintena de mitjans aeris. Segons ha explicat aquesta emissora el regidor de Medi Ambient de la Vall d'Uixó, Marc Seguer, l'incendi ha començat a 9:15 del matí, s'ha propagat molt ràpid i ara afecta la Serra d'Espadà.
2: Està cremant sobretot pins, molt de matorral mediterrani, que per les seves característiques pues, és un matorral molt sec, i així és que portem durant molts mesos que no ha plogut ni una gota, això ha fet que estigui tot molt sec, i això el que ha fet és que en qüestió de mitja hora

0: de un quart d'hora se descontrola l'incendi d'una manera molt gran.
1: Se sospita que l'incendi podria haver estat intencionat perquè ha començat amb diversos focus pràcticament simultanis i molt propers. De fet, Seguer assegura que ja hi ha una persona identificada.
0: Tot apunta, i vull ser molt cautelós a l'hora de posar-li, d'acabar, no?, de definir-ho, però pareix que n'hi ha persones identificades, una persona per lo menos identificada com a possible autor de l'incendi.
1: A Manises, a l'Horta Sud, un home ha mort i 5 persones han resultat ferides per cremades i inhalació de fum en un incendi forestal també que ja està, per sort, estabilitzat. La víctima és un veí de Manises de 78 anys. Els equips d'emergència han trobat el seu cotxe calcinat per les flames. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol. I a Espanya, els incendis a Madrid i Àvila que continuen cremant sense control i aquest dissabte s'han hagut de desallotjar diverses poblacions més. Ara ja són, atenció, més de 90.000 les persones que estan confinades o desallotjades. S'han cremat en total més de 45.000 hectàrees. El perímetre és de més de 200 quilòmetres, tot plegat, després d'un dissabte molt complicat per tothom que està treballant en aquestes feines d'extinció. Ens ho explica des del centre de comandament d'aquest foc, l'Alba Gil.
2: No ha estat un dia positiu, és el balanç del ministre de l'Interior després d'una jornada que ha titllat de molt complexa i amb unes condicions meteorològiques, ha dit, absolutament difícils. Difícils, amb canvis en l'evolució del vent. De fet, a última hora de la tarda s'ha ampliat l'emergència nacional a la província de Toledo. Sentim Fernando Grande Marlaska des del punt de comandament de Navaluengo, a Ávila.
3: Es una noche que no va a ser sencilla, con un trabajo complejo, pero lo que sí quiero trasladar es la confianza a la sociedad y sobre todo a los más directamente afectados de que todos los medios están puestos a disposición, todas las administraciones, como dijo ayer el presidente, estamos trabajando de una forma coordinada y decidida.
2: El dia arrencava amb un missatge d'optimisme. Es creia que la baixada de les temperatures i l'augment de la humitat obrien una finestra d'oportunitat. Però amb el pas de les hores, la situació s'ha anat complicant. Els incendis no s'han pogut controlar, però les autoritats insisteixen que la situació sí que ho està. Ja des de bon matí s'activaran tots els mitjans aeris.
1: A França la situació és igualment complicada. Aquest any ja han cremat gairebé 100.000 hectàrees, que és una xifra rècord. Una tercera part d'aquesta superfície correspon als focs que encara cremen fora de control als departaments de les Landes i la Gironda al sud-oest del país. Aquests dos incendis han obligat a evacuar unes 200.000 persones. La majoria són de municipis desallotjats que són a tocar de Bordeus. De fet, les flames es troben a només una vintena de quilòmetres d'aquesta ciutat on viuen més de 270.000 persones. Les autoritats tenen a punt més d'un milió i mig de mascaretes FFP2 per distribuir-les entre la gent perquè es pugui protegir del fum. Aquest foc del departament de la Gironda va començar dimecres i ja ha calcinat més de 32.000 hectàrees, també 140 cases. Ara mateix hi treballen més de 1.500 bombers i hi ha un miler de militars activats. A més, per primer cop s'ha fet servir un avió militar que pot descarregar 20.000 litres d'aigua en menys de 10 segons i que també pot volar de nit. El ministre de l'Interior, Laurent Núñez, assegura que de moment no es plantegen evacuar a Bordeus, però adverteix que aquest és un incendi molt perillós i que la lluita contra el foc serà llarga.
4: Cal evitar el sector de la Gironda per, evidentment, facilitar la feina de les forces d'emergència i de seguretat i continuarem treballant, sobretot, sobre el perímetre de foc i preparar-nos per ser més eficaços, tot i que preveiem un combat llarg i molt difícil.
1: La policia ha detingut 3 persones acusades de provocar incendis en aquesta regió. I ara ens fixem en què estan provocant totes aquestes onades de calor a la fauna salvatge. Han incrementat en un 40%, atenció, els ingressos als centres de recuperació de fauna que hi ha a Catalunya aquest estiu. Els números estan pujant, per exemple, al centre de Torrefarrussa, allà ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
5: Segons ha pogut saber Trescat, el 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torrefarrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres 3 centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i 3 de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
6: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor, i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, en les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats, ¿vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
5: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
7: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, a alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, saltant del niu. No?
5: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.

0: Ara falten 5 minuts per arribar a 3/4. S'ha mort ofegat un jove de 21 anys a la matinada de divendres a dissabte al canal del Delta de l'Ebre, Amposta. Els bombers van rebre l'avís que una persona havia saltat des del pont de pedra del canal i hores després es van trobar el cadàver a més de 7 quilòmetres del lloc on l'havien vist que es llançava a l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 25 les persones mortes ofegades des que va començar aquesta campanya de bany a mitjan de juny. Justament aquest dissabte, amb motiu del Dia Mundial per la prevenció dels ofegaments, els socorristes han reivindicat més efectius i una nova llei per al sector. En declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la portaveu de SOS Socorristes, Ariadna Grau, ha explicat que el més urgent és fer una valoració del litoral i també ampliar la plantilla d'aquests professionals.
1: El primer és classificar les places per perillositat i després establir uns ràtios de socorrisme. Tenim companys a platges que una sola persona té 500 metres a un costat i 500 metres a l'altre i milers de persones a l'aigua. I, lògicament, aquesta persona no pot fer la seva tasca correctament perquè és que no tenim els mitjans.
0: Grau ha explicat que la llei actual data del 1972 i que ha quedat lògicament obsoleta, entre altres coses, pel canvi climàtic, perquè els socorristes comencen la temporada el 15 de juny i l'acaben el 31 d'agost, però per les altes temperatures hi ha gent que es banya a les platges des de l'abril fins a l'octubre.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest matí s'ha col·locat la primera pedra del centre operatiu del Tramcamp, el tramvia del Camp de Tarragona. L'equipament ocuparà una superfície superior als 6.000 metres quadrats al terme municipal de Vilaseca, el Tarragonès. Entre altres coses, s'encarregarà de gestionar el trànsit dels primers tramvies. Anem a Vilaseca, doncs, Ariadna Escoda.
3: Les obres de l'equipament s'allargaran 20 mesos i tindran un pressupost superior als 19 milions i mig d'euros. A banda de gestionar el tràfic, el futur centre operatiu del Tramcamp tindrà unes cotxeres amb una capacitat de fins a 30 tramvies i un taller per al seu manteniment. Sílvia Paneque, consellera de Territori, subratlla la cobertura territorial del tramvia.
4: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
3: El govern preveu que el Tramcamp registri inicialment 9 milions i mig de viatges anuals, una xifra que en 15 anys auguren que augmenti fins als 12,8 milions. D'altra banda, l'executiu català treballa amb que pròximament s'aprovi el tercer projecte constructiu del Tramcamp per licitar les obres al setembre. Amb tot, s'espera que la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
0: Els arqueòlegs del jaciment de Santa Coloma d'Àger amplien l'àrea d'excavació, fins ara centrada en la necròpolis, amb la descoberta d'un assentament a l'entorn d'aquest espai funerari. Els treballs a la zona han començat aquest mes de juliol i han constatat que es tracta d'un assentament pràcticament únic per estar ubicat al costat d'una basílica, Alba Mor.
5: Enguany els arqueòlegs han excavat una zona d'hàbitat després que en campanyes anteriors centressin els seus esforços en la necròpolis. Concretament s'ha actuat en la descoberta d'uns fons de cabanes que han demostrat la existència d'un assentament al costat de la necròpolis i també al costat de la basílica. Precisament l'existència d'aquests tres espais en la mateixa cronologia entre els segles V i VII és característica perquè els assentaments

0: Assentaments fundats des de zero, com el d'Àger, solen anar acompanyats d'un espai funerari, però no d'un edifici de culte. Àngela González és la codirectora del jaciment.
1: La gran pregunta que teníem fins ara era on vivia tota aquesta gent que s'estava enterrant aquí. No? Llavors hem trobat una part, com a mínim, un assentament on s'hi vivia. Això segur, llavors ens permet conèixer la vida i no tant el ritual de la mort, que és el que teníem fins ara. A més hem recuperat molta cultura material, molta ceràmica, que fins ara no en teníem pràcticament, i que ens ajuda doncs justament a conèixer les possibles funcionalitats d'aquestes cabanes. Al voltant d'aquestes cabanes també hem documentat altres tipus d'estructures, com sitges, fonts de dòlies, que al final ens estan parlant d'una societat, una població agricultora.
0: Una quinzena d'estudiants d'arqueologia de la UAB han participat en les tasques d'excavació, que s'han allargat 3 setmanes.
2: Des que es va posar en marxa el nou jutjat de violència contra la infància i l'adolescència de Barcelona, el gener passat ja ha obert 1.700 assumptes penals i 27 sumaris. Mentre que un jutjat d'instrucció ordinari acostuma a tenir uns 4 sumaris en mig any, aquest tribunal n'ha tingut 27, i de casos especialment greus i complicats. Per això, la presidenta del Tribunal d'Instància de Barcelona, Cristina Ferrando, creu que aviat caldria reforçar-lo amb un nou magistrat i més funcionaris.
3: Són causes que afecten totes a víctimes vulnerables. Son todo menores los afectados y todas tienen carácter preferente. Por tanto, entendemos que es un servicio requiere una especial dedicación y mayores recursos.
2: Aquesta nova secció investiga de manera exclusiva tots els assumptes penals en què la víctima és un menor, no només per delictes violents, com el cas, per exemple, del nadó maltractat a Barcelona. Estem parlant també de tot el que està relacionat amb l'impagament, per exemple, de les pensions als fills o també de pornografia infantil. El deganat remarca, per tant, que tots els temes que es porten des d'aquí són preferents, justament perquè les víctimes sempre són vulnerables.
4: El temps.
2: Amb el Dani Ramírez.
5: El temps d'avui ens pot donar de propina després de la pertorbació d'ahir, que venia de sud-oest. Doncs, de la part més freda, en altura, baixa la temperatura al Pirineu, notarem, baixa la temperatura a la costa, baixa la humitat, baixa la xafogor, i entra el vent cada cop més intens, fins demà passat al matí, a l'Empordà, la tramuntana, a l'Empordà sobretot, nord del Baix Empordà i Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona. Ràfegues de 70-100 km per hora. Amb aquest vent del nord baixa la humitat, també baixarà la sensació de xafogor, d'aquesta calor tan enganxosa que hem tingut gran part d'aquest mes de juliol, i per tant serà un respir de confort, d'un ambient més agradable. De tota manera, es poden reproduir ruixats matinal i matí d'hora en punts de la costa entre Tarragona i Barcelona. Compte, 20, 25, 30 litres en poca estona, i aquest avís activat del Meteocat. I també a la tarda, comarques de Girona, menys l'Alt Empordà, i també la zona del Montseny, Vallès Oriental i Osona, amb risc d'aquestes tempestes fortes, seran aïllades, no pas generalitzades, però a l'entrar més aire fred, probablement amb pedra o calamar-se. Bona part de Catalunya amb sol, tant al matí com a la tarda, però aquest vent que dèiem i aquesta refrescada que es notarà molt a muntanya, no tant, però també cap a la costa.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Ara passen 2 minuts a 3/4, 7 anys després. Els castellers de Vilafranca han tornat a portar la plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua. Anem a Mataró, doncs, Josep Almirall.
6: Un 3 de 9 amb l'agulla que els penedesencs han descarregat a la segona ronda i que han hagut de defensar a terços el 3 durant la descarregada, i que ha tingut també una baixada del pilar més plàcida. Els verds han descarregat a la primera ronda un 4 de 9 agafat amb les manilles d'un futur 4 de 10 i a la tercera ronda, un 3 de 9 que dissabte que ve volen provar de 10 pisos a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. Han acabat completant el pilar de 8. Els Minyons de Terrassa han sortit de plaça amb 2 castells, el 4 de 9 i la Torre de 9, que han descarregat a la segona ronda i que han hagut de treballar en algun compàs de l'execució. Després de l'aiguat, que ha caigut a començament de la tercera ronda, han renunciat a provar un 3er castell i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els capgrossos de Mataró han sortit contents a plaça. Han començat descarregant el 7 de 8, a la segona ronda han estrenat el 5 de 8 i a la tercera ronda, sota un aiguat impressionant, han completat el 4 de 9, el primer de la seva temporada.
2: El Departament de Cultura treballa per la creació d'una companyia nacional de dansa. Està per definir, però segurament tindrà la seu al TNC, tot i que Cultura està negociant amb altres equipaments que també la podrien incloure en la programació. La seva creació és una llarga reivindicació del sector. Una companyia nacional de dansa ha de tenir l'objectiu de fomentar i consolidar el talent local. També ha de contribuir a evitar que els ballarins i les ballarines del país hagin de marxar a l'estranger per fer carrera, com està passant ara mateix. El Consorci per a la Normalització Lingüística ha constatat que els hostalers de la Costa Brava volen reforçar la presència del català, però tenen dificultats per contractar personal de temporada que el parli. És una de les conclusions de la campanya El català et serveix. Berta Artigas Fontàs.
7: La campanya ha visitat una setantena de bars, restaurants i hotels del Baix Empordà. La coordinadora de la iniciativa, Marta Pedrós, ha destacat que els propietaris tenen sensibilitat per la llengua, però la manca de personal els obliga sovint a prioritzar la contractació per sobre dels coneixements del català.
8: En molts casos són feines de temporada, que és personal que només treballarà 2 mesos, i incloure aquests serveis que nosaltres oferim de formació, d'acompanyament al personal, no és fàcil.
7: Per facilitar-ne l'aprenentatge, el Consorci ofereix cursos adaptats als horaris del sector i també promou parelles lingüístiques entre treballadors. Una experiència que ja s'ha posat en marxa a l'Hotel Bellreport de Platja d'Aro. La Sònia Joanals és la CEO.
9: A partir de que han començat a aprendre les paraules i coses com, per exemple, quan arriben cada dia i han de fer el registre horari, doncs els hi diem: bon dia, Nawal, per exemple. Com estàs? Doncs estic bé. Doncs fem una mica de repàs i fem voluntaris per la llengua, les persones que parlem català amb els que no en parlen, i així és una manera d'anar afiançant l'idioma i d'agafant confiança.
7: La campanya reprendrà l'activitat després de l'estiu i s'estendrà a la resta de les comarques gironines.
2: Morrissey entusiasma els fans al festival Bards amb un concert amb què ha recuperat algunes de les cançons més estimades i ha tornat a fer gala de la seva personalitat controvertida. Barcelona, Marc Ruiz.
10: Morrissey pot ser un os difícil d'arrossegar, però s'ha comportat molt bé amb els fans que omplien el poble espanyol, amb un repertori que abastava bona part de la seva carrera en solitari, però també amb The Smiths, i això ha fet embogir els seus seguidors. First of the Gang to Die, Every Day is Like Sunday, una de les més celebrades, Irish Blood, English Heart o Sweet Head, el seu debut en solitari, han fet cantar tothom. Però un dels grans moments de la nit ha estat How Soon Is Now, de The Smiths, que ha coincidit amb un xàfec que no ha evitat que els fans cantessin a ple pulmó sota la pluja. There's a Light That Never Goes Out ha tancat un concert on no han faltat missatges conspiranoics com el que amaga Notre Dame, o les crítiques constants a la classe política i la premsa, o les queixes dels assistents per haver de deixar fora del recinte els entrepans de carn, una militància vegana que no li ha impedit mostrar imatges de braus designant-se durant la cançó The Bullfighter Dies en un territori que rebutja aquesta mena de pràctiques.
2: I el restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt al Maresme tanca demà després de 71 anys davant el mar. Els obliga la Direcció General de Costes de l'Estat, que reclama que el solar és seu. Els propietaris del restaurant hi veuen interessos econòmics i expliquen que tenen vigent un contracte de lloguer amb Adif fins al 2030. Des de Sant Vicenç de Montalt, la Marta Vallès ens ho explica.
11: Vaig deixant un lloc afortunat on la platja toca la muntanya, des de Barna fins la Costa Brava i pujant del fins al corredor.
12: El taulell al llibre de reserves està ple a petar. A la cuina, el ritme frenètic de sempre i al davant, la calma del mar. Però no és un cap de setmana qualsevol. Demà han de tancar. Els obliguen a tancar. L'Albert Casado és la tercera generació que porta al restaurant La Caleta. Ens diu que la clau de tot és el 2017.
13: Llavors nosaltres sempre hem tingut un contracte amb Renfe i Adif. El 2017 fan una demarcació de costes, fan la nova delimitació, i el restaurant l'introdueixen dintre del terreny de costes. Ni ens avisen, ni ens fan una subrogació de contracte, res. Seguim igual, paguem el lloguer a Adif, nosaltres tenim un contracte de lloguer fins al 2030.
12: Presenten recursos i ho intenten aturar, però l'ultimàtum arriba aquest mes.
13: El dia 16 de juliol ens arriba la notificació, un desnonament, que hem de deixar el local en 15 dies. Quan 2 dies abans ens havia arribat el rebut d'Adif, conforme paguéssim el lloguer de 6 mesos.
12: El restaurant sortirà a licitació i tenen una sospita.
13: Jo crec que aquí hi ha un tema de calés. No sé si hi ha algun tipus de cadenes de restaurants. No ho sabem. La veritat es sabrà a partir de l'octubre a qui li toqui el restaurant. Nosaltres ens presentarem, però crec que econòmicament serà bastant impossible accedir a ell.
12: La Mercè és la mare de l'Albert.
14: Tota la vida l'he passada aquí. El meu marit venia a buscar-me aquí, va començar a recollir ampolles, allò, fer que mereixis. Els meus fills, amb 12, 13, 14 anys, arreglaven les ampolles. Ells ho han mamat des de petits, com jo.
12: El Lluís, el cambrer, més veterà, 35 anys a la caleta i 2 per la seva jubilació.
15: M'han roto el esquema, però bien. ¿Y sabes lo que estoy llorando por esto? Cada día. Desde que me enteré la noticia, cada día que viene un cliente, a llorar con el cliente, a llorar con la mujer, a llorar con todo el mundo. Se me acabó el mundo entero, perdón.
12: Al restaurant hi ha 8 treballadors fixes i fins a una vintena els caps de setmana, que ara es queden sense feina. Demà, diumenge, a la tarda, a la caleta faran una gran festa de comiat. L'Albert està molt agraït pel suport dels clients.
13: Diuen, Albert, on tu vagis anirem, estarem amb tu sempre. Tothom vol vindre a dinar aquests dies, el telèfon no para, portem 72 hores que el telèfon és una bogeria, les redes socials no paren.
12: I molt decebut per la poca honestedat.
13: Jo m'he criat aquí dintre, és la meva vida, ho és tot. I de cop i volta que t'ho treguin així com així és dolorós, la veritat. És injust. Adif no ha dit mai res, ni s'ha pronunciat. I la poca vergonya de dir-nos res. Quan hem estat pagant el lloguer religiosament, doncs ja ens hem sentit estafats per Adif, cobrant un lloguer d'un terreny que ja no és seu.
14: Aquest lloc és un carmelo, tothom el vol. Per això tenim els problemes que tenim, perquè és un lloc fantàstic.
11: I quina sort en el Maresme!
4: Esports.
2: Amb el Pau Dax.
16: L'equatorià Richard Carapaz ha guanyat aquest dissabte la vintena i penúltima etapa del Tour de França, amb un nou final a l'Alpe d'Huez. Carapaz, que també s'ha assegurat el mallot de la muntanya, ha creuat la meta en solitari, aprofitant la caiguda de Sepp Kuss, quan aquest últim era el cap de cursa. L'equatorià ha patit molt per endur-se la victòria.
17: Había un momento que ni yo me lo creía, ¿eh? Ha sido muy duro para mí, porque al inicio estaba peleando por el jersey, no sabía que era difícil, y después cuando hemos pasado los dos primeros puertos ha sido ya okay, voy a intentar ganar la etapa, ¿no? Pero ha sido muy duro.
16: Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour. Remco Evenepoel té assegurada la segona posició i Sac del Toro la tercera. L'etapa final, amb arribada als Camps Elisis de París, es retallarà i només recorrerà els carrers de la capital francesa perquè part dels efectius de seguretat s'hauran de desplaçar als incendis que afecten el departament de la Gironda. En futbol, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i ha assegurat que prioritzarà no posar en risc el seu cos. Ho ha dit des del seu poble, Sant Pere de Ribes, on organitza un campus.
18: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció, que anirem a poc i el que faci falta.
4: 3CAT Info.
16: Als campionats d'Espanya d'atletisme disputats a Màlaga, Marta Serrano s'ha proclamat aquest dissabte campiona d'Espanya dels 3.000 metres obstacles. Pol Ferrer s'ha imposat a la decatló i Maria Vicente ha guanyat l'heptatló. Aquestes medalles d'atletes catalans se sumen als ors de Guillem Crespí, als 100 metres llisos, Elda Romeva en triple salt i Pol McGrath en els 10.000 metres marxa. En motor, Toni Bou ha guanyat aquest dissabte el Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, disputat a Anglesey. El pilot de Piera amplia la distància com a líder de la competició, on suma 280 punts. Tornant al futbol, l'Espanyol i el Sabadell han empatat a 1 aquest dissabte a la ciutat esportiva d'Ani Jarque. Els arlequinats s'han avançat amb un gol de Rubén Sánchez en pròpia porta i poc després Quique García ha empatat pels blanquiblaus. El jugador de l'Espanyol, Pol Lozano, valora com està gestionant l'equip Manolo González.
19: Ens vol a tots frescos, ens vol a tots que tinguem ritme de partit, perquè jo crec que la virtut que tenim aquest any és que no hi ha un 11 titular fixe, no? Que jo crec que tots podem participar en qualsevol moment.
16: Sentim també Ferran Costa, entrenador arlequinat, en declaracions al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
20: Seguim sumant rodatge, tot i que encara ens queda molt per tancar l'equip i per avançar, per preparar-nos per l'inici de temporada. Hem tingut molt poc marge entre la finalització del play-off i l'inici d'aquesta temporada, però bé, satisfet amb l'esforç, tot i que, com dic, ens queda molt, molt per fer encara.
16: Dimecres l'equip blanquiblau jugarà a Anglaterra un partit amistós davant el Burnley. Pel que fa al Sabadell, dimecres jugarà davant el Manresa i dissabte amb l'Andorra. L'Espanyol, d'altra banda, ha cedit el migcampista Grajera al Burgos Club de Futbol. Seguim amb futbol. El Girona ha perdut aquest dissabte 0-1

0: contra l'Alavés. En el seu tercer partit de pretemporada, l'equip basc ha fet l'únic gol al minut 89 amb un cop de cap d'Álvaro García. Justin, jugador gironí, parla de les sensacions de l'equip.
1: Bueno, personalment, bastant bones. Vinc d'estar 4 mesos parat, d'una lesió bastant dura i llarga. I bueno, individualment bé, i de l'equip bé. Estem treballant per saber com fer les coses en tot moment i bé, bastant contents, encara que avui no s'ha donat el resultat que volíem.
0: Dimecres els gironins juguen contra el Castelló a la Ciutat Esportiva del Girona. El Barça femení de futbol ha fitxat la portera nord-americana Tyler McCamey, de 24 anys. Arriba lliure procedent del Dallas Trinity, de la Lliga estatunidenca, i McCamey es disputarà un lloc a la porteria blaugrana amb Catacoll i Gemma Font. En motor, Lando Norris ha fet la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, Charles Leclerc sortirà demà segon i Oscar Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i Kimi Antonelli hagin estat sancionats. La cursa, l'onzena del Mundial, demà diumenge a les 3 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat cinquena a la Copa del Món disputada a Sydney, Austràlia, després de derrotar Montenegro als penals. La selecció femenina es va classificar divendres per la final de la Copa del Món en superar Rússia a la tanda de penals després de l'empat a 10.
2: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: Al País Valencià, un home de 78 anys ha mort en un incendi forestal a Manises, i a la Vall d'Uixó, un foc encara actiu ha provocat 6 ferits i ha fet evacuar milers de persones. A Cubelles, al Garraf, els bombers ja han pogut estabilitzar l'incendi que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions durant unes hores. Els incendis a Madrid i Àvila continuen cremant sense control i hi ha unes 90.000 persones confinades o desallotjades. S'han cremat més de 45.000 hectàrees en un perímetre de més de 200 quilòmetres. I a França preocupa un gran incendi també que s'acosta a Bordeus. Ha obligat a desallotjar gairebé 170.000 persones en la seva àrea metropolitana. Hi treballen més de 1.500 bombers, una vintena de mitjans aeris i més d'un miler de militars. Tenim activada l'alerta per pluges intenses que poden afectar diferents punts del país fins aquest diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat que pugui comportar riscos durant aquest episodi de pluges. Rodalies comença els trajectes de prova al tram de l'R2 i l'R11 tallat per l'esvoranc de Montcada i Reixac. Adif ha donat per estabilitzat el terreny després dels treballs que s'hi han fet, però encara no hi ha data per reprendre-hi la circulació. L'espiral d'atacs entre l'Aràbia Saudita i els rebels iemenites posa en perill la navegació comercial ara pel Mar Roig. Aquest conflicte, unit al bloqueig a l'estret d'Hormuz, fa que els experts pronostiquin desabastiment i més augment de la inflació. I 7 anys després, els castellers de Vilafranca tornen a portar a plaça el 3 de 9 amb folre i agulla. Ho han fet en una diada de les Santes de Mataró que ha estat passada per aigua.
2: Esports. El Tour de França, victòria de l'equatorià Richard Carapaz a la vintena i penúltima etapa, amb final novament a l'Alpe d'Huez. L'eslovè Tadej Pogačar guanyarà aquest diumenge el seu cinquè Tour i el podi el completaran Remco Evenepoel, segon, i Isaac del Toro, tercer. Diumenge, l'última etapa es limitarà als carrers de París perquè molts efectius de seguretat estaran desplaçats als incendis de la Gironda. La futbolista Aitana Bonmatí ha explicat aquest dissabte que va acabar la temporada sobrevivint, referint-se al seu estat físic, i que no posarà el seu cos en risc perquè vol poder jugar molts anys a futbol. I Lando Norris ha aconseguit la pole al Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Leclerc sortirà aquest diumenge segon i Piastri tercer, després que Lewis Hamilton i el líder del campionat, Kimi Antonelli, hagin estat sancionats.
1: I encara ens queden dues tongades de pluges fortes o torrencials. La primera aquesta matinada o al matí de diumenge, primera hora, a la costa de Barcelona, al nord de Tarragona i a punts del prelitoral. I la segona, durant la tarda i el vespre, a les comarques de Girona, Osona, Vallès Oriental i Maresme. La temperatura seguirà a la baixa.